ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
4: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mana cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. Ara mateix, tots dos són rivals directes per a les generals del 29 de novembre, perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli, encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans, que col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
2: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
1: Però Esquerra deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert n'és el portaveu.
3: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana.
1: I també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem. En parlava Irene Montero a Televisió Espanyola.
4: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre intenció de vot dels espanyols, el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades del 29 de novembre. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord. Abans, la setmana que ve, el Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia, tant a ell com a Puigdemont i Lluís Puig.
5: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Desconvocada la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui, la direcció de la companyia i els sindicats han arribat a un preacord que garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. L'acord també ha permès desconvocar les 5 jornades de protestes més que s'havien programat per aquest mes. L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge.
5: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i trasplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
6: Habitualment, quan teníem això, teníem una cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, una posoperadora i tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el doctor Pérez i el seu equip amb dues hores i dues tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
5: Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes d'un total de 24 casos.
1: A esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lliga de Campions de futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i tres gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
5: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv.
0: Fins aquí les notícies.

0: bon dia, matiners. Avui és dimecres 14 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que un dia més el temps serà estable. El dia serà assolellat amb pinzellades de núvols prims. A primera hora hi haurà boira a les planes interiors de curta durada i també apareixeran alguns núvols baixos sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral. Inofensius. L'ambient serà molt suau al migdia. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: avui
1: matiners.
0: Avui comencem una mica animats al programa.
1: Ah, m'encanta.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que arribes puntual, quina meravella.
2: Per un dia, no t'acostumis.
0: No, no passa res, pots venir sempre quan vulguis, algun dia no venir, algun dia entrar per telèfon. Som un programa que ens movem segons l'actualitat. Movei, Maiol.
2: No m'ho diguis dues vegades, que potser entro des del llit i dic bon dia, com esteu?
0: Aquí Macià Closes no està gaire d'acord en que entris per telèfon, eh? Et vol veure presencialment.
2: Sí, perquè vaig, el saludo, li dic bon dia i així hi ha una mica de solidaritat matinal.
0: Ja podem canviar la sintonia, Macià, que amb aquest tinolarisme que estem portant aquest matí ens falta la cervesa. Vinga, Marta Viana, molt bon dia.
1: Avui a Torrella de Montgrí, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 7:59 i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita del cantant Leo Rizzi. En una entrevista al País ha deixat anar això. Abans no em posicionava políticament, però no vull ser un artista de marca blanca.
0: Doncs aquestes són les paraules de Leo Rizzi. Maiol Roger, avui què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, molt pendents d'una nova jornada de protestes dels pagesos. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de presidència Albert Dalmau i als germans Adrià, Ferran i Albert Adrià, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Moltes coses a parlar amb aquesta relació que hem conegut gràcies a la sèrie Gènesi. De fet, era una relació sobradament coneguda, però escolta'm, una mica les arrels de tot plegat l'hem pogut descobrir amb aquesta sèrie. Per tant, moltes coses a comentar als germans Adrià a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol. I li donem corda el dimecres, home, amb una col·laboració que és pura cafeïna.

0: Heu reconegut les veus, sabeu qui són. Per un costat, Nil Moliner, per l'altre, Lluís Gavaldà, plegats en aquesta cançó titulada Quan no siguis a prop. I és que a aquestes hores del matí sentir que us tenim a l'altra banda és la millor de les vitamines per començar un nou dia. Rodegeu-vos de la gent que estimeu i aparteu tot el soroll que teniu al voltant. I mentrestant, un cafè de bon matí, que el dia tot just acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
2: Canalies, què guardes tu els calaixos?
0: Pff, a vegades molta merda, també t'ho dic.
2: Ets de llançar coses o què?
0: Sí, això ho faig cada any. Això faig molt maricondo, molt maricondo.
2: Doncs vigila, perquè hi podries tenir un dinosaure.
0: El meu calaix? Sí. És possible, més d'un, ja t'ho dic ara.
2: T'explico, perquè aquesta matinada hem sabut que un equip de científics britànics ha identificat una nova espècie de dinosaure a partir d'un fòssil que portava gairebé 100 anys oblidat dins d'un calaix d'un museu.
0: Allà tirat.
2: Estava a punt de convertir-se en un fòssil d'un fòssil. La criatura es deia Invicti Bellatrix Amberina, que traduït vindria a ser com una guerrera invicta.
0: Bé.
2: Feia entre 3 i 4 metres. Probablement tenia plomes i unes urpes de fins a 20 centímetres.
0: El que seria un bitxo guapo, eh?
2: Una gallina premium i perillosa.
0: Sí. D'aquestes que s'hi antica...
2: Pot fer un bon set. Aquest parell llunyà del tiranosaure caçava amb les urpes, és evident, i ara els científics es pregunten quants fòssils més hi ha amagats als calaixos. Que no busquen a casa, que jo tinc només cables.
0: Home, de telèfon. És que mira... Estic recordant que tinc el segon calaix de l'armari, el segon calaix de la merda, i crec que he de fer neteja. Escolta'm, busquem bé, que mai se sap què pots trobar al fons del calaix.
2: La pedra que tens allà...
0: De l'excursió a l'escola, no? Gràcies, Àlex.
2: Va, fins ara.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè la recerca històrica ens aporta nous coneixements sobre figures conegudes per tothom. Andreu Merino.
3: Això és el que ha passat amb Pau Casals, gràcies a la recerca de la historiadora Gemma Cavaller, impulsada pel Memorial Democràtic. Cavaller repassa la tasca humanitària del compositor en suport als refugiats republicans a través de l'Spanish Refugee Aid, entitat creada el 1953 per ajudar els republicans espanyols a França. Casals en va ser president d'honor, però no només això. El músic va fer grans aportacions econòmiques per millorar les condicions de vida dels refugiats i també va liderar diverses iniciatives que perseguien aquest objectiu. Durant anys, l'entitat va ajudar a més de 5.000 famílies.
0: Tal com està el panorama, ja sabeu que ens agrada veure la part positiva de la vida. Per això, quan falten 3 minuts per un quart de 6, tenim 3 bones notícies per començar el dia. Els oients segurament encara esteu treballant, teletreballant després de la pandèmia, però estigueu alerta a aquesta notícia perquè Spotify sedueix els seus treballadors perquè vagin més a l'oficina i deixin de fer teletreball.
4: Sí, perquè he pensat que és una de les cançons més escoltades de Spotify.
0: Molt bé, Marta.
4: A veure, què ha passat? Spotify, per endavant els seus treballadors, ha fet que a la seu, que està al World Trade Center, tingui, atenció, karaoke,
0: bé,
4: futbolins, taules de ping-pong, gimnàs, es pot fer ioga, pilates, kickboxing, fins i tot es pot menjar gelats,
0: veus?
4: I hi ha personal que prepara cafè al gust de cada treballador, tot plegat.
0: Es diuen iCap, aquesta gent. Saps que el nom de la persona que prepara el cafè dels treballadors de Spotify es diu... Ah, no, m'estic confonent amb Apple.
4: Estic aquesta I per aquí.
5: Dic, sona iPhone, això?
4: Sona iPhone. Qualsevol cas.
5: Recollim cable.
0: Segur que...
4: Algun nom tindrà.
0: Segur que té algun nom.
4: Algun nom tindrà, segur.
5: Spotify Cafe.
4: Tot això es fa envoltat d'unes vistes espectaculars, 360 graus a Nova York i també espais comuns pensats perquè les 8 hores davant una taula doncs, siguin una mica menys pesades, i des de Spotify diuen que el teletreball desmotiva i que no incentiva en cap cas la creativitat.
0: Demanem als directius de Catalunya Ràdio que escolta'm un futbolín, un karaoke, una màquina per fer gelats, tot això estaria
4: cafè.
0: Molt bé.
4: Mama, nosaltres... Una torradora, a mi m'aniria bé una torradora. Sí. Una biquinera i un cafè.
0: Un entrenador personal a aquestes hores del matí ens aniria fantàstic per començar el matí.
6: No és tan senzill.
0: Clar, que també no és tan senzill. Una senyora de 101 anys dona les claus de la seva longevitat. Ot Serra.
7: És la Luisa, sevillana, que fa uns dies va passar pel programa de Carlos Herrera a la COPE. L'entrevistador li posa 80 anys llargs, hem de suposar que per allò de quedar bé, i ella li diu que en té 101. Quin és el secret? Doncs menjar sempre fresc i aparcar els congelats.
8: Todo de saber cuándo.
7: Ves a saber de quan és, diu, sobretot allò que els supermercats ens presenten envasat en plàstics. I en aquesta línia aconsella triar aliments nutritius i de qualitat sense que els preus siguin un obstacle. La segona recomanació d'aquesta anciana ha sigut mantenir-se activa i sortir a caminar sempre que ha pogut.
0: Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Si esteu buscant feina, heu de saber que l'Antàrtida, una mica lluny, busquen treballadors per comptar pingüins. A veure, explica'm això, Lara.
4: Amb aquesta música del Pingu, sí, us explico. Això és a Port Lockroy, és una antiga base britànica a l'Antàrtida que actualment és un museu i un centre de conservació. I busquen, necessiten un equip de 4 o 5 persones per treballar durant mig any enmig de gel i de pingüins. El sou és de 2.500 euros al mes. L'empresa cobreix les despeses del viatge, el menjar, l'allotjament i també la roba polar, perquè, clar, allà fa molt fred i no pots anar amb un forro polar, saps? Vull dir, com la cosa de ser
0: per anar a la Molina,
4: especial. No, exacte. La feina consisteix que després de sopar, quan els turistes ja han marxat del centre i allò queda buit i fosc, l'equip fa recompte de tots els pingüins, els nius i els ous que hi ha per la zona.
0: Escolta'm, no li diria que no a aquesta feina,
4: Jo també, ahir quan m'ho explicava l'Ara...
0: Cap a l'Antàrtida, tots tres...
4: 5 mesos allà.
5: 5 mesos.
0: Sí, home, sí, la pell ben estiradeta durant 5 mesos.
4: Què són 5 mesos de les nostres vides?
0: Res.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Quina bona manera de dir-vos bon dia amb aquesta cançó.

0: Avui, un 14 d'octubre del 1957, els Everly Brothers arriben al número 1 amb una cançó que, de fet, va escandalitzar algunes emissores, Marta.
1: Sí, és aquest tema que sentim, Wake Up, Little Susie, dels germans Donnie i Phil Everly. La cançó explica la història d'una parella que s'adorm després de tenir una cita i que es desperta massa tard, preocupada pel que diran els seus pares. Algunes emissores en aquell moment la van censurar perquè consideraven que tenia connotacions sexuals. Malgrat això, es va acabar convertint en un dels grans èxits del grup.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Un quart de sis del matí, dos minuts. Els matiners de Catalunya Ràdio. Ens encanta el contingut en català que ens ofereixen alguns usuaris de TikTok.
2: I és que hem trobat el compte del manlleuenc Biel Costa. És actor i comunicador i encara té ressaca dels concerts de comiat d'Oques Grasses. Escolteu com imita el Josep Montero.
3: Ei, què passa, penya? Avui és l'últim concert de la història d'Oques Grasses, però no volem que sigui un concert trist. Així que ens donem a passar bé o què, penya? Ens donem a passar bé o què? Final, per amor va començar i per amor s'acaba. Us la sabeu per aquí o no? Va, que no us la sento, us la sabeu per aquí o no? Oques Grasses, això va per vosaltres.
1: Ai, per amor va començar i per amor s'acaba. Una de les frases que ens deixarà la història d'aquests quatre concerts consecutius d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: Ai, exacte. Sí, això és un tema per durar a menjar per massa aquestes hores del matí. Passem un moment, per cert, pel compte de TikTok de 3Cat Humor, va.
2: Sí, perquè ja estem tot el dia amb l'escroll amunt i avall. Des de l'està passant, vam voler enviar aquest missatge sobretot pels addictes al mòbil.
4: Hola. Amiga, amics, estàs veient això? Vol dir que estàs amb el mòbil. Para de fer scroll. El telèfon està matant la teva relació. Deixa el mòbil i acarona la mà de la persona que tens al costat. Si estàs a casa, si estàs al metro, no ho facis, és il·legal. És el moment de jugar a papas i mamas. O papas i papas. Per què no? Mamas i mamas també. Si aquest missatge et ressona, comparteix-lo. Envia'l a algú que t'agradaria que deixés de tocar el mòbil i et toqués a tu. Perquè a internet hi trobaràs moltes coses, però mai hi veuràs ningú fent el niqui-niqui.
1: I acabem amb el compte de TikTok. Bé, això és un altre, per donar-li a menjar part pel que les coses que fan la dia. Es diu Fruti Novel·les Catalanes.
2: Sí, a través d'uns gags creats a Mia, en Quim, que és una taronja, narra algunes de les situacions quotidianes que ens trobem els catalans en el nostre dia a dia, com per exemple el caos amb Renfe.
5: 25 minuts de retard?
6: El tren acumula una demora addicional.
5: Addicional? Si ja vaig tard fins i tot per arribar tard.
7: Hi ha alternatives amb bus.
5: Escolti, quan arriba el meu tren?
7: El sistema encara no ens ho confirma.
5: I qui ho sap, doncs? El sistema o el mateix Déu?
7: Pot tornar a consultar-ho d'aquí a mitja hora.
5: Una hora esperant! Però on renolles el tren? Retards, cancel·lacions... Això és una maleïda vergonya! Sabeu què? Que us bombin! Me'n vaig a peu! Casum de nap!
1: Us heu d'imaginar que és una taronja, qui està parlant.
2: Jo sóc addicte, aquest.
1: Sí.
2: Tinc un problema.
1: És de veritat. Després fem una mica de teràpia conjunta, carinyo.
2: Tinc l'algoritme trencat.
1: Jo, bueno, el meu algoritme està que... A vegades
2: m'ensenyen les coses... Aquestes coses. Les novel·les, tia, mare de Déu. Sí.
1: Ara em surt a mi una novel·la eròtica pujadeta de to de gais de l'Argentina, que no sé per què em surt, que els capítols duren com
2: molt
1: minuts.
2: No sé per què.
1: I passa de tot, jo tampoc ho sé.
2: No sé, no ho entenc.
1: Home, no busco jo argentinos calientes. No sé per què em surt. Però estic enganxadíssim, perquè a part són capítols allà pirats que no entenc res.
2: I quan duren?
1: 8 minutets.
2: Ah, una cosa ràpida.
1: Bueno, però en 8 minuts van espavilats, eh?
2: Sí, eh?
1: I passa de tot.
2: Ui, bueno, ara...
1: I guapíssims,
2: enganxa.
1: Estic enganxadíssim. O sigui, ja no sé què mirar les plataformes de la tele, i ara...
2: És molt millor, això.
1: Miro això. Avancem, per favor. 9 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Loles León, fantàstica, com sempre... va confessar com va anar el seu comiat a les tertúlies de Televisió Espanyola, Marta.
2: Sí, va passar quan era co-tertuliana al programa Amigues y Conocidas de Televisió Espanyola. Aquell dia, aquell mateix matí, es va assabentar que havien fet fora 17 treballadors de la cadena pública i això ha explicat una mica com va anar el podcast de la SER a la cara a en Fran Blanco.
8: Tuve una pelea, allí en los pasillos, de Prado del Rey, porque yo digo, sales, tienes que salir, estás contratada. Y digo, pues salgo con el lazo, si no, no salgo con el director del programa.
1: Sí.
8: La tuvimos y al final él cedió. Yo esto no puedo, yo no puedo con las injusticias. Y a mí siempre me tendrán allí delante, protestando y gritando. Eso también.
9: Y lo haces muy bien.
8: Bueno, Soy actriz, ¿eh?
1: Ah, bueno.
8: Interpreto bien.
1: És que no puc ser més fan de l'Olesa, per favor. És que m'encanta, m'encanta. I tenim molt bones notícies també de la premsa del Cor en Català, perquè la presentadora Núria Marín ha compartit els detalls del seu casament, que se celebrarà el 30 d'octubre.
2: Sí, la presentadora es casa amb la seva parella de fa 25 anys, en Juan Lu de Paolis, i ha explicat això a Instagram.
9: Ya tengo el vestido. Lo compré en Santa Eulalia. Y está inspirado en el estilo de Carrie Bradshaw, pero es un vestido muy Kate Middleton, que no es un vestido de novia, ¿vale? Es un vestido blanco, eso sí, pero no es de novia. Es un vestido de cóctel, de gala, es blanco, pero vestido de novia, not found. Porque, a ver, os cuento, yo llevo muchísimos años con Juanlu, con mi pareja, llevamos desde la universidad, desde segundo de carrera, nos fuimos a vivir juntos con los 23 años, llevamos más de 25 años juntos, y el tema de la boda, al final, es algo que siempre ha estado ahí, pero nunca nos hemos decidido. Yo quería hacer una mega fiesta, pero Juanlu es muy serio, Juanlu es muy discreto, entonces, lo que yo quería hacer, él como que no se veía.
1: Moltíssimes felicitats a la Núria Marín, que estem encantats perquè tan llast que ja era que us caséssiu, fills meus, tota la vida plegats.
2: I segur que va guapíssima ella, eh?
1: Seguríssim.
2: Bueno, diu que ha arribat a un terme mitjà, perquè clar, ella es veu que volia un show, deia que volia trapezistes, que volia fer un mega show, que la cerimònia que volia, doncs, la seva parella és molt més discreta i que es casen sobretot perquè els hi va recomanar la notària amb qui van signar la hipoteca del pis que s'acaben de comprar i que, de fet, els casaran la mateixa notària. S'ha de ser pràctic,
1: sí,
2: saps?
1: Ser pràctic.
2: Al final...
1: És que, clar, no t'hauria de dir a casa, tia, firmeu els paperets, que si us passa alguna cosa, almenys gràcies a... Anava a dir gràcies a Déu, la llei ens empara i ens protegeix. Vinga, va, que només...

0: allà, i aleshores realment doncs, m'ho he dit, doncs m'han dit, tinc l'opció de tornar-te el bitllet o el canviar-te'l per aquesta tarda. Aleshores vaig a casa, treballo des de casa, i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funcionar.
1: I l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va confirmar que la idea de l'expresident és tornar a Catalunya un cop hagin passat les eleccions del 29 de novembre.
2: El president dijo claramente que no podía una comparecencia oficial, que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el Partido Socialista. ¿No?
1: En clau d'humor, el Ricard va aprofitar els últims naixements a Catalunya per fer un joc de paraules.
3: I a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 quilos 430 grams a l'Hospital Vitas d'Esplugues de Llobregat, i el Vall amb 3 quilos 260 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una Vall alegre.
1: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb el Manel García, que és professor d'Història a la Universitat de Barcelona, i entre els seus alumnes hi ha el David Muñoz, d'Estopa.
4: I la veritat és que el David Muñoz té una cultura brutal, sí, sí. Brutal. Vull dir, ha llegit moltíssim, se sap la Bíblia de memòria, ha llegit una pila d'autors, i evidentment això fa que participi tantíssim a classe, però sobretot potser l'experiència més bonica és que ha estat un mes, vull dir, amb els companys, no?, de l'aula, i és que a l'aula hi ha gent que ve de l'institut i per tant que han complert 18 anys amb el David. I el David ha anat a les seves festes d'aniversari. Ja veieu el nivell de proximitat.
1: I més enllà d'aquesta casa, la dosi diària de Federico Jiménez Los Santos. Avui, amb la seva particular mirada a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta.
5: Vamos a ver si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea, hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra no se actúa como cuando se está en paz. No, pero la diplomacia, métase la diplomacia, como diría un argentino, por el orto.
6: Mare meva, com està Los Santos aquesta temporada. Los Santos, desperta, fill, una miqueta. Connecta't amb els astres. Baixa una miqueta revolucions. Ens esperen, no saber quin dia ens espera. Energèticament parlant, ens explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
7: Bon dia, matiners. Avui dimecres 14 d'octubre tenim la Lluna transitant pel signe de Sagitari. Una energia que ens desperta les ganes d'aventura, de descobrir coses noves i de sortir una mica de la rutina. I és que Sagitari ens recorda que a vegades, per canviar d'aires, no cal marxar gaire lluny. Potser n'hi ha prou en provar alguna cosa diferent, improvisar un pla o atrevir-nos a fer allò que sempre anem deixant per un altre dia. Així que avui, matiners, si és possible, una mica menys de rutina i una mica més d'aventura. Bon dimecres.
6: I Lara, qui li diem anys per molts anys?
8: Doncs avui felicitem el dissenyador de moda Ralph Lauren. Avui en fa 87. També suma un any més al presentador de televisió Jordi Cruz. Conegut sobretot pel programa de Disney Art Attack. Avui bufa 50 espelmes. I acabem felicitant el cantant i raper Asher.
6: Per què?
8: Amb tot el flow del món, avui celebra que en fa 48. Yo, yo!
6: I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
9: Bon dia, matiners.
10: Judit Neddermann, cantant i compositora, té una de les veus més dolces de la música catalana.
9: Una cançó que a mi m'anima molt per començar el dia és Love Theory, del Kirk Franklin, que és un artista de gospel que m'encanta, dels Estats Units. Espero que, ja que us heu llevat tan aviat, us aixequi l'esperit i amunt els cors.
10: Els més matiners. Brothers and sisters.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimecres 14 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí amb l'Agustí. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns.
2: Sí, ara mateix tots dos són rivals directes per les generals del 29 de novembre, perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans, que, recordem, col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra que eviti el xoc electoral signant una entesa també amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
3: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
2: Esquerra però deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles i també Podem rebutja integrar-se al Front Ampli. Tot plegat s'haurà de resoldre com a màxim divendres, perquè és l'últim dia per registrar coalicions.
1: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
2: Assumeix, però, que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment la suspensió. Haurien d'acreditar que els seus avis van ser exiliats, una situació que veuen molt difícil tant experts com també des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Radio, ha celebrat, però, la decisió del Suprem.
4: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
2: Per la seva banda, l'advocacia de l'Estat estudia un recurs davant del Constitucional.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili.
2: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Abans del retorn de Comín, la setmana que ve el Tribunal Suprem ja té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve, i després la sala penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa.
1: La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per l'incendi dilluns d'un comboi a l'altura de Saragossa.
2: Les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat, perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 quilòmetres i a circular per via única en un tram de 25 quilòmetres. Renfe, de fet, no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar dies. Les operadores Irio i Ouigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers.
1: El papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
2: El van intervenir ahir a l'Hospital Gemelli de Roma, després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst. Els metges li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret i el mateix comunicat expliquen que les primeres hores de postoperatori també han anat bé. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat.
1: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que han mort per no haver rebut una transfusió de sang.
2: Ho han denunciat a Catalunya Ràdio després que els sorprengués l'anunci que ha fet als Testimonis de Jehovà, que ara permetran als fidels rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. Samuel Ferrando és el president de l'Associació de Víctimes.
5: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res, simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
2: De fet, l'organització va arribar a qualificar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot la seva vida. És per això que estudien presentar una demanda col·lectiva.
1: La revista musical Under Rock celebra el seu número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona.
2: Recull els 400 millors discos catalans de pop rock del segle XXI, presentats en ordre cronològic, des de Rússia, d'Antònia Font, del 2000, fins a Paco de Lux, de Triquell, del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria, d'Antònia Font.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la revista Under Rock per sobreviure en temps complicats per revistes especialitzades. A dormir?
2: Som-hi.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts. Moment de saludar la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
6: Hola, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Amb totes dues fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb la visita dels Reis a Ceuta.
6: Sí, una visita que apareix a totes les capçaleres d'una manera o altra, ja sigui en foto o amb declaracions. La imatge que més predomina és la dels Reis donant la mà als veïns de Ceuta. La Vanguardia destaca que Felip VI exigeix bona fe al Marroc. El periòdico titula El rei proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable.
7: És el mateix destacat que ha triat l'ABC, amb el matís que hi afegeix del nostre país. Diu la sobirania del nostre país no és negociable. Pel que fa a la resta de premsa editada a Madrid, el país destaca aquestes paraules del monarca. No us deixarem sols ni indefensos. I el Mundo es fixa en aquesta frase. La nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya.
6: Qui passa més de puntetes en aquesta visita és l'Ara. Per començar, la foto és una altra. És dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
7: Visita a Ceuta banda, hi ha altres titulars destacats. El mateix diari Ara destaca que Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus.
6: En clau de precampanya, La Vanguardia titula amb unes paraules d'Alberto Núñez Feijóo. Aquestes, no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens.
7: Altres titulars que ens han cridat l'atenció, El Periódico diu que Planeta ultima la compra de Juventud, la històrica editorial de Tintín.
6: I la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada i del Barça.
1: I avui als diaris hi trobem opinions sobre el funcionament dels trens i també sobre les eleccions del 29N.
7: L'Ara titula l'editorial L'alta velocitat tampoc i diu que tenim dret a imaginar i exigir una cosa tan senzilla com un país on els trens, tots els trens, funcionin amb puntualitat.
6: I considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic.
7: El Mundo assenyala que els ciutadans estan farts del mal funcionament dels trens i assegura que això sacseja el PSOE a Catalunya.
6: Diu que el mal funcionament del transport ferroviari hauria de forçar una reacció immediata d'Òscar Puente, més preocupat per les xarxes socials que no pas de buscar solucions efectives.
7: Pel que fa a les eleccions, l'exdiputat d'Esquerra Joan Tardà fa un article al periòdico titulat El costerut camí de la unitat de l'Esquerra, en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis.
6: I considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, alerta que la bola, la mentida, s'ha convertit en arma electoral.
6: I lamenta, de cara al 29N, la intel·ligència artificial que contribuirà a propagar més que mai, diu, la desinformació.
7: I per la seva part, El País dedica l'editorial a lamentar que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar.
6: I recorda que hi ha pocs drets tan sagrats com el vot.
1: Repàs també la premsa digital, aquí no deixen tranquil.
6: Doncs mira, Cristòfol Colom, sí. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original.
1: Mare meva.
6: Sí.
1: Quin 26 coses més bonic, Solana. Sí. Clar que sí.
6: El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial. Inclou, per exemple, una infografia de la ruta que va seguir la seva expedició al 1499. Trama recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
1: Mare meva. El Perú es fixa en els cabells dels alumnes.
6: Sí, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, diu que els nens han d'anar amb cabells curts i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se'l, maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la vida de les faldilles diu que ha de ser adequada, sense precisar més que és adequada per ella.
1: Però adequada suposo que, vist el context de la notícia,
6: sí,
1: entenc que per
6: sobre
1: dels genolls, no?
6: Exacte. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules, ho recull El País.
1: La notícia que farà saltar del sofà una generació.
6: Reobre el Carme.
1: Ah, no, mira, que gaire. Bé!
6: La mítica discoteca, la plaça Reial de Barcelona. Doncs reobre amb vespreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos, ara amb uns nous propietaris que en volen conservar l'essència. Darrere hi ha l'equip Magnífico Club. Ho veiem a BTV.
1: I quan falten 2 mesos i mig... que no ho havia llegit sencer. Per Nadal, quan falten 2 mesos i mig per Nadal, sí, ho esteu escoltant bé.
6: Encara que no t'he posat l'amiga.
1: La mira, ja arribarà, que s'està descongelant. Alerta, torrons esgotats?
6: Sí, es van esgotar de seguida a la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Gramont. Per posar-hi noms, quins es van esgotar? Doncs mira, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, que és el Torró de Sant Esteve. Que et preguntaràs, Torró de Sant Esteve?
1: Sí.
6: Doncs mira, a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata, avellana caramelitzada i tot recobert amb xocolata negra.
1: Bé.
6: Torrons Roig es va quedar sense existències al seu trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del torró d'en Nocilla. Llegim el Segre.
1: Gràcies, Sílvia.
6: Ara.
1: Puja una miqueta, que l'audiència ho agraeix. Home, clar que sí. Bon Nadal des de Catalunya Ràdio.
6: Maria Curta.
1: Vinga. Que jo aquí sol a l'estudi fent el pallasso. Vinga, Marta.
8: Si és que ens encanta el Nadal.
1: No t'agradarà, tu.
8: Ens encanta el Nadal.
1: Unes ganes de que passi, no ni començat, però per sort sí que ens encanta repassar alguns apunts culturals quan falten 5 minuts per 3 quarts de 6. Marta.
8: Mira, avui comencem parlant de teatre perquè ja sabem la llista dels nominats als Premis Butaca. L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, opta a 9 premis, mentre que la mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El Barquer, dirigida per Julio Manrique, estan nominades en 8 categories. Completen el grup dels muntatges més destacats en aquests premis La Corona d'Espines i Una Festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna, i en la categoria de direcció competeixen noms com Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí. Els guanyadors se sabran el 23 de novembre. Canalies, tampoc deixem de parlar de teatre, perquè avui s'estrena Nosaltres el Sense Nom, de la companyia Mos Maiorum, escrita pel gran Joan Iago i dirigida per Irene Utranis. Això és un espectacle que es pot veure al Teatre Texas fins al 13 de desembre, en aquest cas. I avui també comença, doncs, la temporada d'Òpera a Catalunya. El Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell comença aquesta temporada d'òpera. També es farà per altres espais i per altres ciutats de Catalunya, una temporada que s'allargarà fins al 30 de maig.
1: Quina bona notícia que hem tingut. Sí. Que la vam tenir ahir, que ja van anunciar el seu retorn amb un nou disc.
8: Un nou disc i una gira per estadis. A casa nostra apunteu aquesta data, el faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el proper 18 de juny. I apunteu també aquesta segona data, que és el 17 de novembre, que és quan es podran comprar les entrades.

0: ho superes.
1: Quina veu més fineta que té el Macià.
2: Sí.
1: 3 minuts. Ah, mira, l'Ara, hi ha arribat. Hola, carinyo.
3: Hola.
1: 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
1: Mentre la Lara s'asseu amb tota la
4: xorra
1: i tranquil·litat del món. Ai, el cordomí també el dec tenir per aquí, despert.
5: Bon dia.
1: Bon dia. Què tal?
5: Molt bé. Aquí a punt.
2: Cada dia més d'hora, Eloi, tu.
5: Home, sí, jo estic connectat ja des de fa 10 minuts. Ja he escoltat mig programa.
1: Pots confirmar, ja que ets un nou participant, que la Dada Maria és una de les seccions que més t'enganxa d'aquest programa?
5: Home, per favor, no en tinguis cap dubte.
1: Que tingui tothom
5: a la teva, part de la meva intervenció.
1: Però què ve primer, la teva intervenció o la Dada Maria?
5: La Dada Maria, sens dubte. Jo em llevo per la Dada Maria, no per explicar-te.
1: Oh, molt bé. Que, per cert, he de dir-te que Francesc Mauri ens ha enviat una nota de veu demanant una cançó, eh? També t'ho dic.
5: De veritat.
1: També t'ho dic. L'escoltarem els propers dies als matiners de Catalunya Ràdio amb una història molt Mauri. Però això serà properament als matiners. Mentrestant, Maria, què?
5: Tinc molt curiositat per saber quina.
4: Al febrer, el llibre més venut a Amazon va ser Devuélveme mi país, ja ho direm bé, del polític d'extrema dreta, Alvise Pérez, que ho celebrava així.
6: El que ya es el libro más vendido en Amazon en España, el más vendido de todo el país en solo 10 horas de salir a la venta, no se puede comprar ni en el Corte Inglés.
4: Doncs bé, ara una anàlisi feta pel diari El País amb l'eina Pangram ha arribat a la conclusió que el 97% d'aquest llibre es va fer amb intel·ligència artificial.
1: Molt bé.
4: I no és l'únic, perquè aquesta mateixa anàlisi ha trobat que hi ha molts altres llibres autopublicats fets a mi. De fet, aquests autopublicats ja sabeu que són els que no passen per una editorial, sinó que tu els pots publicar de manera gratuïta a Amazon. Davant de persones que decideixen autopublicar un llibre, que cada cop són més, hi ha una allau amb aquesta irrupció de la IA, Amazon s'ha vist obligat a posar límits. Per això avui us pregunto... Uf.
5: Això serà complicat.
1: Això és pitjor que la final de l'1-2-3.
4: Amb la Ruperta.
1: A veure, oients, exacte, oients dels matiners, també alerta que us animem a participar al programa, eh? Pregunta de la Dada Maria d'avui.
4: Quants llibres, com a màxim, pot autopublicar-se un autor a Amazon cada setmana?
1: A veure, quants llibres es pot autopublicar una persona a Amazon per setmana?
4: Exacte, jo ara deixo publicar un llibre, però em posen un límit.
1: Doncs jo dic que 5.
2: Mira, no he dit 5, però direm 3.
1: Marta Viana diu 3.
2: Jo 10.
1: Lara diu 10. Cordomí?
5: Jo dic 1.
1: És que la pregunta és...
5: No pots autopublicar-te més d'un llibre a la setmana.
1: Escolta'm, però coneixent a Amazon, ja t'ho dic ara, ells deuen buscar la pela. Macià. Macià Closes diu 4. Avui, diguem que tenim ja un grup reduït de 1, 3, 4, 5, que és Cordomí, Marta, Macià, Canalies, i després Lara va per lliure i s'anima.
2: No té cap sentit,
1: dient 10. I la Dada Maria d'avui la guanya...
4: Eloi Cordomí! Són dos, podem quedar, que guanyava aproximadament més persones que hi havia empat. Mira, la cosa és que des del setembre Amazon deixa que els autors s'autopubliquin 2 llibres a la setmana. Són 2 per format, és a dir, digital, també portada tova o portada dura, però s'entén que és de la mateixa obra, d'acord? Llavors, fa 2 anys, quan va començar a establir els límits, es podien publicar fins a 3 llibres al dia, o sigui, tu imagina't. Després, l'Ara no anava tan malament perquè van rebaixar el llindar fins a 10 llibres a la setmana, i ara veiem que hi ha molta gent que fa llibres com xurros, amb això de la intel·ligència artificial, doncs han tornat a rebaixar el límit a 2 a la setmana, però clar, si tu comptes, això són 100 llibres
1: a l'any.
4: I pot crear 100 llibres a l'any.
1: Home, molt bé, Cordomí, molt afinadet això avui, eh?
5: Què et sembla? Aquí anem a comptar maneres ja, eh?
1: Sí, veig que jo porto una ratxa bastant horrorosa a la Dada Maria, m'estic començant a decebre una mica amb mi mateix.
2: No, home, no.
1: És que no em foto ni una a lloc, de veritat.
4: L'Eloi en porta 2, tinc el recompte.
1: Ah, tens recompte,
4: Mira, Lara, 8. Marta, 7.
2: Ui!
4: Canalia, 5. Macià, 4. Eloi, 2. Bueno. I després els artistes convidats que he tingut...
1: Sí, ens enllacen últimament.
4: No sé què li deuen estar passant.
1: Sí, aniran passant. Gràcies, Maria.
4: Fins ara.
1: Fins ara. 3 quarts de 6 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui als matiners tenim un val per 2 persones per l'obra Panorama des del pont, que podreu veure al Teatre Goya de Barcelona. Les funcions seran del 16 d'octubre al 29 de novembre i, vaja, pràcticament, per no dir específicament, es retrata amb una força dramàtica extraordinària els conflictes més profunds de l'ésser humà. Panorama des del pont, al Teatre Goya, si voleu aconseguir aquestes entrades. I, home, de pas saludar-nos, 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou. A veure, un moment, Maiol Roger, bon dia.
0: Bon dia.
1: Ara sí, 13 minuts, les 6 del matí. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui pendents de les protestes dels pagesos, que comencen a arrencar 6:45 des de diferents punts del país. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de Presidència, Albert Dalmau. A l'Àgora repassarem els moviments a l'esquerra, entre Front Ampli, Esquerra i Podem, que està la cosa interessant i calenteta. Després, entrevista als germans Adrià, Ferran i Albert Adrià. I atenció, farem Àgora Esportiva també, que el Barça va guanyar, és necessari, tele i sèries, i atenció a la pregunta, perquè hi ha eleccions el 29 de novembre, però t'has preguntat mai com es governen els animals? Si el rei Lleó té una monarquia parlamentària o no? Doncs avui Evelyn Segura, la nostra experta en benestar animal, ens ho respon al matí.
1: Home, alguna jerarquia és el món animal, hi ha d'haver, no?
0: Sí, si n'hi ha entre els humans que a vegades no tenim més instint que el més bàsic, doncs també n'hi ha el món animal, ja t'ho avanço.
1: Doncs vinga, us escoltarem com sempre a partir de les 6. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
7: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
8: No me quiere llamar, ¿Por qué me llamo usted a mí?
1: Ja hi tornem a ser.
9: 11a temporada del Tot Costa.
10: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si son muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
2: No.
11: Welcome to the best hour of the day. It's 4:00. This is Francesc Garriga.
12: It's the moment to believe in the project.
11: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li hem dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
7: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
12: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I aquest home del temps té un nom i el sap tothom. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Escolta'm, què, quin dia ens espera per avui? Que he sortit de casa, almenys arran del litoral, he pensat, quina bona temperatura, és la temperatura perfecta que m'agradaria tenir tot l'any.
2: Ets el meu termòmetre, eh? Al matí sí, una mica percebo les sensacions que té la gent gràcies als teus comentaris.
1: Veus?
2: Em va molt bé, això.
1: Molt bé, doncs jo seré el teu termòmetre baròmetre.
2: Mira, sí, les temperatures encara són molt suaus, són molt semblants a les d'ahir. Sí que han baixat un palet potser en alguns llocs de l'interior perquè no hi ha tants núvols, però encara continuem amb bancs de boira o núvols baixos al centre de Catalunya, també en alguns llocs del prelitoral, no tan abundants com els d'ahir. I avui serà un dia de sol, un altre dia sol, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, alguns nuvolets que al migdia poden aparèixer al litoral i litoral, sense precipitacions, i tot plegat amb temperatures que tornaran a enfilar-se més o menys com ahir, en general les màximes de 24-26 i les més altes més de 28, potser 30 graus al sud de Catalunya. Però hi ha previsió de canvis. Canvis que ens arriben coincidint amb el cap de setmana, amb una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que provocarà segurament un episodi de pluges que poden arribar a ser abundants. Així que aquests dies estarem, probablement estarem distrets una altra vegada.
1: Aprofitem doncs aquestes bones temperatures, perquè com ens acabes de dir, al cap de setmana hi ha aquest gir inesperat de temperatures.
2: I abans encara pujarà una miqueta més. Divendres pujarà una mica més. Va, gaudeix-les.
1: Ho gaudirem. Una abraçada, Eloi.
2: Fins ara.
1: Fins demà. Adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Res em fa més feliç que ens truqueu en directe al 93207474. Ens encanta escoltar els oients matiners i, sobretot, regalar teatre, perquè és el regal perfecte i és tan fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i d'aquesta manera fareu feliç aquella persona que tant estimeu. I és per això que avui, des de Regalar Teatre, us convidem a anar a veure Panorama des del Pont al Teatre Goya de Barcelona. Recordeu, funcions del 16 d'octubre al 29 de novembre. Si ens truqueu, teniu l'opció d'emportar-vos aquest parell d'entrades que, escolta'm, per començar el dia no està gens malament. Saludo aquestes hores del matí en Marc. Molt bon dia, Marc.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Marc? Molt bé, i tu?
3: Molt bé, molt bé.
1: Des d'on ens truques, Marc?
3: De Tiana.
1: Des de Tiana.
3: Correcte.
1: Tan bonica la població de Tiana.
3: Molt bé, sí, sí.
1: Teniu allà aquell casino que es menja fantàstic, el casino de Tiana.
3: Exacte, el casino, el casal.
1: El casal, tot. És una meravella, Tiana. I escolta'm, què fas d'espera aquestes hores, Marc?
3: Doncs mira, cap a la feina.
1: Cap a la feina. De què treballes?
3: Doncs porteu una empresa metal·lúrgica aquí al Vallès.
1: Molt bé. I fins a quina hora tens previst treballar?
3: Pues a les dues i quart, com a molt, ja pleguem i cap a casa.
1: Bé, un bon horari, no? Suposo, Marc.
3: Sí, perquè si vaig al crossfit al migdia i després ja busca els nens i tota la pesca.
1: Tens tot el dia ben organitzat, pel que veig.
3: Exacte.
1: Doncs a veure si ho acabem de reblar amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont. Marc, t'envio una abraçada.
3: Ojalá. Vinga, va, gràcies, noi.
1: Que vagi molt bé, tens el número 1. Adéu, adéu.
3: Ja, adéu.
1: Qui tinc per aquí? Tinc el Guim? Guim, bon dia.
4: Bon dia.
1: En Guim, ell va insistint, que això és meravellós, no? T'ho dius, jo ho vaig intentant. Va, això està bé, Guim. Qüestió d'insistència, a vegades, és com millor surten les coses.
4: Sí, sí.
1: Doncs, Guim, no, vaig a saludar altres oients, perquè tu ja et coneixem, amb el teu permís. Et dic que tens el número 2 i a veure si tens sort.
4: Molt bé.
1: D'acord, Guim? Que vagi molt bé. Adéu. I acabo saludant a la Gemma. Gemma, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Gemma?
5: Bon dia.
1: Va bé el matí?
5: Va bé. Ja acabada, ja va.
1: Tot i així et veig optimista, Gemma?
5: Sí, ja estem a dimecres. Ja està.
1: Sí, aquesta setmana ha passat curta, demà dijous, ja tornem a tenir el cap de setmana aquí, hauríem de treballar tots de dimarts a divendres i la vida seria més fàcil.
5: Sí, seria tot més fàcil, la veritat és que sí.
1: Clar que sí. Doncs escolta'm, Gemma, a veure si la fem una mica més fàcil amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont.
5: Perfecte, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Gemma.
5: Adéu,
1: bon dia. Ai, és el nou èxit de Bruno Mars. No sé si ja heu tingut ocasió d'escoltar-lo. Es diu On My Soul. Evidentment està inclòs en el seu àlbum de retorn titulat The Romantic, un àlbum que es va publicar el 27 de febrer d'aquest any. Si no la coneixeu, als propers minuts, ell és el protagonista dels matiners, Bruno Mars.

0: Els més matiners.
1: On mai sou, el ritme carregat de Bruno Mars, que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Com cada dia abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar ahir la nit l'Agnès Marquès després de presentar, evidentment, el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo del Catalunya Nit d'aquest dimarts, amb el que em quedo és, novament, amb les reflexions del Roman Urbús, que és el nostre expert en intel·ligència artificial i que a partir del pas que ha fet Giorgia Meloni de registrar la seva veu i la seva imatge, ens ha explicat que al final, com que entrem en un nou univers amb la intel·ligència artificial, tots plegats acabarem registrant la nostra veu i la nostra imatge per tal de protegir-nos de que ningú altre la faci servir. És ben bé el món al revés, perquè el que és ben estrany és que sense el consentiment d'algú tu puguis utilitzar la seva veu, la seva imatge, la seva identitat digital, segons a tu et sembli. Au, que vagi bé, vinga, ja és dimecres. Bon dia.
1: Doncs d'aquesta manera acabava ahir l'Agnès Marquès al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. I ara mateix és a punt d'arrencar l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, a qui saludo ara mateix. Bon dia, Ostrell.
3: Hola.
1: Què
3: bon
1: tal?
3: Dia, bon dia. Molt bé.
1: Com sempre, ets la meva mà innocent.
3: A veure.
1: Un número de l'1 al 3, estimat Ostrell.
3: A l'1.
1: El número 1, doncs mira, el Marc de Tiana se'n va cap al teatre gràcies a la innocència de l'Ostrell. Escolta'm, per cert, avui, entre d'altres, el conseller de Presidència, l'Albert Dalmau, també pendents de les protestes dels pagesos.
3: I la mobilitat. La mobilitat també serà un tema important avui, perquè estarem pendents del que passi encara amb els trens i també per amb la mobilitat pel que fa a les carreteres, perquè si diverses columnes de tractors surten des de primera hora cap a Barcelona, doncs veurem què és el que passa també a les carreteres.
1: Algun dia hauríem de provar allò de la paciència de la gent, perquè crec que últimament els usuaris en general tenen una paciència de quilòmetres.
3: Són molt resilients, els catalans.
1: Exactament.
3: Si no estaríem aguantant. Exacte. Segons quines aventures a Rodalies, per exemple.
1: Rodalies és que és un xou.
3: S'ha de viure en positiu.
1: Ah, això sempre.
3: És una aventura.
1: Sempre.
3: Quan surts de casa, però no quan tornaràs.
1: Exacte. Doncs ens agafarem aquest dimecres com una aventura.
3: Vinga, fins
1: ara. Que vagi bé l'aventura, Ostrell. Bon programa. L'actualitat arrenca ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i tornem demà.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Hola, senyor López, com estem? Escolta'm una cosa. Ahir al Rambla vam fer un mes ja, un mes de programa. Hem fitxat no sé quants ramblers que ens expliquen coses i l'equip em deia, escolta'm, i el Sergi? Dic, bueno, doncs ja li enviarem un missatge, no sé, igual està rodant pel món, aquest home, com que tant està a França com a Madrid, com aquí, com fent coses, o igual no, eh? Igual estàs tranquil·lament a Vilanova menjant-te unes gambes. Però en qualsevol cas volíem saber què és de la teva vida, què estàs fent, i com et va. I a més, avui també sorties a la conversa perquè estem intentant localitzar algú que ens digui una mica que, quina cara ha de tenir un dolent, ha de tenir algú que fa por. I hem anat a petar a l'estudi d'efectes especials que us va fer el Fauno, pel Laberinto del Fauno, per aquella pel·lícula que, ostres, avui he buscat a Viquipèdia i fa 20 anys ja del papelón aquell del Capitán Vidal. En fi, bueno, tot aquest rotllo per dir-te que volem saber com estàs. Va, explica'ns com et va la vida. Una abraçada.
1: Iep, què dius, Morgades? Escolta'm una cosa, doncs mira, la vida, com va la vida? Mira, ara precisament estic a Brussel·les, capital de Bèlgica. Estic aquí perquè estic fent promoció és en argot, promoció de... Estic fent algunes entrevistes i fent premsa, etc., perquè el 27 i el 28 de novembre vindré a actuar a Brussel·les, a fer el Non Solum. El 27 el farem en francès i el 28 en castellà. Sí, a Brussel·les, en francès i en castellà. I això, he vingut a fer promo. Després, diumenge, me'n vaig cap a París perquè actuo a l'Olímpia, a l'Olimpià, aquest sala de concert, aquest teatre, aquest lloc mític, emblemàtic, simbòlic de la cançó catalana, on la Mare del Mar Bonet doncs, celebra un cop més que persisteix, insisteix i resisteix i fa un concert. I el Borja Peralba li fa de taloner. I jo sortiré amb el Borja Peralba a llegir un poema del Bukowski i bueno, una cosa d'aquestes. Després passo per París el dilluns i faig doblatge, post-sincronització, alguns ADRs, n'hi diuen, o sigui, veus de frases curtetes que falten a una pel·lícula que està muntant que es diu La Balena, i baixo un cotxe cap a Vilanova. Això és la meva... Aquesta és la meva actualitat. Ja ho veus, amunt i avall com els saltimbanquis. Salut, salut, salut, petons.
0: Amb la Conxita Català, si us plau.
2: Servidora, amb qui parlo?
0: Hola, Conxita, mira, em dic Anna Morgades, Anna Morgades Valldosera, que el cognom de la mare s'ha de lluir. Que t'enxampo en un bon moment.
2: Ai, Anna Morgades, amunt com les vaques, eh? M'agrada que em truquis, però quina il·lusió, escolta, cada tarda us escolto, la Rambla 54, felicitats pel programa!
0: Ai, Conxita, moltes gràcies, jo t'anava a dir que et trucava des del Rambla 54 de la xarxa, perquè ja saps que la teva neboda, la Gisela Puntí, que és una de les companyes de producció del programa, doncs treballa amb nosaltres. I ella m'ha dit
2: sí,
0: que...
2: Sí, molt maca la Gisela, molt maca, em fa visites molt sovint, sí.
0: Molt, molt, molt maca i molt eficient. I ella m'ha dit que has escrit un llibre que està molt bé, sobretot amb aquests temps d'incertesa que ara estem vivint.
2: Sí, bueno, he escrit un llibre, una mica de la meva experiència de vida. Vaig dir, escolta, jo he vingut aquí a la vida, tinc el llamado, sento que jo haig d'ajudar amb alguna cosa, i amb tota la meva experiència, doncs he escrit un llibre. Sí, per ajudar una mica la gent i pels despistats que hi ha, que he pogut una mica seguir la vida o donar-los una mica de llum, saps?
0: Ja. I com es diu aquest llibre, Conxita? De què va?
2: Mira, es diu Ara sí, amb admiració, eh? Amb majúscula, allò. Ara sí!
0: Ara sí que
2: ara
0: sí.
2: Ara sí, perquè... Sí, ara sí que sí, perquè és com un cant a la vida de l'ara i aquí, eh? La vida s'ha de dir sí, sí a la vida encara que passin coses, perquè a la vida a mi m'han passat moltes coses, eh, Anna? Com a tu, com a tothom, com a l'Arnau, com a l'Ivan, el Francesc, que són els tècnics, com a l'Ai, a tothom li passen coses.
0: Veig que la Gisela et té ben informada, eh, de l'equip del Rambla 54.
2: Que us escolto cada tarda, sí, cada tarda, ja com m'ho va dir. Diu, ara estaré al Rambla 54, jo cada tarda, a les 4, tu em connecto, us escolto, sou com de la família, com que ella està amb nosaltres, i tal, és com si forméssiu part, també. Un dia ja vindreu a berenar a casa, no patiu, ja us convidaré.
0: Ah,
2: eh?
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Deia, el llibre és una mica això, experiència personal, no, de coses que m'han passat, i que l'he anat sortint, perquè a vegades tot se'n va anar a rir, i dius, cap on tiro ara? Doncs pues mira, aquesta llum, el que he fet, és una mica ajudar la gent, sí.
3: Doncs és prou necessari, en el temps que estem vivint. Posa'm un exemple d'algun moment que hagis dit, ostres, ara no sé cap on te tiro.
2: Mira, doncs quan em va deixar l'Andreu. Ara em doncs posarem tristos, però sempre hi era, sempre estava al meu costat, fent-me companyia, i ara et cantava com els àngels, i de la nit al dia, caput, va deixar de piular. Sí, el canyet. I hi ha gent que deia, ai, em fas un gramatge, no? El canari, és que l'Andreu, escolta'm, és que no era només un canari, era part de la vida, saps? I la gent, ui, sí, quin cap d'avall. I a mi això em va anar molt bé. Vaig començar a meditar, vaig entrar al món del tantra, vaig fins i tot fer una cosa d'ayahuasca. Sí, obrir la finestra, obrir la mira sana. I em va anar bé, i tota aquesta experiència m'ha curtit, tu. I ara penso, saps què? Ho puc compartir amb la gent, però no et pensis, jo no només he publicat un llibre, que això ja està bé, no, ofereixo tallers individuals i grupals perquè la gent pugui trobar el seu camí de vida, sí.
3: Molt bé, pugui trobar el seu Andreu si l'ha perdut, no?
2: Clar, és això. Jo sempre ho comento, l'Andreu, eh? Va marxar per sempre estar present.
3: Per tant, podríem dir que vas una mica a la recerca de l'espiritualitat, no? A veure si t'haurà acabat copiant la Rosalía.
2: Bueno, jo això ho pensava, molt ben vist, Anna, jo això ho pensava l'altre dia, vaig pensar, mira, escolta'm, jo penso que fa alguna cosa li ha arribat segur, saps, o la seva àvia, o vés a saber, perquè, clar, en la vida ens hem d'aferrar amb alguna cosa. I la Rosalía també s'hi ha aferrat. Molt bé, eh? Perquè la Rosalía, després del tra-tra, ho demà ha anat evolucionant, i la nena... Ho fa molt bé, eh? Ja l'escolto a casa, eh? La Rosalía m'agrada, eh? Les lletres.
3: Sí?
2: I els seus shows i els seus espectacles, i tant. Sí. És molt bona.
3: I ara mateix, la Conxita Català, a què està aferrada? Després de totes aquestes proves que has fet de diferents meditacions, ayahuasques i coses diverses.
2: Doncs mira, primera, aferrada al nostre programa. Cada tarda a les 4 per mi és com qui fa el rosari. Cada tarda a les 4 a les 4. Anar amb les 54 amunt i avall. Cada tarda, tu. No sé per què no treballeu dissabtes i dimecres, que també l'escoltaria.
3: No donis idees.
2: Això és un aferrament que tinc. I després l'altre és una mica l'ara i aquí. El viure, a mi m'agrada viure la natura. Observar. Jo què sé, hi havia la torta ara com ve. Pues mirar-la, com vola. Com piula, eh? És tot això. Com cau la fulla del terra. Aquest punt que jo pares em diuen, ui, ets com un huracà. Sí. Però un huracà és de la calma, també, saps? Conxita... És de poder observar això, eh?
3: Conxita, i a banda del llibre, ens deies que fas tallers i expliques, de fet, el contingut, totes aquestes experiències teves, com has anat de superació, també les expliques en directe als escenaris, no?
2: Sí, vaig estar rodant per tot Catalunya amb l'espectacle Ara Sí, i el que feia era això, era un monòleg d'una hora, que al final també interactuava amb el públic, explicant tota la meva vida, tota aquesta recerca, perquè jo crec que ho haig de ser això. Això és com un servei a la humanitat. Jo vaig sentir el llamada, em va entrar dins i vaig veure que jo estava per fer això. Com tu estàs per fer ràdio, doncs el mateix. Jo estic per fer això, per comunicar-me, per poder arribar a la gent. I l'espectacle era això, eh? Explicar una mica a la gent. Hi havia molta gent que a partir d'aleshores se'ls obria un món. Hi havia gent que s'apuntava als tallers. Hi havia gent que se comprava el llibre. I a cada nit abans de dormir feien un petó al llibre i els hi enviava l'energia.
3: Molt bé. Escolta'm, i si volem venir a escoltar-te, si l'oient diu, escolta'm, jo vull anar a veure què m'explica la Conxita Català, tens algun bolo d'aquests a la vista?
2: Ah, mira, bolo no és... El que vaig és que me'n veniré a veure al mercat el Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, aquest que té bastanta solera, em van dir, escolta'm, que vindries. I vaig dir, bueno, ja vindré, va, no patiu. On voleu que vingui? Em van dir, el 23 d'octubre al mercat de Marsans. I vaig dir, perfecte. Doncs estaré allà passejant a les 10:30 i fins em sembla a la 1 del migdia xerrant amb la gent dels mercats. Perquè a mi m'agrada això, eh? M'agrada la gent del mercat, la gent que parli de la seva vida. Aquests són els que m'agrada tocar de prop a prop, saps? Així que, bueno, estaré allà amb la farxetera, amb la carnissera, o amb tots plegats.
3: Doncs escolta'm, ho deixem dit perquè l'oient no s'ho perdi. 23 d'octubre, Mercat Marsans, de 11:45 a les 12 a Cornellà, és això, eh?
2: Allà a Cornellà estaré, sí, pot ser que allarguem més. Eh? Ai, espera, para, Anna, que arriba la nebudeta.
3: Ai, nena. La Gisela.
2: Em pensava que no venies avui. Mira, us la deixo a vosaltres, si voleu, eh?
3: Ah,
2: doncs... I us la saluda.
3: Molt bé, moltes gràcies, eh, Conxita, una abraçada molt forta.
2: De res, ja us he d'escoltar, que m'encanteu. Felicitat pel programa, m'encanto d'això.
3: Gràcies.
2: Escolta.
3: Sí.
2: Ah, ja ho veig, eh? Que heu enredat una mica la Conxita, no?
3: Sí, sí, sí, l'hem trucada. Avui el que no sabia és que tu venies a veure-la.
2: Bueno, jo de tant en tant, avui que tenia festa, que dic, mira, avui no treballo, sempre vinc a veure-la una miqueta. Dos cops a la setmana així sempre ens trobem, comentem. Bueno, és fan, no sé si us ho ha dit.
3: Sí, sí, ens ho ha dit,
2: programa, eh?
3: Ens ho ha dit, ens ho ha dit molt i ens ha deixat aquí estarrufats com a gallines, a tots.
2: Bueno, com va? Fa un resum del que he escoltat. Bueno,
3: molt
2: xoc,
3: bé,
2: sí, sí.
3: Molt bé, molt bé. I com va aquest dia de festa, Gisela? Trobem a faltar, eh?
2: Home, bé, bé, tranquil·leta, sí, sí, organitzant una mica, venen dies de més de tabalamenta, però bé, bé, no em queixo, no em queixo.
3: Escolta'm una cosa, nosaltres volíem parlar d'aquesta, no en diré afició, perquè gairebé és una segona professió teva, aquests espectacles d'humor i clown que fas. Com, d'on va venir, sí, això, Gisela?
2: Mira, jo això de petita ja m'agradava molt el teatre, sempre he estat vinculada amb el teatre, de ben petiteta, sempre feia shows ja a casa, val? I mai, o sigui, sempre el meu cap no deixa, i ara en tinc 48, i no deixa de crear i imaginar, o sigui, com altres mons, altres personatges, mira. I vaig passar de fer teatre, després vaig passar a fer performances teatrals, bastant vinculades a la poesia, i d'aquí vaig anar a parar al clown, que em va agradar perquè, clar, des de l'humor pots arribar molt lluny, riure't de moltes coses realment molt profundes, i treure una mica el drama, però tocar la gent. I va venir així, o sigui, una cosa va portar l'altra i vaig començar-me a formar amb diferent gent vinculada al món del clown i em va agradar molt, la veritat.
3: Amb sí, grans sí, noms, començar... eh? Amb grans noms, perquè jo he llegit una mica la teva biografia i déu-n'hi-do, jo no en sé gaire de clown, però algun em sonava, eh?
2: Sí, sí, vaig tenir la sort de treballar amb el Jean Du Edwards, l'Eric Devon, que vaig anar a Menorca a fer un estat, la Gardi Hooter, que ara la tindreu al Festival Internacional de Cornellà i també està al Festival de Pallasses, que també és molt bona, la Fanny Giró, la Virginia Mata, o sigui, realment m'he anat formant perquè no hi ha una formació establerta. O sigui, has d'anar tu ideant una mica, dir, mira, aquest fa un estatge d'una setmana, doncs vaig allà a aprendre aquesta tècnica i entre aquesta tècnica i l'altra, doncs, crearé el meu clown, saps? Però sí, sí, i ara, de fet, amb res, també marxo al Festival de Pallasses a aprendre a caure, que això és important a la vida, no?
3: Sí, molt. Com...
2: Sí, ens ajuda a aprendre caigudes, però físiques, eh? Vull dir, realment, ja us diré com va la cosa. Espero no arribar amb la cama trencada, saps?
3: Esperem que no, eh? Escolta'm una cosa, i enmig de tota aquesta formació de clown apareix la tieta, aquesta Conxita Català, que és un personatge, jo t'he de dir que a mi m'ha recordat molt a les Tresines, potser en un punt d'aquells personatges que feia la Llull Bertran, una mica també sí, aquell sí. Angelines dels companys de RAC1, dels Oscars, no?
2: Totalment, sí, sí. Jo he begut i veia a casa i m'encantaven les Tresines, la Llull Bertran, i totes elles pues, m'han anat, no, calant, m'han anat calant. I la Conxita va sorgir jugant. O sigui, jugant, creant personatges, i vaig començar-lo a presentar en diferents cabarets, que són espectacles de 5-10 minuts, i vaig començar a jugar amb la Conxita, que al principi ja va començar com molt elegant, però potser no era tan elegant com ara, no? I ha anat canviant. I després la vaig anar provant, després quan va haver-hi la pandèmia vaig fer com una secció també que em van demanar a la xarxa d'un programa que fes una secció diària. I després d'això vaig dir, mira, vull fer alguna cosa més. Vull dir, a banda de fer una secció de 10 minuts, vull fer un espectacle d'una hora, que dius, qui em demana a mi posar-me en això, que és una feinada. I després vaig dir, vale, necessito algú que em dirigeixi unes mirades externes, algú que em vegi des de fora, perquè si no és molt complicat poder-te dirigir. I aquí va venir la recerca de qui ho pot fer o qui ho pot fer-ho, parlant amb pallasses, amigues, que he vist treballs que m'han agradat molt, i em van dir, el Pep Vila és ideal per treballar el personatge. I aquí va venir la direcció d'ell, i vaig estar un any i mig treballant amb aquest espectacle d'una hora d'aquest monòleg, i vaig aprendre molt, molt, molt, moltíssim, i va ser una experiència. O sigui, cada dia que pujaves a l'escenari era diferent i va ser molt bonic tot el procés de la Conxita. Jo li tinc molt de carinyo, l'estimo, la Conxita.
3: La tieta, no?
2: Totalment, sí, sí, sí. totalment.
3: I aquesta imatge de la Conxita, tu deies, clar, estem a la ràdio, la gent no et pot veure, però és una senyora així com les Dantes, que es diu, amb vestit, jaqueta, perles al coll, sí. No? Unes ulleres immenses, aquell pentinat crepat així tan característic. Aquesta imatge, com hi arribes aquí? És una cosa del Pep? És una cosa teva? Heu caminat conjuntament?
2: Jo crec que jo vaig arribar ja, tenia un traje però no ens encaixava. Jo sempre pensava en un traje fosc, però vam passar, em vaig trobar el traje clar i és graciós perquè el traje és clar, és cru, però té com és de serp, com si diguéssim, o sigui, té un punt que el dibuix és de serp, o sigui, no és un traje clàssic, té un punt ja trencador. I vaig dir, aquest és ideal, saps? I aquí vam anar treballant sobre el traje, de fet, tots els assajos m'havia de posar el traje perquè el Pep no et deixa treballar sense traje.
3: Clar, per posar-te en situació.
2: El traje vaig suar.
3: Clar, clar.
2: Sí, totalment. O sigui, havia d'anar totalment de Conxita, sempre, saps?
3: I el que té una història... Sempre... Ai, perdó, digues.
2: No. I sempre és el traje, perquè jo pensava, bueno, tindrà diferents vestuaris. I ella em va dir, no, el personatge va tenir el traje. Després potser fa canviar els detalls i coses, però que la gent veurà i dirà la Conxita, saps? I realment va passar això. O sigui, ha passat això. La Conxita, la gent ja la veuen i la veuen amb el traje jaqueta de color cru, saps?
3: I he llegit que el que té una història curiosa és la perruca.
2: Ai, sí, la perruca. És que és molt graciós. O sigui, aquesta perruca... Jo a casa sempre he comprat perruques, he tingut perruques. Un dia parla la meva mare, diu, ai, jo tinc una perruca i tal. Me l'ensenya i dic, però si és perfecta aquesta perruca, que és la que porto amb la Conxita. I aquesta perruca és d'ella quan era jove, que estudiava a Barcelona, que es va tallar molt els cabells, i en aquella època era més fàcil comprar perruques, que eren un altre preu, no com ara, i es va comprar la perruca perquè venien a veure els seus pares. I aquesta perruca, clar, té història i té molts anys, que jo després l'he utilitzat i l'he portat com a Conxita, saps?
3: Doncs és una història ben bonica, no? La perruca de la mare que ha acabat en el cap de la tieta.
2: En el cap de la tieta i a dalt dels escenaris, sí, és boníssim.
3: Doncs...
2: Tot queda en família, ja ho veus, ara. Ja. També, bueno, els retocs, també s'ha de dir que els retocs del traje de la Conxita català també l'ha fet la meva mare, o sigui, que tot queda en família, sí.
3: Doncs molt bonica aquesta història. Gisela, escolta, moltíssimes gràcies. Dóna-li les gràcies a la tieta per haver parlat amb nosaltres. Que segueixi escoltant-nos.
2: Ara els hi donaré, que veig que està preparant el berenar. Ara els hi donaré.
3: Doncs que segueixi sent un oient tan fidel i, escolta'm, el dia que ens digui, venim a berenar, eh?
2: Perfecte. Convidats esteu.
3: Sí, una abraçada, sí, sí. A totes dues.
2: Adéu. Gràcies. Adéu. Que vagi bé.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: escoltar Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Hang on, little tomato, resisteix, petit tomàquet. És una bona banda sonora per la història que avui ens porta la Carme Reverte. És efectivament la història d'un tomàquet resistent. És el tomàquet mandó, una varietat que semblava condemnada a desaparèixer, però que avui es torna a conrear als camps de Collserola. La Carme n'és una autèntica fan i avui ens porta doncs, un dels protagonistes d'aquesta història de tomàquets. Carme, ben tornada. Qui tens amb tu avui per ramblejar amb nosaltres?
2: Hola, Anna. Doncs, efectivament, sóc una fan i t'asseguro que el dia que els tastis tu també ho seràs, eh? T'ho asseguro.
1: Sí, a mi, jo sóc força fan dels tomàquets en general, si tenen gust de tomàquet.
2: Doncs aquest és... està assegurat. Ja t'ho dic. Mira, m'acompanya a l'estudi el Pol Domènech, que és enginyer agrònom i un dels pagesos que ha conreat el tomàquet mandó a Collserola. Pol, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda i gràcies per convidar-me.
2: Escolta, quina història hi ha darrere d'aquest tomàquet que ens hem de remuntar a una llavor que algú va conservar en el seu moment, no?
3: Sí, exacte. És un tomàquet autòcton d'aquí Collserola que feia potser 100 anys o així que es cultivava i es cultivava a diverses masies bastant per consum propi i bueno, Damià Gimbernet de Can Mandó va ser qui va guardar en un pot les llavors i després de 60-70 anys les va treure altre cop i hem començat a recuperar-lo.
1: Pol, i aquestes llavors que es devien conservar molt bé, no? Realment, com estaven? Què us va fer pensar? Escolta, em val la pena intentar, a partir d'una llavor que està guardada dins un pot de fa 60 anys. És que em sembla una història fabulosa.
3: Sí, bueno, el Damià Gimbernet és molt friqui d'això, de guardar totes les llavors, i de fet, en aquests últims anys s'ha perdut una mica la variabilitat genètica de totes aquestes llavors autòctones, que moltes vegades no són tan fàcilment conservables, diguéssim, o potser visualment no són tan maques, cosa que el tomàquet mandó sí que ho és, de maco i de conservable. Però s'ha tendit a que millori la producció i el postcollita en general, en totes les fruites i verdures. Llavors, tota aquesta variabilitat genètica, totes aquestes varietats antigues, doncs en algun lloc s'han de guardar i és un tresor, no? I al final aquests tresors de tant en tant surten. Anem provant moltes varietats i anem provant moltes coses que es feien, a veure si en aquests temps moderns i en aquests mons ràpids que tenim ara, doncs ja encaix, no? I la sorpresa ha sigut que amb el tomàquet mandó n'hi ha hagut.
1: I un cop preneu la decisió de, sí, aquesta llavor anem a provar-ho, quin procés se segueix amb aquestes llavors fins a aconseguir doncs, que el tomàquet torni a ser el mandó que coneixien els avantpassats? Es planta sí, però... i prou o com va això?
3: No, hi ha hagut molta feina al darrere, hi ha moltes persones implicades, hi ha hagut pues, confiança i generositat entre nosaltres i això ha sigut també una de les coses que ha donat l'èxit, no, de tomàquet. El punt inicial és que la varietat ja era bona, no? Llavors el 2014 Damià Gimbernet les va proporcionar al parc de Collserola perquè a veure si des del parc tenien capacitat doncs de promocionar i de fer que els pagesos tornem a tenir una mica de sentit, no?, aquí a prop de Barcelona, ja que ens havíem quedat una mica fora de lloc, sense saber massa bé què fer o quin paper havíem de jugar, ja que tots els productes que fèiem o que hem fet pues es troben al supermercat d'una altra manera, més fàcil. Llavors era trobar algun producte de valor afegit i que el consumidor final pues, l'apreciés. I això és el que està passant amb el tomàquet. Com deia, el 2014 el Damià Gimbernet el va portar al parc de Collserola. Des del parc de Collserola ho van traspassar a la Fundació Miquel Agustí amb el Joan Casals, que ho comanda, i va ajudar a estabilitzar la llavor. Això vol dir que dintre del tomàquet hi ha molta variabilitat. Llavors el que es va fer és un procés de selecció natural, que senzillament és plantar totes les llavors que teníem i extreure pues, les 10 plantes millors, no? I d'aquí multiplicar-les per tenir com una varietat més estable, més homogènia.
2: Tinc entès, Pol, que és un tomàquet delicat, que dona més feina que altres varietats, que s'ha de cuidar, que s'ha de mimar. Què significa cultivar el mandó a Collserola? Quines condicions requereix?
3: Sí, és delicat. S'ha de ser molt bon pagès, diguéssim, per poder fer més d'un quilo i mig, dos quilos per planta de tomàquet mandó. Això vol dir que una varietat tradicional, convencional, avui en dia pots estar fent 10-15 quilos

0: Sí, l'altre dia vam fer una estimació fins a unes 20 tonelades. El tema és que el rendiment, com deia, és un quilo i mig per planta, així que estem plantant això, 20-25 mil tomaqueres.
1: Per tant, és una aposta que feu perquè sou uns romàntics, no?
0: Sí, bueno,
1: en el fons?
0: Bueno, perquè veiem que la gent li agrada i és un miracle, no?, que tornem a fer un producte diferent del que puguis trobar a un supermercat i que tornem a ser una mica importants o que la gent apreci el que fem.
2: Carme, Pol, fa una estona que parlem d'aquest tomàquet, del tomàquet mandola. Carme, fa temps que me'n parla, Pol, t'ho he de dir. Però jo, que encara no l'he tastat, com m'explicaríeu en paraules la diferència que hi ha entre un tomàquet normal, bon tomàquet, no una cosa d'aquestes que a vegades mosseguem del súper, que és por expand i no te gusta res, entre un bon tomàquet de pagès i aquest tomàquet mandó?
0: Doncs té un gust com els d'abans, així és ràpid d'entendre, té poques llavors i té unes característiques organolèptiques molt, molt completes, diguéssim, no? Per la boca passen tots els àcids, tots els sucres i és molt, com, molt complet, jo li diria. I sobretot es distingeix molt ràpid dels altres, no? Un cop el proves, jo el que veig amb els clients, no, que tenim és que es tornen una mica addictes. Ja després és com vull mandó. I de fet li diem mandó de Collserola, vale? El cognom és important.
2: Pol, i com es consumeix més aquest tomàquet? Perquè tot el que m'estàs explicant, jo m'imagino una fantàstica amanida de tomàquet, no? I m'imagino que se l'ha de tocar poc.
0: Sí, exacte, en fresc ja està, només tallat a rodanxes, una mica d'oli i sal, i n'hi ha prou. I de fet, són molts que per sopar és el nostre sopar de l'estiu.
1: Està boníssim, Anna. És supercarnós, és saborós, és el que deia el Pol, és que té gust a tomàquets. No, a tomàquet no, a 10 tomàquets, no, perquè exacte, té una potència que és molt bèstia. Pol, què heu hagut d'aprendre i què he hagut de modificar al camp perquè aquesta varietat recuperada es converteixi en un cultiu estable? Ara portem uns anys, no?, però això ha d'anar creixent.
0: Sí, exacte. Ens anem fent amics, vale?, amb la tomaquera, amb la varietat de tomàquet mandó de Collserola, ja que al principi no aconseguíem tenir el rendiment que tenim ara. El repte és augmentar una mica el rendiment sense perdre el gust que té, perquè és com la vinya, no? Si produeix poc i està molt putejat el cultiu, llavors el gust és més bo. Si li dones les condicions òptimes, potser fas més quilos, però perds gust. Llavors, aquí és el repte que tenim, no?, de conservar el gust, sobretot, que és la cosa bona que té aquest tomàquet, ja que sabem que mai farem molts quilos. El que hem hagut d'aprendre és tornar a fer de pagès, perquè sembla que no, però fa 30-40 anys que aquí a prop no tenim gaire referents de fer de pagès. Llavors, sempre és intuir el que passarà i no que passi, perquè quan ja ha passat ja fas tard, així que és veure el que necessitarà la planta demà per començar-li a donar avui. Si no, quan t'ho demana ja fas tard, no? Jo personalment en l'hort, no?, que tenim a Can Domènec, a casa, hem hagut de posar unes sondes a 20 centímetres i a 40 centímetres per tornar a aprendre a regar, no?, perquè és a l'estiu, és superexigent amb aigua, però no li pots donar massa ni massa poc, li has de donar la justa. I sembla fàcil, però no ho és. Gens.
1: Sembla fàcil, sí.
2: Escolta'm, i no sé si heu hagut també de reaprendre la distribució d'abans, la distribució de proximitat, perquè parlem, pel que m'esteu dient, d'un tomàquet molt delicat, per tant, molt enllà no se'n deu poder anar, no? O com va la distribució? On es consumeix més aquest tomàquet?
0: Sí, exacte. Els mercats, no?, d'aquí Sant Cugat, fins i tot Barcelona, no?, el mercat de Galvany, el mercat del Ninot, hem arribat. Després, aquest primer any sí que hem anat fins a la Costa Brava, hi ha hagut alguns restaurants allà que n'han consumit. Però sí, ha de ser collit al matí, de fet a les 6 del matí comencem a collir, s'encaixa i al migdia ja comencem a distribuir-lo i a l'endemà, com a molt, ja se'l comencen a menjar la gent.
1: Anna, ja no parlem només d'una llavor recuperada, d'aquesta història que ens explicava el Pol, sinó d'un projecte que implica la pagesia

0: burgesia, els restaurants, els consumidors. Us convidem, si voleu, ho podeu aprofitar, a la Fira del Tomàquet Mandó, però encara falten uns mesos, és. Es fa cada primer cap de setmana de setembre des del 2022, aquí a Sant Cugat, i sou convidats.
1: M'ho apunto a l'agenda, perquè...
0: Sí, apunta't. Ja hem fet tard, perquè ara ja no queda Mandó, no sé que sigui tomàquet fregit, perquè hem fet uns potets, no?, em deia
2: exacte,
0: el Pol abans.
2: De conserva. Tomàquet triturat, natural, sofregit i marmelada.
1: Ostres, i això encara es pot trobar a les botigues? Perquè
2: sí,
1: exacte. Que, em sembla que agafaré els ferrocarrils i vindré fins a Sant Cugat, eh?
0: Sí, sí, però jo crec que el primer que hauria de fer és tastar-lo
1: franc,
0: cru.
2: Sí,
0: clar. Pol, què creus que dirien els avantpassats de Can Mandó si veiessin què heu fet amb aquesta llavor?
2: Doncs, bueno, estarien superil·lusionats, no? Jo ara mateix, mira, quasi m'emociono també, perquè després de molts anys de no tenir rumb, doncs ara almenys hi ha un rumb i sabem que fent aquest cultiu podem seguir vivint de pagès o intentar-ho i que es tanca el cercle, no? Que produïm, es venem i la gent s'alegra i donem felicitat, no? Que al final això és el que omple, no? Com a persona, veure que la gent aprecia el que fas i bueno, tornar a que la pagesia tingui un paper dintre de la societat, no? Sembla que comprar a l'altra punta del món i no tenir relació amb els veïns pues, hagi sigut normal, però ens hem despistat. Ens hem despistat i hem de tornar a produir, a gestionar el territori, ja sigui per prevenció d'incendis, per biodiversitat, per paisatge. Cuidar l'entorn ens farà millor poble i millors persones.
0: Anna, t'he de dir que el Pol té altres projectes.
1: Ah,
0: i
1: sí?
0: Si vols, qualsevol altre dia podem parlar de burros. De burros a Collserola.
1: Ostres, i tant,
2: no? Exacte, sí.
0: Sí?
1: Doncs
0: parlant
1: apuntat.
0: De paisatge.
1: Apuntat, sí, sí, apuntat. Sí, sí. Ja ens es va notar el tema, ja estem buscant un dia. Arnau, apunta. Feia molt que no ho deia, eh? Pol, m'encanta el teu missatge. Moltíssimes gràcies per venir fins al Rambla 54 a explicar-nos-el, a posar-nos en context aquest tomàquet Mandó que m'ha fet una salivera. Sort que no fa gaire que he dinat, eh? Perquè si no... gràcies a la Carme també, vindré a tastar-lo, ja sé que m'he d'esperar al setembre, però m'ho apunto a l'agenda. Una abraçada a tots dos i fins molt aviat amb els burros, eh?
0: A tu, gràcies. Gràcies, Anna.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Som-hi, Marga, quan vulguis.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Pots dir meua, eh?
4: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
3: Perfecte. Molt bé.
5: La moto. Oh.
6: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: l'Espanya en llevo la mot. Quin orgasme sideral! És com si d'un glob li fes...
1: A molta gent li agrada anar amb moto, com el nostre Ivan, que avui no la pot agafar per grip. Una abraçada, crac, cuida't molt i torna aviat. Però més enllà de transportar-se com fa ell o de fer-li una cançó com l'enyorat Pere Tàpies, hi ha gent a qui la moto els ha marcat tant que les ha acabat col·leccionant. I aquest seria el cas del veí de Santa Bàrbara que avui la Tere Giné porta a ramblejar amb nosaltres. Oi, Tere, ben tornada.
2: Gràcies, Anna. Per cert, m'han encantat aquests tomàquets mandó i ja tinc ganes d'anar al mercat a comprar-ne, eh?
1: Sí, eh? Haurem de fer una excursió l'any que ve, el mes de setembre, una excursió tots a Sant Cugat a tastar aquests tomàquets de Collserola.
2: Bueno, pues ara anem a parlar d'una altra afició, eh? Avui et porto un home, l'Àngel Fibla, que viu aquí a Santa Bàrbara i és un apassionat de les motos des de que va fer 16 anys i que son pare li va regalar una Derby Antorcha. Àngel, benvingut al programa. Això és així, no?
3: Sí, així mateix. Gràcies per portar-me aquí al programa, a vosaltres.
2: Què tenia aquella moto, Àngel, per atrapar-te tant?
3: Bueno, aquella moto, als anys 60, l'època dels 60-65, va ser la moto de moda, que tots els joves volíem tindre. I jo vaig tindre la sort que el meu pare me la va comprar. Llavors jo la vaig ficar en marxa, vaig muntar pel carrer principal del poble, que hi estaven totes les xiques, perquè als tards, quan plegaven de treballar, ens reuníem tots els xics i les xiques a la plaça del poble. Jo vaig tindre una sensació tan gran, muntant en la moto aquella pel centre del poble, totes les xiques me miraven, xiques i xics, claro, me miraven, que això no he sentit mai en cap... Mira que he tingut molts cotxes, però mai aquella sensació, encara puc sentir, a vegades, quan munto en una iguala, me transporto als 16 anys i sento hasta l'olor que feia l'aire del carrer.
1: Àngel, veig que recordes cada detall, per petitet que fos, d'aquell primer dia amb la Derby Antorcha, eh?
3: Bona mare, sí, correcte.
1: I llavors, molts anys després, sí, un dia et jubiles, no?
3: Sí,
1: recordes
3: sí,
1: aquell
3: sí.
1: regal del pare i tots aquests moments que ens descrius sí. amb tanta fruïció i comences una col·lecció que em diu la Tere que és un autèntic temple del motor català.
3: Sí, bueno, jo sóc un col·leccionista nato, tinc moltes col·leccions, però vaig dir, bueno, jo vull tornar a ser jove i tornar a tindre la Derby que tenia, desgraciadament no és la mateixa que tenia, perquè, clar, han passat molts anys i es va perdre, però vaig aconseguir-ne una d'igualeta. Mm-hmm. La vaig restaurar, la vaig arreglar, i, bueno, una vegada la vaig tindre arreglada, que costa un temps arreglar-la, restaurar-la, no és una qüestió de dies, és qüestió de mesos. I el vaig acabar i vaig dir, ui, que bonica que ha quedat. Però ara resulta que és l'Antorcha, ara està la Gran Esport, ara està la F4, la Turbo, la no sé què, i en fi, he aconseguit tindre una 60 i pico i encara en tinc dur 3 més per restaurar.
2: Uh-huh. Imagina't, Anna, quina passió. Mira, per a tu i per a qui mos escolta, vos puc explicar que al taller exposició de l'Àngel hi ha una 60 de motos Derby meticulosament restaurades i que, a més, és una de les col·leccions, Àngel, més importants del país, no siguis modest. És així.
3: Sí, bueno, del país, almenys a les comarques nostres no hi ha ningú que tingui una... Hi ha molta gent que tenen motos, però tenen una Voltaco, una Montesa, una Ossa, no sé, però tots són derbis.
1: I per què totes derbi?
3: Perquè és la moto de la meva joventut. Els joves no podíem accedir a Voltacos i motos d'aquesta categoria perquè eren matriculades i grans, no? La Derby era un ciclomotor que es podia aconseguir sense carnet, sense inclús ni seguro ni res, en un permís de l'Ajuntament podia circular. I llavors tots els joves volíem tindre una Derby. És que va ser el boom. Se van fer més de 500.000 unitats en tota Espanya. La Derby va ser el boom. De lo progrés, lo canvi de Catalunya i el resto d'Espanya, claro, per supuesto.
1: Hi va haver un temps, els més joves no ho saben, però hi va haver un temps en què a Catalunya hi havia moltíssima indústria del motor i molt bona, molt puntera. Tu has apuntat abans les Voltaco, les Osses, les Derby, òbviament.
3: Sí, claro, és que Derby era un senyor que li diuen Simó Rabassa i Senglar, aquí a Mollet del Vallès, que era un senyor que restaurava bicicletes, un taller de bicicletes. I a aquest home se li va ocorrir ficar un motor en una bicicleta, perquè si tu lliges la paraula Derby, vol dir derivado de bicicleta.
1: Ah, jo no ho sabia, això.
3: Sí, si escrius la paraula derbi, veuràs que posa derbi derivado de bicicleta. Llavors, aquest home va inventar la derbi i li va posar el nom de Flama. Però en aquella època, era l'època del senyor Franco, en aquella època no va caure bé a certes persones, no va caure bé el sol de Flama, i el van fer canviar per Antorxa. Per Antorxa. Mm-hmm. I va ser
1: del senyor Franco, li direm senyor per dir-li alguna cosa, eh?
3: Sí, bueno, perdó, no sé.
1: No, tranquil, però, no passa res. No els agradava la paraula Flama.
3: Sí, no els agradava. Jo encara en vaig aconseguir-ne una que ara posava Flama. Flama.
2: Veus?
3: Sí.
2: Anna, és que l'Àngel és un llibre obert, no?
3: Sí.
2: I a mi m'agradaria també saber una mica quan vas començar a acumular i a restaurar motos a casa, una mica què és el que et va dir la gent del teu voltant, Àngel, què dient?
3: Bueno, ells ja saben que jo sóc un col·leccionista nato. Ells ja saben, bueno, me dient que no estava molt bé, que estava una mica malament, però ara se n'han donat compte que és una col·lecció molt bonica i venen i coneix tothom. Ahir mateix vaig anar a almorzar al Delta amb uns amics i hi havia una gent al costat almorzant, no sé d'on eren, però me se va quedar mirant, diu, tu ets el de les derbis.
1: Ostres.
3: I així pues, tothom me coneix. Per això, sí.
1: Àngel, i aquestes derbis, com les aconsegueixes? És fàcil de localitzar una moto antiga d'aquestes? On s'ha d'anar?
3: Al principi t'he comentat que se'n van fer 500.000 unitats en tot lo nacionals, en tot això. Però, clar, han passat molts anys, la gent se n'ha desfet, s'han fet malbé, i llavors s'han de buscar molt. Per internet, per Wallapop, etc. Has d'anar buscant este model, a la millor este model, este senyor lo tenia, però ja no el té, inclús he fet de dos motos, n'he fet una. És una mica complicat, no és fàcil, eh?
1: Una història, ni alguna, deia, que tingui una història curiosa o especial al darrere, o que t'hagi estat especialment complicada d'aconseguir.
3: Bueno, les complicades d'aconseguir, que eren les motos que el meu pare... Bueno, que els joves no podíem dormir per la nit. Les motos que no podíem dormir els joves per la nit se diuen 74 Gran Sport. Uh-huh. Això va ser un èxit total. El que passa que eren una miqueta més cares, s'havien de matricular, bueno, era una matrícula senzilla, però ells s'havien de matricular, llavors corrien molt. Eren motos que se passaven de 100 per hora. Llavors els pares no te la compraven. Primera, que valia una miqueta més diners, i segona, que els pares no te la volien comprar perquè devien dir això antes d'anar a treballar a la construcció, a treballar al camp, antes d'anar. I no te la compraven.
2: Àngel, i per cert, la teua preferida quina era de totes aquestes que tens guardades?
3: Bueno, la meva preferida sempre serà la Gran Sport, perquè era la que mon pare no me va voler comprar. Uh-huh. I em vaig conformar en l'Antorxa.
2: Clar.
3: En l'Antorxa. Vale. Però les preferides són les primeres que van sortir a principis dels anys 60, finals dels anys 50, que es diuen Paleta. Però no es diuen Paleta. Paleta era un sobrenom que li va posar la gent. Quan la immigració del sur a Catalunya, del sur d'Espanya, va vindre a Catalunya, la gent normalment treballaven a la construcció. Llavors, el primer que feien, després de fer-se una casita, per a poder muntar la família, comprar-se una motico per a ir al trabajo. Uh-huh. Llavors, anaven a treballar i feien, me'n vaig a treballar d'albanyil. I els que estaven allí feien, no, albanyil aquí no, tienes que dir Paleta. Així t'has comprat una derbi per ir a fer de paleta. Sí, per ir a fer de paleta. I llavors ells mateixos, a Catalunya, esta moto se la coneix com la derbi paleta. Per este motiu, perquè el banyil i ells diuen paleta.
2: Sí.
1: Àngel,
3: perdó. Perdó. No, i esta història, que molta gent no la sap, perquè hi ha molta gent que diuen, a totes les diuen paleta. Ui, paleta. No, paleta només són estes. Són les primeres que era derbi a seques. Ni derbi Antorxa, ni derbi campiona, ni supercampiona, ni tricampiona. No, era derbi i ells hi van posar el sobrenom de paleta. I avui en dia, si vols aconseguir una moto com esta, encara que vagis a Madrid, Sevilla, el que sigui, no diràs derbi albanyil, perquè diran, quina és esta moto? Diran paleta. Va,
1: doncs apuntada aquesta història, estic descobrint coses fascinants de les derbi, eh?
3: Vale,
1: Àngel, una cosa, algun model que se't resisteixi, aprofitant que estem a la ràdio, a veure si fem la màgia, hi ha alguna moto que l'Àngel vulgui, que encara no l'hagi trobat, i que puguem fer una crida a veure si trobem algú que tingui aquesta moto?
3: Sí, n'hi ha un parell.
1: Doncs vinga.
3: N'hi ha un parell, que una es diu la Junior. La Junior, que és en quadro, diguéssim, de dona. Pensa que en aquella època les dones no anaven en pantalons. En quadro de dona i en motor de marxes, la Junior. Uh-huh. I en acabat hi ha una que també esta és super, super difícil, que em suposo que estarà per aquí a Girona, algun museu o alguna cosa, que es diu la Derbi Pirineus. Uh-huh. Pirineus.
2: Àngel, jo no sé si això mos ho xerraràs o no, però amb tantes motos aquí, en el tema de comprar-les, restaurar-les, t'hi hauràs deixat un dineral, no?
3: Bueno, lo cas és que jo no conto res. No conto. No conto. Compro, però no sumo. Si no, jo me tornaria loco.
1: Però sí, amb temps sí que ens pots dir què tries a restaurar això.
3: Ara en tinc dos, que començo a restaurar-les ara, s'ha de fer el motor, s'ha de mirar això, s'ha de mirar allò, i he dit que a vegades me toca comprar-ne una per de dos fer-ne una. Perquè és que recanvis és una mica complicat trobar recanvis. És més fàcil trobar una moto que està ja per a llançar, que està al desguàs, que a la millor en 100 euros te la donaran, i d'allí pots aprofitar peces i inclús pots guardar-ne per a pròximes motos.
2: Uh-huh. Anna, has de saber que la col·lecció d'Àngel, si vols venir aquí a Santa Bàrbara, és una col·lecció que es pot visitar, eh? Àngel, tu atens aquí a la gent.
3: Sí, pot vindre tothom.
2: És una exposició que està oberta al públic.
3: Gratuït, estic en col·laboració amb l'Ajuntament, vull dir que no hi ha cap problema.
1: Doncs escolta'm, a l'audiència, dos coses. Els amants de la Derbi poden anar a Santa Bàrbara a visitar la col·lecció. I els que conservin alguna moto antiga en un racó, en un graig, si és una Junior o una Derbi Pirineus, si us plau, truqueu a l'Àngel. Sí. Àngel Tere, molt, seriosament, molt interessant aquesta història de la col·lecció de derbis de Santa Bàrbara. Ivan, si ens escoltes, tu que ets motorista, doncs ja saps. Una abraçada a tots dos, Àngel i Tere, gràcies, moltes gràcies per obrir-nos la porta d'aquest taller tan especial, i fins aviat a tots dos.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Vale, moltes gràcies. No.

0: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
1: Vale, Rambla 54.
0: Ara, potser una definició pel programa.
1: Rambla 54 és el millor programa.
0: I què escoltes?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Es nota, eh, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?

0: Si hi ha una cosa en la que estan d'acord tots els veïns del barri de l'estació a Sallent és que la vida que hi havia allà no es trobava a cap altre lloc. De fet, això que sentíem ara de fons era el que se sentia al barri, el so de quan tots els veïns s'ajuntaven al carrer. Era un lloc de classe obrera amb unes 200 famílies i molta, molta vida al carrer. Ho explica un dels veïns, l'Àngel López.
1: Com el barri que hi havia aquí, no hi ha lloc. Ni ara ni abans, perquè a Sallent també hi havia barris, però no es vivia com aquí a l'estació, no? Que eren tots una pinya, es coneixíem tots, i bueno, aquí la canalla sortia al carrer sense cap pare ni res. El que teníem aquí, un cop ho hem perdut, ja no ho hem tingut enlloc.
0: Un lloc on no feia falta marxar del barri per trobar res, perquè hi havia de tot, com un poble petit. Ho explica la Yolanda López, que va viure la seva infantesa al barri.
2: Sorties sol al carrer des de que tenies, no sé, 8 anys. Anaves a comprar aquí a Cal Ramon, a la botiga, anaves a buscar la teva amiga del costat a tocar-li el timbre i venies a la plaça a jugar i ja sabies que a l'hora de sopar havies d'anar a casa i ja està. I clar, això com a nen, una nena petita et dona molta llibertat i t'ho passes molt bé.
0: Les primeres alarmes van aparèixer en forma d'esquerdes. Al principi, però, els veïns no li van donar gaire importància. Pensaven que eren problemes en la construcció de les cases o en els seus fonaments, perquè en general eren cases que s'havien construït ells mateixos. Al cap d'un temps, però, el problema es va estenent i els veïns van començar a buscar respostes, tal com expliquen el mateix Àngel López i el José Carlos Rodríguez.
1: La gent, bueno, aquella casa és que se la va fent ells. No té fonaments, l'han fet d'aquella manera, li treia una importància, no? Vull dir, només ha sigut allò. Bueno.
3: Sí, tenim com cases que tenien un evident... Va. Podies ficar la mà... Vull dir, no dormien a l'habitació de matrimoni, doncs no entraven perquè les veia una... i que ficaven la mà. I ho veies, clar, tu des de fora veies aquesta esquerda i dius, uau.
0: Perquè els fessin cas va caldre molta pressió per part del veïnat, que es va organitzar per trobar respostes i solucions. Un periple que es va anar allargant durant anys, durant els quals el terra s'anava enfonsant cada vegada més. L'angoixa va créixer tant que s'arribava a parlar o a preparar un pla d'evacuació extrem.
2: Bueno, vivíem amb una maleta que li dèiem la maleta de sortir corrents, perquè vam fer un pla d'evacuació. Sí. I et recomanaven tenir una maleteta amb les coses bàsiques per si de cop en 5 minuts et deien has de marxar.
4: Documentació más importante.
3: En la boca, ¿no? Vull dir, en la boca.
4: Sí. Una muda.
3: Cap a l'institut. Sí.
1: Per si passes algo que quedes identificat, dic jo.
0: A sota del barri hi havia una antiga mina de sal. Amb els anys, l'aigua del riu s'havia anat filtrant cap a sota terra i havia començat a fondre la sal. Això va fer que el subsol s'anés buidant i quedessin grans forats. Sense cap suport a sota, el terra de sobre va començar a cedir, que era on hi havia les cases, i enfonsar-se fent sortir les esquerdes, els edificis, i tot això va anar passant fins que, llavors, al cap d'uns anys, els hi va arribar l'ordre de marxar de manera directa. A la família López Silvestre els van avisar que havien d'abandonar casa seva un dia de desembre a les portes de Nadal i només tenien un mes per fer les maletes.
1: Ens ho van dir allà i jo quan vaig arribar a casa li vaig dir en un mes hem de ser fora. Això sí que va ser dur, perquè aquell Nadal va ser una merda.
4: Nosotros hasta vimos caer la casa nuestra. Vinimos al entierro de un vecino y cuando pasamos, nos veníamos por allí y pensamos, uy, cuánto humo sale de ahí. No era humo, era el polvo de la casa que la estaban tirando.
0: Així doncs van haver d'empaquetar tota una vida a només 30 dies, sent una família de 6 persones i sense saber on anirien a parar ni si els mobles els cabrien en lloc. Moltes coses van anar a parar a un contenidor de la Generalitat on s'hi van passar un any sencer. Per molts, tal com ens explica la família, aquella mudança a contrarrellotge va ser dura.
4: El día de la mudanza hubo que hacer repartición, esto que vaya al suyo, esto que vaya al nuestro, esto no sabemos, que al trastero, a mí me volvieron loca. Y dice, señora, ¿esto dónde va? Bueno, yo acabé con un ataque de nervios. Aquella noche nos acostamos, vamos, pero llorando, ¿eh?
1: La gent que vivia allà gran, que vivia amb 86 anys, de pena, pues a mica se li va anar.
4: Mi padre tuvo muchos problemas de estómago, sí. Había llevado a 1000 médicos y no tenía nada, solo tenía, los nervios se le habían cogido, pero bueno, no podía comer nada, todo lo sentaba mal.
0: Fins i tot després de marxar, tornar a entrar al barri per recollir les últimes pertinences requeria un control estricte. Però davant de la pèrdua de la casa on havíem viscut sempre, hi havia qui s'aferrava a l'únic que es podia guardar, que era la memòria i les fotografies de tota la vida.
4: A mí me gusta mucho la fotografía. En mi casa había muchas fotos de aquellas blanco y negro, antiguas, y yo, para mí, eso era... Y yo me entretuve en escanearlas todas y las puse en CDs, que no ocupan nada.
2: Y a la mochila de Sortir Corrents teníamos un mundo de CDs amb las...
4: Si pierdo un mueble, si puedo me compraré uno, y si no puedo, no me compraré ninguno. Si pierdo otra cosa material, no sé cómo decirte, pero esos recuerdos, para mí, si los pierdes, no te queda nada.

0: frases estranyes, com l'enyer que ja no té bastó.
1: Amb els anys, les cases es van enderrocar i avui al barri de l'estació són carrers buits amb herba que creix per l'asfalt i diverses persones que hi passegen el gos. El que era la plaça del barri només hi queden els bancs i alguns fanals que ara ja fa anys que no fan llum.
2: Però tu passes pel barri i dius, i això? I aquests carrers, vull dir, clar, dius, bueno, aquí hi hauria, però no li dones cap, no li donaries cap, però dius, això no és normal, no és normal.
1: Tot i que molts veïns van reallotjar-se prop del barri, tant a Sallent com a Manresa, el vincle comunitari es va anar trencant. Tot i això, alguns veïns del barri, els més joves, s'han encarregat de fer fotos, documentals i guardar testimonis per mantenir viu el record de l'estació.
2: I el que queda és la feina que hem pogut fer, i ja dic, i ara sento molt egoista, eh? Jo ho vaig fer per poder tornar, al final és un regal i un record, perquè si no és això, és que no... Però el dia que no hi hagi res d'això, pues bueno, pues ja està, esa història, pura història. Per la pluja.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Crec que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.
3: Continguts en xarxa.

0: activitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
1: Avui va de misteris al tren. Porto un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Com s'aguanten els habitants de l'altra banda de la Terra?

Hola, amigues i amics. Bon dia. Aquí, a Ràdio Molins de Rei, comencem, com cada dia al matí, un nou programa de La Tenora. Programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla i que us el prepara i us el presenta Pere Païssa. Bé, comencem avui amb unes sardanes del mestre Siegfried Galvany, amb la cobla Els Mongrins. La primera es diu A Joan Huguer, el poeta, i la segona que escoltarem porta per nom Cel enllà.

Avui hem començat escoltant dues sardanes de Siegfried Galvany amb la cobla Els Mongrins. La primera es deia a Joan Hugué, el poeta, i després acabem d'escoltar Cel enllà. Bé, continuarem amb una sardana més d'aquest compositor, en Siegfried Galvany i la cobla Els Mongrins, amb una sardana que porta per nom en Joel i la tenora.

Molt bé aquesta sardana interpretada per la cobla Els Mongrins. Porta per nom en Joel i la tenora, i és del compositor Siegfried Galvany. Bé, ara canviarem de cobla i escoltarem tres sardanes amb la cobla Juvenívola de Sabadell. Escoltem en primer lloc Sant Iscle Mil·lenari, de Jordi Morral, i després Cerdanyola, 25è aplec, sardana del mestre Tomàs Gil i Membrador.

Acabem d'escoltar la Cobla Juvenívola de Sabadell amb les sardanes Sant Iscle Milenari de Jordi Morral i Cerdanyola, 25è aplec de Tomàs Gil i Membrado. Bé, i ara escoltarem una sardana preciosa, excel·lent, molt coneguda de tota la vida. És del mestre Josep Maria Vila i es diu Aplec de Sant Martí, també amb la Cobla Juvenívola de Sabadell.

Acabem d'escoltar la Cobla Juvenívola de Sabadell amb la sardana tradicional molt coneguda, molt maca, Aplec de Sant Martí, de Josep Maria Vila. Bé, i ara anirem cap a Roses i escoltarem en primer lloc Roses Gentil, de Francesc Mas i Ros, amb la Cobla Ciutat de Girona. I després també aquesta cobla ens oferirà una sardana de Jaume Bonaterra que es diu L'Aplec de Roses.

Hem pogut escoltar la Copla Ciutat de Girona amb les sardanes Roses Gentil de Francesc Mas i Ros i la Plec de Roses de Jaume Bonaterra. Bé, continuarem a Roses i amb la Copla Ciutat de Girona. Escoltem ara Montjoi, una sardana de Josep Maria Boix i després Església de Santa Maria de Roses d'Enric Vilà.

Hem pogut escoltar les sardanes Montjoi, de Josep Maria Boix, i Església de Santa Maria de Roses, d'Enric Vilà. Bé, i ara escoltarem les dues darreres sardanes per avui. La primera es diu Vells records de Roses, i és del mestre Joaquim Soms. I després la sardana En Jordi, en Jaume i en Quimet, sardana de Francesc Camps. Les dues també ens seran interpretades per la Cobla Ciutat de Girona.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dimecres 14 d'octubre de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ara mateix saludant-vos amb una temperatura de 18 graus i mig i disposats a acompanyar-vos, com sempre, fins a les 12 del migdia. Avui l'equip d'aquest programa, Roger Tuset i un servidor, l'Oriol Romeu, amb tots els col·laboradors que també, evidentment, el faran possible. I per parlar-vos de diverses activitats també, a banda de les seccions habituals del programa, que tenim per aquests dies, i ens agrada, com bé sabeu, destacar-ho, ara, aquesta primera hora més informativa, de seguida actualitzarem la informació de servei, l'actualitat local i, evidentment, també l'agenda d'activitats per aquests propers dies, aquesta setmana. Repassarem la informació general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital. I a 9:15 parlarem del Cineclub, que aquest dissabte torna a programar pel·lícula al Teatre de la Penny, La última ronda en Venècia, pel·lícula italiana de l'any 2025, que podreu veure en versió original subtitulada. I trucarem al Pep Berguedà d'aquí una estona perquè ens expliqui més detalls d'aquesta sessió, d'aquesta pel·lícula, que doncs arriba després de la sessió de Festa Major. Ara feia algunes setmanes, per tant, que no teníem cineclub, tot i que sí que hem anat tenint cinema, també amb el cicle Gaudí. Doncs en parlarem. També el ser dimecres escoltarem l'apunt del dia amb la Laura Herrero Mas des de Madrid, i escoltarem el Jesús Cardona amb el seu Sant Tornem-hi abans de repassar la programació de la ràdio nostra i de la televisió per aquest dimecres, per aquesta jornada de dimecres. Acabarem aquesta primera hora amb la recomanació cultural. Ens acompanyarà la Sílvia de Pares, ja sabeu, la conductora, juntament amb el Jordi Roca, del programa No ho entenc, per parlar de sèries aquí al programa. La recomanació d'una sèrie en concret, doncs ens la farà abans d'arribar a les 9 del matí. Després de les notícies de les 9, la cançó del dia amb el Gerard Capdevila, i després tindrem la tertúlia d'actualitat, avui acompanyats del Jordi Turró, de l'Antonio Bonilla, del Ricard Garcia, de la Samar El Ansari, del Toni Ramoneda, a l'espera d'incorporar, esperem aviat, l'amic Pere Madurell, també un fixe també de les tertúlies del dimecres. A partir de les 10, després d'haver analitzat l'actualitat, el que farem és l'espai polític del dia. Avui preguntes a l'Aire Molins amb el regidor Marc López, amb aquesta setmana d'impàs abans d'encarar doncs aquests dos plens que ens arriben aquest mes d'octubre, el 22 i el 29, el 22 per debatre les ordenances fiscals i el 29 el ple ordinari del mes d'octubre. Doncs parlarem d'aquestes i altres qüestions, i a 10:45 el que farem avui és l'espai de les notes disperses, espai, ja sabeu, quinzenal, que anem compartint amb l'Art és Vida, amb la Sefarús. En aquest cas, avui les notes disperses, recuperem aquestes 6 dones poetes, la llibreta blava, de 1900 a 1919, amb la companyia, això està enregistrat, amb la companyia de la Sílvia Artés, de la Montserrat Gavarró i del Cesc Vives, que n'és curador d'aquest espai, com bé sabeu. Doncs serà a partir de 10:45 i fins a arribar a les 11 del matí. I després de les notícies de les 11, de tot el que tenim aquest cap de setmana, hi ha una iniciativa del Jambo Jambito, del Fernando, que ja ens ha acompanyat diverses vegades aquí al programa, sobretot amb la seva vessant musical de DJ de les festes d'Enreda't i d'altres festes que es fan aquí a la vila. Però en aquest cas fa una exposició de trens petits el diumenge, al matí, al local de l'Associació de Veïns del barri del Canal, diumenge de 11 a 1 concretament. L'hem convidat i avui ens ho vinc d'explicar què és el que podrem veure doncs en aquesta matinal de trens petits. Això serà a partir de les 11. I després, a 11:45, tindrem el Joan Vilaseca i Figueres amb el seu espai Parlem de, com sempre, aquest espai on parlem de Molins de Rei, del museu i d'altres històries, i que podeu doncs obtenir algun obsequi en format de música i principalment de llibres si marqueu el 93 668 6161 després de cada història
i responeu les preguntes que us formularà el Joan. Això serà fins les 12 del migdia, de 11:45 a les 12. Després de les notícies de les 12, hem posat punt i final al Bon Dia i Bona Hora. Tindrem la repetició del programa L'Etapa Reina, tot i que avui doncs no el tindrem perquè dilluns va ser festiu i per tant no ens vam poder acompanyar. I tampoc tindrem l'informatiu Molins de Rei al dia. Avui no tenim la companya Sílvia Artés, per tant reestructurarem doncs aquest matí a partir de les 12, fruit d'aquesta casuística. Sense més preàmbuls, si us sembla bé, comencem el Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 14 d'octubre de 2026. Benvingudes, benvinguts.

0: Anem actualitzant la informació de servei, com sempre, parlant de mobilitat. De seguida saludarem el Ferran Aràndiga des del RAC, però us hem d'informar, en aquest cas pel que fa a la mobilitat del transport públic. Segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim incidències al tram, en concretament per avui i demà, i la línia T6, entre 7:45 i 7:45, la línia T6 del tram, no circularà entre Parc del Besòs i l'estació de Sant Adrià per treballs de manteniment de l'arbrat. Això afecta avui i demà, i entre 7:45 del matí i 3:45 de la tarda. S'indica que es reforçarà la línia T5. Tenim també Rodalies de Catalunya. En principi no destaca cap incidència, tret de les afectacions habituals, i per tant tenim normalitat a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. Només amb aquesta afectació a aquesta línia, a la T6 del tram. Intentarem doncs anar cap al RAC. Abans, però, si us sembla bé, anem a conèixer la previsió meteorològica. Per tant, saludem a aquesta hora del matí el Jordi Miralles. Ara mateix tenim 18,5 graus de temperatura a l'exterior de la ràdio. Com es presenta aquest dimecres? Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
1: Hola, Oriol, bon dia. Tornem a llevar-nos amb un ambient, podríem dir que suau, perquè molt de fred no en fa, una mica de fresqueta, i cap a migdia temperatures al voltant dels 25-26 graus a bona part de la comarca. Un dia que també comença amb humitat elevada, per tant tenim una mica de boirina cap a l'interior de la comarca, s'esverarà ràpidament i deixarà pas a un dia variable, perquè avui s'aniran alternant estones amb sol i també estones amb núvols, però que no duraran cap mena de precipitació. De cara de dijous, com avui, i també de cara a divendres. Per tant, 3 dies per endavant, de temperatures altes, superiors a les normals, tot i que a partir de demà comencen a baixar lleugerament. De tota manera, al centre del dia, 24-25 els tindrem, i a primeres hores del matí estarem al voltant dels 17-18-19 graus, que són temperatures altes per l'època. A partir de dissabte, el temps canvia i podrien arribar pluges.
0: Bé, gràcies, Jordi. Tenim dificultats per saludar aquesta hora del matí el Ferran Aràndiga. En clau local, per cert, tenim una mica d'enrenou aquí al passeig del Terraplè, i és que estan descarregant una maquinària per intervenir en les obres del carrer Miquel Tor. S'ocupa doncs un dels carrils d'un camió de grans dimensions per baixar aquesta maquinària, i això està portant doncs força retenció a aquesta hora aquí al passeig del Terraplè. Us recordo que, fruit del que ara us estava explicant, tenim tallat l'accés avui al carrer, al carrer Miquel Tor. No es podrà circular, no podrà circular cap vehicle, i atenció, ni es podrà accedir als guals. Ja fa alguns dies que això estava anunciat i penjat a diverses parts del carrer, amb motiu de treballs de fresat del paviment d'aglomerat asfàltic. Aquest és el motiu. Doncs de 8 del matí a 6 de la tarda no podrà circular cap vehicle ni es podrà accedir als guals del carrer Miquel Tort. 8 i 10, anem al centre, en aquest cas Joan García Nieto, no? Que ja és com una entelèquia, però sí, la primera planta de l'edifici del Molí. Allà hi tenim l'àrea de desenvolupament econòmic i el Francesc Rueda a punt per comentar l'oferta de feina d'avui dimecres. Endavant, Francesc, bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui comentar-me una oferta que ens arriba de Molins de Rei. Ens demanen un operari o operària de producció. Et busco una persona per treballar en horari intensiu, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 7 a 15. El contracte seria indefinit, amb un període de prova. El salari estaria al voltant dels 27.000 euros bruts anuals i la incorporació immediata. Seria un operari de producció per una empresa de components electrònics per l'automoció. Les tasques, muntatge de components electrònics i soldadura. Es demanen coneixements bàsics d'electrònica i revalorar experiència en línies de muntatge manual i automàtica. Requisits, experiència mínima d'un any, català i castellà, coneixer més d'ofimàtica i a nivell d'estudis un FP o un grau mig com a tècnic d'equips electrònics de consum. També es valorarà formació en components electrònics, soldadura o similar.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la informació, Francesc, que trobareu penjada al web clicfeina.cat. I ara estem en disposició d'oferir-vos també la crònica de la situació del trànsit a aquesta hora a la xarxa viària. connectant amb el RAC i saludant el Ferran Aràndiga. Endavant, Ferran, bon dia i bona hora.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui destacant que tenim un accident actiu. En aquest cas ha estat a la A2, a Riudellots de la Selva, que en direcció Girona talla un carril i ho provoca 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, però, estem pendents a hores d'ara doncs, de les marxes lentes dels pagesos que doncs, ja han arrencat en algunes carreteres catalanes i que es dirigeixen cap a Barcelona, tot i que a hores d'ara doncs, encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són cues habituals molt intenses en direcció a la capital catalana, per exemple, el vessant Llobregat. Hi ha fins a 6 quilòmetres de cues tant a l'A2 com a la B23 des de Pallejà i el Papiol. Per tant, afectacions també a Molins de Rei per la B23 en direcció a Barcelona, una via que torna a agafar intensitat des de Sant Just d'Esvern fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies per la informació, Ferran, i que tinguis una bona jornada. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui dimecres dia 14 d'octubre aquí a la Vila. Avui és la farmàcia del Terraplè, que es troba al passeig del Terraplè número 5, la farmàcia que trobareu oberta des d'ara a les 9 del matí i que allargarà el seu horari fins a les 10 de la nit. Un minut i mig i arribarem a un quart de 9 del matí.

0: Fem un repàs a l'actualitat local, començant a explicar amb vos una notícia que publicava l'Ajuntament de la Vila fa algunes hores, i és que Molins de Rei ha estat reconegut per les seves polítiques públiques innovadores. L'Ajuntament de la Vila ha rebut un reconeixement especial de la Federació de Municipis de Catalunya per les polítiques públiques innovadores que ha impulsat i que s'han recollit al Banc de Bones Pràctiques al llarg dels anys. El guardó es va lliurar el divendres de la setmana passada, 9 d'octubre, en el marc de l'Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'acte de commemoració del seu 45è aniversari. Tot això es va celebrar al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Notícia, doncs, d'aquestes últimes hores. I parlant de política, doncs també ahir teníem la visita aquí al programa de la regidora portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, la Marta Espona, on parlàvem, entre altres coses, d'aquest ple que vindrà la setmana que ve, el ple per debatre les ordenances fiscals. Avançava la portaveu d'Esquerra que el govern proposa un increment del 2,5% dels impostos i taxes. Deia, doncs, la portaveu que el govern ha passat a l'oposició la proposta ja per aprovar aquestes ordenances fiscals 2027, que es debatran i es portaran, doncs, a debat, com dèiem, el ple extraordinari que es farà el dijous 22 d'octubre. Des d'Esquerra es mostren satisfets perquè l'increment està per sota de l'IPC i perquè no es congelen amb finalitats electoralistes. Escoltem el que ens deia ahir Marta Espona.
1: Ens satisfà, en tot cas, que no s'hagi repetit la decisió que s'ha fet en altres mandats, que és, doncs, al final d'un mandat posar els impostos a zero i després, doncs, haver de fer una puja molt més considerable. Creiem que si malauradament els impostos s'han de pujar perquè tot s'ha encarit, doncs creiem que s'ha de fer d'acord amb aquesta puja que es produeixi. El càlcul que s'ha fet de l'IPC és un 3,5, però, doncs, la majoria de taxes estan calculades sobre un augment d'un 2,5.
0: Paraules de la regidora portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Espona, que ens avançava també que avui hi ha una reunió entre el govern i els partits de l'oposició per ampliar la informació i tenir més concreció sobre totes les figures impositives i els preus públics. Per cert, que Esquerra Republicana de Catalunya organitza aquest acte en record a Lluís Companys amb motiu del 86è aniversari del seu afusellament. Serà demà, dijous, dia 15, al racó de Lluís Companys a les 8 del vespre. Una hora abans hi haurà, doncs, l'acte d'homenatge organitzat per l'Ajuntament. I més qüestions que repassem. L'Associació Molins Comerç organitza per aquest dissabte, 17 d'octubre, de 10 del matí a 8 del vespre, la Fira Molins Viu Bé. És una fira de salut, benestar i cura, primera edició, en la qual hi participen 8 establiments: Clínic Audio, Mosaic Salut, Pilates Balance Wave, Pranamaya Yoga, Anytime Fitness, Belong Fitness Studio, Innato Quiropràctic i Centre Suca. En el transcurs de la jornada de dissabte, doncs, hi haurà exhibicions i activitats dirigides per tots els públics, una taula rodona i xerrades i diverses activitats infantils i inclusives. Ens explicava ahir el programa l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç, la intenció que tenen des de l'entitat a l'hora d'organitzar aquesta nova fira.
2: A l'Associació de Molins Comerç sempre hem fet activitats i accions molt orientades a producte, però és veritat que teníem una mica oblidats tot el tema dels serveis. I un dels serveis que més s'està potenciant i més demanda té és el sector de la salut. Cada vegada, doncs, veiem més la necessitat, inclús en salut mental, salut física, benestar, no? I a més hi ha molts estigmes amb aquest tema. Llavors vam estar parlant i vam estar pensant que potser era una bona opció, ara que s'estaven incorporant, doncs, nous comerços del món de la salut a Molins de Rei, vam decidir, doncs, intentar muntar entre tots un espai de divulgació i també d'exhibició de totes aquelles ofertes que tenen els comerços locals.
0: Paraules de l'Helena Artacho. Recordeu que la Fira Molins Viu Bé es farà aquest dissabte 17 d'octubre de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça de l'1 d'octubre. I parlem d'esports i ho fem de la victòria del primer equip del Molins de Rei Club de Futbol en la darrera jornada de Lliga aquest passat cap de setmana. Han disputat la quarta jornada, concretament, de la Lliga de Segona Catalana, a casa, al municipal Josep Raich, contra el sector Montserratina de Viladecans, i han guanyat per un contundent 3-0. Un partit controlat pels locals. A la primera part van tenir moltíssimes oportunitats i van marcar dos gols i a la segona part van continuar amb la mateixa tònica, aconseguint el tercer i definitiu. Ens ho explicava l'entrenador del primer equip, l'Alberto Morales.
3: Amb aquest resultat, el Molins de Rei es situa en cinquena posició i encara ha de jugar un partit que es va suspendre pel temporal de la setmana passada. La propera jornada, aquest dissabte, juguem a Gironella a les 4:30 i el dijous que ve, dia 22, recuperem el partit aplaçat davant el Corbera al seu camp. En aquests moments, l'equip es troba en un moment de joc i de resultats molt bons, on té 6 punts de 9 possibles, amb 7 gols a favor i només 2 en contra.
0: Bé, doncs, paraules de l'entrenador del primer equip del Molins de Rei Club de Futbol, l'Alberto Morales. El proper partit, doncs, ja ho deia, aquest dissabte al camp del Gironella, que és el tercer classificat, a 4:45 de la tarda. Seguim, anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats per aquests dies. Encara en el marc del programa de les activitats amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, avui dimecres, dia 14, tenim a Pragma Clínic del carrer Molí una xerrada de psicoeducació sobre la malaltia de l'Alzheimer amb el taller demostratiu que anirà a càrrec de l'AFA del Baix Llobregat, avui a les 11, d'aquí una estona. I demà dijous també tenim a la Biblioteca del Molí, al matí, el taller de memòria nivell 2, i a la Federació Obrera, a la tarda, a 6:45, i en el marc de l'aula d'extensió universitària, de les propostes que fa l'aula, teniu una conferència, Ser avis al segle XXI. Serà demà, dijous, a 6:45 de la tarda, proposta de l'aula d'extensió universitària, amb la conferenciant Mercè Cullell Badia, que és psicoanalista i psicòloga clínica, i és una activitat, això sí, adreçada només a socis i sòcies de l'aula d'extensió universitària. Més coses. Demà tenim diverses activitats. Per exemple, a 6:45, al Mercat Municipal, que organitza el Mercat Dijous, tenim Tardeo Ochentero, amb tapes gratuïtes, adreçat a famílies, de 6:45 a les 8 del vespre, demà dijous. Us comentàvem també l'aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys, 86è aniversari, hi haurà ofrena floral acompanyada d'actuació musical organitzada per l'Ajuntament, demà a les 7 al racó de Lluís Companys, al carrer Major, davant de la plaça dels Infants, i una hora més tard l'ofrena que organitza, en aquest cas, Esquerra Republicana de Catalunya al mateix lloc. Dèiem, la conferència a 6:45 de l'aula d'extensió universitària, i també tenim xerrada de l'ANC a la Federació Obrera, però a 7:45 a la sala polivalent Fora Renfe a Molins de Rei. Aquesta iniciativa del Jordi Grau Pera, filòsof i líder del partit Alhora, i per sumar-se a la ILP a forarenfe.cat. Això ho explicarà el mateix Jordi Grau Pera demà a 7:45 del vespre a la Federació Obrera. I també tenim presentació del llibre, per cert, a la llibreria 100 Vides del carrer Verdaguer 98. Una molinenca, la Marta Vacarisses, presenta el seu primer llibre, la seva primera novel·la, El ball de les abelles, que li ha editat l'editorial Magrana. La presentació serà La presentació serà demà a les 7 de la tarda a la llibreria 100 Vides. Estem intentant també portar la Marta i que ens parli d'aquest llibre, d'aquesta primera novel·la, El ball de les abelles, aquí al programa. Però la presentació és demà a les 7 a la llibreria 100 Vides. Us dèiem, de seguida parlarem del Cine Club, que tenim aquest dissabte a la tarda. Tenim aquesta fira de Molins Viu Bé. I, per cert, tenim també Dia del Soci de la Grupa, que en parlarem també aquesta setmana. És diumenge, aquest diumenge 18 d'octubre. A les 12 tindrem sardanes amb la Copla Marinada. A 1:45, lliurament d'insígnies. Dinar popular a les 3, amb Fideuà. I a 4:45, concert a càrrec de Pollets. Els tiquets del dinar costen 10 euros, és Fideuà, a Fideuà més beguda inclosa, i podeu comprar-los a l'agrupació folclòrica, a l'Estanc Margarit i a la llibreria Barba. Això serà el diumenge 18 d'octubre, aquest diumenge, a partir de les 12, Diada del Soci. Els amics del museu que se'n van a Tàrrega, com bé sabeu, d'excursió aquest proper diumenge. Tenim la secció de senderisme del SEM, que se'n van a Taradell, a Osona, amb una ruta circular. I també tenim el grup local de xarxa que proposa la companyia Tutatis presenta De què fa gust la lluna, diumenge 5:45 al Teatre de la Penny. Tenim també D'alta baix amb l'Alba Careta Group, que presenta el seu quart àlbum Panical, diumenge a les 7 a la Trasca Trusca. Encara queden entrades si voleu anar-hi a través del web de D'alta baix. I el Foment, que proposa dues propostes per aquest cap de setmana. El dissabte tenim No Somos Estopa, de Soco Comedy, a 9:15 del vespre, amb el David Fernández i el José Corbacho. I el diumenge tenim La Venganza de Don Mendo, dirigida pel Paco Mir, ex Tricicle, el diumenge a les 8 del vespre. Aquestes són les activitats del Foment. I recordar també que aquest diumenge es farà la bicicletada de Miquel Tor Pijuan, que es va suspendre diumenge posterior a la Festa Major per la pluja, i es va posposar doncs aquest diumenge 18 d'octubre. Continuem, 5 minuts i seran 9:15. Tens perquè el Roger ens expliqui i ens llegeixi els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Endavant, Roger.
4: Doncs bon dia, Oriol. El periòdico parla del rei que proclama a Ceuta que la sobirania no és negociable, demana que els migrants tornin com més aviat millor i exigeix bona fe al Marroc. Els monarques honren les tombes de 90 ofegats quan intentaven travessar la frontera. La fotografia de portada és per Gemma Martínez, directora del periòdico. A Europa cal aportar. El president de la Generalitat exposa la contribució de Catalunya en el cicle European Bridges a Brussel·les.

0: 1.000 nacionalitzats i l'executiu veu poc marge per revertir-la. El rei exigeix bona fe al Marroc des de Ceuta, amb fotografia de portada a La Vanguardia, i el papa Lleó XVI tenia un tumor, Lleó XIV, perdó, tenia un tumor maligne al pulmó dret. A la Champions, el Barça apaga l'infern del Galatasaray amb aquest 1-4 i parlen també de retards generalitzats a l'AVE i del nou disc d'Estopa que recupera cançons inèdites. Parlen també de la reivindicació de l'alegria i la consciència, Carlo Petrini i Jordi Roca, premis especials a la gala del canal Comer. El diari Ara, Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus. Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus. Bulgària, amb un govern pro-rus, demana explicacions al Kremlin per l'atac a dos vaixells al Mar Negre. Record, les víctimes i crida a retornar els migrants, en fotografia de portada de la visita dels Reis, en aquest cas al cementiri de Ceuta. El Fons Monetari Internacional augmenta la previsió de creixement d'Espanya, però alerta que pujaran els preus. Els retards de els trens d'alta velocitat s'allargaran més dies i el papa Lleó XIV ha operat amb èxit d'un càncer de pulmó. A la Champions, el Barça refreda el Galatasaray i l'acaba golejant. I per últim, repassem la portada del Punt Avui. El tren transversal recuperen l'eix transversal ferroviari de Lleida a Girona i la línia orbital metropolitana que s'hauran d'acordar i finançar amb l'Estat. Parlant de Comín, que tornarà el 24 d'octubre, i el jutge Llarena ha previst arxivar les causes dels exiliats entre divendres i dimarts vinent. Anna Serrano diu a la seva crònica: un nou caos s'apodera de l'estació de Sants i Jordi Camps sobreviure a la infància fugir de la mort. A l'esportiu, el Barça fa una altra exhibició potent contra el Galatasaray i entrevisten a Gemma Brullés, presidenta i fundadora de l'Hora Donde, qui rebutja els seus fills per ser de la comunitat LGTBI, diu, ho fa per vergonya.
1: Dos minuts i arribarem a 2:15 del matí. Abans de saludar el Pep Bergadà, anem a fer un repàs als diaris digitals.
0: Comencem pel 3Cat Info, que parla de l'escola Pare Manyanet, que ha demandat als pares de dos alumnes de Barcelona que es van suïcidar. L'entitat titular de l'escola els demana 70.000 euros per haver vulnerat l'honor de la institució. L'escola Pare Manyanet de Sant Andreu ha demandat als pares de dos alumnes de centres de Barcelona que es van suïcidar, la Kira el 2021 i l'Òscar el 2019, segons ha pogut saber el 3Cat Info. L'entitat titular de l'escola els demana 70.000 euros, com dèiem, per haver vulnerat l'honor de la institució. Els pares de la Kira, que es va suïcidar amb 15 anys, creuen que l'escola Pare Manyanet a Sant Andreu no va protegir la seva filla de l'assetjament escolar que patia. Els de l'Òscar, que als 21, que el seu fill podria haver patit abusos sexuals per part d'un professor de l'escola. És precisament el pare, el capellà Joaquim Calvet, a qui anys després van condemnar perquè li van trobar més de 35.000 arxius de vídeos d'explotació sexual infantil el seu ordinador, a qui també van jutjar per presumptament haver abusat d'un alumne de 8 anys amb discapacitat. Llegim també al Nacional que la Fiscalia de Madrid investiga si els càntics contra Catalunya al Metropolitano són delicte d'odi. L'entitat Acció Cassandra va denunciar aquest nou cas de catalanofòbia, i també al mateix diari seguim parlant d'indignació entre els aficionats del Barça a Istanbul perquè van retirar senyeres i banderes blaugrana als seguidors desplaçats. Denuncien que els van requisar les banderes als accessos del Rams Park. Aquestes notícies les podeu llegir íntegrament al nacional.cat.
1: Ara mateix són 9:15 del matí, matí de dimecres, 14 d'octubre, d'aquesta setmana lectiva més curta del que és habitual pel festiu que vàrem tenir aquest dilluns, dia 12 d'octubre, però amb moltíssimes activitats que tenim previstes, com hem repassat a l'agenda per aquest cap de setmana, activitats que anirem repassant, evidentment, en el transcurs dels diferents butlletins horaris. I ens agrada anar destacant, doncs, les propostes, i avui volíem parlar-vos de la proposta que fa el Cineclub per aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de la Peri.

0: dire sulla vita. Me la ricordi un attimo? Mi sa che mi son perso.
1: Zio, cara, non me la ricordo più.
0: Facciamo che andiamo a berci l'ultima a Venezia.
2: Ragazzi, vi saluto.
3: Ma vieni con noi, no?
2: Un'altra volta, sì.
3: Non c'è mai un'altra volta.
0: Dai, non c'è mai un'altra volta.
4: Julio, cosa volete?
5: Vogliamo invitarti a bere l'ultima con noi.
2: Aspettate un amico.
0: Un amico. Genio era.
6: Esteu escoltant el tràiler de la pel·lícula La última ronda en Venècia, la proposta que fa el Cine Club per aquest dissabte, dia 17, a les 7 de la tarda a la Penny, com dèiem, dirigida per Francesco Sosai, i tenim ganes de conèixer doncs més detalls d'aquesta pel·lícula, per la qual doncs ja podeu comprar les entrades a través del web d'Entràpolis, com bé sabeu. En parlem amb el Pep Bergà, membre del Cine Club. Què tal, Pep? Bon dia i bona hora.
7: Bon dia.
6: Bon dia.
7: Una pel·lícula, sí, una pel·lícula una mica especial.
6: Sí.
7: Ara en parlem.
6: D'acord, sí. Perquè ahir visionava una mica el tràiler i em va semblar que era certament, com dius, especial. Doncs del que puguem explicar, Pep, de què va aquesta última ronda en Venècia?
7: Doncs, bueno, el títol és bastant explícit. De fet, no és el títol original, que seria més aviat... la ciutat del pla, diguéssim, del pla del voltant de Venècia, però la traducció aquí ha sigut L'última ronda en Venècia. I és molt això, o sigui, són un parell d'adults, diguéssim, una mica amb el cap ple de pardals, o digue-li com vulguis, que viuen segons l'impuls que tenen, que és anar d'aquí cap allà, sense ni massa objectiu ni res, o sigui, es deixen portar sempre... intentant fer l'última copa, que mai és l'última, o sigui, sempre n'hi ha una darrere quan arriben a la que sembla l'última, sempre diuen, i si anéssim a... I apa, tornem-hi un altre cop, no, desplaçant-se per aquells voltants de Venècia. La pel·lícula, en aquest sentit, és una mica... A mi em resulta una mica incòmode, ho he de dir, perquè, clar, penses, i què foten aquest parell anant amunt i avall? Quina gràcia té tot això, no? És una mica... És una mica, a veure, com ho diria, dos personatges que passen de tot, adults, i això potser encara et fa doncs, qüestionar-te una mica més què passa. I clar, és un món com desencantat, com que ells no saben què busquen, incerta, és divertida perquè a vegades es troben amb situacions divertides i sempre se'n surten bé de murri i d'haver-les passat de tots colors, doncs se n'acaben sortint de tot. A vegades és divertida, a vegades és trista, però sí que és una pel·lícula que jo després hi he pensat molt. O sigui, l'estàs veient i primer et sents incòmodo i després vas pensant, bueno, potser tot això ens porta a algun lloc, no? I, de fet, és una pel·lícula que porta una mica del desencant i un desordre existencial d'aquests personatges, que també es retrata amb una mica com de desordre narratiu de la pel·lícula fet expressament, no? És que la pel·lícula està superbé, vull dir, no té... Està perfecta. És la història que ens incomoda una mica, no? Uh-huh. Amb tot això, aquest parell, doncs, de madurs una mica passats de voltes, es troba en un jove estudiant que, bueno, que vol conèixer una companya, que li agrada una companya de classe, estudiant d'arquitectura, un noi tot serio i, diguéssim, una mica talladet, i se l'emporten amb aquest viatge. I, clar, aquí hi ha una mica el contrast entre la història de l'un i dels altres. Ell es deixa portar, a vegades s'enfada, a vegades... La veritat és que la història ens porta del no-res, per dir-ho d'alguna manera, a la reflexió. Perquè, clar, una de les... una manera d'aquesta felicitat que ells respiren, que a nosaltres ens pot semblar una mica estranya, és aquella història de dir ben bé i què és la felicitat. Potser la felicitat és això, o sigui, no tenir compromisos, no tenir cap mena de lligam ni cap mena de vergonya en fer el que sigui per fer el que vols. I bueno, la pel·lícula, al final, la reflexió és una mica aquesta, o sigui, el deixar-se portar, si està bé o no està bé, si tu ho faries o no, perquè ho pots veure en uns altres però no t'ho pots veure tu. La pel·lícula planteja d'una manera molt ben feta i, diguéssim, cinematogràficament irreprotxable, doncs aquesta mena de dubtes existencials de què és la vida, si ens l'hem de prendre en sèrio o no. I d'alguna manera, aquesta reflexió és una reflexió que queda. Per això deia que a mi em va costar, però que encara hi penso. Perquè avui, quan pensava, i com els hi expliques això, doncs pensava una mica en què poques pel·lícules, al cap d'uns quants dies, encara hi penses i encara li dones voltes i li dius per què em resultava tan incòmode de veure i per què encara hi penso, perquè té això, o sigui, té aquesta mena de qüestionament d'una vida ortodoxa. És millor tenir una feina i ser puntual i no vull posar en qüestió coses ni l'una ni l'altra. O sigui, simplement que amb això seria una mica semblant al Pasolini, o sigui, és un deixar-se portar en llocs foscos, en llocs una mica desagradables, però que per ells és forma part del que et trobes i no té més, no? Què és millor, això o una vida ordenada? Posem-ho entre cometes, no? La pel·lícula et porta aquesta mena de reflexions, els dos actors ho fan fantàsticament bé, el noi jove també, I la veritat és que la pel·lícula, com a narrativa i com això, té aquest desordre que tenen els personatges, però està molt ben portada i tu una mica vas de sorpresa en sorpresa. La pel·lícula està molt bé cinematogràficament i deia al començament que era una pel·lícula una mica especial perquè té aquesta incomoditat de situacions una mica provocadores o una mica incòmodes. Però jo crec que és una pel·lícula que val la pena veure-la. De fet, ha guanyat el que seria l'equivalent dels Premis Goya o Gaudí a Itàlia, els David de Donatello. En va guanyar 8, entre ells millor pel·lícula, millor director, millors actors, millor guió. O sigui, la pel·lícula ve avalada en aquest sentit per molt bones crítiques, o sigui, molt bones crítiques i premis consistents que li otorguen, diguem-ne, una mica de respecte. O sigui, l'hem de mirar amb ganes de trobar-hi totes aquestes coses. Però hi són, eh? Vull dir, la pel·lícula et planteja aquesta mena de dubtes, el que en una pel·lícula una mica que no saps cap on mirar, una mica absurda, una mica incòmoda, a vegades una mica trista, a vegades és alegre. És una pel·lícula interessant de veure, sobretot interessant de veure i després parlar-ne i pensar-hi. És una pel·lícula molt interessant.
6: M'has fet pensar que no sé si té algun punt de contacte amb Otra Ronda, aquella pel·lícula que va triomfar tant, en aquest cas amb el Mads Mikkelsen, que parlava també de quatre professors d'institut que s'embarquen en un experiment sociològic. Ho dic pel contingut que deies.
7: Sí, el contingut podria ser semblant a el de portar, diguéssim, una mica als límits la qüestió etílica, diguéssim. Però en allà, que era un experiment i una cosa almenys, diguéssim, revestida d'un cert estudi sociològic dels efectes d'estar d'una manera o d'una altra, aquí és pura vida. O sigui, ells van de bar en bar, es troben el que es troben i no es plantegen res ni ho fan per res. O sigui, jo diria que no saben viure d'una altra manera. O sigui, no té aquell revestiment intel·lectual que aquella pel·lícula tenia o aquella mena de voluntat d'experimentar. Aquí és així. O sigui, no, ells no busquen res. Ells van a el que es troben. I se'n surten perquè són murris, perquè s'han acostumat a acceptar aquesta mena de sorpreses que et porta la vida en un moment quan no t'esperes i a treure'n partit. O sigui, això és més subsistència que experimentació, però subsistència dintre d'una vida sense preocupacions, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, de viure la vida. O sigui, això és viure la vida com l'entenen aquest parell, clar. És una pel·lícula interessant, que porta moltes reflexions d'aquestes, de si viure així és bo o és dolent. Té coses bones i coses dolentes, evidentment. No sé, és interessant de veure.
6: Bé,
7: sincerament.
6: Doncs ja ho sabeu, serà aquest dissabte a les 7 de la tarda, a la Penny, l'última ronda en Venècia, i després ja quedarà, per cert, el dia de la castanyada, no? Que el dia 31 feu...
7: El 31 d'octubre, fem El amor que permanece, que és una pel·lícula islandesa, que està molt bé, també és, evidentment, té aquest aire nòrdic que tenen aquestes pel·lícules. És una parella que tenen dos fills i que estan separats, però estan recentment separats i encara no acaben de trobar el punt en aquesta separació. I bueno, i se'n surten d'una manera una mica especial, també. I la pel·lícula té, a part dels paisatges aclaparants, maquíssims, i d'allò que condicionen molt tant les relacions com la pel·lícula, té tocs surrealistes que et sorprenen, que són divertits. És una pel·lícula que està molt bé, molt diferent d'aquesta, molt diferent d'aquesta, però està molt bé, també està bé donar aquestes visions tan diferents del món i del cine. Amb poc temps de diferència, el cine té aquest avantatge que ens porta allà on vulguem anar.
6: Molt bé, doncs ja ho comentarem en el seu moment. En tot cas, aquest dissabte, l'última ronda en Venècia, proposta de pel·lícula del Cine Club, entrades ja disponibles entre polis, o si no, ja ho sabeu, una estona abans de taquilla. A Pep Berguedà, moltes gràcies per acompanyar-nos.
7: Molt bé, gràcies a vosaltres.
6: Que vagi molt bé.
7: Adéu, bon dia.
6: Bona setmana. Adéu, bon dia. Adéu-siau.

0: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
6: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
5: Ah, sí?
6: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
5: Així tot va més de pressa.
6: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
5: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
3: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
8: Continuem, pràcticament són 9:45 del matí. És el moment d'escoltar les reflexions a la punt del dia amb la companya periodista, la Laura Herrero Mas, com cada dimecres. Hola, Laura, bon dia.
9: Bon dia i bon dimecres a totes i tots. Sí, malgrat ser dimecres, avui us vull parlar de dissabte. De dissabte passat, i no de la victòria del Barça contra el Getafe, ni la d'ahir, per cert, contra el Galatasaray. Vinc a parlar de l'últim concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. L'últim dels últims. I la veritat, quin goig i quina emoció. Reconec que anava sense expectatives, molt cansada de la setmana, de la feina i dels viatges de l'AVE. Que un dia ja parlarem de l'AVE i sobre la fal·làcia de que els AVEs i els trens d'alta velocitat van bé. Doncs això, jo no tenia el termòmetre explotant d'alegria per anar a aquest concert. I què diferent vaig sortir després de dues hores. Oques Grasses va posar dissabte punt i final a la seva trajectòria, de moment, als escenaris. Va aconseguir omplir 4 estadis olímpics, que és una barbaritat. Un fenomen popular ja de primer ordre dins de la música catalana. Quan en Josep va dir que portava 14 anys sobre els escenaris, vaig pensar que era impossible que haguessin passat tants anys, però sí, suposo que els anys passen per tots. Vaig anar amb una amiga de Tenerife, molt catalanòfila i catalanoparlant per intuïció, i amb la seva parella madrilenya, també catalanòfila, i molt del Barça. I vaig sentir molt d'orgull. Oques Grasses aconsegueix enganxar a gent més enllà del nostre territori. Aconsegueix que la gent balli, que canti i s'emocioni amb la llengua més bonica del món. De fet, és el que més em ressonava durant el concert. Tenim la llengua més bonica del món. I de quina manera l'exhibeix Oques Grasses, amb aquelles lletres elegants, alhora que col·loquials, amb històries que t'identifiquen en algun moment vital, des del córrer pels camps fins a petar-ho passant pels elefants o els ocells. I al final, sabíem que la gent que estimo i sort de tu eren dignes de final, de ser la supercirereta del pastís, i així va ser. Quan van sonar aquestes dues cançons, primer la gent que estimo i després sort de tu, es va assolir els moments de màxima intensitat del concert. No perquè siguin necessàriament les cançons més complexes, però sí que són cançons que han entrat a la vida quotidiana de tots i amb la que, insisteixo, tots ens sentim identificats. I és que la clau, crec, d'Oques Grasses, és que potser no han inventat una nova manera de fer música, però sí que han sabut fer cançons que la gent sent com seves. Oques Grasses, per mi, ha aconseguit com una mica l'efecte Sopa de Cabra o Lacs amb Busto als anys 90. Reunir i unir la societat catalana i també traspassar fronteres. Alguna cosa em diu que marxen, però no crec que sigui per sempre. Això sí, mentrestant, el seu llegat serà viu a la ràdio, a les festes i als dispositius de cadascuna de les persones que l'hem seguit. L'empremta ja és imborrable, suposo que coincidiu amb mi. Així que res, amb aquesta reflexió m'acomiado avui. Que passeu molt bon dimecres. Adéu, adéu.
8: Molt bé, fantàstic, Laura. Moltíssimes gràcies. Que tinguis una bona setmana. Ara mateix són 3 minuts els que passen de 3 quarts de 9. Sant Tornem-hi amb el Jesús Cardona. Jesús, bon dia.
10: Bon dia, Oriol, bon dia, oients. Avui, dimecres 14 d'octubre, és Sant Calixt i és el patró dels enterramorts. Una feina prosaica i també diària. Avui les funeràries són unes empreses bastant unipersonals, impersonals, i amb una merescuda fama poc amable. Qui més qui menys ha tingut alguna mala experiència amb la funerària. Però més que explicar males pràctiques, em ve de gust parlar dels enterramorts de poble. Solia ser un pagès o un paleta que a mig matí deixava la seva feina de cada dia i anava al cementiri a l'hora convinguda per honorar el difunt amb la seva sepultura. N'he conegut dos enterramorts de Corbera. Un feia broma al cafè amb els avis i els deia: «Ai, papet, quan et moris recolliré tota aquesta dentadura d'or que portes». L'altre, en Joan, m'explicava que moltes vegades, donat el cas que a Corbera hi havia diverses residències d'avis, i encara n'hi ha, s'havia trobat el cas que a l'hora de l'enterrament no hi havia cap familiar, cap amic, cap ram de flors. Ell, l'enterramorts, el taüt i el cotxe de la funerària. Sols davant del nínxol. I ell, tot bondadós, li deia potser l'únic pare nostre que rebria al final aquest finat. Val a dir que tots dos tenien el cementiri en perfecte estat, net i en condicions, i havien fet un gran servei. Ara, actualment, no sé com funciona el tema d'enterrar els morts a Corbera. El nostre sant d'avui, Calixta, va tenir cura del cementiri romà de la via Api al segle III, cementiri que porta el seu nom i on va deixar per a la posteritat les memòries dels màrtirs. Molt bon dia i moltes gràcies.
8: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies a tu, Jesús, i que tinguis un bon dia. Ens queden 9 minuts i mig per arribar a les 9. Fem un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui dimecres. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora seran les 12 del migdia. Podreu escoltar... habitualment fem la repetició de l'Etapa Reina, però com explicàvem, a dilluns va ser festiu i per tant no vam fer programa, i el que farem és repetir el Món Interior, el programa de la Marta Trets i la Rocío Vallejo, que vam fer ahir a la tarda, de 12 a 1, excepcionalment. A la 1 repetirem també excepcionalment les històries de la fotografia amb el David Rius, i a 2:15 tenim els Col·lectius en Xarxa, com és habitual ja amb el seu horari. Notícies en Xarxa de 2 a 3, de 3 a 4 a la migdiada. Aquesta tarda tenim el Fora Clitxés entre les 5 i les 6 amb l'Arlet i la Neus Pérez de l'Arlet Valls. A partir de les 6, el programa de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, Serenor, entre les 6 i les 7. De 7 a 8 tenim Obrint Camins. A les 8, la cita amb el Generació Xic, amb el Toni Ramoneda. A les 9, el Conrad Font i la Lia Artís ens presenten Joves en Antena, entre les 9 i les 10. Quan comença la nit, amb la Fermina Recio, de 10 a 11. Repetició de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, de 11 a 12 de la nit, i repetició també, en aquest cas, del Jazz Club de nit, entre mitjanit i la 1 de la matinada, hora que connectarem a Micat FM. Fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia d'aquesta casa, per tant, amb la selecció de sardanes que ens ofereix el Pere Paisa. 8 minuts i seran les 9. Abans de saludar la Sílvia de Pares, anem a fer un repàs també al més destacat de la televisió per avui dimecres, Roger.
3: Com sempre, comencem amb les pel·lícules que podem veure als canals en obert. Poc abans de les 10, quan faltin 5 minuts per les 10, a Vimat trobarem la pel·lícula The Guardian, d'Andrew Davis, amb Kevin Costner, Ashton Kutcher i Cilla Ward, entre altres. És un drama americà del 2006 que dura 2 hores i 20. Després de bregar amb un desenllaç tràgic durant un rescat a alta mar, el subtinent Ben Randall, un legendari membre de la Guàrdia Costanera nord-americana, l'acaben enviant com a instructor a una acadèmia d'elit de rescatadors. Tenim a les 10 a Warner Televisió la pel·lícula Crypto, de John Stahlberg, amb una sèrie d'actors i actrius, entre els que potser destacaria Luke Hemsworth. És un thriller del 2019, americà també, que dura 1 hora i 40. El Martin és un dels agents de borsa més prometedors de Wall Street, però després d'una disputa amb els seus caps s'ha de traslladar a la seva ciutat natal i treballar des d'allà. També a les 10, Cuerpos Especiales, a Comedy Central, de Paul Feig, amb Sandra Bullock i Melissa McCarthy, també Demian Bichir i Marlon Wayans, entre altres, És una comèdia del 2013 americana que dura 2 hores. Sarah Ashbaum és una investigadora de l'FBI, arrogant i metòdica, amb una reputació impecable. Shannon Mullins, en canvi, és una oficial grollera amb molt poca paciència. Les dues, aquestes dues oficials de la llei, completament incompatibles, uneixen les seves forces per lluitar contra la màfia de la droga. A 3:15 al canal Hollywood, Mentiras Arriesgades, de James Cameron amb Arnold Schwarzenegger i Jamie Lee Curtis, també Tom Arnold i Bill Paxton. És una pel·lícula ja del 94, també de producció americana, d'acció i una mica de comèdia, amb tocs graciosos, que dura 2 hores i 20. Un agent de l'FBI integrat en un grup d'operacions especials fa creure a la seva dona que és un comerciant avorrit. Creu que ho té tot controlat fins que s'assabenta que l'aventura extraconjugal que manté ella amb un vividor. I a les 11, Factoria de Ficción, Eternal, de Tarsem Singh, amb Ryan Reynolds, Natalie Martinez i Matthew Goody, també Ben Kingsley. És una pel·lícula d'acció del 2015, també americana, que dura 2 hores. A un milionari poderós, malalt de càncer, li ofereixen la possibilitat de sotmetre's a un procediment mèdic radical que consisteix a transferir la seva consciència a un cos jove i sa. Al principi l'operació va bé i l'home gaudeix d'una joventut renovada, però tot es complica quan comença a descobrir els detalls de la procedència del seu nou cos. Anem a veure quins programes tenim avui a la televisió. A les 10, Soc i seré, a Televisió de Catalunya, a un calçot d'autor. Els 20 aspirants comencen un nou dia amb 10.000 euros més a la butxaca i una gran sorpresa, l'arribada de 5 cares familiars que venen a sacsejar el concurs. Després de reincorporar-s'hi, es formen 5 equips que afronten un repte molt complex sobre literatura contemporània per aconseguir la immunitat. Àlex Casanovas posa veu a diverses obres literàries. Això serà a les 10 a Televisió de Catalunya. També aquesta hora a la Renaixença, al 33, amb el Peyu, que parla del telescopi, un instrument inventat per un home del Renaixement, el gran Galileu. I l'espai rep Roger Mas, una de les veus més potents de Catalunya i un cantautor que té tot l'equip completament captivat. A les 11, dues propostes. El túnel, Avanza i Gana, a la 1. Els participants afronten 9 duels en què l'estratègia, la capacitat d'enganyar el rival i la sang freda són decisives per continuar acumulant diners i assegurar el que ja han guanyat. I Antena 3, La Mesa, també a les 11, que analitza la històrica visita dels Reis de Ceuta i Melilla amb Vicente Vallès, Iván Redondo, Susana Díaz i Javier Nart. L'espai incorpora la perspectiva de la periodista Carmela Ríos per valorar l'impacte de l'esdeveniment a la zona. I amb això acabem, Oriol.
8: Molt bé, fantàstic. Doncs moltes gràcies, Roger. Ens queden, amb tot plegat, 4 minuts per arribar a les 9.

0: La recomanació cultural abans de tancar aquesta primera hora del programa. Avui és dimecres, per tant parlem de sèries i ho fem acompanyats de la Sílvia de Pares, que la podeu escoltar tots els dijous aquesta temporada a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Molins de Rei amb el programa No ho entenc, juntament amb el Jordi Roca. Què tal, Sílvia? Bon dia.
1: Hola, hola. La sèrie d'aquesta setmana està ambientada en el món empresarial i concretament en l'alta advocacia de Nova York. Suits, que a Espanya es va titular Suits, la clave de l'èxito, és d'aquelles sèries que comences per fer-li una ullada i acabes devorant a ritme de 3 capítols per nit. La història ens porta a Nova York, al cor de Pearson Harman, un dels bufets d'advocats més prestigiosos de la ciutat. Allà hi treballa Harvey Specter, un home elegant, carismàtic i amb una seguretat que a vegades arriba a ser insuportable. Tot canvia quan fitxa Mike Ross, un jove amb una memòria prodigiosa i un talent natural per al dret, però sense títol ni haver trepitjat mai una facultat. Aquest secret és el motor de la sèrie, i no és spoiler perquè es planteja el primer capítol. Us deixo un trosset dels primers capítols.
2: Esta mañana me has dicho que entro y salgo cuando quiero. ¿Sabes por qué yo puedo hacerlo? Porque cuando llegué aquí avasallaba, creían que trabajaba 100 horas al día. Ahora, no importa qué hora llegue. Nadie se cuestiona mi capacidad de cumplir con el trabajo. Métetelo en la cabeza. Las primeras impresiones son clave. Si empiezas sentado en el banquillo, nunca serás titular.
1: El primer que fa especial és la química entre Harvey i Mike. La sèrie viu d'aquest tàndem de mentor-aprenent, d'una amistat que es va construint entre casos, favors i discussions. Però no van sols. La dona, la secretària que ho sap tot abans que ningú, el Louis Litt, el rival que sovint s'emporta a l'escena, la Jessica Pearson, que està al capdavant de la firma, i Rachel Zane, la paralegal, completen un repartiment on tothom té el seu moment de lluïment. Com a curiositat per als més royals, la Rachel Zane la protagonitza l'actual duquesa de Sussex, Meghan Markle, que va interpretar el personatge fins a la 7a temporada, just abans del seu casament amb el príncep Harry. La sèrie té ritme, diàlegs àgils i una estètica molt cuidada. Els vestits són un personatge més, una mena d'armadura, i el títol ja juga amb el doble sentit de suits, que vol dir trajos, però també demandes. No esperem un drama judicial ultrarealista, sinó entreteniment intel·ligent de capítols que et fan dir un mes i apago. La sèrie té 9 temporades amb capítols d'uns 45 minuts. La podem veure en 3 plataformes: Netflix, Prime Video i Movistar Plus. Ja sabeu, Suits, la clave de l'èxito, és la recomanació de la setmana. Adeu, adeu.
0: Molt bé, gràcies, Sílvia, que tinguis també una molt bona setmana. Mig minut i seran les 9. Fem una pausa per escoltar les notícies i de seguida tornem amb la cançó del dia que ens ha preparat el Gerard Capdevila i la tertúlia d'actualitat. Fins ara mateix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, les diferents columnes ja han iniciat el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com ara els costos disparats dels preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Escoltem ara Jordi Castellà, i no coordinador d'Unió de Pagesos del Baix Camp, en declaracions avui a la xarxa.
2: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona, i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
1: De fet, la concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. I també la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar així les aturades previstes per 5 dies més aquest mes d'octubre. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I Renfe espera recuperar aquest dimecres alguns serveis en composició senzilla de l'alta velocitat Barcelona-Madrid després de l'incendi del dilluns en la motriu de cua d'un AVE que anava de Madrid a Figueres a l'altura de Ricla, Saragossa. La companyia mantindrà un dispositiu adaptat a les limitacions del tram afectat mentre prepara la retirada del tren incendiat. I en aquest sentit, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisat que l'extrema dreta s'alimenta de la por als canvis i ha defensat que la política s'ha de fer amb arguments. Ho ha dit en un acte a Brussel·les sobre Europa i prosperitat compartida, on ha reivindicat la Unió Europea com un espai de llibertat i una eina clau per generar creixement. Ella també ha vinculat la prosperitat a l'accés a l'habitatge i ha defensat la necessitat d'intervenir i regular el mercat per tal de revertir la crisi actual. I un home d'uns 95 anys ha mort en un incendi en un habitatge del districte de Sants-Montjuïc a Barcelona. El foc es va declarar ahir a la tarda en un pis situat al carrer Portbou i els bombers de Barcelona el van poder extingir al cap de poca estona sense poder salvar la vida de l'home.
0: Notícies en xarxa.
3: Ara passen 3 minuts de les 9 del matí.
0: Informació local.
3: Avui dimecres a les 11 del matí a Pragma Clínic hi ha una xerrada de psicoeducació sobre la malaltia de l'Alzheimer amb un taller demostratiu a càrrec de l'AFA Baix Llobregat. I demà dijous a la Biblioteca El Molí, entre les 11 i un quart d'una del migdia, taller de memòria al segon nivell per majors de 65 anys que comença precisament aquest dijous i s'allargarà fins al 3 de desembre. Serà a la Biblioteca El Molí i a la Federació Obrera la conferència Ser Avis al segle XXI a càrrec de l'Aula d'Extensió Universitària. Concretament, aquesta conferència serà a càrrec de Mercè Colell Badia, que és psicoanalista i psicòloga clínica. Continuem amb més activitats al Mercat Municipal. Fan activitat aquest dijous amb el Tardeo Ochentero amb tapes gratuïtes, una activitat per a famílies que es farà de 6:45 de la tarda a 8 del vespre a la planta primera on hi ha les parades. També aquest dijous a les 7 de la tarda al racó de Lluís Companys al carrer Major davant de la plaça dels Infants se celebra el 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys, un acte organitzat per l'Ajuntament de Molins de Rei amb una ofrena floral acompanyada d'una actuació musical. Hi ha més activitats aquest dijous, a 7:45 del vespre. L'ANC organitza aquesta xerrada fora Renfe a Molins de Rei a la Federació Obrera, a la sala Polivalent al carrer Verdaguer 48. Serà, com dèiem, a 7:45 del vespre amb Jordi Grau Pera. I la farmàcia de Guàrdia oberta avui fins les 10 de la nit a Molins de Rei, la farmàcia Terraplè, que trobareu precisament al passeig del Terraplè número 5.

0: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Kairos, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: A Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
4: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
5: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
6: La cançó del dia, amb Gerard Capdevila.
7: Hola, bon dia. Doncs avui vull fer un recordatori d'una de les grans figures de la història de la música rock i de la música popular, que és Freddie Mercury, Farrokh Bulsara, que un dia com avui, 14 d'octubre de 1991, és a dir, avui fa 35 anys, llançava el que podríem dir el seu últim single, viu, probablement una de les últimes cançons que va gravar a l'estudi i, paradoxalment, una de les veus més impressionants de la història de la banda Queen, que liderava bé, liderava conjuntament amb Brian May, Roger Taylor i John Deacon, quatre dels grans compositors de la música, però és un dels últims singles que va llançar. Aprofito també perquè aquesta tardor hi ha molts efemèrides al voltant de la figura de Freddie Mercury. El 23 de setembre passat es complien els 80 anys del seu aniversari, per tant hagués complert 80 anys, i d'aquí unes setmanes, al mes de novembre, es compliran també 35 anys, igual que aquesta última cançó, de la seva mort el 1991. Per tot això, per recordar aquesta gran figura, per recordar la grandesa d'aquesta banda eclèctica que va arrasar, però a més va portar una visió totalment nova, innovadora a la història de la música, que són els Queen, us deixo amb aquest Show Must Go On, l'últim single que va publicar Freddie Mercury en vida amb la banda Queen. Doncs això, que l'espectacle continuï. Que vagi bé.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 14 d'octubre la compartim amb el Jordi Turró. Què tal, Jordi?
1: Molt bé.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Antonio Bonilla, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: També tenim el Ricard García. Bon dia, Ricard.
3: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. I la Samar El Ansari, que també la tenim via telèfon. Hola, Samar, bon dia i bona hora.
4: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. A l'espera de rebre el Toni Ramoneda. I el Pere, ja sabeu que se'ns incorporarà d'aquí unes setmanes, el Pere Madurell. Encetem aquesta tertúlia d'una setmana més curta del que és habitual. Setmana lectiva, per la festivitat del dilluns. En què doncs, vas tenir una bona celebració, Ricard, ara ens deies, no?
3: Això és sí, positiu. Sí, sí.
0: Les coses positives s'han de dir.
3: Exacte, l'Aurora va fer 90 anys,
0: sí,
3: el dissabte,
0: i ho vau celebrar.
3: I ho vam celebrar ahir.
0: Que bé.
3: Una mica més i no ho celebrem, perquè es va sí. quedar tancada.
0: Costa't una mica més ara.
3: Es va quedar tancada a casa seva, no podria, no sí? podia obrir el pany, però ho vam poder arreglar, vull dir que la celebració va ser al final. Bueno, i la meva sogra va caure, també, pobra
0: sí.
3: dona. Sí, és un completo.
0: És un complet, dir. Un pack.
3: Exacte.
0: Molt bé. Bé, però el bé, cas bé, és que bé, es va poder bé. Celebrar, eh?
3: Exacte, exacte.
0: Molt bé. Dèiem ara, teníem diversos temes sobre la taula. Volia intentar evitar parlar de política ja d'entrada, però ja teníem debat aquí fora, que com sempre és el més interessant, més enllà dels titulars, no? Les sensacions personals, que també segurament molts oients poden compartir o no, però en tot cas, Ricard, em deies que estàs com una mica desconcertat, era la paraula que has fet servir?
3: Bé, sí, és que no es pot treure l'entrellat veritablement de què està passant, vull dir que tots fa anys que sempre...
0: Veure, parlant de política i parlant de, sobretot, per exemple, aquest enrenou...
3: Sí, amb les esquerres.
0: Amb les esquerres.
3: Vull dir, és una qüestió que es va repetint any rere any, és a dir, tothom ho sap de memòria, bon dia.
2: Bon dia,
0: bon dia. Bon dia, Toni.
3: Tothom ho sap sempre, doncs, que les esquerres no es posen mai d'acord, és un mantra, no?, que es va repetint any rere any i elecció rere elecció, i que les dretes van totes a una i tot. Jo penso que és qüestió de que no som capaços d'aprendre dels errors. I ara, evidentment, subjectivament, penso que venen mal dades, si, segons qui guanyi, i la manera és anar tots a una, i veritablement això no està passant, això no està passant per molts factors, des del punt de vista de que doncs hi ha una sèrie de corrents que no es diferencien tant i que no són capaces de dir anem tots a una, això hi ha un factor, hi ha l'altre factor, evidentment, que és el factor nacional, és a dir, que a tothom li fa gràcia quan creues quan passes la franja de Ponent i vas més enllà, tothom li farà ser un senyor que parla molt bé i que planta cara a la dreta i tot, però la que el tema nacional doncs es toca, doncs llavors hem d'anar de puntetes, no? I això també és un perill, és a dir, que tothom li agradaria que el senyor Rufián encapçalés aquest front, però clar, el senyor Rufián ha d'anar amb compte, perquè segons que trepitgi, doncs li diran fins aquí. I aquí a casa també ha d'anar en compte, perquè segons amb què cedeixi li diran no volem. Això per un costat, i per un altre també tenim una sèrie de partits doncs, que no hi ha manera. No hi ha manera de que vegin que han de deixar endarrere aquestes petites diferències, perquè penso jo que a nivell ideològic són petites. Vull dir que al final parlar de drets humans, parlar de rebuig a l'homofòbia, rebuig a... la xenofòbia, els drets de les dones, tot això, tothom s'ha de posar d'acord. I això no ho fem. I ens vindran mal dades perquè ens caurà una grossa.
0: Samar, què hi dius?
4: Doncs poca cosa més a afegir. Estic bastant d'acord amb el que diu el Ricard. Per mi el tema del que passa amb els blocs esquerres és sempre el mateix, i és una lluita d'egos. És a dir, en tot allò en què no arriben a posar-se d'acord de manera exacta, doncs comença aquí una lluita, i això ho veiem cada... bueno, eleccions rere eleccions, és que sempre passa el mateix. Llavors, ostres, justament ahir el C. Tangana es va activar molt a les xarxes després d'aquests anys una miqueta més desactivat i més tirant cap al cinema, i va començar a fer comentaris al voltant de les eleccions, i va fer una reflexió que per mi doncs, va ser bastant encertada, no? I és que davant dels fenòmens com l'extrema dreta, traicionar el teu propi partit i un dels teus punts, no? D'aquests punts, d'aquestes línies que cap d'ells volen travessar mai, no? Traicionar el teu partit hauria de ser una obligació, perquè a l'altra banda el que hi ha és extrema dreta. Llavors, bueno, és que el temps s'acaba, divendres hi han d'estar totes les candidatures, I el que tornarà a passar serà un altre cop, que tornarà a haver-hi, encara que Podem i Esquerra es presentin junts ara mateix a les eleccions aquí a Catalunya, diguem-ne, bueno, el que passarà serà un altre cop el mateix, que hi haurà 200 partits d'esquerres per votar i acabarem tenint, doncs, un Parlament amb una majoria del PP, una majoria del PSOE, i després molts partits d'esquerres, cadascun amb X escons, amb 4, 5, 6, 7, i després tindrem Vox, que es menjarà, doncs, la resta de l'espai de la dreta, a la dreta del PP, amb 80 escons a sobte. Llavors, bueno, la ley don't és la que és, els partits la coneixen perfectament, bueno, potser en segons quins casos és intel·ligent, no? Deixar de banda una miqueta aquestes petites diferències i ajuntar-se. De fet, si es busca una miqueta la gent d'esquerres, al voltant d'esquerres, el que demana és aquesta unió, i no ho demanen només aquí, ho demanen arreu de l'Estat. Llavors, escoltem una mica la gent, perquè qui posa el vot a les urnes són les persones, i a qui representen és a les persones, que no s'oblidin. No és a un partit, no és a unes sigles, és a les persones del carrer. I ells cobren una nòmina pública perquè les persones que els hi voten els han posat allà. Llavors, potser cal replantejar i escoltar una mica la gent el que diu i deixar una miqueta aquesta lluita d'egos, perquè estem a les portes de tenir una molt negra durant, no 4, sinó, jo pronostico, com a mínim 8 anys.
0: Antonio, crec que tu has fet servir també la paraula, el concepte egos.
2: Sí, sí, efectivament.
0: Abans d'entrar.
2: Amb l'esquerres penso que hi ha massa ego, i que a vegades...
0: I a la dreta no, vols dir?
2: No, perquè d'alguna manera la dreta no deixa de ser una ideologia que existeix.
3: O ho posen sota la catifa, que són més pillos.
2: Bueno, però que en definitiva i els uneix una cosa, que és el dividir en lloc d'unir. La dreta o l'extrema dreta és important. Vull dir, dels que estem aquí actualment a la taula, i la Samara aquí online, penso que l'únic que ha viscut de veritat el que és el franquisme, el que és l'extrema dreta, penso que és en Jordi.
1: Sí.
2: Jo almenys era molt petit i pràcticament no recordo res. Vull dir, tindria 7 o 8 anys quan Franco va morir. Vull dir que jo no he viscut el franquisme purament. Sí, l'he escoltat molt a casa, i per tant puc parlar del que m'han dit, no del que he viscut, no? I potser el Jordi aquí tindria moltes coses a dir. Però és important posar sobre la taula la importància d'aquestes eleccions. No és que siguin més importants que unes altres, però és que el que ve, ja ho he dit aquí als micròfons més una vegada, a mi em fa por, ja no d'ara, de fa molt temps, no? I no sé, de tant en tant m'agrada a mi escriure coses, i en aquest cas he escrit sobre el que considero jo que és l'extrema dreta, i si ho considereu ho puc llegir.
0: Sí, home, i tant, endavant.
2: Pues, per mi l'extrema dreta, i el Jordi segur, a veure si conforma el que jo estic dient, es presenta com a defensora del poble, però els seus plantejaments sovint entren en contradicció amb els principis d'igualtat, justícia social i democràcia. Defensa els interessos econòmics particulars per damunt del benestar col·lectiu. Promou la supremacia d'uns col·lectius sobre els altres, qüestionant el principi d'igualtat. Ho estem veient contínuament. Alimenta el racisme, la xenofòbia, la discriminació, convertint la diferència en una amenaça. Ho estem veient contínuament. Perpetua el classisme, justificant les desigualtats socials i econòmiques. Individualitza la pobresa, atribuint-la exclusivament a la mancança d'esforç personal i ignorant les desigualtats estructurals i la falta d'oportunitats. I normalitza l'autoritarisme i la confrontació, debilitant la convivència i el respecte a la pluralitat. Qüestiona els fonaments de la democràcia liberal, especialment el pluralisme dels drets de minories i la independència de les institucions. Posa en risc a la universalitat dels drets socials, quan subordina l'accés a la sanitat, l'educació i els criteris econòmics identitaris o d'exclusió. Ho estem veient contínuament amb el tema de l'educació i la sanitat, no? Contínuament privatitzant tot això. O sigui, la gran contradicció és que afirma defensar el poble, però sovint construeix el seu discurs dividint-lo entre el que considera legítim i el que pretén excloure, no? Una societat no és més forta que un s'imposa sobre els altres, sinó quan gaudeix drets, oportunitats i dignitats per a tothom, no? Aleshores, tot això és el que ve. Tot això és la por que jo tinc des de fa molts mesos que podem tindre. I aquí Jo parlo del meu punt de vista. A vegades amb unes eleccions com aquestes suggeriria un vot més estratègic, pensant en el futur, no amb el bo, sinó el menys dolent que es pot vindre.
0: Jordi.
1: Sí, no, jo sóc d'una generació, com deia l'Antonio, molt antiga, i en aquell temps ja l'esquerra estava fragmentadíssima. Hi havia el partit, que era el SUC, que era el gran partit, i després hi havia el PET, Lliga Comunista Revolucionària Primera, vull dir, 6 o 7 partits que no s'assentava. Hi havia molt ego, també. Ara tornem a estar amb l'ego, segurament el més important del que està passant. Estan reapareixent persones que teòricament havien desaparegut del mapa polític, no? I estan tornant a reaparèixer buscant un lloc. No sóc tan... tan pessimista, sí? Com l'Antonio. Jo penso que hi ha possibilitats. Hi ha possibilitats de que, bueno, de que millorem, no, però que seguim igual. És a dir, que a l'època que parlava abans, el PSOE, per exemple, no existia a Catalunya. N'hi havia molt poca cosa. Vull dir, de repente apareix el PSOE i capta una gran quantitat de gent que era l'esperança de la igualtat i d'Europa. Doncs, no sé, jo tinc confiança que encara poden passar coses.
2: Ojalà.
0: Bé, completem la primera roda de reflexions, Toni.
5: Dues coses. L'atomització de l'esquerra és endèmica, l'hem dit sempre, des de, ara ho deia el Jordi, des de que es legalitza el Partit Comunista i tots els satèl·lits que li surten al voltant són incapaços de fer una gran força d'esquerra, i ho hem vist els últims 4, 8, 12, 16, o sigui, a cada elecció ho hem vist, 4

0: que tenir forces de dretes que no tinguin res a veure amb el franquisme. El franquisme és una lacra que vam tenir, una xacra que es va patir molt, que ha deixat els seus... bueno, mira, també ens ha deixat els embassaments. Alguna cosa bona hauria de fer el Paquito. Però vull dir que ara, hòstia, ja hem passat bastants anys, 50, com perquè... 50 i potser podríem posar-ne més perquè els últims 10 fotia més nosa que servei. Però... vull dir, jo crec que... Jo defenso que hi hagi polítiques de dretes i partits que defensin polítiques de dretes, però que siguin això, polítiques de dretes, no polítiques franquistes. I el problema és que una de les parts, si no totes les parts de la dreta, vull entendre que excepte Junts, el que fan és perpetuar el franquisme. I aquest és el problema. Hosti, defenseu polítiques de dretes, diem que els empresaris són els millors del món i que gràcies a ells es promou riquesa. Tot això t'ho accepto. Però no ho referenciem al franquisme, que hauria d'estar més que oblidat, i tots, fins i tot les dretes, dir, ostres, que bé que allò, que al final era una dictadura, com podria ser qualsevol altra dictadura d'esquerres de l'est d'Europa, i tots poder dir, hosti, que bé que allò va passar, és una cosa que sí, és història, no la podem oblidar, però és una cosa que ja no existeix. No, és que tenim una força, el PP no tenen els... allò, la valentia de dir-ho amb la veu alta, ho diuen així, fluixet. I, en canvi, hi ha Vox, que sí, que ells... hosti, si per ells tornen a treure el pollastre al mig de la bandera. Doncs aquesta és la llàstima. O sigui, jo voldria dir, no, la dreta no té res a veure amb el franquisme. La dreta defensa les coses de la dreta com es defensen a tot arreu. I és bo que hi hagi la confrontació esquerres-dretes. Molt bé. El problema és que no, és que aquí la dreta passa de parlar de polítiques de dretes per dir com Franco estábamos mejor. Després de 50 anys. Hòstia, sí, però, això és el que...
1: És que aquesta és la importància que deia abans de la situació d'aquestes eleccions del 23, que si no és esquerres, és que el que tenim a l'altra banda, aquí és, aquesta és la por que a mi em fan.
2: Bueno, un dels èxits del franquisme, entre cometes, és que va desarbolar la dreta.
1: I tant.
2: O es va exiliar, o la va fer desaparèixer, o d'això, i va quedar tot aquest nucli que, com va morir el Franco, van anar a retre-li homenatge, no? Tota aquesta gent, l'entrada va acceptar d'una manera o una altra la transició, però en quant ha pogut ser reorganitzat, sobretot a través d'això de l'Estat, de les organitzacions, la justícia, la policia...
0: És que justament...
2: És que amb el Franco... Però, acabo. Amb el Franco hi havia la UME, la Unió Militar Europea...
3: Espanyol. UME,
2: espanyola, és igual. Hi havia una part de l'exèrcit que era d'esquerres.
0: Ara també hi és, ara posen d'emergències, però és el mateix.
2: El va desarborar.
0: No, només per acabar, és que el greu problema segurament que ha tingut aquest país en els últims 50 anys, precisament, és que vam donar per, com a la cosa més exitosa, la transició. I la transició no deixa de ser, com el seu nom indica, un pas cap a una altra cosa que es va fer malament. Que es va fer amb el que deies tu abans de la catifa, Ricard, de tapa-ho, que no ho vegin, i va, passem pàgina i va, no cal que en parlem més d'això. Com feia la mama, la mama de tothom sempre era de, va, deixeu estar, que no faci pudor, això, deixeu estar. I així no s'arreglen les coses, perquè passen 50 anys i allò segueix allà, latent, ha estat allà, i al final explota.
1: Ricard,
3: sí. El factor històric, jo penso que també hi ha una mica... tots veiem i hem vist, vull dir, la diferència entre una dreta democràtica i una dreta totalitària. La resta d'Europa, o la gran majoria d'Europa, ha tingut 80 anys amb els quals el totalitarisme es va acabar. La dreta, evidentment, com dius tu, perquè és necessària, perquè una societat hi hagi un equilibri, doncs ha d'haver unes ideologies i una manera de veure el món. Però per nassos, la dreta de la resta de països va haver d'adaptar-se a uns paràmetres democràtics. Aquí això, com dius tu, sol fa 50 anys. És a dir, portem 30 anys d'endarreriment, amb els quals aquesta dreta, posant-ho sota la catifa, ha fet veure que hi havia una transició, però encara bevia d'aquest totalitarisme. Ja sabem tots qui va formar Aliança Popular, i que després ha sigut el que ha sigut. Això treu que el que dona més neguit ara és veure que aquests quadres que van formar aquest partit i que han seguit un corrent i que han anat fent-se grans,

0: ara estan nodrits, sigui per la moda, pel que sigui, per una munió de gent jove que, sense haver viscut aquest totalitarisme, l'adula, l'alaba com si fos la solució a tots els problemes.
1: Ho veiem a la Puerta del Sol, per exemple.
0: Exacte, exacte, Oriol, exacte.
1: Fa pocs dies.
0: Exacte.
2: Hi ha tants altres exemples.
0: Hi ha molts llocs. És a dir, s'estava ben d'un caldo de violència, d'agressivitat, que dona molt neguit. I jo ho relaciono una mica també amb aquesta Puerta del Sol o aquest 12 d'octubre, però que ja fa dies que ho sentim, fa mesos que ho sentim, la facilitat i la impunitat amb la qual es diu Pedro Sánchez, hijo de puta.
1: Sí.
0: És a dir, tothom pot dir el que vulgui, pot pensar que aquest senyor és com sigui, però anys enrere ens estava molt de dir públicament una sèrie de coses. I ara s'escridassa de manera coral. I això és una cosa que la societat hauria de repudiar. És a dir, s'ha de discutir, s'ha d'estar d'acord o en desacord, però no d'aquesta manera. És a dir, estem tornant a posar l'agressivitat al carrer. Ha passat de les llars a Masterchef al carrer. Jo una mica tinc aquesta teoria. Hem anat educant a la gent una altra vegada en que tot s'hi val a nivell de violència, d'agressivitat i de trepitjar l'altre. I això ho estem pagant ara. I em fa poc ho pagarem encara més car.
3: Mm-hmm. Sí, és que el que deia, alimenta la diferència, convertint la diferència, diguéssim, en una amenaça. Com tu ets ara una amenaça, jo vaig anar en contra teu com sigui, no? Per una altra banda, he trobat a faltar en aquests últims anys, quan dic anys, jo diria 7 anys de govern actual, els sindicats. O sigui, els sindicats sempre ha sigut un moviment molt, molt important. Ara ha convocat una vaga, va anunciar una vaga, ja no s'ha sentit mai més sobre aquesta vaga ni està en publicitat en aquesta vaga per a l'11 de novembre, no? Els sindicats sempre han sigut un moviment molt més d'esquerres que no pas de dretes, evidentment, no? Defensant els drets de la població. Jo no els he sentit gaire en els últims anys. Avui també reivindico que, ostres, han de treballar també perquè cobren dels nostres impostos i han de reivindicar també moltes coses, no? A partir d'aquí, bueno, una altra vegada, una altra divisió més que tenim dintre de les esquerres, no?
4: Uh-huh. Sí, a part del fet que tampoc saps distingir entre l'UGT i l'UGT i el Comissions, vull dir que van sempre junts del bracet a tot arreu i dius, bueno, i això com és? En quant a Europa està també girant cap a la dreta.
3: Sí. Sí, sí.
4: Vull dir, és dir que no sé si és una cosa interna de l'ésser humà, aquesta atracció cap a la violència i cap al poder. I llavors, gent, mai hi ha hagut cap dictador, ni sàtrapa, ni ningú que hagi tingut problemes en trobar torturadors i d'això. Per tant, és complicat. Però jo torno a dir, tinc esperança.
1: Té esperança el Jordi.
0: Molt bé, Jordi.
1: Molt bé, el més veterat.
0: Intentem contagiar-nos de tu.
1: Té esperança. Samar, vols afegir alguna cosa més?
5: Poca cosa més a afegir, és a dir, mira, jo estic d'acord amb la reflexió que estava fent abans el Toni, no?, de que és necessari tenir un espai de dretes. Jo també ho considero. I, de fet, jo que sóc una persona obertament d'esquerres i no tinc cap problema, recordo, per exemple, quan jo estudiava Ciències Polítiques, no?, que una de les coses que et dona, no?, estudiar Ciències Polítiques és que és una carrera on et trobes gent que milita tots els partits. És a dir, i això és una realitat. Llavors, s'obren debats, i jo me'n recordo quan jo estava a la universitat, ostres, els debats que s'obrien eren debats molt sants. Els fèiem fent birres a qualsevol bar, però després sortíem tots a festa i no hi havia cap problema. És a dir, la polarització que tenim ara mateix actualment, ostres, és molt trista. I per mi el que és més trist encara és, de fet, això que comentàveu al final, no? Tanta gent tan jove, com vam veure, per exemple, l'altre dia, dilluns, a Sol, molts d'ells eren menors que portaven la bandera del pollastre sense, i entenc que sense saber realment el que estan portant a les mans. Perquè si tornés aquesta bandera del pollastre, tornem, ja no dic 50, però dic potser 70 anys enrere, precisament no podrien estar allà. Se'ls ha oblidat que tenen unes llibertats, sobretot les nenes, que va costar molt que les dones votessin.
0: Sí.
5: El tema de les reunions al carrer, que estaven prohibides perquè, bueno, et podien arrestar, no?, per si eres una organització antifranquista, el no poder dir en veu alta, no poder parlar amb els teus veïns si estàs d'acord o estàs en desacord, no?, amb les polítiques que està duent a terme Franco, perquè si no estaves en desacord, li comentaves al veí, et podia denunciar i et podien portar a presó. Llavors, tots aquests drets i llibertats que aquest país ha anat adquirint després de la mort del dictador, crec personalment que tots aquests nens i nenes que estaven allà no són conscients, perquè una cosa que ha portat també les xarxes és que hi ha molts creadors molt feixistes, ja parlem neofeixistes, m'agrada dir, perquè per mi els feixistes són com d'un període, no?, molt concret de la història europea, però hi ha molts creadors que són amb idees neofeixistes que acampen per on els dona la gana, no deixen de llançar aquests discursos, estan completament permesos i a sobre calen molt bé en els nens. Llavors, clar, si en Franco les persones podien... el creador de Torn et diu que en Franco, no, aquestes persones o les famílies podien tenir una casa i una segona residència al poble i jo ara mateix doncs no puc accedir a res, doncs clar, és que con Franco se vivia mejor. Llavors, bueno, a mi em fa molt aquesta reflexió de què està passant amb els joves, no? Què està passant amb les xarxes, com calen aquests discursos i quin realment és el nivell que han de tenir aquests nens de 16, 17, 18, 20 anys ara mateix perquè no siguin capaços de saber què va passar fa 50 anys en aquest país, que no ens oblidem, que sembla molt lluny, però és que Franco va morir fa només 50 anys. És a dir, però bueno...
0: Allà al llit.
5: Sí. Exactament. I va morir al llit quan molta gent, quan aquest país està ple de persones encara a les cunetes. Llavors, bueno...
1: Algú vol afegir alguna cosa més per anar avançant?
0: De fet, és que avui me'n recordava també de quan deia això dels insults al Pedro Sánchez, és que estem banalitzant coses que serien intolerables fa un temps. I ara m'he recordat, jo penso que la imatge és un vídeo que és de... jo diria que és del dilluns, del Dia de la Hispanitat, amb el qual es veu uns legionaris vitorejant el Vito Quiles. Aleshores, això fa un temps seria inimaginable, és a dir, són servidors públics. Servidors públics. Aleshores, han de servir a tots els espanyols. No poden decantar-se a favor d'algú. De la mateixa manera que no m'hagués semblat igual coherent doncs, que vitoregessin amb una persona d'extrema esquerra, que potser seria més empàtic, vull dir, tindria més empatia cap a això, però a nivell fred hauries de dir no pot ser. Doncs això és inquietant. És molt inquietant veure que s'està banalitzant i que s'està trivialitzant i no té cap càstig coses com aquestes que la societat no hauria de tolerar.
5: Jo el que tolerant. Només un apunt. Jo el que vull afegir és... Jo tinc una pregunta, no, des de ja fa molts anys, i és per què en aquest país no es van prohibir els símbols franquistes o l'exhibició de símbols franquistes. Exacte. En el moment en el que va morir Franco, igual que es va fer, per exemple, a Alemanya. O sigui, hi ha d'haver-hi un genocidi. A Espanya també hi va haver-hi camps de concentració. Per exemple, no, que han quedat completament amagats de la història. A Espanya també hi va haver-hi una institució que era el Patronato de la Mujer, que, bueno, en comptes de protegir feia unes altres coses que eren autèntiques barbaritats i que també es podria parlar d'un camp de concentració més similar al del Cuento de la Criada, que no pas a un camp de concentració nazi com en tenim al cap, no? Però per què no es va fer tot això? Quina va ser la falta de valentia de prohibir, no? Tots aquests símbols del dictador es van com amagar sota la catifa, no? Com deia també el Toni fa un moment. Es van amagar sota la catifa perquè doncs, no quedava bé dir obertament que eres franquista, però no es van arribar a prohibir. I ara mateix el que ens trobem és aquest problema.
1: Bé, sí, digues, Jordi.
4: Només indicar els problemes que té la memòria històrica. Vull dir, totes les organitzacions que intenten reelegir... Sí. Doncs no se'n surten.
1: A tot això hem parlat d'aquesta qüestió. Parlem de tema d'actualitat. A les 12 del migdia hi ha convocats els pagesos de tot Catalunya davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya, a la cruïlla del carrer Mallorca amb Roger de Llúria de Barcelona, per reprendre les protestes al màxim nivell. Atenció, el lema és pagesia o foc. i milers de tractors doncs, tornaran a col·lapsar la capital catalana des de mig matí, en principi, fins al vespre, cridats en aquest cas per Unió de Pagesos. No sé si t'has trobat amb algun problema, Toni, a l'hora de venir.
2: No, és el que hi comptava una mica. Sí. Trobar... Ja hem dit que serà de forma organitzada i per un carril i sense fer massa nosa, però bueno, al final tenim les carreteres com les tenim, encara que només t'ocupin un carril. Si ja quan els tenim tots anem justos, només falta que a sobre te'n treguin un. Però vaja, al final les protestes són part de la democràcia.
1: Efectivament. I a Unió de Pagesos ha resumit les reivindicacions en 8 punts. Preus justos, ajuts directes per compensar les crisis provocades per guerres, inestabilitat global i el canvi climàtic, mesures per pal·liar l'augment de costos de producció, un control de preus per les terres de conreu, accés a aigua de qualitat i ser sector prioritari en temps de sequera, protecció real dels espais agraris davant de macroprojectes, que s'activin els plans de control poblacional de fauna i una nova llei de caça, i que la Unió Europea activi la pertorbació de mercats de l'arròs a causa de l'acumulació de males campanyes comercials. Recordeu que també s'havien queixat de l'enorme burocràcia que han de fer, o l'excés de burocràcia que han de fer els pagesos. De totes aquestes reivindicacions, Antonio, que tu et dediques més al sector empresa...
3: Bé, en aquest sentit, clar, és normal que vulguin d'alguna manera regularitzar els preus, perquè segurament els marges que estan tenint no són els adequats.
1: Correcte.
3: Ni mantindre, diguéssim, la seva empresa, el seu negoci com a tal, i això és molt, molt important. Sobretot en un sector tan primordial com és l'alimentació, que nosaltres mengem cada dia, i si podem fins i tot 3 vegades, no? Aleshores, clar, la pagesia ens cuida a nosaltres que arribin als supermercats, i dels supermercats o micromercats, més igual, també ens arriba, és on comprem nosaltres, no? A partir d'aquí ens sembla bé que d'alguna manera hi hagin certes prioritats en un sector com és tan important com l'alimentació, i sobretot en un sector en el qual no només a Catalunya sinó a nivell nacional som el segon país més important en conreu, vull dir, en terres de cultiu som el segon país més important, i no només és a nivell de consum propi sinó també d'exportació a d'altres països. Sembla bé, no tinc el detall concret de tot això, però tot el que sigui cultivar i mantindre algo tan important com és l'agricultura, d'alguna manera, que ens alimenta a nosaltres i a d'altres, jo penso que és molt important posar documentació i dades sobre la taula i trobar una solució.
1: Mm-hmm. Toni, que mous el cap i no sé...
2: No, perquè és que... Que torno a estar d'acord, eh?
1: Sí, però amb matisos...
2: No, que és veritat que tenim moltes hectàrees de conreu en aquest país i que exportem molt, però no oblidem que també importem. I que si hi ha el problema dels preus és perquè la majoria de grans cadenes d'alimentació, fins i tot algunes, potser no tan grans, però que van amb la bandereta de quilòmetre zero, les cebes venen de Marroc, les taronges venen de no sé on... I al final, amb una cadena de grans supermercats que... No sé per què la gent s'acaba de posar amb... Oh, és que les cebes venen del Marroc... Ah, no sé, a una cadena de supermercats, sigui la que sigui, perquè em sembla que ja últimament venen totes allà. I hem vist en llocs, en cadenes molt catalanes, també, ceba de Figueres, origen Marroc. Dius, home, de Figueres, Figueres no serà. Tot i que a Figueres hi hagi molt de marroquí, però no crec que vagi per aquí la cosa. Això ho hem vist. Però al final això és una empresa privada que si compra si troba les cebes més barates a fora i les porta, és una decisió empresarial seva, que jo no sé, aquí podríem discutir, si tenen ells, són ells els que han de fer aquesta política... De preservar el nostre. No sé si estan obligats a fer-ho sent una empresa privada.
3: Aquí és on vaig, no és del tot així. Si la Unió Europea limita la importació i exportació de segons què. Si, per exemple, anys enrere, el sector de la llet, Astúries i més, van tindre que llançar hectolitres de llet a terra perquè la Unió Europea limitava un màxim de litres. O sigui, tinc llet aquí i no puc vendre-la. Vull dir que en aquest sentit, està dintre de la Unió Europea, limita jo... també a les importacions de tot.
2: Sí, jo ho deia més que res perquè aquesta gent que ja dic, no tenen per què ser defensors del producte de la terra i tot això, però que ho fan. I ho deia potser més per aquestes cadenes que viuen del dir jo, tot és d'aquí, quilòmetre zero, perquè tot això va néixer aquesta supergran cadena de botigues que tenim ara, una de nova i ben grossa.
1: Demà s'obre, eh?
3: Demà.
2: Molt bé, doncs aquests, la política... És que, clar, jo tampoc no vull anar en contra... Bueno,
1: a veure, no sé.
2: Però dic que el leitmotiv d'aquesta gent és això va néixer amb el camp que tenia l'avi...
1: Sí, el Penedès.
2: I anem fent grans, i ara tenim les cebes del Marroc, les taronges de...
1: I la mongeta tendra de Kènia.
2: Exactament. Llavors, que a mi em sembla collonut que compris les mongetes a Kènia, si has trobat una millor oferta, i a tu et dona més marge comercial, i al final, tu, com a qualsevol empresa, el que vols és guanyar diners. Només dic... La bandereta aquesta del producte quilòmetre zero, baixa-la, no engany, bueno, no facis veure el que potser no és.
3: El màrqueting no és engany, però...
2: Exactament, el màrqueting no és engany. Màrqueting és màrqueting, i enganyar és quan jo et dic que això és blanc, quan tu estàs veient perfectament que és negre. No, això és enganyar.
3: No estan enganyant, estan dient que és de Kènia. De tota manera...
2: Dic que ell, que hi ha cadenes que... van amb la bandereta de nosaltres som quilòmetre zero perquè sempre hem sortit de l'hort de l'avi. L'hort de l'avi o té 10.500 milions d'hectàrees o no dona l'hort de l'avi. Vull dir, donava quan tenien dues botigues. Ara ja no.
3: Tenim aquí.
1: Sí. Digues, digues, Jordi.
4: No.
1: Sí, Jordi, digues.
4: No, sempre en plan camp. No.
1: Sí.
4: Me'n recordo de la cançó de la Trinca que volen aquesta gent que... No, que truca de matinada, no.
2: Aquesta no era la Trinca.
1: Maria del Mar Bonet.
4: Els escalivats i tomàquets, això. Llavors érem els espanyols...
2: La guerra de l'enciam.
4: La guerra de l'enciam. I ara passa el mateix, vull dir... a veure, com m'explico. L'agricultura a Catalunya és poca. En canvi, a la resta del món, a l'Àfrica, a Sud-amèrica, i l'agricultura és important. I una creació de riquesa. Llavors, una de les maneres de que el món avanci també és donar oportunitats a aquests països amb el que tenen més escaient. I això, vull dir...
3: És el que anava a dir, que s'està obrint també noves oportunitats amb el recent acord amb Mercosur. Vull dir que existeix l'opció d'anar a buscar alternatives amb un mercat nou com pot ser... Clar, el fet d'obrir un mercat com a Mercosur, que són alguns països de Sud-amèrica, no només és qüestió de que tu puguis anar a vendre allà, sinó que ells també puguin vindre a vendre aquí. I aquí és on tenim... Aquí cada empresa, a nivell privat, pues, s'ha de buscar les garrofes, mai millor dit aquesta expressió, per buscar alternatives amb la millora del seu negoci com a tal, no? Que al final és guanyar diners d'una manera molt, molt clara. No?
4: Mm-hmm. Sí, la cosa de tot això que diuen els pagesos és l'administració. És dir, treure traves administratives perquè els hi costa, té un cost que no els hi compensa.
3: Això, completament d'acord. S'han d'activar coses, completament d'acord. Sí.
1: Samar.
5: No, doncs poc més... O sigui, tampoc vull afegir tampoc gaire cosa més, perquè jo del tema d'agricultura vaig una mica perduda, però sí que és veritat que, bueno, que no és la primera protesta que fan, ja porten molts anys de protestes i al final avui han sortit als carrers perquè el que demanen és la falta de solucions. És a dir, el que no pot ser és que un sector tan important com és l'agricultura, o sigui, sí que és veritat que ara mateix doncs, tenim importacions, importem menjar, doncs, si no tenim taronges de València les podem tenir del Marroc, no? Però bueno, cuidem el que és nostre. És a dir, no perquè tinguem la facilitat de poder agafar-lo d'un altre país o de poder importar-lo d'un altre país, vol dir que no haguem de cuidar els que són nostres. Llavors, el que demanen, sobretot, és solucions ja entre tot el que... Bueno, entre totes els problemes que té el camp, no? Tot el tema de les confrontacions amb les polítiques de medi ambient, amb l'ús de pesticides, també amb el tema dels preus de les exportacions. Llavors, ostres, potser si aquests agricultors que porten tants anys, perquè no és d'ara, o sigui, el tema de l'agricultura ja ve des de fa molts anys, que porten tants anys demanant millores en les seves condicions laborals, i entre altres coses, perquè si no tenen millores, tampoc hi haurà aquesta renovació generacional. De fet, passa aquí mateix, o sigui, el parc agrari del Baix Llobregat passa. Llavors, haurien potser de seure i d'entendre, no? Què és el que necessiten aquests agricultors? Perquè al final ells el que volen és tirar el seu negoci endavant, és a dir, com qualsevol altre empresari. Llavors, què és el que necessiten i què es pot fer i fins on es pot fer? Però el que han d'arribar és a un acord ja perquè uns puguin continuar treballant amb garanties i doncs els altres comencin a adequar una miqueta i a la situació, no, a la que és actualment. És que tampoc...
1: Ricard.
0: No, tot això el que demostra és que veritablement anem cap a un món cada vegada més global, i quan més global, més difícil és mantenir l'equilibri. És a dir, en 5 minuts hem vist veritablement la necessitat de protegir els productors autòctons, que són la gent d'aquí, però per una altra part veus la necessitat de generar riquesa a l'exterior, perquè això va totalment vinculat a controlar una mica més els problemes de migració. És a dir, com trobes aquest equilibri? Com satisfàs aquestes persones que estan mantenint viu un territori, d'acord? És a dir, la pagesia manté viu un territori, però per una altra part, també dones servei, dones solució a un problema global com és la fam, i és l'economia de molts països en què, si no, segurament molta d'aquesta gent que conrea mongetes a Kènia, si no... exportés mongetes a Europa, no sabrem què estaria fent. Potser estaria creuant el Sàhara intentant agafar una patera. És molt trist, però és que és així. És a dir, com trobes aquest equilibri, no? Com trobes donar raó a aquesta gent que està trencant-se l'esquena aquí cada dia per vendre a preus baixíssims, perquè si no, evidentment, les empreses compraran més barat a fora. És a dir, com els ajudes amb ells i com ajudes els altres. Jo ho trobo inquietant, perquè és molt difícil, però és que és així, eh? I aviam, sí, però... ara estem pensant, estem patint pels pagesos, però no sé si recordeu, vull dir que abans la majoria de les sabates es feien aquí, i ara no. I quan diem sabates, d'aquí 10 anys estarem parlant de cotxes, eh?
2: No, d'aquí 10 anys no.
0: 5 anys, ja.
2: 10 anys no.
3: Sí, ja estem parlant.
2: Precisament Europa ha hagut de tallar que arribin cotxes japonesos.
0: Aviam, què passa amb la marca Seat?
2: El que s'està plantejant Seat és desaparèixer la marca,
0: exacte,
2: directament.
0: Exacte.
2: Però ara precisament s'ha limitat un altre cop, que ja estava limitat, ho han tornat a limitar, l'entrada de cotxes. De fet, van limitar l'entrada de cotxes elèctrics xinesos. Què van fer els xinesos? Bueno, us els enviem híbrids. Ara limitem els híbrids. Però el que estem veient és que arriben cotxes xinesos aquí. Després la qualitat és la que és, eh? Vull dir, si paguem menys també no esperem que tinguem aquí el que tenim. Però això no és que arribarà, això ja és història.
1: Ricard, tu vius al barri de la Granja, no?
0: Sí.
1: Per tant, demà, amb aquesta gran superfície que s'inaugura, ja es completa tots els supermercats.
0: No, me falta Carrefour, falta el Corte Inglés.
1: No, crec que estaven previstos aquí.
2: El Corte Inglés no els veig.
1: El Corte Inglés a la Granja.
3: El Macro.
0: El macro, exacte. Home, veritablement ha sigut un canvi radical.
1: Sí,
0: amb els 25 anys que vivim allà, des de sentir els grills per la nit quan anaves a tirar les escombraries,
1: sí,
0: i els solars de les cases per edificar, ara a donar un quart d'hora per... voltes un quart d'hora per poder aparcar el cotxe. I...
1: perquè teniu aparcament, bueno, el bloc de pisos.
0: Sí, però...
1: Però,
0: bueno, quan tens dos cotxes, quan no te'n refies de la Renfe, doncs clar, tens un problema, no? Jo penso que a nivell municipal, doncs bé, vull dir, s'havia de fer una aposta, que era, doncs, on posem totes aquestes superfícies, i ha caigut allà. Que és convenient o que és fàcil, vull dir, sortim amb les xancles i el xandall a comprar? Potser sí, però per una altra banda, el moviment que hi ha, bueno, és terrible, vull dir que camions descarregant, cotxes buscant lloc per aparcar, entre això i la restauració, vull dir, més que una granja, ja no sé si sembla la Costa Brava.
1: Caram! Bé.
4: Falta la platja.
0: Exacte. Bé.
1: Vaja, tenim el riu.
0: Bueno, si vau veure la riera de Vallvidrera l'altre dia, doncs gairebé arribava a dalt, vull dir que una mica més i fem surf.
1: Bé, doncs tenim el Lidl, tenim l'Aldi, tenim el Mercadona.
0: I ara a casa Manlleu. Sí.
3: Un poble d'algú més de 25.000 habitants.
0: 27, sí.
3: Vull dir que estem aquí...
0: No, i casa Manlleu el mantenen, aquest d'aquí.
1: Sí.
2: I una, sí, i una nova ensenya aquí al Terraplè, que a Catalunya no té encara...
1: Atenció.
2: No té encara una gran presència, però que és un dels més batalleros d'Espanya. Eh?
1: Sí, eh? M'estàs dient del Prima Prix.
2: Correcte.
1: Ah, sí, molta gent no el coneixia.
2: No, perquè és una cadena que aquí a Catalunya no té encara una implantació, que està...
1: En tenim pocs.
2: Ara està arribant, sí, està fent la seva implantació a Catalunya, on no eren... No hi havia massa presència, però compte que són gent que van amb el ganivet a la...
1: Sí,
3: sí, sí. Jo el vaig conèixer a Madrid. I, hòsties, no sabia jo què és el que hi havia. El primer que vaig veure va ser una també recient a l'Esplau de Cornellà, i han obert una i començat a veure que estan invertint força en aquest sentit.
2: Bé. Sí, són cadenes, aquesta, Prima Prix, Family Cash, que són cadenes que aquí a Catalunya no tenim, però que són canyeres, són canyeres. No, vull dir, que prioritzen el perdre marge o tenir marges més petits per poder...
3: Per implantar-se, sí, sí.
2: Per poder tenir una oferta molt econòmica.
3: Però és pla de qualsevol pla de desenvolupament, d'implantació, comences a comparar el mercat, entre cometes.
1: I per cert que llegim avui, amb això acabarem, que hi haurà mobilització també dels restauradors de Collserola aquest cap de setmana, per denunciar la seva situació degut a les restriccions de la pesta porcina. Han convocat una concentració aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 11 del matí a la plaça de Vallvidrera, per iniciar una marxa a peu fins al Tibidabo per reclamar la reobertura de la muntanya. Els afectats temen perdre també la tardor, una de les temporades de més facturació, abans d'entrar durant els mesos d'hivern, quan l'activitat disminueix. Sí, serà aquest dissabte que també...
3: A veure si fan força i podem anar tots a la muntanya d'una punyetera vegada.
1: Almenys ja a final d'any. Estem acabant. Ricard, la setmana que ve no hi seràs?
0: No.
1: Explica'm on seràs.
0: Doncs me'n vaig a la fira més important del món de jocs de taula.
1: Sí?
0: Una fira doncs, en la qual hi ha 220 i pico mil visitants, és a dir, el doble que el Mobile World Congress. I me'n vaig amb moltes ganes, me'n vaig a veure jocs de taula nous, a conèixer doncs, a editors, a autors, jugar i...
1: És anual?
0: És anual, és molt important. Són quatre dies de fira i jo aniré el primer dia que fan la presentació de les noves produccions. Es presenten 1.400 jocs, brutal. És un tema, els jocs de taula és una cosa que des de la pandèmia, fora d'aquí ja era una cosa totalment normalitzada, però aquí s'ha anat implantant i s'ha anat arrelant, i un dia ja podem parlar, si voleu, però sí, estaré allà, vull dir que si voleu trucar-me i us explico in situ el que
1: molt
0: estic
1: bé
0: fent, doncs us explico.
1: Molt bé. Doncs ho deixem aquí, que vagi molt bé a Alemanya.
0: Molt bé.
1: Gràcies per les reflexions, Samara Lansari, Jordi Torró, Toni Ramoneda, Antoni Bonilla i Ricard García. Bona setmana tingueu.
3: Molt bon dia.
5: Igualment,
3: bon dia.
1: Gràcies i bon dia.
0: Que vagi bé.
1: Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació s'ha enfilat fins al 4,9%, confirmant l'indicador avançat publicat a principis de mes. L'INE assenyala com a principals factors de l'encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes han iniciat aquest matí el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta a l'AP7 entre Torredembarra i la Pobla de Montornès en sentit Barcelona i també a la 2 a Ribera d'Ondara en sentit Barcelona. A banda, també un accident deixa la via completament tallada, la C14Z Artesa de Segre, i també un altre accident, en aquest cas a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un carrer tallat en sentit Barcelona. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar, volíem dir, les aturades previstes per a 5 jornades més durant aquest mes. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats encara després de l'incendi d'un tren el dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, també un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta des de primera hora amb retards als trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I, de fet, Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven fugir en un vehicle.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts de les 10 del matí.
0: Informació local.
2: Aquest dissabte, Molins Comerç organitza la primera fira Molins Viu Bé. Serà de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça de l'1 d'octubre. Aquest dissabte, una fira de salut, benestar i cura amb exhibicions i activitats dirigides per tots els públics, taula rodona, xerrades i activitats infantils i inclusives, i participa en una sèrie de comerços de benestar, salut i cura. També dissabte hi ha Cineclub a la Peni a les 7 de la tarda, La última ronda en Venècia de Francesco Sosai, una pel·lícula del 2025 italiana que dura 1 hora i 40 i es projecta en versió original subtitulada a l'espanyol. El 2025 va obtenir diversos premis, entre els quals millor pel·lícula, millor director, millor actor i millor guió, els premis David de Donatello. El diumenge, al carrer Rafael Casanova 26-28, es celebra el dia del soci de la grupa. A les 12 del migdia hi haurà sardanes amb la Copla Marinada, 3:15 lliurament d'insignes, a les 3 dinar popular amb Fideuà, també opció vegana, i a 4:15 concert a càrrec de Pollets. Els tiquets del dinar, que costen 10 euros la Fideuà i beguda inclosa, els podeu adquirir a la grupa, a l'estanc Margarit i a la llibreria Barba. També dissabte, al SEM, a la secció Anem al Teatre, van a veure La truita. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas protagonitzen aquest dinar familiar accidentat carregat de comèdia i drama. Es farà al Teatre Poliorama i anireu amb autocar. Les inscripcions al SEM de 2:15 a 9:15 del vespre de dilluns a divendres. I de cara també al dissabte, el Foment Cultural i Artístic Soco Comedy presenta l'espectacle No Somos Estopa. Serà a 9:15 del vespre. Les entrades les podeu adquirir al web Entràpolis. I la farmàcia oberta avui a Molins de Rei fins a les 10 de la nit és la farmàcia Terraplè, al passeig del Terraplè número 5.

0: ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
5: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: Les 10 del matí, pràcticament 10 minuts. Seguim en directe el bon dia i bona hora d'aquest dimecres 14 d'octubre. Estem a la coda del programa. De seguida farem l'espai de preguntes en l'aire Molins. A 10:45 recuperarem les notes disperses amb el Cesc Vives, del qual n'és curador, espai que compartim quinzenalment. Avui, 6 dones poetes, la llibreta blava, compartida amb la Montserrat Gavarró, la Sílvia Artés i el mateix Cesc. Espai, evidentment, enregistrat, que podreu escoltar d'aquí una estona. A les 11 parlarem de l'exposició de trens al barri del Canal, Expo Tren, que es fa aquest diumenge, d'iniciativa del Fernando, del Jumbo Jambito, que el tindrem aquí al programa. I a 11:15 farem l'espai Parlem de amb el Joan Vilaseca per completar el programa d'avui dimecres. Però a aquesta hora del matí saludem, doncs, el regidor portaveu de l'Aire Molins, que és el Marc López. Hola, Marc, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, Oriol. Molt bon dia,
0: bon dia i bona hora. Molt bé, i tu?
1: Bé, un dimecres ja a meitat de setmana.
0: Sí.
1: I bé, com vèiem ara fa uns moments, no? Encara mirant de veure si aquest encostipat o l'acabem de curar i, no, sí. I ens salvem, no? Però així anem tots.
0: Molt bé. Escolta'm, setmana que, com dèiem, 4 dies lectius després d'aquest festiu del dilluns, on avui teniu activitat perquè tenim a l'horitzó el ple de les ordenances fiscals previst pel dijous de la setmana que ve, dia 22, amb un ple extraordinari, oi?
1: Exacte, la setmana que ve, dijous 22, ple extraordinari,
0: sí.
1: Un altre mes amb dos plens. Precisament avui a la tarda, pues, a la vora a les 6 o un quart d'hora abans, segurament el que farem és una junta de portaveus per acabar de quadrar intervencions i rondes i tal. En principi, bueno, no sé, per mi també, el mes passat vaig ser la primera vegada que vaig tenir el ple del síndic de Greuges,
0: sí.
1: I avui per mi serà el primer ple que faré de les ordenances. Llavors, clar, tampoc sé si és un ple que té tendència a allargar-se molt o no. Sí, és veritat que el regidor de Finances, en aquest cas el Miguel Zaragoza, ja ens va fer arribar aquesta setmana o a finals de la setmana passada un esbós amb bàsicament els punts en concrets on surten les propostes d'augment de tarifa. I precisament ahir el Joan Montserrat ens va enviar unes propostes que s'havien modificat en base al que uns i altres li havíem anat dient, que precisament no m'ho he pogut acabar de revisar, però bé, en general és veritat que abans de rebre aquest document més oficial ja ens havien traslladat quina era la voluntat, la intenció del govern, que bàsicament era agafar l'IPC del mes de juny-juliol, que és el que es ve fent darrerament des dels últims anys, i estem al voltant d'un 2,5%. És a dir, crec que era un 3,5%, però al govern sempre llavors li resta un punt, llavors deixar-ho en un 2,5%. Uh-huh. Llavors, bé, doncs la majoria de taxes pujaran un 2,5%, i a partir d'aquí, bé, hi havia diferents punts, com si que pensar que és la taxa d'escombriaies i tal, això sí que va al 3,5% i de més, inclús hi ha alguns punts que jo, per exemple, vaig preguntar, que hi havia l'article 9 i l'article, una sèrie d'articles, que era com algunes naus que a dia d'avui en el polígon estiguessin buides, doncs comptaven d'uns certs beneficis, no? I això sí que és veritat que el govern, doncs igual si està, en comptes que aquestes naus estiguessin un any o dos anys buides, poguessin ja aprofitar-se d'aquest descompte, doncs ara passaven a tenir 5 anys. Llavors, bé, jo vaig preguntar una mica, no? I ahir parlàvem amb el regidor i em comentava, sí, que bé, que comencem a tenir uns polígons, vull dir, que tenen certa activitat econòmica, i que precisament el que volem és que ens vinguin empreses, però que no, que amb ganes d'establir-se al municipi i que ens aportin riquesa, no que només vinguin pel fet de que tenen uns beneficis fiscals i llavors durant X temps pues, es deixen de pagar o s'estalvien una sèrie d'imports importants, no? Llavors, bé, bueno, pues, són dubtes que a mi més o més em van sorgir perquè, clar, jo desconeixia i veus que per què ho canviem, no? Per què ho modifiquem? Llavors, bé, jo crec que en aquest sentit, jo sempre ho he dit i ho torno a dir, vull dir, hi ha una voluntat sempre de bon inici per intentar arribar al màxim de quòrum possible o qualsevol dubte. A més, jo, en aquest cas, que sóc inexpert o canvi de noves, qualsevol dubte, qualsevol cosa que en vegis que no entens, pregunta'ns-ho, digue'ns-ho i t'ho aclarim. Vull dir que jo en això, de veritat, que no em cansaré de dir-ho, que xapó. Vull dir que molt bé. I bé, ja et dic, sí que és veritat que també tenia un altre dubte, i és que la piscina municipal passava, crec que una proposta d'un 4% i pico, i jo vaig preguntar si això era així ja de facto o no. Llavors em van dir, no, clar, és que al ser una concessionària ells et fan una proposta i a partir d'aquí pues, ara ja veurem com acaba. Bueno, pues, suposo que haurem d'acabar de mirar-ho, o entenc que igual nosaltres els hi farem una proposta, també entenc que hem de mirar números i a partir d'aquí pues, ja l'Ajuntament acabarà decidint. Jo suposo que avui també a la reunió, precisament, com et dic, crec que és a 5:45 o a 6, aquests temes ens els explicaran una mica i hi ha alguns dubtes no resolts que igual encara no han quedat en aquestes transcripcions que hem anat passant entre tots, igual ens els acabaran de dir i potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no surt en el paper i ens ho acabaran de comunicar. Vull dir que és veritat que d'aquí encara... I la setmana que ve encara podrem continuar parlant de les ordenances perquè en una setmana poden passar coses. Vull dir que llavors, bé, d'aquí al ple podem parlar molt, vull dir, encara.
0: Per tant, encara no teniu decidit, vaja, que és el sentit de vot, vostre?
1: Bueno, això és una bona pregunta, o m'has fet la pregunta clau, però de moment jo de moment la tinc, però no te la comunicaré. Crec que m'esperaré a la setmana que ve, sí, perquè clar, no diré alguna cosa que després la setmana que ve on passin coses i es pugui donar la volta a la truita. Però bé, crec que en qualsevol cas anem a una tendència de pujada d'IPC generalitzada, o crec que és la tendència, si més no, del que passa en el nostre entorn, no? com en el dia a dia, no? Vull dir, al final hi ha una sèrie de... L'Ajuntament té una sèrie de gastos fixes, com són doncs, les pujades de sous per l'IPC, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, clar, al final, indirectament, tot això també ho ha de repercutir en els impostos que paguem els contribuents. Llavors, són faves comptades, no? Vull dir, si l'any que ve l'Ajuntament tindrà més gasto i els ingressos són inferiors, doncs hi ha remanents o hi ha un sobrant, vale, però si anem una mica plat o anem tal, per nassos també hem de pujar aquest IPC en tot el que són els ingressos a raó dels impostos. Llavors, jo crec que no, permetem l'expressió, jo crec que aquí l'Ajuntament no s'està fumant un puro i està fent una pujada d'un 5 o d'un 6 o d'un 7 o d'un 8. No, crec que està sent en aquest sentit molt conservador, molt lineal amb el que està passant al voltant. Llavors, crec que igual, bé, hem agafat un índex de referència del mes de juny-juliol. Si agafen el del mes de setembre, que segons he vist pels mitjans, no?, amb el tema de la taxa, amb el tema de la pujada dels hidrocarburs i demés, és d'un 4,9, doncs igual doncs diríem, ei. Bé, crec que si la tendència és mantenir-se en aquest 2,5, doncs bueno, doncs... vull dir, és molt conservador, és molt lineal. Ara bé, a tots ens agraden, i a mi el primer, que no... Vull dir, poder pagar el mateix que l'any passat, i si pot ser una mica menys, millor. Però crec que això és una mica ser... No és ser del tot coherent. Llavors, bé, en tot cas, si la proposta és aquesta, doncs acabarem de donar-hi una pensada, però no... No em sembla descabellada. I crec que dient això ja t'he dit molt.
0: Sí. Hi ha una declaració d'intencions aquí, eh? Molt bé. Doncs avui aquesta reunió, recordeu, el debat és la setmana que ve, el dijous 22, a partir de les 6 de la tarda, suposo, si no ja ens confirmaran l'hora, que hi haurà doncs aquest ple extraordinari per debatre les ordenances fiscals, l'últim ple d'ordenances abans de les eleccions, per tant, també interessant. A banda d'això, alguna altra cosa, qüestió d'actualitat d'aquesta setmana que vulguis compartir?
1: Bé, jo crec que en algun moment, no sé, aquesta setmana encara no, però la setmana que ve encara no tenim convocades les comissions informatives ordinàries.
0: Sí.
1: No sé si en algun punt espero que tractem i fem una mica de balanç de com ha anat la festa major, perquè sí que és veritat que ja haurà passat un mes i suposo que no sé si la regidoria d'àrea de serveis de les persones o la regidoria de cultura i tal podran tenir igual dades, vale? en termes econòmics, o no sé si es fa com a la fira un balanç un cop a l'acabat la fira, què és el que ens ha portat a nivell de, bueno, pues en termes econòmics, no, el municipi, etcètera, etcètera, vale? I després, bueno, pues jo crec que ara, que a part de, i s'haurà de fer una valoració, que ja sempre he dit que crec que és molt positiva, eh? Però crec que, bueno, hauríem de tenir una mica d'una anàlisi. Després crec que igual, no sé si en algun moment farem alguna valoració o comentarem el tema de les pluges torrencials que vam patir el dia 29. No sé si, bueno, pues jo crec que aquest tema l'haurem de tractar o d'abordar, perquè crec que ara ja... És veritat que, malauradament, venen unes eleccions que et limiten molt en segons igual quines accions poder fer o pensar per ara si volguessis fer alguna cosa, perquè, clar, igual no serveix de massa començar a moure molt de temes i després igual el proper mandat hi ha un altre i poden canviar molt les coses, però jo crec que hem de començar ja entre tots a ser conscients que aquesta problemàtica o això ha vingut per quedar-se, malauradament, i això ens tocarà viure-ho en més ocasions, i no pot ser que el carrer Rafael Casanovas, o que, dit d'una altra manera, el carrer de Baix, cada dos per tres els veïns, quan vegin que hi ha pluges, ja estiguin patint. Llavors, inclús els comerços, que al final són els que també més ho pateixen, i al final, amb tot el que comporta, no?, de reclamar els consorcis de les asseguradores i a més, no? Llavors, bé, jo crec que aquí que com a administració hem de donar també, bueno, pues, hem de donar el tallo, vull dir, hem de donar resposta i mirar d'avançar en aquest sentit.
0: Bé, el que sí que han començat són ja les obres del carrer Miquel Tor,
1: sí.
0: Marc, des de la setmana passada. Avui també...
1: Unes obres...
0: Digues.
1: Sí. No, unes obres que precisament jo l'altre dia passava pel terraplè,
0: sí.
1: i em vaig parar al pas de Cebre, davant de la farmàcia, em vaig quedar mirant el carrer i dic, ostres, aquest carrer li falta alguna cosa? O què li han fet a aquest carrer, no? I me'l quedava així mirant i dic, hòstia, aquest carrer ara té molta claror. I llavors, d'això que... I vaig estar-hi un moment, i dic, collons, ja sé el que ha passat aquí. Dic, t'han tallat els arbres... i que ens han tallat els arbres. I llavors vaig dir, ah, bum, i precisament he vist un escrit que, bueno, que va rolant per les xarxes socials, on precisament on hi ha moltes crítiques, no?, per el fet d'haver tallat aquests arbres. Llavors, bé, m'he entretingut una mica a llegir una mica els comentaris de qui han opinat sobre aquell escrit, i, clar, jo no sé si això és veritat o no, que precisament una de les coses que preguntarem, perquè sempre va bé estar-ne assabentat, que hi havia algú que comentava, no?, que els propis veïns eren els que ho havien decidit, no?, de que es plantessin a posteriori uns arbres, o que era l'opció que havien triat els veïns. Jo no sé si això és veritat, no és veritat, no sé si demà que vingui l'alcalde o quan en algun moment això, suposo que li preguntareu també sobre aquest escrit o això que es diu, però bé, en qualsevol cas, sí, ja hem començat les obres, crec que és un carrer, bueno, pues que... li tocava, no?, per aquest, que, bueno, de part del centre Vila, que igual li tocava, sobretot, suposo que per Canaries i de més, i sí, ara esperem, pues, que les obres vagin segons del previst i tinguin les menys afectacions possibles per tothom, pel veïnat i per la gent del voltant, etcètera, etcètera.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí, si et sembla bé. Marc López és el regidor portaveu de l'Aire Molins. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dimecres més, Marc.
1: I gràcies a vosaltres.
0: Que tinguis una bona setmana. Vinga.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau. Farem una pausa musical. Són notícia també els Estopa aquesta setmana, o el dia d'avui, per anunciar que faran nou disc i, a més, actuació a l'Estadi Olímpic. En principi, un concert el mes de juny, però doncs d'aquest material inèdit que llegia no sé quin article, que va trobar la seva mare, es veu, fent endreça. I a partir d'aquí, doncs, ha nascut aquest nou disc i aquesta nova gira. Els escoltem, els Germans de Cornellà, i de seguida tornem.

un paseo. Doncs els Stop amb aquesta cançó Hemicraneal del seu disc de l'any 2008, lluny a 2008 ja. Tanquem aquesta primera part d'aquesta hora. Ens queda un minut i mig per arribar a 11:15 i el que farem ara és l'espai de les notes disperses, aquest espai quinzenal que compartim amb el Cesc Vives, del qual n'és curador, i podreu escoltar doncs aquest espai que vam fer i compartir amb la Sílvia Artés també i la Montserrat Gavarró.

0: notes disperses, ha arribat aquell punt del mes on ens aturem per fer un repàs a la vida i obra d'un poeta que ja no és entre nosaltres. I qui s'ocupa de fer aquesta tasca de divulgació? En Cesc Vives. Hola, Cesc, bon dia.
1: Hola, bon dia, Oriol.
0: Ell n'és el curador d'aquestes notes disperses. Que quan vam arrencar doncs, aquesta temporada, vam arrencar ell i jo sols, i avui ja ens portes convidades, eh?
1: Sí, bueno, l'altre dia també ens va convidar. És veritat,
0: sí. Efectivament. Eh? Convidades de fora l'emissora, perquè la
1: Exacte.
0: Sílvia ja ens va acompanyar.
1: Exacte.
0: Sílvia, bon dia,
1: ens
0: bona hora.
1: Ens acompanya la Montserrat
2: bon
1: Gavarró.
0: I la Montserrat Gavarró, efectivament. Eh? Montse, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ben
2: bon
0: retrobada,
1: dia,
0: Montse, eh?
1: Bon dia, Sílvia. Gràcies.
3: Bon dia, bon dia.
0: Perquè en l'anterior etapa també la Montse ens havia acompanyat.
1: I bon dia, Roger, que el tenim ocasió. Allà dins de la peixera.
0: Efectivament. Què ens portes avui, Cesc, doncs?
1: Avui portem sis poetes que van des del 1900 fins al 1919.
0: Sí, ja tindrem temps de repassar-ho tot plegat,
1: sí,
0: doncs.
1: Sí, i tant. Sí, sí. Sí.
0: Doncs,
1: biografies i poemes.
0: Bé. Doncs quan vulguis engeguem.
1: Molt bé, engeguem, doncs. Des de l'inici de l'espai, la meva intenció sempre ha estat recuperar poetes morts que ja no hi són, que no poden apropar el seu món poètic a nosaltres i que la veritat fos existent dins l'espai, tot fent un equilibri líric amb la dificultat que comporta degut a la poca devoció de les dones poetes dels segles XIX i XX. A diferència, per sort, de l'actual, parlant sempre del nostre país, Catalunya. Com que la informació biogràfica, lírica i literària en la majoria de les poetes és minsa, m'he ajudat de Wikipedia gràcies a la immensa generositat de persones anònimes que actualitzen els continguts. Apropar aquesta poesia a la realitat i societat actuals amanit amb música i cançons de dones de la cultura musical. Tal com ja vaig comentar, amb l'edició del llibre Les cinc branques, poesia femenina catalana, editat l'any 1975, he pogut recuperar la veu de poetes que, per les poques possibilitats de l'època que van viure i el fet de ser dones, la seva veu no es va escoltar com s'hauria d'haver difós. Actualment, la seva lírica la podem llegir i escoltar, tot i que en molts àmbits encara s'ha de lluitar. Un exemple d'aquesta lluita i anar caminant n'és l'antologia de poesia catalana femenina Flamarades sortiran, selecció i edició de cura de la poeta Maria Antònia Massanet, que des d'aquestes humils notes disperses recomano. El llibre Les cinc branques està dividit en cinc èpoques i cada bloc en un color. Comencem el recorregut per la branca blava. Aquesta branca aglutina poetes dels anys 1900 fins al 1919. He seleccionat les poetes següents: Genoveva Puig i Vilà, Llucieta Canyà i Martí, Maria Perpinyà i Saïs, Maria Teresa Bernet i Real, Maria de Quadres i Feliu i Mercè Bayona i Codina.
0: Genoveva Puig i Vilà. Genoveva Puig i Vilà neix a Tarragona l'any 1900. Va ser escriptora, professora de música, cantant i compositora. Des de la seva infància va fer de cosidora, ajudant a la seva mare, vídua, amb pocs recursos, que era modista. Va estudiar música i composició amb Juli Pons i

0: El Castillo. Té publicades cançons de concert clàssic. L'encoratjaren els mestres Pau Casals i Jaume Païssa i va ampliar la formació amb el fisiòleg de la veu Enrique O'Neill. Com a escriptora va publicar diversos reculls de poesia i un llibre de narrativa. Va posar lletra a gairebé totes les seves cançons i Juli Pons i del Castillo, 1895-1974, li va musicar el poema Les flors de Divendres Sant. Es va casar amb Àngel Tàrrec i Barrabia, de qui es va divorciar l'any 1935. El jo poètic del poema que escoltarem explica la necessitat d'un canvi alliberador i de trencament.
1: A l'altra banda del port. De l'altra banda del port us diré adéu dins la barca. M'he donat a un altre vent que em durà una mar més alta, on no hi ha odi ni rancor, traïció ni venjança, ni s'hi ajaça la nit ni l'amor hi té semblança. No s'hi coneix el dolor, ni el delè, ni l'enyorança, perquè hi brilla eternament l'astre resplendent de l'alba. Adéu, vanitats del món, falsos amors, falsa calma. La mar que allí trobaré, beatitud i bonança, aigua és que apaga la set de ton goig i d'esperança. Adéu a tot lo del cor, us dic de dins de la barca, que el mar de l'eternitat ja no té port ni té platja.
2: Llucieta, Canyà i Martí. Llucieta, Canyà i Martí neix a la Bisbal d'Empordà el 30 de gener de 1901. Va ser escriptora i conferenciant, representant del feminisme catòlic més conservador. Va estudiar magisteri i dret i de ben jove es va traslladar a viure a Barcelona, on el seu caràcter obert i modern encaixava millor que no pas al seu poble natal. Es va casar en primeres noces l'1 de desembre de 1930 amb Miquel Poal i Aragall, amb qui va tenir un fill, Joaquim, que va néixer poc abans de començar la Guerra Civil. En Miquel Poal era periodista, crític i autor teatral, novel·lista i assagista. Durant els primers anys a Barcelona, Llucieta Canyà va estar vinculada a la Lliga Regionalista i amb només 20 anys va començar a col·laborar en la seva publicació, La Veu de Catalunya, per fer-se càrrec de la secció diària Món Femení. També va col·laborar en altres revistes com Joventut Catalana o D'aquí i d'allà. La seva secció Món Femení, a La Veu de Catalunya, entre el 1929 i 1930, és indispensable per conèixer el moviment feminista conservador d'abans de la guerra. D'altra banda, el seu tarannà obert i la seva simpatia destacava sovint pels qui la van conèixer. La van convertir en un personatge popular conegut per les seves conferències on treia profit de la seva capacitat divulgadora. La primera època de Llucieta Canyà com a escriptora va del 1929, any en què publica el recull poètic Mare, i el final de la guerra. Durant aquesta època publica també Caixa de Núbia, el 1933, i la que seria la seva obra més coneguda, L'Etern Femení, el 1934, amb pròleg de Josep Maria de Sagarra. També publica el 1936 una comèdia, L'Estudiant de Girona, que dedica al seu marit, Miquel Poal.
3: Llucieta Canyà acabava de ser mare del seu únic fill i poc després de la mort d'en Miquel Poal, l'any 1936, es casa amb Santiago Manresa, un metge pediatre. S'instal·laren a Reus cap al 1937, ciutat en què viuria uns anys i on col·laboraria amb el Centre de Lectura a la seva secció de llibres, el Diari Espanyol de Tarragona, on signava articles amb el nom de Lucía Canyà, i el Setmanari Reus. Durant aquests anys, la seva producció literària s'aturà per anar-se recuperant a poc a la dècada dels 50. L'any 1954 publica L'amor té cops amagats, una comèdia sentimental que s'estrena al Teatre Romea de Barcelona. El mateix any es reedita per sisena vegada L'Etern Femení. El 1957 publica la seva anunciada obra L'Etern Masculí, també en pròleg de Josep Maria de Sagarra. El llibre es reedita l'any següent. En aquesta segona època escriu també poemes, la major part dels quals són inèdits. Mor a Barcelona el 15 de novembre de 1980.
2: Ai, cançó d'amor. És blau l'horitzó, blaves les muntanyes, blavenc el camí i és blau el paisatge. L'aire és tan fresquet que em talla la cara i sento pel cos una esgarrifança. Jo vaig fent camí, pas rere l'altre. Cada pas que faig, l'horitzó és més ample. Cada nou revolt, la visió és més clara. I el ventet és fi, com una moixaina. canto una cançó que em desvetlla una altra. No la vull cantar, ploraria massa. Era una cançó escallarinc de plata, feta de neguit com clavell que esclata. Ai, cançó d'amor, que lluny que et veig ara, més lluny que els cimals de la serralada, més lluny que el desig, més que la llum blava, més que el fontinyol amb l'aigua gelada. Ai, cançó d'amor, si ara et cantava, fora un salt molt trist la seva tonada. Ai, cançó d'amor, escallarinc de plata, ai, cançó d'amor, t'has tornat morada.
1: Maria Perpinyà i Sais. Maria Perpinyà i Sais neix a Verges, Baix Empordà, el 6 de desembre de 1901. Fou poeta, periodista i traductora catalana. Es donà a conèixer a partir de 1925, després de diverses publicacions a la premsa. Als anys 1928 i 1929 va veure editats alguns poemes seus en diverses publicacions com Ciutat, de Manresa, El Dia, de Terrassa, Joia, de Badalona, La Revista, La Nova Revista, D'ací d'allà, La Nau o La Veu de Catalunya, per exemple. S'incorporà com a redactora al Diari Catòlic El Matí, just quan es fundava. Fou membre de l'APEC i de la secció femenina d'Unió Democràtica de Catalunya, UDC. El 1930 signà el manifest per l'amnistia de les dones. També es dedicà a fer recitals poètics en diferents entitats i a la traducció, especialment del francès i a la correcció del català. El 1931 es publica el llibre Poemes. Es va casar amb el periodista i escriptor Lluís Jordà i Cardona. 1936 es publica el llibre Terra de Vent. La Guerra Civil va truncar la seva carrera, ja que després de la guerra es va anar tancant en el seu món, tot i que va continuar escrivint fins a una edat avançada.
0: L'any 1948 va guanyar l'accèssit a la Viola d'Or als Jocs Florals celebrats a París amb el poema A la Verge de Montserrat. Va publicar algun poema en el llibre comentat Les cinc branques i en el recull 31 poetes d'avui de 1977. Maria Perpinyà va revisar el llenguatge de la Processó de Verges i el va adaptar a un de més comprensible, sense que perdés rigor ni originalitat. Aquest mateix any es va posar música al poema Dansa de la Mort a Verges. L'acte va ser retransmès per televisió. Maria Perpinyà va morir a Banyoles, Pla de l'Estany, el 6 de juliol de 1994. El novembre de 2009, la Diputació de Girona va editar el llibre Antologia de Poemes.
1: Dansa de la Mort a Verges. A contrapès de la mort, pel laberint més retort, oscil·la, a mig de terres i murs, sense espiells ni defensa. Somortes flautes, llaüts, veus d'orga, ritmes perduts s'encreuen, com un daurat llampegueig entre escorrims de la platja. Vaivé de formes llisquents, en blanc i en negre, silents, es gronxen, prop del roser envellotat i els cars de flor sumptuosa. Els falciots sent romer, pels arcs d'antiga esplendor, grinyols en els parellams i en la cançó de la sínia. I avança, que avançaràs, la mort en son contrapàs d'angoixa, teixit de sons i penons en un vaixell que no para.
2: Ara escoltarem la cançó We Are Still Here, interpretada per l'Anaïs Vila i Pantaleó.

0: Maria Teresa Vernet i Real. Maria Teresa Vernet i Real neix a Barcelona el 7 de març de 1907. Fou novel·lista, poeta i traductora. Estudià música, literatura i filosofia, conreà la novel·la psicològica i va guanyar el Premi Joan Creixells de narrativa amb la novel·la Les algues roges. L'obra de Maria Teresa Vernet és una peça clau per entendre el canvi que es produïa en la figura de la dona a l'època de la República, una època en la qual l'autora fou, segons Anna Murià, la més sobresortint personalitat literària femenina de la preguerra. Vernet utilitza la literatura per mostrar nous referents vitals a les dones de l'època i podem descriure la seva personalitat com a bàsicament feminista. Maria Teresa Vernet és una figura rellevant de la nòmina d'autores de la República que van participar en la normalització de la cultura catalana. De fet, la rellevància li ve per la condició de ser la primera novel·lista i única entre 1926 i 1931 amb èxit de públic, de crítica i, per tant, autora en projecció. Va passar la infància a Vilanova d'Escornalbou, d'on era el seu pare, un mestre d'escola de la República que va educar la seva única filla en el marc de la llibertat de l'individu i la promoció intel·lectual. Poc després es va mudar al Raval de Barcelona, ciutat on Vernet va viure, llevat els períodes en què viatjà. La seva formació abasta àmbits diversos, com la música, era cantant i tocava el piano, i fins i tot arribar a publicar una antologia d'autors. La literatura, tret del teatre, va tocar-ne tots els àmbits. O la filosofia. Acabar el batxillerat a inici els estudis superiors. Una malaltia, però, va fer que els hagués d'abandonar. Dona de gran bagatge cultural, té una galeria d'influències que van des dels autors que marquen les seves obres Spinoza, Plató, Descartes o Leibniz, fins als que va traduir Huxley, Joyce, Green o Swinnerton, etc.
1: A partir de 1925, Vernet apareix puntualment amb algunes proses i breus relats en revistes com Art Novell o D'ací d'allà. Però fou gràcies a la segona edició del concurs de novel·les, el 1925, convocat per la novel·la d'ara, que va poder publicar la seva primera obra, Maria Dolors, a finals de març de 1926. Una ressenya de Ferran i Mayoral, que esdevingué el seu mentor, a la Veu de Catalunya, va ser el tret de sortida per a la nostra autora, de qui destacaven la qualitat formal, llengua i estil, i la seva modernitat temàtica i de gènere. El model narratiu psicològic, la recuperació de models modernistes en algunes obres, sobretot per influència de Víctor Català, el tractament de la condició femenina en protagonistes que no han de retre compte a ningú, sinó a elles mateixes, la prosa nítida i diàfana, segons Domènec Guansé, i un tractament de les qüestions morals des de l'òptica nova i independent del gènere caracteritzen la producció vernetiana. En proa publicà gran part de les seves obres, però destaca sobretot Les algues roges, l'obra més reeixida de l'autora, que va merèixer el Premi Creixells de 1934. La trajectòria literària de Vernet és regular i progressiva, en els anys anteriors a la Guerra Civil. La regularitat, alhora, demostra que aconseguí professionalitzar-se en el món de les lletres, com més tard ho feu Aurora Bertrana. Vernet també tingué un vessant social. Era habitual de l'Ateneu barcelonès, però on més es va deixar sentir fou en el Club Femení d'Esports de Barcelona, que va presidir, i on, juntament amb Anna Murià o Enriqueta Sèculi, apostaren perquè la dona tingués una culturalització que li permetés deslliurar-se de la dependència absoluta de la llar i obrir-se camí en la nova societat que la República projectava. També forma part del Club dels Novel·listes i de l'Associació d'Escriptors Catalans. La Guerra Civil va tallar en sec la seva carrera. No volgué reeditar les seves obres sota el paraigua de la dictadura, que li frenà la vida i la carrera, i es dedicà només a la traducció i a col·laborar en la premsa de manera puntual. Morí soltera i sense descendència a Barcelona el 16 de febrer de 1974.
0: Gran vent plujós. Gran vent plujós que argentes les pinedes i torces oliveres glacials. Fes rodolar més boires pels cimals, bat-me la fas les teves ales fredes. Ajaça núvols contra les auledes, cau sobre el món, angoixa dels fondals. Avui esclaten joies nupcials, no tem el cor les opressores cledes. Canta el merlot que el sol d'abril rodola, vaixell de primavera triomfant, damunt les boires, folles cavalcant, i l'alt xiprer que el negre vent esmola, ja aquesta nit em dallarà els estels, a la prunera en flor dels tendres cels.
2: El proper poema que sentirem, a Frederic Abrion, dona nom al poema, ja que va mantenir un intens i curt amor amb Johann Wolfgang von Goethe.
3: A Frederica Brion, en el centenari de la mort de Goethe. Lleugera i gràcil com el cervatell, la joia dels seus ulls somiadors. Perla de llum, Albert Pradell, amb un vol de coloms, que magnífica, oh dolça Frederica. Així, font eterna de poesia, t'han vist els seus ulls negres xucladors. Així dones el cor a la tendra follia de creure el seu amor etern. I dins les teves mans tremoloses i pures, talment el dolç colom fredolí que l'hivern que es deleix per l'espai de les altures i s'envolta joiós quan s'afluixa el palmell, has tingut aquella ànima tan rica. Sols un instant, oh dolça Frederica, lleugera i gràcil com el cervatell. Sense dol, comprenent el destí que el reclama, desclous les mans a sobre el pit i defuig pel remolí de l'infinit embocint-se del teu cor per oriflama.
1: Maria de Quadres i Feliu. Maria de Quadres i Feliu neix a Barcelona l'any 1903. És professora d'Estudis Generals i d'Anglès i fou una traductora catalana. Autodidacta, va aprendre francès, anglès i alemany. Va escriure poesia i va ser una gran aficionada al muntanyisme. Va traduir al castellà nombroses obres d'aquesta temàtica per a l'editorial Joventut. És la primera dona que forma part de la Junta Directiva del Centre Excursionista de Catalunya i té al seu haver diverses primeres ascensions femenines a l'alta muntanya. Abans de la Guerra Civil ja havia traduït al català un parell d'obres del poeta hindú Rabindranath Tagore, que abans s'havia autotraduït a l'anglès. I després, a partir del 1956 i fins al 1975, en va traduir 5 títols més. Del primer de tots, El jardiner, en va preparar una adaptació musical per a Joan Altisent el 1956, amb el títol On va tan de pressa ton cistell? Aquesta dedicació va comportar que esdevingués la traductora al català autoritzada pel mateix Tagore. Igualment, als anys 70 va traduir 3 obres del poeta libanès Khalil Gibran, tan en voga aleshores. Cal afegir a la llista de la seva producció un assaig d'Aldous Huxley, 2 novel·les de Pearl's Book i de Joseph Kessel. Cal suposar que en tots els casos va partir de les versions angleses. Maria de Quadres va morir a Barcelona el 27 de gener de 1982.
0: Fonts de muntanya. Una font vora el camí, una font ben ombrejada, per avets, roures o pins, per castanyers o pollancres, arraconada entre els rocs o entre boixos amagada. Una font vora el camí, que bella cosa és trobar-la. Una font, cristall i argent, cançó i llum, música i dansa, carícia al front ardent i a la boca sedegada, goig pel cos i l'esperit. Filtre preparat per fades, amb la frescor de la neu, amb el brill de la rosada, amb la llum d'un raig de sol, amb la puresa de l'aire, amb el sospir de l'oreig i l'udol del vent salvatge, amb tot el perfum del bosc i la saba de les plantes. Qui d'aquesta aigua ha tastat, tornarà sempre a cercar-la, que no podem sudollar les fonts de la terra baixa a qui ha begut d'un sol glob l'essència de la muntanya.
2: Quan els fills creixen, amb ulls brillants i amb el somriure als llavis, has marxat en la clara matinada. Jo m'he quedat. Des d'ara endavant, quantes vegades te n'aniràs així, com jo desitjo, per seguir els camins de la muntanya? Jo em quedaré. I tu, en tornar, Em portaràs la flaire de menta i pi, de sol, de terra i roca, i la claror del cim a la mirada. Jo em quedaré quan, temptat pel plaer de l'escalada, encastis el teu cos contra la roca, amiga i enemiga a la vegada. Més la teva victòria serà meva si assoleixes la fita desitjada. Jo em quedaré, però serà com si vingués encara.
3: Mercè Bayona i Codina. Mercè Bayona i Codina neix als Hostalets d'en Bas, concretament a la Casa del Carbonell, el 3 de juliol de 1903. Fou una poetessa catalana. Va començar a estudiar magisteri a Tarragona, però deixa la carrera. Un cop casada, va viure sempre amb els fills a la masia pairal del seu marit, la Provenca, de Cogolls a les Planes d'Hostoles. Va començar a escriure poesia quan tenia 17 anys i ho va fer fins als darrers dies de la seva vida. Però la seva etapa més intensa va de l'any 1923 al 27. Amb els seus versos va cantar la senzillesa de la terra i dels boscos que la voltaven. Té publicades poesies al setmanari olotí La Tradició Catalana i en aquesta antologia Les Cinc Branques. Va morir a Cogolls el 30 de setembre de 1972. Als anys 90 es van impulsar uns premis a poesia, investigació i recerca juvenil amb el seu nom, que es lliuraven durant les festes de la Santa Espina de les Planes d'Hostoles.
2: La collita de la fruita de la masia. Enriolada la masia és esplendenta d'abundor. Cada corola que floria ha dut un fruit per la tardor. Corren les mosses fatigades i van en doina els cistellots, reblers de pomes colorades que el vent gronxola al cap dels brots. I les cançons tan abundoses volen pels camps deserts de noses i plens de garbes de fejol. Cada fruiter que hom baramava amb un plany trist somiquejava, tot esglaiat de veure sol.
0: Ara, per tancar aquest primer tas de la Branca Blava, escoltarem la cançó Te japonès, interpretada pel grup Dona Llop.
2: I aquí acomiadem a Sílvia Artés. Sílvia, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: I Montse Gavarró, també. Montse, fins la propera.
0: Gràcies,
2: fins la propera.
0: Silva.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Sílvia. Gràcies, Montse. Gràcies, Oriol.
2: Fins al proper mes, Cesc.
0: Molt bé.
2: Gràcies.
0: Gràcies. Adéu.
1: Adéu. Trota.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés a les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte de tercers països. I l'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. L'INE assenyala com a principals factors d'aquest encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes estan arribant ja a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per tal de decidir barems de compensació. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del govern central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalment a la plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta alguns punts, a l'AP7 concretament a Parets del Vallès. A banda, també un accident a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la B20 a Nus de Trinitat i una altra a la P2 a Barberà de la Conca. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. El preacord inclou un increment dels dies de descans i una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen encara retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa la via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu similar al d'ahir, mentre prepara encara la retirada del tren incendiat. I, de fet, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts de les 11 del matí.
0: Informació local.
2: Aquest diumenge la secció de senderisme del Centre Excursionista de Molins de Rei organitza una sortida a Taradell, a Osona, una ruta circular accessible per tots els públics per la Creu dels Miquelets, la Monumental Alzina d'en Pujol, les Cuines, que són unes coves, i el Turó de l'Enclusa. Seran gairebé 14 quilòmetres amb 340 metres de desnivell i podeu inscriure-us al SEM de 2:15 de la tarda, 8:45 del vespre de dilluns a divendres. També aquest diumenge, una altra associació que organitza una sortida són els Amics del Museu. Concretament, fan una sortida a Tàrrega, al Mas de Colom i al Museu Trapat i al migdia amb un dinar a l'hostal del Carme a Vilagrassa. Aquesta sortida és per aquest diumenge. Se sortirà a 8:15 del matí del Passeig del Terraplè amb la plaça de la Llibertat i es tornarà al voltant de 6:45 del vespre. El preu per als socis és de 60 euros, 65 pels no socis i les places estan limitades a 55 persones. En aquest cas, la sortida ja us havíeu d'haver inscrit, però si voleu consultar si encara queden places, podeu trucar al telèfon 649-964-484. De cara a la vaga general que hi ha convocada per l'11 de novembre, aquest diumenge, a 6:15 de la tarda, a la plaça de la Creu, hi ha una assemblea oberta per preparar aquesta vaga que organitza, entre altres, Arran Molins. I també diumenge, en aquest cas a la Penny, a 6:15 de la tarda també, la companyia Tutatis, dins de la xarxa d'espectacle infantil i juvenil, presenta De què fa gust la lluna. La podeu, doncs, veure aquesta obra, com us dèiem, aquest diumenge a 6:15 al Teatre de la Penny. I també diumenge a 7:00 a la Trascatrusca hi ha un nou cicle de dalt a baix amb Alba Careta, grup que presenta Panical. El preu de l'entrada anticipada és de 15 euros i podeu comprar les entrades a Entrepolis o al web daltabaix.com. I també aquest diumenge se celebrarà la bicicletada Miquel Torpijoan, que es va suspendre diumenge passat per la pluja. És una bicicletada urbana per totes les edats, de 6 quilòmetres amb sortida des del passeig del Terraplè amb la plaça de la Llibertat.
0: Informació local.
2: I acabem amb informació de servei. La farmàcia oberta avui fins a 10:00 de la nit a la nostra vila és la farmàcia Terraplè del passeig del Terraplè número 5.

0: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Adeu, filla. T'espero per dinar?
2: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
3: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Ara mateix són les 11 del matí i 8 minuts. Continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 14 d'octubre. Última hora del programa. D'aquí una estona vindrà el Joan Vilaseca amb el seu espai Parlem de... Ja sabeu que podeu participar perquè el Joan ens porta llibres i CDs per obsequiar. Només heu de marcar el 9-3-6-6-8-6-1-6-1 després de cada història. I a partir d'aquí, doncs, endur-vos algun d'aquests obsequis i, evidentment, respondre les preguntes que us farà. Això serà a partir de 11:15 aproximadament, perquè ara el que volem fer és explicar-vos que aquest proper diumenge 18 d'octubre, al matí de 11 a 1, tindrem una exposició anomenada Expo Tren, que podeu veure al local de l'Associació de Veïns del Barri del Canal, una exposició particular del Fernando Covas Martínez, més conegut com a Jambo Jambito, que avui l'hem convidat aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei perquè ens expliqui amb tot detall el que podrem veure doncs, aquest diumenge si venim a l'Associació de Veïns del Barri del Canal a aquestes dues hores. Què tal, Fernando? Bon dia.
1: Bon dia, aquí estem, molt bé.
0: Com estàs?
1: Jo és meravella, encantat que sigui ja a prop del diumenge, sí? Perquè tenim l'Expotren, que fa molta il·lusió fer aquest Expotren.
0: Et fa il·lusió, eh?
1: Moltíssima il·lusió em fa, sí,
0: molt sí. Molt bé. Escolta'm, explica'm, doncs, què hi podrem veure en aquesta exposició.
1: Ahir trobareu l'obra del circuit d'una via en circuit, sí? Lo diré en català, amb la central digital d'estació, la Z21, amb la router i la tablet,
0: sí?
1: I entonces jo conduixo els trens amb la tablet, a la aplicació Z21, que la tinc instal·lada a la tablet.
0: O sigui, aquesta aplicació permet fer anar els trens amb la tablet,
1: sí,
0: eh?
1: I amb el mòbil també.
0: Amb el mòbil.
1: El telèfon, clar, també tinc la Z21, sí.
0: Sí. I quins trens hi podrem veure, doncs?
1: Ahir veure el Tamagotchi de media distància, circulant, el 444 Intercity de color Danone,
0: sí?
1: També veure una màquina americana con vagón de mercaderia, molt xula.
0: Molt bé. Bonica. Tot això ja els oients saben que tenen diverses escales, no els trens petits?
1: Sí, jo treballo en escala H0.
0: H0, eh?
1: Sí, és la meva escala.
0: Molt bé.
1: I després trobo també els trens col·locant d'adorno, d'exposició, perquè vegin les distintes maquetes que jo tinc, les distintes màquines que m'he comprat durant aquests dos anys, que ja porto quasi dos anys, jugant a trens.
0: Molt bé. De fet, en tens un aquí sobre la taula.
1: Sí, he portat el Tamagotchi a media distància, que este no ho veus vosaltres.
0: El Tamagotchi no era allò que s'alimentava?
1: Sí, és que el diuen...
0: Ah, a veure.
1: Le dio el Tamagotchi, le dio el Tamagotchi, porque aquel de requerir el de la vida real a la escala grande,
0: val, sí,
1: el de verdad, requerir mantenerme mucho de cuidado, mantenerme que sea el motor, val, la gasolina, porque eso va a gasolina,
0: sí,
1: el diésel, no es electric, eso es el diésel.
0: Ah, amigo.
1: Y entonces no te pantógrafo, entonces como un gasoil, pues antes fue muchas cosas, como un coche, como
0: sí,
1: un vehicle,
0: sí,
1: igual.
0: Molt bé, molt bé.
1: I què passa? Que ja som molt antics i té que tenir molt de manteniment. I tenen un a Can Franc que diuen que van a retirar-lo,
0: sí,
1: i passarà un 39.
0: Molt bé. I has anat a Can Franc o no, tu?
1: No, tinc un amic, el Carles Mitjà, que va anar a fa anys a Can Franc, quan, sí, va fer uns cursos allà a Òscar, i va agafar el Can Franc i va dir que este va agafar ell. Hòstia, que vint. El Carles Mitjà Esteban, el meu tutor del pis.
0: Molt bé, per tant, estaràs tu sol fent anar tots aquests trens, eh?
1: Sí, està jo al canal, està l'Antonia Plaza Blanco,
0: sí,
1: donant
0: presidenta,
1: compte que ningú toqui la maqueta i que tot funcioni.
0: I com està... és que ha vingut l'oportunitat o sorgir l'oportunitat de fer aquesta exposició?
1: Bueno, l'any passat la va fer jo al canal, a Expotren, va ser una petita Expotren, però aquest any va ser algo més macro, perquè a la Z21 porta tres trens a l'hora circulant pel, sí, circuito. Tres màquines tindre circulant.
0: Molt bé.
1: I faré maniobra, aparcaré una, sacaré otra, perquè tinc el desviament, se puede desviar i aparcar-les. I jugaré amb, que és lo guapo és jugar amb el circuito.
0: Tot això a dins del local de l'associació?
1: Sí, dins del local. Posarem les meses grans, les plegables, les muntem, posarem el mantel com l'any passat i jo monto el circuit.
0: Molt bé. Escolta, i d'on et ve aquesta afició, doncs, als trens?
1: Fa un any i mig. Que
0: només un any i mig, eh?
1: Vaig anar a la meva hipocresia a mirar els dos trens. Jo pensé que serien trens d'estos LGB, los grandes.
0: Sí.
1: Però vi pequeño i vi a un senyor, el Vicenç, que vende trens, vende miniatures.
0: Sí.
1: I li vaig comprar dos vagons verds, que a casa dels trens, els vagons verds.
0: Sí, però tu no tenies cap infraestructura?
1: No, de moment no. I doncs vaig anar a Lozano a portar un material.
0: Sí.
1: que es confidencial, me va a donar a Strange, va a decir, hostia, esto es la bomba. Y ya vas a comenzar a comprar Matrina Lozano. Pero fa un any, al setembre, farà un any, que, no, al octubre, que vaig a la Rocafort, a la botiga del tren de Rocafort,
0: sí.
1: Gent maquíssima, me va atendre molt bé, i va vendre el l'AVE Velaro, el 103. És que Borja Zeppelin lo condueix a la vida real.
0: Mm-hmm.
1: Que Borja Zeppelin és el president de l'Associació de Tarragona, que manobre les portes per apuntar-me a Tarragona.
0: Tu també ets soci d'aquesta associació.
1: Jo porto menys d'un mes que soc a Tarragona.
0: Sí.
1: Però estic anant des de juny, que vaig anar a passar Sant Joan, vaig anar a Tarragona allí a jugar a la maqueta. Maquíssima.
0: També ets soci de l'associació dels trens petits d'aquí
1: Morells,
0: no?
1: També soc a les dues associacions. Important, sí. Les dues associacions són casa meva.
0: Molt importants.
1: Són casa meva, les dues associacions.
0: Però a Tarragona hi has d'anar sempre, cada vegada o no?
1: Sí, puc anar sempre que vulgui. Que sí. Quan ell va agafar el cotxe a Borja, va acabar el nene, perquè ara no té un problema que és personal, que sí. No podem anar ni ell ni jo, ni ell ni jo, perquè no hi ha cotxe, però no vamos. Però quan se solventa el problema, jo tot divendres a Tarragona.
0: Ah, sagrat. Cada divendres us trobeu allà, eh?
1: Sí, efectuada.
0: Sagrat, eh?
1: Sagrat, serà sagrat. Ara està yendo l'altre company, el Joan Carla,
0: sí.
1: El taxista, van a obrir perquè l'associació funcione. Però no sempre hi ha la gent de carrer que això està abandonat. No, no. Hi ha una associació de trens, cultura ferroviària, que hi anem cada divendres, ens trobem.
0: I a l'associació dels trens petits també hi vas cada setmana, allà a l'institut?
1: Sí, aquí al dimarts. Al dimarts, a l'institut. Sí.
0: Per tant, ahir vas anar, eh?
1: Sí, ahir vas estar en el tren petit. Ahir vas portar el cartell al Vilagut.
0: Sí.
1: Un que van penjar a la porta de l'associació, per dins, i un altre que va quedar al Vilagut per la memòria.
0: Molt bé.
1: El tren petit.
0: Sí. Molt bé. I allà hi teniu molts més circuits, no?
1: Sí, ahir tenim la H0 i H0 Märklin. Tenim també una gran, amb trens d'associació a l'estació de Molins, que és de LGB, que té el Marcel Pruner estrenet,
0: sí.
1: El Marcel Pruner, que és maquíssim, un senyor maquíssim.
0: Sí.
1: Molt bona persona, Marcel, m'acabo movent.
0: Molt bé, records des d'aquí, el Marcel.
1: Sí, moltes gràcies a ell, i al Vilagut,
0: i
1: a Josep Pulsón, i a Jaume Tor, i tota la colla, que són maquíssim.
0: Tota la colla.
1: Que ell va ser pel primer cop, van obrir les portes, amb el plaç obert, m'ha acogit molt bé.
0: Sí.
1: Yo me acuerdo, cuando me vas a apuntar, digo, mire, Fernando, ya entre la casa, puedes entrar para adentro, entre la casa. Y entonces también me comenzaba a ayudar a la maqueta H0 que estaban montando, estaban con gafusta para posar el cerré, la cerradura, que eso nos pegó una currada, yo y el Ansel Pulsón,
0: sí.
1: El Ansel Pulsón, pues, y yo fiquen cerradura de color verde.
0: Molt bé. Escolta, i veig que compres sovint, no, trens?
1: Sí, ara compro cada mig any.
0: Cada mig, val.
1: Acabant-te, m'he passat una mica. La compra que has pogut comprar en el tren.
0: Perquè això és car, no?
1: Són caríssims.
0: Fernando, sí, eh?
1: Maquina.
0: Són molt macos, però clar, tenen un preu...
1: Sí, piquen un ou i mig.
0: Per exemple, aquest que tens aquí?
1: Este costa 200.
0: 200 euros,
1: sí.
0: Aquest...
1: El Tamagotchi.
0: Aquest Tamagotchi.
1: I encima és digital. Este le han puesto el decoder para poder conducirlo con la Z21, con la... tablet, que aplica Z21.
0: 200 euros, però te'n pots arribar a gastar molts més, doncs, per un tren?
1: Bueno, el más caro que me he gastado son 390. El platanito, que es
0: el... El platanito.
1: El tren estrella, ese estrella, ese platanito es la crema.
0: Sí.
1: Ese es muy bonito, sí. Ese lo han visto molta gent. La hem passat, lo vas posar al expotent que vas realitzar a la Riera Bonet i vas tindre molt d'èxit.
0: Ah, també vas anar a la Riera Bonet.
1: Sí, ja a la Riera Bonet ja he fet dos junts, el juny de l'any passat i el juny d'aquest any.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: Per tant, recomanaries a la gent que vingués...
1: Sí, que vingui a l'esport en el canal, que passaran bé.
0: Només d'11 a 1, eh?
1: Sí, d'11 a 1 estem, sí. Serà molt xulo, molt bonic, podem veure tota la varietat de màquines que tinc i veure com ho faig maniobres.
0: Perquè tot això que ho veurem el diumenge... Sí. Ho guardes a casa teva o guardes a l'antic...
1: Això a casa meva, al pis, a casa.
0: Correcte.
1: Això és meu.
0: Això és teu. Això, per tant, ho tens a casa teva.
1: Amb la maleta en roda, el portaré i pim-pam.
0: Casa teva, que és l'antic ambulatori, no?
1: Sí, allà arriba l'habitatge. Bueno,
0: esteu bé allà o no?
1: Estem encantats, sí? Una passada, sí.
0: I tens algun company més que feu en els trens?
1: No, sóc jo.
0: Només tu, eh?
1: Jo, sí.
0: Bé.
1: El Ferrovitis sóc jo, Ferrovitis. Com diuen a Ferrocarril. Cuando en el carril, cuando este que te haga un tren, te dio en ferrovitis. el guerrilet.
0: Ferrovitis.
1: Sí.
0: Molt bé. I tot això el diumenge, però em deies que a la tarda també tens feina, en aquest cas de
1: dijòquei. Discoteca del Baco, sí, discoteca inclusiva.
0: Festa inclusiva.
1: Com cada mes.
0: Sí.
1: Que aquest mes el fem el 18, perquè el cap de setmana que ve tinc el 17 vaig a Port Aventura amb la Societat Tarragona, amb el Borja Cervià, i el diumenge tinc Migues Lorquina amb el Partit Socialista.
0: Ah, les Migues Solidàries,
1: sí,
0: les Migues Lorquines.
1: Ahí em veureu posar música.
0: També posaràs música.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Però aquest diumenge el Bacus, la festa.
1: Sí.
0: Està anant bé la festa inclusiva, és un cop al mes, recordem.
1: Sí, espectacular, espectacular.
0: Jambo, Jambito i Enreda't.
1: Sí, ahí anem amb Eventos del Baix Llobregat.
0: Eventos del Baix Llobregat.
1: Ja no estic amb el C50, que el C50 va tancar.
0: És veritat.
1: Estic al Baix Llobregat.
0: D'acord. I segueixes anant també a Sant Just, era?
1: Sí, també, allí al Centro Cívico de l'Espriu, que sí. Té la vagoneta.
0: Sí. Aquí vas un cop al mes, també?
1: Allí dos.
0: Dos
1: allí
0: cops al
1: dos
0: mes.
1: Dissabte, allí dos dissabtes.
0: Sí. I aquí al Bacus, quina música poses? A veure, explica'm.
1: Pues aquí poso así comercial, pasangueo, algo de reggaetón,
0: sí.
1: Música así que le gusta a la gent.
0: Sí, que, home, veig la gent per fotos, eh? Ballant...
1: Sí, i vídeos que corre la Núria.
0: Vídeos de la Núria,
1: hay sí. Hay gente ballant, yo que moto... Foto molta gresca i con la música.
0: Foto molta...
1: Sí.
0: Sí, sí. I també guardes tot el material de disc jockey i també te'l guardes a casa teva, eh?
1: També de porto, sí.
0: No hi cabràs al final, eh?
1: Sí que cap, sí? Sí.
0: Val, val. I ara, digues, digues.
1: Vas treure tots els CDs,
0: sí?
1: Per ficar-te'n. Per treure el CD, per ficar-te'n a aquest hueco. Però jo no puc jugar amb CD, jo puc jugar amb... Controla, amb pendell, controla
0: sí,
1: tota.
0: Sí, sí.
1: I con vinil. Lo que no me quito, los vinil. Vinils són
0: vinils sagrats. Vinils són sagrats, eh?
1: Eso no se vende, eso es meu.
0: Això també és car, aquesta afició.
1: Sí, això és caríssim.
0: Oi que sí?
1: Sí, sí. Jo tinc vinil edició raríssima, que m'ha costat molt de trobar.
0: Sí?
1: I vaig trobar a Santa Coloma, al Disco Team, a Juan Carlos Frank, de Disco Team.
0: Sempre...
1: És amic de Miquel Casas.
0: Home, per favor.
1: Sí, som amics, se coneixen.
0: Molt bé, tens molts contactes, tu, eh?
1: Sí, sí, la veritat que sí. Sí.
0: Molt bé, diumenge és a les 5, la festa?
1: Sí, va a partir de 5, sí, com sempre.
0: A partir de les 5,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Amb aquesta discoteca adaptada, amb el so, oi, que...
1: Sí, són els flojitos, que té problema d'oci, que poden entrar a bailar.
0: Perfecte. I dos cops al mes vas a Sant Just, com deies, al centre cívic.
1: Sí, ahí a Sant Just foto, ahí a tot gas, ahí no hi ha problema de oïdos.
0: I em sembla que per Nadal també tenies feina, no?, de sopars d'empresa o no?
1: No.
0: Que havies actuat amb la Renault, també, algun
1: sí,
0: temps.
1: Sí, però
0: ara ja
1: no me posen... Si em posen cotxe de retorn, però no me posen cotxe de retorn.
0: No hi ha cotxe de retorn, per tant...
1: No, ja et vas dir que no.
0: Bé.
1: Si me posen... Jo ja he pogut el dia de Víctor, un últim mateix. Si tu vols que sí. Jo vagi, me busca algun que m'acompanyi, si no, no. Perquè no me voy a gastar jo en taxi, no, que no me da la vida. No.
0: Clar, si no amb l'autobús, que sé que coneixes quasi tots els conductors, també, no?
1: Sí, no, per l'autobús no hi ha nocturno de... De... Creo que este toca la Renault de Martorell.
0: Sí,
1: no,
0: ah,
1: clar. I no, en un nocturno no sé qual és i no va aquí a jugar.
0: Bé, escolta, ens has seleccionat una cançó per acabar? Ara
1: sí, he pedit una cançó que se dedico a los de Tarragona y los de Tren Petit.
0: Que ja els has trucat prèviament per dir, ep,
1: sí,
0: que ara ja parlarem d'això.
1: Que ja sona la cançó.
0: Però sí. Em deia el Roger que és una mica tecno,
1: no,
0: eh?
1: No, rumbita tecno, sí, rumba tecno.
0: Ah, rumba tecno.
1: Sí, rumba tecno, sí, molt xula.
0: Ara l'escoltarem. De l'exposició de l'Expo Tren del diumenge, alguna cosa més, Fernando, que vulguis parlar?
1: No, que lo passareu molt bé, que os animeu a venir a veure l'Expo Tren.
0: De 11 a 1, eh?
1: De 11 a 1, ahí estarem.
0: Molt bé, a dins el local de l'Associació de Veïns.
1: Ahí estarem, dins el local, important. Dins
0: eh? Sobretot, eh? Molt bé. Doncs a veure aquesta cançó que ens has triat.
1: Sí, sí?
0: Recordeu Expo Tren el diumenge i veureu l'exposició del Fernando Covas Martínez, més conegut com a Jambo Jambito.
1: Jambo Jambito.
0: Jambo Jambito.
1: I Jambo Jambito.
0: Això no t'ho he preguntat mai. Com va sortir això del Jambo Jambito?
1: Mira, se me ocurrió un nombre, me gustó y me lo puse.
0: Ah, és una creació teva, eh?
1: Sí, és que origen mío, original mío.
0: Molt bé, molt bé. Doncs ha quallat, eh?
1: Sí, és un bon programa, no?
0: Claro, la gent
1: sí.
0: Ja sap que ets tu i aquesta és una bona marca.
1: Sí, és la marca.
0: Jambo Jambito.
1: Jambo Jambito y Jambo Jambito es lo mismo, sí, mola.
0: Sí, sí,
1: mola,
0: sí, correctíssimamente. Sí, sí. Doncs posem aquesta cançó, Rumba Tecno, eh?
1: Sí.
0: Vale. Fernando, moltes gràcies.
1: A vosotros, muchas
0: gracias. I que vagi molt bé el diumenge, d'acord?
1: Gracias, ahí nos vemos.
0: Vinga, que vagi bé.
1: Gracias.

0: Bé, doncs aquesta cançó que ha triat el Fernando, ara sí, marxem. Li posem un momentet que així l'acomiadem. Que em dius que vas trobar a l'Spotify aquesta cançó,
1: Sí, la vas descobrir a Spotify. Dic, que xula esta canción, me gustó.
0: No sabem el nom de la cançó.
1: Sí, la sé, te la digo.
0: Sí.
1: El Agore, Deseo pa ti.
0: Deseo pa ti, molt bé.
1: El Agore, un temazo.
0: Ara sí, Fernando, gràcies.
1: Gràcies, adéu,
0: bon dia, adéu. 4 minuts i 2 quarts de 12.

0: Surrender.
1: Molt bonica, molt fina.
0: Molt bé. Gary Moore, doncs aquest CD pot ser vostre. Amb què més?
1: Amb un llibre de Maria Mercè Roca.
0: Sí.
1: La coneixem, aquí vingut a Molins de Rei algunes
0: sí,
1: vegades.
0: Sí, gironina, no?
1: Sí, molt, molt... Bueno, la conec molt, bastant, doncs.
0: D'acord.
1: Sí, sí, personalment, eh?
0: Sí.
1: I va fer un llibre que es deia Com un miratge, però després el va passar a castellà, i el que porto jo avui és Como un espejismo.
0: Molt bé.
1: Que és un record d'un estiu passat, ja a casa, en el nou curs de vida.
0: Molt bé.
1: I un altre, aquest és ja més best-seller, que és La carta esfèrica d'Arturo Pérez Reverte, un llibre d'aventures a l'estil dels que escriu Arturo Pérez Reverte, que és autor, entre d'altres, de Capitán a la Triste, que va ser tan famós per televisió, El Club Dumas i Territorio Comanche.
0: Molt bé. Doncs aquests són els obsequis. Recordeu el telèfon de l'emissora, 93668661, i heu d'estar atents al que expliqui amb el contingut de les històries del Joan, que comencen amb un molinenc, eh?
1: Amb un molinenc, en francès, Parellada i Vallès, que ja s'ha parlat moltes vegades, el considero, doncs, un molinenc tramviaire. El fet que ara es torni a parlar del tramvia, arran de les obres de soterrament del tren a Sant Feliu de Llobregat i l'ocupació de la part terrestre amb l'arribada del tramvia, no sé quan ho veurem, a Molins de Rei. Segons qui ho explica, la cosa sembla molt aviat, però tots sabem que quan es parlava del soterrament del tren semblava que era una imminent, que era imminent, i han hagut de passar molts anys i alguns morts. Miquel Guilera, en un article enllaç, parla d'una publicació del museu en la secció Pàgines viscudes d'Eloi Berguedà, on diu que el 1902 es projectava instal·lar un tramvia entre Barcelona i Molins de Rei. Es tractava d'una idea que, si no quallava, havia de ser, lògicament, perquè ja teníem tren. Era demanar massa. Com era lògic, en aquells anys no es va concedir el tramvia sol·licitat. Però sí que hi va haver, va ser un molinenc conductor d'aquells primers vehicles de transport públic molguts d'aquell temps per tracció animal. Era Francesc Parellada Vallès, nascut el 1867. En lloc de dedicar-se, com molts altres, a guiar l'arada pel camp, en aquells anys, des de curta edat, s'anava al camp, als 14 anys, ja carretejava pedra i guix des de les muntanyes de l'Ordal. Era un treball molt pesat, així que se n'anà a Barcelona de tramviaire conduint un d'aquells carruatges introduïts el 1872 que anaven tirats per mules, tot seguint el trajecte de la línia Rambla-Catalunya. Aquest molinenc estava casat amb Teresa Sàbat Pasteller, de Castellbisbal. Tot anava amb rodes conduint aquells carruatges, feina i vida. Però un succés inesperat ho capgirà tot. Conduint un d'aquells rudimentaris tramvies, tingué un accident fortuït, però fatal, perquè causà la mort d'un individu de raça gitana. Restà tan afectat que, per tal d'evitar tota mena de susceptibilitats, ho resolgué a la seva manera i dràsticament deixava Barcelona i retornava a les seves arrels molinenques. Així, en francès, ara ja no transportava viatgers per la capital, sinó carregament de cartró de la fàbrica del molí paperer del Papiol de Baix. Arran del malaurat accident, es va deixar créixer per sempre més el mostatxo. Va ser un canvi material i d'imatge. Cal Parellada, situat a l'antiga Riera, avui carrer Jacint Verdaguer, més conegut per Cal Escarolita. Segons Miquel Guilera, aquest sobrenom era perquè un avantpassat Parellada tenia el cabell tan abundós i rinxolat que, recordant l'escarola, en derivaria l'original motiu escarolita. Francesc Parellada Vallès va morir l'any 1963, l'any que va venir Molins de Rei, als 96 anys d'edat. Poc abans encara li havia explicat al Miquel alguns dels fets que havia viscut

0: com quan era petit, tot jugant distret, s'havia quedat fora de les portes que protegien la vila de les escomeses dels carlins de 1874. Pensem que llavors Molins de Rei estava emmurallat. L'ofici de tramviaire va ser només temporal i alhora singular del molinenc Francesc Parellà de Vallès. Avui ens ha portat recordar-lo perquè el dia de demà aquesta il·lusió d'un nou mitjà de transport al tramvia creiem que podria esdevenir un mitjà molt oportú per aturar l'amenaça del cada cop més degradat medi ambient en la zona on vivim.
1: Molt bé, doncs primera història d'aquest dimecres 14 d'octubre pel que fa doncs, a aquest Parlem de, amb aquest personatge com a protagonista. Anem a fer la pregunta.
0: Diu Francesc Parellada.
1: Sí.
0: Què portava de les muntanyes de l'Ordal Francesc Parellada fins que se'n va anar a Barcelona de tramviaire? Què portava de la muntanya, de les muntanyes? Pedra i guix o préssecs? L'Ordal són bons els préssecs.
1: Sí.
0: Eh? Molt bons.
1: Què portava de les muntanyes?
0: Què portava de les muntanyes de l'Ordal Francesc Parellada fins que se'n va anar a Barcelona de tramviaire?
1: Donem dues opcions.
0: Pedra i guix,
1: sí,
0: o préssecs.
1: Vinga, doncs 9-3-6-6-8-61-61, si voleu respondre a aquesta pregunta, si voleu el CD o algun dels llibres, o si simplement doncs, ens voleu saludar i voleu compartir amb nosaltres doncs, aquesta estona de ràdio, eh? Hi serem fins a les 12.
0: I tenim, tenim el CD de Gary Moore, que és molt bonic.
1: Sí, i ara m'has contat el Surrender, que t'ha agradat molt.
0: Molt. I l'altre és Como un espejismo, de Maria Mercè Roca, i la carta esfèrica d'Arturo Pérez Reverte.
1: Molt bé. Aquests són els obsequis que us podem oferir si marqueu el telèfon. A veure, si no, avancem, eh? Perquè...
0: Sí.
1: No, que no ens encallem, perquè jo... veig... Espera't, que repica el telèfon, em sembla, perquè ara veig un nom propi aquí que li hem de dedicar temps, no?
0: Una mica, sí.
1: Una mica.
0: És que aquest any hi ha moltes dates, suposo que cada any hi ha dates.
1: Val, doncs tenim trucada.
0: Molt bé, bon dia, bona hora, en qui parlo?
2: En Teresa Braia.
0: Bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
1: Bon dia, benvinguda.
0: Va celebrar bé el sant?
2: Demà. Portava pedra i guix.
1: I guix, eh?
0: T'estava preguntant si vas passar bé el sant.
2: No, és demà, el dia 15.
1: Clar, és demà.
0: Ai, demà, sí. És que estan les festes del Vendrell. Ara, havent-ho llegit, ara se l'ha passat un dia. Doncs molt bé, felicitats per endavant, eh?
2: Va, gràcies.
0: Molt bé, què és el que vols?
2: El CD.
0: El CD, molt bé. Teresa Blai.
1: Molt bé.
0: Molt bé,
1: doncs. Te'l deixarem aquí, gràcies.
0: Te'l deixem aquí avui.
1: Adéu-siau.
0: Moltes gràcies.
1: Bon dia i bona hora. Demà amb el Jesús Cardona, el sant tornem i parlarem de Santa Teresa.
0: Molt bé,
1: com
0: perfecte.
1: No podia ser d'una altra manera. Bé, doncs tanquem aquest primer capítol.
0: I entrarem amb el de Jaume I, rei de la Corona d'Aragó. Aquest any commemorem el 750 aniversari de la mort del rei Jaume I. Va ser el 27 de juliol de 1276, però les efemèrides duren un any aquesta vegada. Tal efemèride des de Salou adquirir un significat molt especial pel seu paper determinant en un dels episodis que van transformar el futur polític, comercial i marítim de la Corona d'Aragó. El 5 de setembre de 1229, Jaume I va salpar des del port natural de Salou al capdavant de l'expedició que culminaria amb la conquesta de Mallorca. Ho va fer des de Salou perquè a Barcelona no es podien passar aquests vaixells. Des d'aquest punt estratègic de la costa catalana va partir el rei, els cavallers, els navegants i la part essencial de la flota que van prendre una de les grans empreses mediterrànies de l'edat mitjana. Salou va ser un enclavament decisiu, escollit per les seves condicions naturals, per la seva capacitat d'acollida i per la seva situació privilegiada. El port natural es va convertir en el punt de partida d'una expedició que canviaria el curs de la història i que obriria una nova etapa d'expansió de la Corona d'Aragó per la Mediterrània. La conquesta de Mallorca va permetre assegurar les rutes marítimes, afavorir els intercanvis comercials i reforçar les connexions amb altres territoris mediterranis. Va ser també el primer gran pas d'una expansió que posteriorment s'estendria a València, Sicília, Sardenya, Nàpols i altres indrets de la Mediterrània. Per a Catalunya, aquella expedició va significar un gran impuls per als seus comerciants, navegants, constructors navals i ciutats portuàries. Però també va representar la projecció de les seves institucions, del seu dret, de la seva llengua i de la seva cultura més enllà de la península. El port de Salou va ser una autèntica porta d'entrada i de sortida cap a la Mediterrània, un espai natural de comunicació, de navegació i també, sobretot, d'intercanvi. Salou és coneguda avui arreu del món com una gran destinació turística mediterrània, per a molts massa massificada, però sempre oberta i acollidora i cosmopolita. La seva vocació mediterrània no és nova. Té unes arrels profundes vinculades al mar, al comerç, a la navegació i a la història. La Mediterrània ha estat sempre part de la seva manera de ser. Com digué el seu alcalde Pere Granados en l'efemèride del passat 27 d'abril, digué: ahir, com a port natural i punt de partida d'expedicions històriques, avui, com a ciutat que aposta per la sostenibilitat, l'economia blava, la protecció del litoral i la recuperació del patrimoni natural i històric. Commemorar els 750 anys de la mort de Jaume I és també recordar que des del seu port natural, Salou no va contemplar la història des de la distància. Salou en va ser protagonista. I com també, torno a repetir, l'alcalde de la ciutat de Salou, i avui, com deia ell, que era 27 de juliol, amb orgull continuem treballant perquè aquest llegat sigui conegut, valorat i transmès a les futures generacions.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs hem celebrat aquesta efemèride relacionada amb Jaume I, rei de la Corona d'Aragó.
0: Molt bé.
1: A veure.
0: Diu: de quin port natural va sortir Jaume I el 5 de setembre de 1229 per a conquerir Mallorca? Fou Salou o fou Tarragona?
1: Doncs molt fàcil. 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Va ser Salou o va ser Tarragona, aquest port?
0: Aquest port.
1: Que ens ha explicat el Joan, que desconeixíem, veus?
0: Era un port natural, no era artificial com són els altres ports, eh?
1: I associem aquesta vila molt amb turisme ara mateix.
0: Sí, no m'agrada l'estiu.
1: No ens agrada.
0: No, això és veritat. Té uns monuments molt bonics,
1: sí?
0: A la Rambla de la platja. Bueno, a la Rambla abans d'arribar a la platja, molt macos, però jo aquest temps no, d'estiu no em va. No, és massa massificat, és millor anar-hi un altre temps, que llavors pots anar a visitar monuments i pots visitar una sèrie de coses que tenen.
1: De què estem parlant, de Salou o de Tarragona?
0: Justament, no en parlem.
1: Doncs truca, com ha fet la Teresa Blaia fa uns instants.
0: Tenim el llibre de Maria Mercè Roca, Com un espejismo, és a dir, com un miratge, i la carta esfèrica d'Arturo Pérez Reverte.
1: Molt bé, doncs ens queden aquests dos llibres. I ens queden també dues històries, i tenim 19 minuts per endavant, per tant tenim temps, si voleu trucar més endavant, eh? Sí?
0: Sí, perfecte.
1: Val.
0: Mira, dintre del patrimoni rural...
1: Sí,
0: que és un patrimoni que m'interessa molt també a mi.
1: El rural.
0: El rural, sí. Ja parlarem de marges, de coses... Tinc moltes coses al cap perquè estic treballant amb coses d'aquestes ara. Però avui parlarem de les fonts de Molins de Rei. I hem arribat a la font número 10. N'hi ha moltes, eh? Hi ha algunes que estan més perdudes, però bueno, són fonts que han existit, en un temps no ragen, d'altres temps poder ragen massa.
1: I aniran sortint aquí a l'espai, doncs?
0: Ja estem a la número 10.
1: Sí.
0: Vull... Ja n'han fet, sí, n'han sortint.
1: Ja n'han sortint.
0: Avui parlarem de la font de Manalet. Arribar fins a aquesta antiga font és tot un repte, ja que, com altres fonts, no està situada en un camí de pas. A més, trobar-la no és gens fàcil a causa de la frondosa vegetació que la cobreix. Si s'aconsegueix descobrir-la, veureu que la font d'en Manalet és una curiosa construcció formada per un frontal de pedres de cantells irregulars, aglomerades amb ciment. A la seva part superior té un acabat de maons en forma de caseta, com si hagués de protegir una figura o una inscripció. Del frontal en surt un tub de ferro molt rovellat que ara només goteja en èpoques de fortes pluges.

0: pluges, ara que moment sí, a una petita bassa de pedra vista i totxo que està coberta de fullaraca. Actualment, la font es veu poc arranjada, tot i que quan era més accessible rajava una aigua prou bona per beure. Tot aquest indret pertany a la masia de Can Bofill. Una vegada s'ha trobat la font i de tornada a la pista, si seguim amunt, uns 200 metres, arribarem al coll d'en Cuiàs, des del qual es poden agafar diversos camins i direccions que ens portarien cap a la banda de Sant Feliu o bé de tornada a Molins de Rei. Un itinerari molt recomanable des d'aquest mateix punt és agafar un corriol que surt per la dreta i s'enfila pel mig de la pineda, el qual, uns 15 metres després, es deixa el turó del Molell de 227 metres. De pensar que això no es pot fer un de sol, eh? Has d'anar acompanyat d'una persona que encara prou feina que té. Amb tot, bones vistes sobre la Vall Baixa de Llobregat i on també podrem gaudir del paisatge primaveral, si hi anem per primavera, jo vaig anar per primavera, que ens ofereixen diverses plantes mediterrànies, ara florides, com la farigola, l'estepa, el cap d'asa o la ginesta. Però també hem de perdre de vista que aquestes florides coincideixen en el moment dels cants nupcials i del territori dels ocells que donen una personalitat sonora al paisatge. És molt important evitar crits i sorolls innecessaris al bosc per tal de no estressar-los. El camí segueix endavant, ara de baixada, i entre ginesteres i uns magnífics pins pinyoners que en 10 minuts es deixaran als peus de l'ermita romànica de Sant Pere del Romaní, propietat ara municipal. El mes d'abril és un bon moment per fer caminades pel bosc. La contemplació i el gaudi dels diferents indrets que ens ofereix el nostre rodal. L'exhibició primaveral en què ens trobem és un luxe que tenim a tocar de casa. Hem de comptar que quan anem al bosc les altes temperatures insòlites en aquesta època de l'any i sobretot l'escassetat de pluges, això era el moment que ho vaig escriure, han deixat els boscos tan secs que són un polvorí amb un elevat risc d'incendis. A més, la falta continuada de pluja pot comprometre els punts d'aigua claus per a l'extinció. I que siguin aquests testimonis de les fonts que hi havia per veure si més endavant en pluja revisculen i les puguem veure brollar. Esperem que sí. I diu, flor que creix per tota banda amb record d'aigua i de plor, jo vull fer-ne la garlanda pels silencis del meu cor. I aquí tinc una nota. Dic, degut a la dificultat de localització de la font d'en Manelet, he consultat la informació del Centre Excursionista de Molins de Rei, el CEM, on he recollit la següent informació. Situats a l'esplanada del Castell Ciuró, agafem la pista que de baixada ens mena a Sant Pere de Romaní. Quan serem al fons de la vall, trobarem una bifurcació i seguirem a l'esquerra en direcció a Santa Creu d'Olorda. Passats uns 150 metres, deixem un camí a l'esquerra i continuem pujant de valent. Més amunt arribarem a un tram més pla des d'on, passats uns 100 metres, i en un revolt a la dreta surt un caminet gens definit que baixa al fons del torrent d'en Benet. Arribats allà, el creuem i seguim uns 25 metres a l'esquerra, on trobarem la font a 10 metres per sobre del llit del torrent. No obstant això, considero que si aneu sols, no ho trobareu.
1: Queda dit, eh? Per cert, que em sembla que és divendres que es presenta el pla director de Sant Pere de Romaní. Parlant de patrimoni, que s'ha esmentat abans Sant Pere de Romaní.
0: El proper divendres?
1: A la premsa, diguem, internament, però que ja hi ha novetats respecte a aquesta qüestió.
0: Esperem de la bona disposició i voluntat perquè també ens diguin alguna cosa amb els amics del museu.
1: Sí, us han...
0: No, de moment...
1: Ho demaneu, vaja. Això és la vostra petició.
0: Esperem, sí.
1: D'acord.
0: Tenim una última pregunta. Diu... Quin mes és un bon moment per fer caminades pel bosc, en general, eh? En general. Ja parlem de la font d'en Manelet, però hi afegim tots els altres. El mes d'abril o el mes de desembre?
1: Mes d'abril o mes de desembre?
0: I al mateix temps voldria dir que...
1: I algú dirà, sempre és un bon moment per passejar pel bosc.
0: Però al mateix temps dir que la gent que vagi a la muntanya passi pels llocs on han de passar i que no cridin ni corrin. Perquè vas a vegades a la muntanya i sents uns crits quan és un lloc de pau, la muntanya. A veure, quin mes és un bon moment per fer caminades pel bosc? El mes d'abril o el mes de desembre? I tenim els dos llibres, eh? Com un espejismo, de Maria Mercè Roca. Aquest és molt fàcil de llegir. I la carta esfèrica és una mica més complicada, d'Arturo Pérez Reverte.
1: Molt bé, doncs teniu aquesta pregunta per resoldre. Ens queden 12 minuts per arribar a les 12 del migdia i heu de marcar, recordeu, el 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Aquesta pregunta al voltant d'aquesta font que hem comentat ara i hem compartit amb tots vosaltres les explicacions.
0: Recordem els llibres i vídeos, els CDs que hi ha aquí per recollir.
1: Sí.
0: Doncs a veure, ja n'han recollit alguns, però és millor que doncs vagin anant recollint tots ja.
1: D'acord.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Anem per l'últim?
1: Sí.
0: I farem el relat curt, que és molt curt. Em surten més curts. En tinc de molts llars i els altres són curts. Els molts llars en farem algun dia.
1: Sí.
0: Diu, un soroll pneumàtic. Estic de metges, li diu una dona a una altra al metro. Vaig de l'uròleg al dentista. I del dentista al dermatòleg. I del dermatòleg al del cor. I cap troba remei adequat. Tot s'espatlla de sobte. Com quan a casa es trenquen la rentadora i l'espremadora i el forn alhora. Sempre he imaginat la casa com un cos, mai el cos com una casa. Però al sentir aquesta dona, pensa en el propi cos com una vivenda ambulant, com una autocaravana que a pocs metres inclou la cuina i la dutxa i el dormitori i la sala d'estar. En penes, uns centímetres quadrats, hi ha els ronyons i el fetge i el pàncreas, tot l'espai més ben aprofitat que en una furgoneta reconvertida en domicili. Es disposa d'un sistema calefactor i el sistema de reg sanguini i uns baixants per als quals s'expulsen els detritus procedents de la combustió de les cèl·lules. Això i més pel que refereix al físic, el que no es pot tocar. Es posseixen també dos ulls com dies claraboies i una boca de doble fulla, de dues portes per les quals es ventila l'interior. Es parla del que és físic, molt orgànic. Ah, però també hi ha la ment, de difícil localització, habitada pel fantasma del jo i pel fantasma dels altres. El fantasma del seu jo i de tothom és una espècie d'homuncle responsable de la seva subjectivitat. Ell, el nostre personatge, com tots nosaltres, és un subjecte, pateix com un subjecte, s'alegra com un subjecte, entra i surt com a subjecte, com ell mateix. Els altres que l'habiten són innombrables, des dels pares morts i els germans morts i els amics o veïns vius, fins als herois i antiherois ficticis de les novel·les que ha llegit. Cada un ocupa el seu espai, com ocupen el seu espai els uretres i la vesícula. Van i venen, li ballen el cap, el fan feliç i el turmenten. Organitzen festes quan intenta dormir. Si puja al seu cap per cridar-los l'atenció, diuen que truqui la policia. Ell és, en certa manera, tot ells també, perquè no és estrany que s'alieni, que el converteixi en un alien, en un altre. Això és que li passa a bord d'aquesta casa ambulant que s'anomena cos. Estic de metges fins al capdamunt, exclama ara una dona del metro davant de la porta del vagó que s'obre amb un soroll pneumàtic.
1: Molt bé. Fins aquí, doncs, la quarta història, en aquest cas el relat, que completem, doncs, amb el Joan, i que, de totes maneres, encara ens queden algunes preguntes per resoldre si us ve de gust fer-ho, eh?
0: Mira, farem la de Jaume I. Primer, vale.
1: D'acord.
0: De quin port natural va sortir Jaume I el 5 de setembre de 1229 per a conquerir Mallorca? Salou, sí, o Tarragona? I l'altre, a la font del Manalet, quin mes és el bon moment per fer caminades pel bosc? El mes d'abril o el mes de desembre?
1: Molt bé, doncs són aquestes les dues preguntes que ens heu de resoldre. Amb aquests 7 minuts que tenim per endavant, fins a arribar a les 12, que serà el moment en què tanquem el programa. Línies obertes, i mentrestant, si voleu, si vols, Joan, podem escoltar la cançó que també ens has seleccionat.
0: Sí, la segona, de Gary Moore.
1: El Gary Moore, que s'endú la Teresa Blaia, A Different Beat, que és el nom del disc, i la cançó que escoltarem ara es diu Worry No More. A veure com et sona.

0: Fins aquí, doncs, la cançó de Gary Moore. 12:02, no ha trucat ningú més, Joan.
1: No.
0: Ho deixarem aquí.
1: Molt bé, perfecte.
0: Sí?
1: Sí.
0: Teniu sortida del museu, no, aquest diumenge?
1: Sí, a 7:45 del matí marxem.
0: Aquest, hi aniràs, sí?
1: Sí, i tant, sí, sí, sí.
0: A Tàrrega, eh?
1: Anem a Tàrrega, sí, sí.
0: A visitar dos espais, dos que ja ens va explicar el Josep Montfort.
1: Molt macos, molt sí. Macos. Jo crec que serà molt macos.
0: Hauràs de matinar, per això, eh?
1: Això, a 7:45.
0: Sí, eh?
1: És matinar.
0: Home, el diumenge sí, una mica.
1: Ah, no, no em fa res a mi.
0: No et fa res, eh?
1: Ni em diuen un altre.
0: Clar.
1: Oh, no. A més, és molt interessant el que anem a veure i, per tant...
0: Molt bé. Doncs, Joan Vilaseca, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, eh? Tanquem el bon dia i bona hora. Ens queda 1:20 per arribar a 12:00. Un programa que començàvem a 8:00. El Roger Tuset i un servidor, l'Oriol Romeu, amb tots els col·laboradors també que l'han fet possible. Ara us deixem excepcionalment amb la remissió del món interior, després del butlletí, perquè habitualment a aquesta hora repetim l'etapa reina, però el ser festiu dilluns doncs no vam fer programa, com és lògic. El món interior. A partir de 1:00 repetirem, perquè avui no tenim l'informatiu Molins de Rei al dia, repetirem les històries de la fotografia fins a 2:15 i col·lectius en xarxa a partir de la seva franja, 2:15 a 2:00. Connexió amb les notícies per escoltar notícies en xarxa de 2 a 3, la migdiada de 3 a 4, i a partir d'aquí la resta de programació d'aquesta casa fins a 1:00 de la matinada. Moltíssimes gràcies per acompanyar-vos, acompanyar-nos, perdoneu, per ser-hi. Que tingueu un bon dimecres i nosaltres hi tornem, si tot va bé, demà a 8:00 del matí. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió els afectats ja no hauran de pagar 5 milions d'euros que els reclamava el Tribunal, dels quals ja n'havien consignat més de 4 milions en fiances. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés de les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte als tercers països. I centenars de pagesos catalans han sortit aquest matí amb tractors i autobusos cap a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector, i de fet ja estan arribant alguns a la capital catalana. La mobilització convocada per Unió de Pagesos denuncia l'augment del preu del gasoil, els fertilitzants i els adobs, així com la dificultat de vendre per sobre dels costos de producció. La convocatòria, que estava prevista en un primer moment a les 12, s'ajorna fins a 12:45 a la delegació del Govern Central per tal que arribin totes les columnes que encara estan de camí. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per decidir barems de compensació. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori, produït la matinada del dissabte, va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
2: Demà dijous a la Biblioteca El Molí, entre les 11 i un quart d'una del migdia, taller de memòria al segon nivell per majors de 65 anys, que comença precisament aquest dijous i s'allargarà fins al 3 de desembre. Serà a la Biblioteca El Molí. I a la Federació Obrera la conferència Ser Avis al segle XXI a càrrec de l'Aula d'Extensió Universitària. Concretament, aquesta conferència serà a càrrec de Mercè Colell Badia, que és psicoanalista i psicòloga clínica. Continuem amb més activitats al Mercat Municipal. Fan activitat aquest dijous amb el Tardeo Ochentero amb tapes gratuïtes, una activitat per a famílies que es farà de 6:45 de la tarda a 8 del vespre a la planta primera on hi ha les parades. També aquest dijous a les 7 de la tarda al racó de Lluís Companys, al carrer Major, davant de la plaça dels Infants, se celebra el 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys, un acte organitzat per l'Ajuntament de Molins de Rei amb una ofrena floral acompanyada d'una actuació musical. Hi ha més activitats aquest dijous a 7:45 del vespre a l'ANC a organitzar aquesta xerrada fora Renfe a Molins de Rei a la Federació Obrera, a la sala polivalent al carrer Verdaguer 48. Serà, com dèiem, a 7:45 del vespre amb Jordi Grau Pera. I la farmàcia de Guàrdia oberta avui fins les 10 de la nit a Molins de Rei, la farmàcia Terraplè, que trobareu precisament al passeig del Terraplè número 5.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Estimat passat, gràcies per totes les lliçons. Estimat present, estic llesta. Bona tarda, un dimarts més aquí al Món Interior. Bé, avui hi ha un petit canvi, perquè jo estic una mica encostipada i la Rocío ja directament se'ns ha quedat sense veu. Però gràcies a que tenim una convidada que, a veure, ella sabe a tot i farà de Rocío. No sé si li sembla bé o no, però com que això ja tots els que ens escolteu sabeu que és una mica una dictadura, encara que avui se'm passarà pel forro una cosa que se m'ha passat, i com que entre ella i el David mig s'han posat d'acord, doncs mira, aquesta la tolerarem i ja després us ho explicaré. Bona tarda, convidada, que de moment no es pot dir. Bona tarda.
1: Bona
0: ja
1: tarda.
0: Pots parlar, ja pots parlar.
1: Bona tarda.
0: Després ja direm qui ets. Escolta'm una cosa, coneixes algun Eduard?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí? Sí, com la Rocío sempre coneix gent, jo també.
0: Tu també? Bueno, clar, home, és que a veure, perdona un moment, a veure, aquí jo sempre ho he dit, jo no me junto con cualquiera. Llavors, a veure, la substituta de la Rocío havia d'estar al nivell. Havia d'estar al nivell.
1: O sigui, ho intentarem.
0: Pots saludar l'Eduard? Bueno, saludem els Eduards. Eduard també és un nom molt comú.
1: Sí, la veritat.
0: Clar, que Geraldo... Pues ara, aquí, si em dius que coneixes algun Geraldo... Mira que tu, a més, has viatjat bastant.
1: Sí.
0: Que podries conèixer algun Geraldo?
1: Pot ser que n'hagi conegut algun i que no ho recordi.
0: Mm.
1: Però no em sona.
0: Bueno, els felicitem.
1: Els felicitem igual.
0: Sí. I Sant Tòfil d'Antioquia. No em diguis que coneixes un tòfil, perquè si em dius que coneixes un tòfil... Home, jo alguna tòfila potser sí.
1: No tinc l'honor, no tinc l'honor.
0: Quina pena.
1: Ja,
0: segur que la Rocío en deu conèixer.
1: La Rocío segur que coneix un tòfil i una tòfila.
0: Bueno, clar, un tòfil d'Antioquia, o sigui, no pot ser tòfil només.
1: Clar, és un aquest molt, molt específic.
0: Clar, ara que des d'aquí sempre fem una crida a totes les persones que ara posen noms raros als seus fills, que tòfil està lliure.
1: Correcte.
0: O sigui, i
1: mira, comencem.
0: 13 d'octubre, el seu sant.
1: Me l'apunto pels meus fills, aquest.
0: Home, clar, per favor. Mira, jo et dic una cosa. Home, mira, et dic una cosa. Jo preferiria que li posessis tòfil que socorro. O angústies.
1: Totalment d'acord.
0: Tens una filla i li dius socorro. Ostres.
1: És de fer-s'ho mirar.
0: És de ser mala madre i mala padre.
1: Bueno, no sé si arribaré tan lluny, però potser tòfil és una millor opció.
0: Tòfil, sí, prefereixo. Bé, doncs, saludats i felicitats als sants d'avui. Tal dia com avui del 1792 es col·locava la primera pedra de la Casa Blanca.
1: Uau!
0: Que avui en dia el Rubial és aquell que l'ocupa, quasi, bueno, la pintarà durada.
1: Segur.
0: Suposo, l'estarà pintant ara.
1: Segur.
0: Doncs res, fins aquí les efemèrides d'avui.
1: Interessant.
0: Sí. Bé, doncs avui tenim amb nosaltres la que fa la substituta de la Rocío, que és la Paula Feijent. Bona tarda, Paula.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Què et sembla? Perquè, bueno, hem de dir que la Paula l'estem desvirgant. És la primera vegada que està a la ràdio.
1: Correcte.
0: Què et sembla?
1: Bueno, és una experiència.
0: Jo he dit que t'ho passis bé i disfrutis.
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, no... Si he de començar la ràdio, millor aquí.
0: Home,
1: crec.
0: Clar, amb la mama,
1: totalment.
0: La mama substituta.
1: Totalment.
0: Clar. Doncs qui és la Paula? La Paula és una jove doctora, estudiant de MIR, vicepresidenta d'Afers Externs Internacionals de AECS.
1: Correcte. Ho he dit bé.
0: Ho has dit bé.
1: Ha costat, eh?
0: És que,
1: sí. Hem practicat.
0: A la prèvia ho deia malament. I... bueno, potser s'encamina cap a la salut sexual i reproductora.
1: Ho estem definint, ho estem definint.
0: Bueno,
1: però
0: clar,
1: sí.
0: Estàs estudiant al MIR, no? Que
1: sí.
0: A més estàs estudiant a tope.
1: Això diuen.
0: Clar, perquè la Paula, a més, porta un recorregut, perquè ets molt moguda, tu.
1: Sí, una mica
0: colinquient. S'han anat a estudiar... A veure, has estudiat al Perú.
1: Sí.
0: Has anat a Brasil.
1: A veure si recordes tots els llocs.
0: Bueno, mira, has anat... Has estudiat... Bueno, per començar, la base va ser Lleida.
1: Correcte.
0: Després te'n vas anar a Canàries.
1: Correcte. Molt bé, Marta.
0: Després et vas comprar un uniforme d'infermera per un país d'aquí...
1: A
0: prop de Turquia. A això, veus? A Turquia. Encara els tens?
1: Els tres, sí. No me'ls poso tant ara, però els tinc, els tinc.
0: Després te'n vas anar al Brasil, uns quants mesos.
1: 6 mesos al Brasil.
0: 6 mesos al Brasil. Després a Perú.
1: Sí, bueno, primer a Perú, després a Brasil, però sí.
0: Sí. I ara ja està, em sembla que no me'n deixo cap, no?
1: Així de distàncies, o sigui, temps més llargs, no.
0: No.
1: Viatgets així, sí, uns quants, però...
0: Bueno, però escolta'm una cosa, el fet d'estudiar i practicar la medicina... aquests països tan diferents al nostre. Què tal? Perquè tu fales portuguès, no?
1: Sí, ara sí.
0: Clar, i ara què tal?
1: Sí. Bé, jo crec que...
0: Bueno, per començar, anem per ordre. Què tal l'experiència turca? O sigui, viviste la passió en turca? Treballaves molt?
1: No, treballava bastant i vaig fer molt, molt turisme també. Vaig aprofitar molt per fer turisme i conèixer Turquia, que ho recomano a tothom que pugui anar a Turquia, és meravellós.
0: Et va agradar? Bueno, molt. Perquè val la pena que la Paula té 26 anys acabat de fer, o sigui que, sí. Perquè sembla que estem dient que no té 50, vaja.
1: Bueno, ja has dit que sóc jove.
0: Ets jove? Bueno, perdona, jo sóc jove i em faré 50? Sí. No sé, vull dir, no sé com ho veus. Això és un tema de números i prou.
1: Correcte, és veritat.
0: Vale. Llavors, què tal a Perú, no?
1: A Perú va ser a l'agost de l'any passat, que va ser com realment molt més immersiu en el món mèdic de lo que va ser Turquia l'any anterior. I és, trobo que és molt xulo i és molt enriquidor conèixer diferents realitats.
0: Clar.
1: Tant properes com potser Turquia, que està molt més a prop, o realitats més distants com la del Perú o la del Brasil, i és molt enriquidor donar-te compte de lo molt diferent que és, però també de les coses que s'assemblen al nostre sistema, i aprens moltíssimes coses, ja no només de medicina i de recursos, sinó de maneres de fer, de maneres de treballar, maneres de comunicar-se, i és, bueno, a tu que la comunicació t'agrada molt, trobo que és molt, molt interessant. I és encara més interessant quan ho fas en un país en el qual tu no parles l'idioma al principi,
0: bueno,
1: aprens
0: Perú
1: molt.
0: No és tan diferent, no?
1: No, però al Brasil o a Turquia has de tirar molt de comunicació no verbal i d'espavilar-te, i t'has d'espavilar. I a mi espavilar-me és una cosa que se'm dona bé, crec, i m'agrada molt. Llavors crec que sempre agafar aquestes habilitats és molt... molt útil, no només per la medicina, sinó per la vida en general,
0: clar.
1: Jo crec.
0: Bueno, perquè va de persones, va d'entendre'ns, de comunicar. Clar, ha de ser, perquè la relació metge-pacient, per mi, és molt important la confiança. Clar, com mostres tu confiança no, sense parlar l'idioma i, a més, sent jove? Perquè,
1: clar,
0: a veure, jo
1: sóc
0: jove d'esperit, però a mi ja se'm veu que no tinc 26 anys, però tu se't veu que ets jove.
1: Sí, és... A mi m'ha semblat més fàcil del que jo pensava també quan t'hi esforces i poses moltes ganes i l'altra persona veu que estàs fent tot el que està a la teva mà per entendre'l i per ajudar i per, com per establir aquesta relació, l'altra persona també posa de la seva part i al final és molt més fàcil del que sembla. Sí que és veritat que l'idioma és una barrera molt gran. A Brasil no ho va ser tant perquè és bastant similar al castellà que domino, però a Turquia va ser un... una odissea, la veritat. Perquè...
0: A més, també devia haver-hi el component religiós a Turquia.
1: I a Perú també, i a Brasil també.
0: Bueno, clar.
1: Sí, és, depèn. De Turquia ja em va sorprendre...
0: Però no hi ha més creences, potser, a Perú?
1: Bueno, a Perú tu t'encantaria.
0: Ah, sí? No hi ha anat mai?
1: Sí, a nivell de creences i de religions i coses místiques i rituals, t'encantaria.
0: A mi? Per què?
1: Perquè és així, em dona aquesta sensació de que t'agraden les coses així.
0: No, no, a veure, aquesta, la de les pedres, i la que cree en el más allá, és la Rocío.
1: Sí, però és una mica com...
0: Bueno, jo soc molt curiosa.
1: Per això, sí. I no sé, un dia em feia mal al cap i em van fregar un ou. Bueno, coses així.
0: Ah, això, aquest li han fet a la Rocío, li van passar uns ous.
1: Veus?
0: Sí, sí, i es veu que s'ha
1: inventat tot. A tu els ous t'agraden molt, Marta.
0: Sí, però me'ls menjo. Bueno, tu i jo mengem truites de patates, per favor.
1: Sempre.
0: És que no ho sabeu, però quan quedem amb la Paula sempre hi ha una truita de patates pel mig. Bueno,
1: trufada.
0: Ah, és veritat, aquesta va
1: ser...
0: Hem
1: pujat el nivell.
0: Sí, sí, sí. Una cosa, clar, perquè el tema de la medicina, també hi ha una part que és molt de creença, vull dir, a la manera d'entendre la medicina.
1: Sí, hi ha moltes maneres d'entendre-la. Jo
0: clar.
1: Crec que sí, depèn també de les teves creences i de com tu visquis el teu dia a dia, fas un tipus de medicina o un altre.
0: I llavors en aquests països potser t'hi has d'adaptar més.
1: Sí, per mi l'adaptació més gran, especialment sobretot al Perú, era un tema de recursos, que potser no n'hi havia tants, llavors t'has d'espavilar molt més també.
0: Clar,
1: a la
0: tens.
1: Feina. I al Brasil em va sorprendre que és molt similar al que tenim aquí, no és tan diferent de la nostra realitat del dia a dia.
0: I tu vas passar bé?
1: Moltíssim.
0: Això és molt important, no?
1: Moltíssim.
0: Escolta'm una cosa, i a nivell de ser jove, la responsabilitat que tot això comporta, com ho portes? Perquè em sembla que això és compartit amb molts de vosaltres.
1: Clar, jo quan he fet aquests viatges fora, tenia menys responsabilitat de la que potser puc tenir ara, com, pues ja com a metgessa.
0: Bueno, clar, sí que ja tenim el títol ara. Ara clar. Ja és la doctora Feijel.
1: Sí. Sí que és veritat que al Brasil també el sistema d'educació és diferent. Llavors, jo, estant al Brasil, jo ja tenia bastanta independència en el meu dia a dia com a professional de la salut, i llavors crec que aquesta com responsabilitat l'he adquirit una mica a poc a poc. Uh-huh. Llavors, és una cosa que potser sí que és veritat, i no, és innegable, que fa bastant de respecte ara,
0: yeah.
1: Però jo crec que m'hagués fet molt més respecte si no hagués tingut aquesta progressió de responsabilitats que vaig tenir en la meva època al Brasil.
0: Clar, bueno, perquè també tot això va en part a l'experiència.
1: Sí.
0: Tu no només t'has dedicat a estudiar, també has practicat molt.
1: Sí.
0: I en diferents països. Llavors, a l'hora de practicar aquí, o és igual, aquí on estiguis, vulguis que no, l'experiència és un grau, no?
1: Sí, jo trobo que sí.
0: A l'hora de manegar situacions, d'entendre persones, de posar-se al seu lloc...
1: I és molt... O sigui, jo ho veig, ara mateix ho veig molt més útil en el meu dia a dia, més que en la medicina, tota aquesta experiència.
0: Bueno, perquè són coses que a la carrera no t'expliquen.
1: Exacte.
0: Com dèiem, el tema de la comunicació, no? Mm-hmm. D'aprendre a comunicar-se, que moltes vegades per una mala... o perquè de vegades no teniu temps, no escolteu bé, no podeu escoltar, anem ràpid... I el pacient no entén el que li estàs dient, i en les recurrències... No?
1: Sí, de fet ara jo veig molt bastant al meu dia a dia gent que o inclús la família que em pregunten el que li ha explicat el metge abans, perquè no ha hagut aquest temps com d'escoltar-se, d'entendre's, i des de que sóc metgessa he fet més explicacions que cap altra cosa de situacions de les, no sé, una de les meves cosines va anar al metge i no li van explicar massa bé el que havia passat i vaig rebre un informe i què m'ha passat, i li vaig fer doncs tota l'explicació del que havia passat.
0: Clar, potser de vegades es necessita més explicar en paraules...
1: Sí, el temps és una cosa que es valora molt.
0: Bueno.
1: Molt. En el món mèdic jo crec que és una cosa que és molt ben valorada i crec que és una cosa que manca molt actualment en els centres de salut, en els hospitals, perquè anem tots tan de bòlit i tan, amb unes agendes tan apretades que el temps és el que menys tenim potser, i jo crec que és el que més s'aprecia quan estàs a l'altra banda.
0: Clar, jo suposo que és també saber escoltar.
1: Sí, però jo crec que per escoltar necessites temps.
0: No, està clar, per saber escoltar has de necessitar temps. Jo parlava amb un psicòleg i ens deia que el 80% de la visita, o sigui, de la consulta, és escoltar.
1: Sí.
0: Realment no fan una altra cosa que escoltar. Perquè avui en dia no ens escolta ningú, diuen, per exemple, l'altre dia parlàvem, no?, del tema de l'experiència del servicio. Perquè no deixeu de prestar un servei, no?
1: Uh-huh.
0: I clar, l'excel·lència del servei o l'experiència, vas a comprar-te una samarreta, entres tu sol a la tenda, t'agafes tu la samarreta, te la proves tu mateix, l'esculls tu, te la cobres i te l'emportes i te l'embosses tu també. No sé d'on està l'experiència. Bueno, avui en dia això està a l'ordre del dia. Clar, alguna vegada que vas a algun lloc i la gent t'escolta per un professional i dius, ostres, espera't un moment que et dedico una hora del meu temps escoltant-te, avui en dia això és un luxe.
1: Sí, sí.
0: Però de fet, no sé si ho saps, però nosaltres vam començar la temporada passada parlant de que el fer aquest programa és un luxe, perquè podem fer el que volem amb grans professionals, tenint a persones que veniu, que dediqueu el vostre temps a nosaltres, i per nosaltres avui en dia això és un luxe, perquè ja no hi és, o hi ha una contraprestació econòmica, o hi ha unes exigències de guió, en canvi aquí fem el que volem. Tant fem el que volem que ara posarem una cançó del Paul Simon, que tal dia com avui, del 1941, va néixer.

0: Ostres, aquesta, el Paul Simon a mi m'agrada molt. De fet, jo quan vaig estudiar a Anglaterra, mira, justament estava en una família de metges i el pare, que era metge de família, li encantava el Paul Simon i sempre tenia música d'ell. Bueno, tot cau lluny.
1: Una mica, sí.
0: Et cau lluny. Però t'ha agradat? O et sonava aquesta cançó?
1: No em sonava aquesta cançó, però m'ha agradat. Me l'apunto.
0: Sí, Paul Simon, sí. Té cançons molt maques, segurament que n'hi ha que són més famoses, però clar, aquí igual que felicitem a gent que pobrets ningú els felicita, com el Tifol, o Tòfil, el Tòfil, doncs el Paul Simon per la gent jove, doncs tampoc. Ja està. Una cosa, estàvem parlant del tema psicològic. Els metges cada vegada més esteu més pressionats. Jo he llegit un estudi que a més tu, bueno, un article que tu vas publicar, bueno, un,

0: Com que és, saps que les coses que semblen fàcils, però tot el que hi ha fàcil arredaria una feina.
1: Sí, sí, totalment.
0: I clar, el programa sempre va així, i clar, un va dir, bueno, però tu te prepares el programa? I vaig dir, però és, bicharraco, ¿de qué árbol t'has caído?
1: Sí, sí.
0: Jo tots me'ls preparo, perquè vosaltres mereixeu un... que jo me'ls prepari, no?
1: Sí, no, superpreparat.
0: Clar. Llavors jo he trobat un article que la Paula ni se n'en recordava que havia escrit.
1: Bueno, perquè va ser un article que jo vaig escriure fa un temps i que vam publicar molt més tard i llavors no tenia gens... Tampoc em van avisar quan el vam publicar, llavors no tenia gens present d'aquest article.
0: Escolta, que poc conscients som del que diuen les xarxes de nosaltres.
1: Sí, sí, no, quan ens hem reunit abans per fer una mica posada a to, jo he flipat la quantitat d'informació meva que has trobat per internet.
0: I espera't, que encara hi ha un vídeo, eh?
1: Perdona?
0: Sí, sí, hi ha un vídeo. A YouTube hi ha un vídeo teu.
1: Meu?
0: Sí.
1: Ara m'estàs vacil·lant.
0: No, és cert.
1: Un vídeo meu de què?
0: Sí, sí. A més, sé hasta les xarxes socials que segueixes, alguna d'elles.
1: Mare meva, quin mal rotllo. M'hauré de
0: desapunteu-me
1: de totes les coses d'internet.
0: No t'has de desapuntar, tu. És perillós. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, estàvem parlant de luxes. El luxe serà ser...
1: Sí, viure en una casa
0: o només posar el que un vol.
1: Sí, sí, sí, no, totalment.
0: Doncs aquest article feies menció al tema de la salut mental que patiu els professionals derivats dels sistemes poc saludables.
1: Sí.
0: Quins sistemes teniu que són poc saludables?
1: Uf.
0: No, jo ho dic que... perquè la gent que de vegades es queixen, no, dels metges, i estic parlant d'una persona que està estudiant al MIR, o sigui, tu imagina't encara el que li queda,
1: sí,
0: i ja està dient això.
1: Bueno, aquest article va ser perquè ens van fer una pregunta bastant dirigida sobre la salut mental de les estudiants i dels professionals de la salut que estan com començant a les joves. Mm-hmm. Llavors vaig escriure una petita reflexió, doncs, que al final va resultar en una cosa mitjanament decent, i vaig decidir enviar-ho i ho han publicat.
0: Molt decent.
1: Llavors, sí que és veritat, i jo estic totalment recolzant a totes les persones que són usuàries del sistema sanitari, que al final ho som totes, siguis o no siguis metge, metgessa, infermera, infermera, acabes sent usuari del sistema públic de salut. Totes les queixes, reclamacions que hi ha, la gran majoria són totalment lícites i tenen motius de pes per ser com són. Però jo crec que se'ns oblida en algun moment que també hi ha una... O sigui, les coses són com són per com està dissenyat el sistema en el que estem i com està feta l'estructura i la xarxa i com està construït el sistema del qual tots en fem ús. Llavors, moltes vegades, quan ens enfadem...
0: Però, perdona, públic i privat.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: privat,
1: no, no.
0: A vegades encara potser diria més, perquè com que sobre exigeixen, perquè sobre paguen. Perquè hi ha gent que paga 35 euros al mes i es pensa que hi ha el metge, està al seu servei a qualsevol hora, a qualsevol moment.
1: Sí, no, per mi no és així. La
0: no,
1: sanitat per mi no funciona, o sigui, no hauria de funcionar
0: ni la sanitat
1: manera.
0: Ni la que et ven les sabates.
1: No, totalment, no. Totalment. Pues, també entenc que és molt difícil com fer aquest canvi o modificar el sistema perquè sigui millor per tothom, perquè també evidentment això té un cost, no? I la gent tampoc està disposada a pagar-lo, que ho entenc també perfectament. Al final cadascú mira la seva butxaca i mira casa seva, la seva teulada, perquè no arribem més enllà. Però jo crec que moltes de les coses de les quals ens queixem, bueno, crec que és responsabilitat de tothom, no només del personal sanitari, cuidar-les, que una persona estigui treballant 24 hores i que tu et vegi a l'hora 23 i no ha dormit, doncs potser no és la millor opció. Ni pel metge...
0: I que també sou persones, un dia també pots tenir un mal dia, et lleves malament perquè has dormit malament, també pots tenir fills i el nen no pot haver dormit i tu has d'entrar dintre d'una guàrdia o d'una jornada de 24 hores.
1: Això és només un altre tema, és molt difícil també conciliar la... Bueno, jo tampoc és que ho sàpiga molt, perquè no és que tingui molta experiència en això, perquè fins ara he tingut la sort o la desgràcia de poder estar estudiant al MIR sense haver d'estar treballant. Llavors... No he d'estar fent guàrdies i tal, però és molt difícil també conciliar la vida dels professionals sanitaris i personalment, perquè és el tema que més o menys sé, dels metges, amb qualsevol altre tipus d'activitat que facis en el teu dia a dia. És molt difícil tenir fills i tenir una família i tenir una casa, i no, si ja s'està, treballes 90 hores a la setmana, que és més o menys entre 70 i 90 hores el que treballen els metges a la setmana.

0: Clar, és que a sobre de... Sí, sense anar més enllà, no? Però tu ets una persona jove que t'has passat uns quants anys, bueno, portes 10 anys pràcticament estudiant.
1: Com a mínim, sí.
0: 10 anys a tope estudiant, ara t'has tret la carrera, ara t'has de treure el MIR, que també continues estudiant. Mm-hmm. Clar, amb 26 anys seràs doctora. O sigui, ja portes tot aquest estrès, et vindrà sobrevingut a l'estrès de la responsabilitat, perquè, a veure, no deixes de tenir... Bueno, no dic una vida, però sí la qualitat de vida d'aquella persona amb alguna decisió que tu puguis prendre en algun moment determinat, que potser tu en aquell dia no estàs en el teu millor moment, perquè també això és respectable, ets una persona amb el factor joventut a sobre. Que vull dir que també és una manca d'experiència, de vegades l'experiència també són habilitats, maneres de resoldre, que tothom a la vida els hem de passar.
1: Sí.
0: La responsabilitat, i després, bueno, i després ara també en podíem parlar, que en parlaves tu, no?, també de l'estrès financer, perquè també sobra mal pagats.
1: Sí, jo crec que això és... al final és de les coses com... No és, per mi, personalment, no és el més important, però és veritat que és molt important. Perquè si estàs explotat, per dir-ho d'alguna manera, poc maco, i a sobre et paguen malament, vull dir que quan jo surti de... Si jo estic explotada de la feina, treballo 24 hores seguides, i a sobre me les paguen malament, jo quan surto d'aquesta feina, potser no puc, no sé, anar a sopar amb les meves amigues, perquè... si no, no puc pagar el lloguer aquell mes. És com tot, tot es fa... És una pilota que es fa grossa sola. Llavors, per això els metges fan vagues, per això hi ha... Tot és aquí, o sigui, no és perquè no vulguem treballar o perquè...
0: No, a més, penso que és molt vocacional. El tema d'estudiar medicina és vocacional.
1: Sí.
0: O ho fas pels diners que cobres?
1: Jo crec...
0: Si eres cirujana d'aquestes famoses,
1: potser... Jo crec que la gran majoria de part, o sigui, la gran major part de metges no ho fan pels diners.
0: Clar.
1: Perquè està clar que és difícil forrar-se sent metge, a no ser que et facis cirujano plàstico i li posis el cul a la Kylie Jenner.
0: Clar, o les tetes.
1: Exacte. Però sí que crec que la medicina és molt vocacional i molta gent, la gran major part de persones entrem a la carrera i ens hi volem dedicar des de la vocació, però crec que aquesta vocació es perd o ens cremen pel camí.
0: I ja de joves.
1: Ja de joves. Jo crec que es veu des de joves, des del moment en el qual les primeres places que s'agafen per fer la residència són les places que impliquen menys volum de feina, o sigui, menys hores de feina. Vull dir, el primer que s'acaba al MIR és dermatologia.
0: Traumatologia?
1: Dermatologia.
0: Ah, dermatologia?
1: Cirurgia
0: els
1: plàstica.
0: Els dermatòlegs viuen bé?
1: Molt.
0: Sí. Ah, no sabia jo això.
1: Home, hi ha molta medicina privada de dermatologia, és una especialitat que pot ser molt estètica, que està molt de moda això i dona molts diners. Ara mateix, ara per ara, el que s'acaba abans és el que dona més diners i amb el que pots treballar menys hores.
0: Dermatologia, ja. Cirurgia estètica?
1: Sí, llavors hi ha oftalmòlegs, també viuen molt bé. Bueno, aquest tipus d'especialitats. L'últim que s'acaba és medicina de família, per exemple, i cada cop estan... Aquesta estadística l'he llegit en algun moment, no me la feu citar perquè no me'n recordo,
0: no, no.
1: Però cada cop les especialitats quirúrgiques tardes, o sigui, s'acaben més tard. O les coses inesperades, per exemple, si vols ser ginecòloga, és molt difícil tenir un horari si ets ginecòloga, perquè no saps mai quan es posa de part una senyora.
0: Clar,
1: és molt poc previsible.
0: Clar.
1: Llavors, en qualsevol moment pot ser que et necessitin. I això també, vull dir, que distorsiona molt la teva vida el dia a dia, perquè...
0: Total.
1: Vull dir, jo no sé si la Marta es posarà de part avui o d'aquí dos dies.
0: Bueno, aquesta Marta d'aquí no, eh? Imagina't que estigués amb ara, estiguessis una germaneta.
1: Bueno, seria una ràdio, un programa de ràdio interessant, si et posessis de part. Això seria inèdit total.
0: Oh, nena, l'Espíritu
1: Santo...
0: Bueno,
1: ho gestionaríem.
0: I seria mama amb 50, i tu portaries el part.
1: Bueno, ho podríem fer.
0: No t'imagines?
1: Ho podríem fer.
0: Escolta, per què has decidit ser... Jo pensava que tiraries cap a la psiquiatria.
1: Ara això és una broma interna. Sí, això és una broma interna.
0: Entre nosaltres dos, ella sempre li ha agradat.
1: No, o sigui, jo ara per ara m'agradaria molt dedicar-me a la ginecologia i l'obstetrícia. No sé què voldré al gener, no sé no ho sé. Jo
0: encara
1: ara...
0: estàs investigant.
1: Bueno, és que hi ha moltes opcions, hi ha molts camins, hi ha moltes coses que es poden fer, llavors no necessàriament... També sóc una... Bueno, m'agrada pensar que si una cosa la fa, no la fas ara, la pots fer més tard. I,
0: ah, no, i tant, i tant.
1: I si t'equivoques, canvies de camí, o sigui, no, en aquest aspecte vull pensar que no sóc massa rígida amb això, perquè també penso que faci el que faci, en la medicina seré feliç, perquè m'agrada molt el que faig, en general. I la medicina i tenir cura de les persones m'agrada molt. I la ginecologia ho trobo especialment com romàntic.
0: Que romàntic?
1: Que jo sent... una dona pugui tenir cura d'altres dones. Ho trobo com maco, i especialment en la medicina, que és un lloc on les dones estan super poc estudiades
0: i
1: som l'última merda. Llavors...
0: Bueno, perquè la Paula és feminista.
1: Super.
0: Super feminista.
1: Per això és una reivindicació. Això pretén ser una reivindicació.
0: Portar nenes al món.
1: Bueno, portar nenes al món, tenir cura de la salut de les dones, i això ho trobo com... maco, no sé, em posa
0: el que
1: contenta.
0: Passa és que a mi m'han dit que la ginecologia ha passat a fenòmenos extraterrestres i de tercera dimensió, amb tots els virus i enfermetats sexuals que hi ha.
1: Bueno, sí. Més
0: es veu que allò és un festival,
1: hi ha moltes coses, hi ha moltes coses.
0: De bitxos i bitxitos, hi ha i cada vegada més.
1: Sí, però això és més arrel de que cada cop hi ha menys educació, o com que l'educació sexual està com a l'abast de tanta gent. Jo crec que la gent es pensa que sap més del que sap i perd com una mica el control d'aquestes coses.
0: Bueno, jo penso que la protecció és clau.
1: Sempre important. Cas, important.
0: I se la passen per allà.
1: Sí.
0: I ara que t'ho deies, m'agrada cuidar les persones, però... Oh, bueno, no, escolta, no. Això ara ho parlarem al final, perquè ja és que ja estem al final. Bé, mira, vosaltres sabeu que aquí hi ha unes cançons que estan prohibides, després la Rocío i jo fem el que volem i ens diuen, ens proposen una cançó i la canviem. Però clar, aquesta, entre que se m'ha associat aquí amb el David, a més que van tenir un concert, i claro, a veure...
1: Xulíssim!
0: Si no has anat a aquell concert, és a dir, jo, que jo ja no hi vaig...
1: N'hi havia quatre, podies haver escollit.
0: No ets... Doncs mira, no he tingut el plaer, i pues, què havien de fer? Posar una d'oques grasses, que a més és jubilar-se, no?
1: És el que vull.
0: O sigui, acaba de començar i ja se'ls vol jubilar.
1: Imagina't com estem.
0: Que fort. Escoltem-la.

0: Mira, ara parlant de jubilar, perquè, clar, què passa? Una que acaba de començar. Aquí, el senyor que també es vol jubilar. I tant es vol jubilar que se li ha passat que la cançó s'havia acabat. Que fort, eh? O sigui, i jo que no em vull jubilar, jo no... No sé, perquè què faria? Vull dir, a la feina et dona vidilla.
1: Faries el mateix.
0: Tu que vas... Clar. Jo bueno, crec. No, a veure, tampoc no tinc gaire responsabilitats.
1: No és veritat, això.
0: Treballar sense massa responsabilitats. Nena, tu saps el que és que et manin? M'encanta.
1: Uf, i a mi jo no ho porto bé, això, eh?
0: Que et manin?
1: No.
0: Ja ho portaràs bé algun dia.
1: Bueno, tocarà, no?
0: Sí. Bueno, a veure, no, però vull dir... Sí, home, si et manen bé. El fumut és si et manen malament.
1: Jo sóc més de mana.
0: No, ja, jo també, eh? Però vull dir... A veure... Però et deixes portar, eh? T'estàs deixant... Ara tinc com un corderito. Vull dir... Ja suposo que la segona vegada serà...
1: Clar, si em tornes a convidar ja no serà així.
0: Ja no serà
1: ja,
0: així.
1: Ja no estaré nerviosa.
0: No, bueno, perquè ja seràs doctora,
1: ja
0: hauràs...
1: Bueno, ja sóc doctora, ara.
0: Sí, vull dir, no, però amb experiència.
1: Si vols un paracetamol del puc receptar.
0: Em sembla que sóc al·lèrgica. A veure, bueno, és que, clar, l'audiència no ho sap, jo sóc amiga de la Paula perquè com que jo tinc moltes coses i vaig pensar, home, espera't, rodeja't d'una futura perquè et vagi receptant cosetes, clar. Una cosa, ara entrem en el tema. A veure, tu has decidit cuidar els demés, però qui et cuida tu?
1: Uau, molta gent.
0: Sí?
1: Jo crec que sí.
0: En general?
1: Jo crec que sí, molta
0: gent. Els metges,
1: gent.
0: Qui us cuida, els metges?
1: En general, poca... O sigui, els metges en general jo crec que...
0: Perquè jo et dic
1: és
0: una
1: difícil.
0: Cosa, jo de tant en tant he de donar classes de comunicació perquè no els casquin. T'ho dic.
1: Sí, és difícil. Jo crec que els metges ens cuidem amb els nostres entorns. No sé tots els resta de metges. Jo tinc la sort de que tinc una psicòloga meravellosa i tinc una xarxa molt grossa. Els meus amics, tinc... Els meus amics que també es dediquen al mateix, la Iris, la Neus, el Gerard...
0: T'estan escoltant.
1: Espero que sí, si no, una abraçada.
0: Amics, avis de la Paula, huesitos i família, un petonet, eh?
1: La veritat que tinc un sistema de suport molt... molt gran i molt, molt xulo i els hi agraeixo molt també. Clar. I també m'agrada pensar que jo també sóc per ells aquest sistema de suport i ens tenim els uns als altres. També hem compartit coses molt similars i clar. Com que ens dediquem al mateix o ens dedicarem al mateix, també compartirem coses molt similars i ens podem entendre de manera molt fàcil, però és un altre cop més enllà d'això, sí que els joves i els metges ens cuideu una mica entre tots.
0: Això ho has vist també a la resta de països? És a dir, al Perú, a Turquia, a Brasil?
1: Sí.
0: El tema aquest de l'estrès, el tema del sistema.
1: Sí, sí. I sí, és que crec que més o menys, en major o menor mesura i d'una manera o una altra, jo crec que en tots els sistemes de salut tenen aquestes cosetes que...
0: És un problema estructural, no? Com
1: sí, jo crec
0: tu.
1: Que sí. Jo crec que sí.
0: Clar, i després també comentaves, no?, que és una mica... Vosaltres sou molt autoexigents.
1: Sí.
0: Clar, jo abans et comentava, no?, que dic, ostres, és que et preguntaré, no?, per què no canviem l'autoexigència per l'excel·lència? Què et sembla? Perquè l'excel·lència accepta la incertesa.
1: Jo crec que això no només depèn de nosaltres.
0: Bueno, també mostrar-te vulnerable no passa res, no?
1: Però...
0: És a dir, escolta, jo... Dintre de la medicina és algo que, bueno...
1: Sí, però crec que depèn molt del context en el qual et trobes. Sí, hi ha moments en els quals hi ha una persona davant teu que és molt més vulnerable que tu. I en aquell moment no és el moment, potser, de...
0: Demostrar
1: aquesta vulnerabilitat, perquè llavors generes una inseguretat a l'altra persona que en aquell moment és l'últim que necessita. I jo crec que potser en aquests moments també és un moment en el qual es pot fer servir doncs la xarxa que tenim.
0: Clar,
1: també
0: no,
1: dins l'hospital també tenim xarxa.
0: Clar, jo t'ho comentava dintre del vostre col·lectiu, és a dir, amb
1: jo
0: els teus companys, amb els teus amics, no? En comptes de ser tan autoexigent, no? De dir, ostres, mira, és que jo això, doncs...
1: Jo crec que ho fem i potser... també hi ha diferents persones, eh? Hi ha gent que té un ego molt gran i això li costa molt.
0: Ah, bueno, claro.
1: I això li costa molt. Però jo crec que almenys jo en el meu dia a dia, quan em pregunten coses, tinc dubtes o... No sé, el meu germà va anar a viatge a Malàsia i jo li estava convençuda que s'havia d'emportar un antibiòtic i no tenia exactament clar quin donar-li. Doncs vaig fer ús dels meus amics i vam fer, i del meu cercle, i vam, entre totes vam fer una investigació més o menys rigorosa i vam, entre tots ho vam decidir i ho vam fer entre tots. O sigui, crec que sí que fem molt ús de, doncs dels companys, de les companyes, dels col·legues i de... I inclús d'altres persones que també han treballat, o sigui, que potser no coneixem, però que han publicat coses o que...
0: Clar.
1: A mi la veritat que això no em fa gens de cosa ni de vergonya, com dir no ho sé, ho he de buscar, o no ho sé i consultar-ho, o... També crec que, crec que és molt important com tenir aquesta humilitat o com reconèixer tant, que tens... Que no ho sabem tot, o sigui, ni
0: no,
1: nosaltres
0: més,
1: ni ningú.
0: El ser humà és supercomplicat. I bueno, jo també penso que potser des de la meva experiència, no? Però la medicina ha de ser holística i llavors tot està connectat i de vegades passen coses que no saps per què, ni hi ha una explicació científica, però passa i ens passa. Llavors penso que, ostres, saber escoltar, de dir, doncs mira, jo arribo fins aquí, hi ha coses que potser no m'acaben de quadrar, però bueno, veig la realitat i bueno, també està bé, no?, de poder-ho acceptar i de poder-ho veure a l'hora de, i de potser, bueno, al Perú ho devies veure, no?, d'implementar tractaments que no són estrictament mèdics, que també poden curar.
1: Sí, hi ha moltes coses que no són estrictament... Coses que no pots comprar en una farmàcia, però que curen molt.
0: Bueno, a veure, durant el Covid, una abraçadeta i un petonet, millor que qualsevol antidepressiu, en home, molts casos.
1: Depèn de qui te'l donés.
0: Com?
1: Si té, bueno, Covid.
0: Home, a veure, Paula, Però aquell que, per exemple, tu, a la teva iaia i al teu avi, poder-li fer una abraça...
1: Jo vaig plorar molt quan li vaig fer l'abraçada als meus avis, després del Covid, de no veure'ns. Vam estar tots plorant
0: allà
1: amb una abraçada.
0: O sigui que era més per tu que per ella, a més.
1: No, era per tothom.
0: La pastilleta, clar.
1: Era per tothom. Sí, no, és molt important. És molt important. La xarxa és molt, molt, molt important.
0: El tacte, el tocar-nos, som animals socials. Penso que és importantíssim i això cura moltíssim. Moltes vegades el tema de... Jo penso que també, no?, les malalties, els problemes mentals que hi ha avui en dia, de vegades és de la societat que tenim avui en dia. Mira la gent ara amb els problemes de vivenda, amb totes aquestes coses que,
1: bueno,
0: estan passant.
1: Bueno, és estructural,
0: no?
1: És clar, estructural.
0: Totalment. Llavors ens dius, ostres, jo ja estaria bé, el que passa que és tota la societat a l'entorn que fa que potser jo em malalteixi.
1: Totalment.
0: Bé, escolta'm una cosa, quasi ja ens queden 4 minutets, Paula, això. Com has portat la teva primera entrevista a la ràdio?
1: Molt contenta que hagi sigut aquí, sí? La veritat, amb confiança.
0: Com a doctora, què tal?
1: Bueno, és la primera cosa que faig així com més oficial, sí? Com a metge... Bueno, a part de tractar
0: la iaia...
1: No, tu pensa
0: que aquí no ens escolta ningú, tu tranquil·la, estem entre amics.
1: Estic poc sèrio, això, no?
0: A la vez, bueno... Això, ens ho prenem així, vull dir...
1: Bueno, està bé, està bé.
0: Clar, home, han vingut diversos doctors, però sí, tu ets la primera així més jove.
1: O sigui, mira bé.
0: Ets la nostra, o sigui, jo, diguem-ne, que t'hem desvirgat, però tu ens has desvirgat a nosaltres perquè ets la primera doctora...
1: Jove.
0: Sí.
1: Super. A veure què li dius a la propera doctora que vingui. Què li diràs
0: doncs
1: vostè?
0: Serà la setmana que ve.
1: Per això t'ho dic.
0: Sí, és un senyor que...
1: Que no és jove.
0: No és jove, és un senyor...
1: Ah,
0: és un
1: no li diguis això. Potser sí, si es dedica a l'estètica, potser sí que sembla jove.
0: Mira, és un doctor que és... tinc ganes de parlar amb ell perquè és dels doctors dels d'abans.
1: Ah, bé.
0: Que et diuen, bueno, doncs mira, tractar molts càncers de mama, i és d'aquells que t'acompanya i et diu, bueno, escolta, bueno, doncs això és dolent, però ho tirarem endavant.
1: Ah, jo coneixo una oncòloga que també ho fa
0: així. Allà, i no és d'aquests que té colgado el San Benito i ja te l'espaviles tu perquè ja lo tenies.
1: Curiós. Jo coneixo també una doctora oncòloga que també es dedica a fer a tractar càncer de mama.
0: Clar.
1: I també crec que també treballa així.
0: Clar. Penso que...
1: Xulo.
0: El tema dels metges abans del... Perquè hi ha molts metges que també, el que deies, no?, que són... posen aquí l'ego i l'ego entra antes que ellos i clar, moltes vegades penso que han de saber que...
1: Jo crec que això
0: que...
1: està canviant bastant. Crec que les generacions joves no són, o sigui, les que estan entrenant ara crec que no som tan així.
0: No?
1: M'agrada pensar que no. Almenys la gent de la que jo estic envoltada, no.
0: Espero i ho desitjo jo també, que sereu els que em cuidareu a mi. Jo amb metges m'he trobat de tot. De
1: sí.
0: Tot. Però també és cert que, bueno, amb una comunicació senzilla, clara, a la fi al cap, tant el metge com el pacient, l'objectiu és el mateix, que és que les coses surtin bé, tenir una bona salut, tant per el metge vol que el pacient tingui una bona salut i el metge vol que el pacient el deixi en pau. Així de clar, perquè està curat i així no el donarà pel sac, parlant clar i català. Llavors, si hi ha una bona comunicació, doncs penso que és molt important. Això és, com és, intel·ligència emocional, no?
1: Sí, està de moda això
0: sí,
1: també.
0: Jo et cuidaré tot perquè tu em deixis en pau i ja està, faré que estiguis bé. I això passa... Ui, perdoneu. Passa per una ricola? Una joanola? Que estic encostipada. No sé què em podria receptar.
1: Ara farem una consulta quan tanquem el programa.
0: Ara passem consulta. Escolta'm una cosa, ha estat un plaer, Paula.
1: Igualment.
0: Espero la propera vegada que vulguis venir, si vols venir, la propera temporada o aquesta.
1: Quan em convides. Que estigui la Rocío, sisplau.
0: Home, sí. Bueno, la Rocío, perdona, és que està sense veu.
1: Bueno, és que també està bé aquestes...
0: És íntim, estem en la intimitat. Què et sembla?
1: Bueno, bé.
0: Doncs au. Escolta, doncs a veure si et veiem aviat i ens puguis explicar una mica la teva trajectòria, com va fent el que facis. No sé si serà de ginecòloga, de medicina estètica...
1: Soc una caixa de sorpreses, Joan.
0: Bueno, però, escolta, i això, la incertesa, no? És una incertesa que mola.
1: Sí, a vegades sí.
0: Normalment la incertesa no mola, però aquesta sí que mola.
1: Sí, bueno, té el seu puntet.
0: Bueno, i també hem de pensar que ara la Paula està aquí, però aviat te'n vas, no? On vas? No has d'anar a Brussel·les? O on
1: t'has d'anar? Sí, ara d'aquí poc vaig a Brussel·les.
0: Clar, és que sembla Willy Fogg.
1: Sí, bueno, faig moltes coses.
0: No, clar, sí.
1: No tenim temps en un programa de tornar a venir per explicar-vos totes les coses.
0: Bueno, ja, no, ja vindràs, ja. Doncs escolteu, fins aquí el món interior d'avui, un petonet, i fins dimarts que ve esperem a la Rocío amb veu. Adéu.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de la segona temporada de l'Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una temporada més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, feta la presentació, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En l'episodi d'avui, titulat La darrera mirada d'Allende, us parlarem sobre la fotografia més coneguda del cop d'estat xilè de setembre del 1973. Ens referim a la imatge on es veu el president Salvador Allende amb casc militar i un fusell a l'espatlla, acompanyat dels seus col·laboradors armats i membres de la seva guàrdia personal durant aquell fatídic 11 de setembre de 1973. Aquesta imatge, una de les últimes on es veu a Allende en vida, mostra l'instant en el que el president xilè, junt amb els seus col·laboradors i membres de la Guàrdia Presidencial, recorren els passadissos del Palacio de la Moneda per comprovar quines poden ser les millors posicions per defensar l'edifici del setge militar que l'envolta. Avui seguirem la història d'aquesta fotografia i del fotògraf que en reivindica l'autoria, Leopoldo Víctor Vargas. Parlarem d'Allende, de la Unitat Popular, del cop militar i de la Guerra Freda, però també d'una pregunta que continua oberta. Qui va prémer realment el disparador d'una de les imatges més conegudes del segle XX? Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia. Viatgem en el temps fins l'11 de setembre de 1973. Santiago de Chile, 9:40 del matí, Palau Presidencial de la Moneda. El president xilè, Salvador Allende, recorre l'interior de l'edifici mentre l'aixecament militar ja està en marxa. Porta un casc militar i un fusell a l'espatlla. Al seu voltant hi ha membres de la seva guàrdia personal, oficials i persones del seu cercle més proper. I llavors, una càmera dispara. El resultat és una imatge que quedarà associada per sempre a aquell dia. Durant dècades, la fotografia va circular sense que l'autoria fos coneguda públicament amb certesa. El 2007, WordPress Photo va assumir que el fotògraf havia estat Luis Orlando Lagos, fotògraf oficial de la presidència. Però la família de Leopoldo Víctor Vargas defensa una altra història. Vargas, suboficial de la Força Aèria i fotògraf presidencial, afirma haver fet aquella sèrie de fotografies. La disputa continua oberta. Per entendre el poder d'aquesta imatge, hem de tornar a un Xile profundament dividit. Allende havia arribat a la presidència el 1970 al capdavant de la coalició de la Unitat Popular i intentava desenvolupar un programa de transformació socialista per vies democràtiques. 3 anys després, aquell experiment polític acabaria violentment amb el bombardeig de la Moneda, la mort d'Allende i l'inici de la dictadura d'Augusto Pinochet. La fotografia, reconeguda internacionalment i convertida en símbol, quedaria com una mena d'instant congelat entre la democràcia i la ruptura. La fotografia no neix en un estudi, ni en una roda de premsa, ni en una situació preparada. Neix enmig d'un cop d'estat. A la Moneda, aquell matí de setembre, tot és incertesa. Les comunicacions són intermitents, els comandaments militars exigeixen la renúncia del president i l'edifici es prepara per resistir. A partir d'aquell moment, la Moneda deixa de ser només la seu del govern i es converteix en el centre físic d'una batalla pel control de l'estat xilè. El president Allende, els seus col·laboradors i el grup d'amics personals, conegut amb les sigles GAP, arriben al Palau poc després de 6:45 del matí. Tots ells van armats amb fusells i el GAP aconsegueix entrar-hi 2 metralladores i 3 llançagranades. És en aquest inici del caos on neix la fotografia. La força de la imatge és gairebé cinematogràfica. En ella veiem el president xilè portant un casc i també un fusell a l'espatlla, envoltat de membres del GAP, del metge Danilo Bartolín i el capità José Muñoz. Allende avança amb el cos lleugerament inclinat, el fusell sobre l'espatlla i el cas protegint-li el cap. No mira directament la càmera, mira cap a un altre punt, cap allò que està passant dins del palau. Els homes que l'acompanyen reforcen la sensació d'urgència. No sembla una fotografia oficial. No sembla un retrat. És una fotografia presa en temps real. I aquesta diferència és fonamental, perquè el retrat mostra com algú vol ser recordat, però el fotoperiodisme, en canvi, pot mostrar com algú és vist en un instant que no ha escollit. No sabem què pensava exactament Allende en aquest moment en què es pren la fotografia. Però sabem què està passant al seu voltant. El palau està assetjat i el cop militar està avançant. Al mateix temps que transcorre l'escena fotografiada, el militar colpista Augusto Pinochet arriba al Comandament de Comunicacions per organitzar les xarxes de comunicacions amb les altres branques de les Forces Armades, especialment amb el comandant de la Força Aèria, Gustavo Leig, i amb Patricio Carvajal, cap de l'Estat Major de Defensa Nacional i coordinador de les operacions d'ocupació del Palacio de la Moneda. A un quart d'11, mitjançant Ràdio Magallanes, l'única emissora encara fidel al govern d'Allende, el president xilè fa la seva darrera intervenció radiofònica des de la Moneda.
1: Te salve el president de la República. Desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo.
0: El discurs radiofònic del president es veu interromput en diverses ocasions pels intents dels colpistes de tallar la missió.
2: Sí, ¿qué, compañero? Ya. Compatriota. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo.
0: A 11:15, mentre Allende parla al país, els tancs de les forces militars colpistes obren foc contra el Palacio de la Moneda. Tot seguit, disparen les tanquetes i la infanteria. Foc que és respost pels membres del GAP i francotiradors lleials apostats als edificis veïns. Mentre tot això passa a l'exterior, el president Allende continua amb el seu discurs radiofònic.
1: Compatriota, es posible que silencien las radios y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el desempeño de sus funciones. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir cuando sea mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los
0: les 11:52, els caçabombarders Hawker Hunter inicien el seu atac a la moneda, disparant amb 4 oportunitats els seus coets sobre la casa del govern, provocant que l'edifici quedi greument afectat i que comenci a cremar. L'atac al Palau del Govern prossegueix amb l'ús de gasos lacrimògens, però en veure que la moneda encara no rendeix, a les 2:20 de la tarda, el general Palacios decideix prendre-la i envia a un grup de soldats a enderrocar la porta del palau. Allende, veient que ja no poden resistir més dins del palau, ordena als supervivents la rendició i que deposin les armes. Aleshores, el president Allende es retira tot sol al Saló Independència. Minuts després, un dels seus metges, Patricio Gijón, s'apropa al saló per recuperar la seva mascareta antigàs i allà hi troba Allende mort. S'ha suïcidat amb el seu fusell AK-47, disparant-se a la barbeta. A poc temps, el general Palacios entra al Saló Independència i hi troba el metge Gijón i, al costat d'aquest, el cos sense vida d'Allende. Acte seguit, truca l'oficial de ràdio i admet el seu breu informe de situació.
3: Missió completa. Moneda presa. President mort.
0: El cop ha triomfat. Aquella mateixa tarda es conforma la nova junta de govern. La Unitat Popular i el seu president han mort. La fotografia, en canvi, tot just comença la seva vida. La fotografia no arriba immediatament al gran públic internacional. El cop ha deixat Xile sota control militar i les imatges que surten del país circulen en unes condicions extraordinàriament difícils. Mesos després, la fotografia apareix a la premsa internacional. El 26 de gener de 1974, el New York Times la publica en portada. La imatge mostra al món una Allende molt diferent del president dels retrats oficials. Mostra un Allende armat, però també un president que ha decidit romandre la moneda mentre les forces armades intenten enderrocar-lo. En un moment en què la informació sobre Xile és fragmentària, aquesta fotografia es converteix en una de les principals representacions visuals del cop. Una imatge carregada de significació, la del president d'una república democràtica qui apareix convertit, per les circumstàncies, en defensor armat del mateix palau que representa aquella república. El 1974, la fotografia obté el reconeixement de l'organització independent World Press Photo, qui li otorga el primer premi del seu prestigiós concurs anual de fotoperiodisme d'aquell any. Però tot i que World Press Photo encara avui identifica oficialment el fotògraf Luis Orlando Lagos Vázquez, conegut com Chico Lagos, com a autor de la imatge, durant anys l'autoria d'aquesta fotografia ha sigut objecte de diferents atribucions. Aquest punt és essencial perquè el premi no és simplement una dada anecdòtica. És un reconeixement que converteix la fotografia en una de les imatges més representatives del fotoperiodisme del segle XX. I per aquesta raó, l'autoria de la mateixa esdevé un fet d'extraordinària importància. La família de Leopoldo Víctor Vargas defensa que ell va ser l'autor i que Orlando Lagos va assumir públicament l'autoria per protegir-lo. Aquesta defensa ve recolzada pel testimoni conservat per la família Vargas, que explica que Leopoldo, que era suboficial de la Força Aèria i fotògraf presidencial, va arribar a la moneda aquell matí de l'11 de setembre, va aconseguir entrar-hi i que amb la seva càmera va començar a registrar tot el que estava passant. Segons la versió de la família Vargas, Leopoldo va fer una sèrie de 6 fotografies d'Allende durant aquell recorregut que el president, junt amb els seus col·laboradors i amics personals, van fer per dins del palau. La família assegura que, posteriorment, els negatius es van revelar en circumstàncies extraordinàries i que les imatges van arribar al New York Times. La seva versió també sosté que Orlando Lagos hauria aparegut posteriorment com a autor per protegir la identitat del fotògraf real per raons de seguretat. Recentment, Aquestes afirmacions sobre l'autoria de Leopoldo Vargas han sigut recolzades per una investigació periodística que ha recuperat un enregistrament en què Vargas explica la seva versió dels fets i afirma haver revelat les darreres fotografies de Llinde. La investigació també recorda que el reconeixement oficial de WordPress Photo continua corresponent a Orlando Lagos. Així doncs, la fotografia té dues històries d'autoria, la institucional i la reivindicada per la família de Vargas. Anem a conèixer una mica el fotògraf que reivindica l'autoria, Leopoldo Víctor Vargas.

Leopoldo Víctor Vargas va néixer el 9 de juliol de 1933 a un petit poble de la província de San Felipe, on va passar la seva infància. De jove, amb l'ajuda del seu oncle Eufemio Vargas, que residia a Santiago, va ingressar a l'Escola d'Especialitats de la Força Aèria Xilena, on va cursar la carrera de fotografia aèria, convertint-se en fotògraf aeri i tècnic de laboratori. La fotografia, per tant, no era per ell una afició circumstancial, sinó una professió desenvolupada dins de l'estructura militar. El 5 de maig del 1956 es va casar a Santiago de Xile amb Erika Caroca Atenas, amb qui va tenir 4 fills. Des del 1964 fins al 1973 va treballar com a fotògraf de la presidència de la República de Xile al Palacio de la Moneda. En aquest període va fotografiar el president Jorge Alessandri Rodríguez, el president Eduardo Frei Montalva i el president Salvador Allende Gusens. Com a fotògraf presidencial, Leopoldo Víctor Vargas va fotografiar actes oficials, visites, cerimònies i altres esdeveniments que ocorrien al Palacio de la Moneda. Vargas va ser el fotògraf que va capturar les fotos més importants i famoses del president Salvador Allende. El seu retrat oficial al 1970 i, segons les últimes investigacions, la sèrie de 6 fotografies d'Allende durant el dia del cop d'estat, l'11 de setembre de 1973, entre la que es troba la fotografia de la que us estem parlant. Just després del cop d'estat, entre 1973 i 1974, va servir a la Junta Militar, principalment al general d'aviació Gustavo Leigh Guzmán. Més tard, el 1974, de tornada a la seva unitat original, el Servei Aeri Fotogramètric, el SAF, el sotsoficial Vargas va tornar a treballar com a fotògraf aeri. El 1979 va ser enviat a estudiar fotografia infraroja i sensors remots als Estats Units, a la Universitat Estatal de Dakota del Sud. En aquesta unitat, la SAF va acabar la seva carrera a les Forces Aèries. Leopoldo Víctor Vargas va morir després d'una llarga lluita contra la diabetes i totes les seves complicacions a l'Hospital de la Força Aèria de Santiago de Chile, la tarda del dissabte 26 de març de 2011. Ja us hem explicat quan i com era el moment en què va ser feta la fotografia d'Allende, quan i qui la va publicar, el Premi Internacional que va guanyar i la controvèrsia de la seva autoria entre Orlando Lagos i Leopoldo Víctor Vargas. Però encara ens falta conèixer el protagonista de la imatge, el president Salvador Allende. Salvador Guillermo Allende Gusens va néixer a la ciutat de Valparaíso el 26 de juny de 1908. Metge de formació, va entrar molt jove en la política i es va convertir en una de les figures històriques del socialisme xilè. Va ser senador, ministre de Salut i una figura central del Partit Socialista. Es va presentar diverses vegades a les eleccions presidencials. El 1970, al capdavant de la coalició de la Unitat Popular, va obtenir la primera majoria relativa. El Congrés xilè el va ratificar com a president, d'acord amb les regles constitucionals vigents. La seva arribada al poder tenia una significació internacional enorme. Per primera vegada, un polític marxista arribava a la presidència d'un país mitjançant eleccions i intentava avançar cap al socialisme mantenint les institucions democràtiques. El programa d'Allende incluïa la nacionalització de sectors considerats estratègics, especialment el coure, una reforma agrària més profunda, una redistribució dels ingressos i una ampliació de la participació de l'Estat en l'economia. El govern també va impulsar la nacionalització de bancs i empreses i va accelerar la reforma agrària. Per als seus partidaris, es tractava d'una transformació estructural que havia de reduir les desigualtats socials i econòmiques. Per als seus adversaris, en canvi, les polítiques de la Unitat Popular amenaçaven la propietat privada i l'equilibri institucional. El conflicte polític es va anar fent cada vegada més intens.
El Xile de 1973 ja no era només un país dividit entre esquerra i dreta. Era un país immers en una profunda crisi política, econòmica i social. Durant els primers anys del govern d'Allende es van produir increments salarials, expansió del consum i importants mesures de redistribució. Però també van aparèixer desequilibris econòmics creixents. La caiguda del preu internacional del coure, les dificultats d'accés al finançament exterior, la inflació, la manca d'alguns productes i els conflictes laborals van contribuir a deteriorar la situació. A partir de 1972, les vagues i les protestes es van multiplicar. El país va entrar en una espiral de confrontació política cada vegada més difícil de contenir. Al mateix temps, la Guerra Freda convertia Xile en un escenari d'interès mundial. Washington observava amb preocupació l'experiència de la Unitat Popular, mentre Cuba i la Unió Soviètica eren percebudes com a referents pel bloc socialista. Els documents desclassificats mostren que els Estats Units van intervenir políticament a Xile abans i després de l'arribada d'Allende al poder. La CIA va finançar partits i mitjans opositors i va mantenir una política destinada a dificultar la consolidació del govern de la Unitat Popular. També hi va haver contactes amb militars xilens durant el període anterior a la investidura d'Allende. La documentació nord-americana posterior, però, diferencia aquestes operacions de la qüestió de la participació directa de la CIA en el cop del 1973. El que sí que està documentat és l'existència d'una política nord-americana de pressió i suport encoberts a sectors opositors al govern d'Allende. El 29 de juny de 1973, un grup de militars encapçalats pel tinent coronel Roberto Souper va intentar un cop d'estat contra Allende. L'episodi seria conegut com el tanquetazo. Les forces lleials al govern van aconseguir controlar la situació. El general Carlos Prats, comandant en cap de l'exèrcit, va tenir un paper decisiu en la defensa de l'ordre constitucional. Però el fracàs del juny no va acabar amb la conspiració. A les 6:30 del matí de l'11 de setembre, les forces armades i els carabiners van prendre la ciutat de Valparaíso. Se li va comunicar al president Allende per telèfon que la infanteria de Marina havien ocupat els carrers i que havien començat a prendre posicions de combat. Cap a 8:15 del matí, Allende, els seus col·laboradors i el grup d'amics personals, conegut amb les sigles GAP, van arribar al Palacio de Moneda. Tots ells anaven armats amb fusells i el GAP va aconseguir entrar-hi dues metralladores i tres llançagranades. Poc després, forces militars i els carabiners van envoltar el palau, que va deixar de ser només la seu del govern per convertir-se en el centre físic d'una batalla pel control de l'estat xilè. Els militars colpistes van contactar amb el palau i van proposar de treure del país el president, però Allende va rebutjar l'oferta. A les 9:55, els tancs del general Javier Palacios van ingressar al perímetre de la Moneda. Franctiradors apostats als edificis del voltant el van tractar de repel·lir, produint-se un tiroteig. A 10:15, amb l'edifici envoltat pels militars, el president Allende va emetre el seu darrer missatge a la nació a través de les zones de Ràdio Magallanes, l'única favorable al govern que encara no havia sigut silenciada o havia caigut en mans dels colpistes. A les 10:30, els tancs van obrir foc contra la Moneda. Els van seguir les tanquetes i la infanteria. Foc que va ser respost pels membres del GAP i els franctiradors apostats als edificis del voltant. A les 11:52, els caçabombarders Howard Hunter van iniciar el seu atac a la Moneda, disparant en 4 oportunitats els seus coets sobre la casa de govern, provocant un dany devastador. A les 14:20 de la tarda, el general Palacios va decidir prendre-la i va enviar un grup de soldats a enderrocar la porta del palau. Aleshores, Allende va decidir rendir-se i deposar les armes. Llavors el president Allende es va retirar tot sol al Saló Independència, on amb el seu fusell AK-47 es va treure la vida. Minuts després, el metge Patricio Guijón va trobar el cos sense vida d'Allende. Cop d'estat havia triomfat.
Durant els següents 16 anys i mig hi va haver repressió política, detencions, tortures, execucions, desaparicions forçades i exili. La dictadura es mantindria fins al retorn progressiu a la democràcia a finals dels anys 80 i principis del 90. En aquell nou context, la fotografia d'Allende va adquirir una nova dimensió. Ja no era només una imatge del cop, també era una imatge de la memòria dels que havien viscut la dictadura. Hi ha una característica visual que explica bona part de la seva força. Allende no apareix derrotat. La fotografia va ser presa abans de la destrucció final de la moneda. El president encara camina, encara porta el fusell i encara ocupa físicament l'espai del poder. Sabem, perquè coneixem la història posterior, que aquell moment acabarà en derrota i mort, però la fotografia encara no ho sap. Potser per això, aquesta fotografia continua interpel·lant-nos més de 50 anys després. Perquè no és només la fotografia d'un president. És la fotografia d'un moment en què una democràcia està desapareixent davant de la càmera. És també la fotografia d'un fotògraf que va aconseguir enregistrar un instant que la història convertiria en símbol. I és, finalment, una fotografia que ens recorda que darrere de cada imatge històrica hi ha dues històries, la que veiem dins del marc i la que queda fora, amagada darrere de la càmera.

que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 2:15 de vespre en remissió. I sempre que vulgueu, a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!

0: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. El desnonament de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid, ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat polític i també social. El seu cas es va convertir en un símbol i va donar nom al que ja coneixem com el decret Mari Carmen. En pocs dies, la indignació ha passat dels mitjans i les xarxes socials al carrer amb mobilitzacions i acampades a ciutats com Madrid i Barcelona, a Catalunya, el moviment per l'habitatge i diferents entitats socials han reclamat mesures per protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments i limitar algunes de les pràctiques que dificulten l'accés a un habitatge digne. El govern espanyol va aprovar finalment el Reial Decret Llei 26/2026 que incorpora, entre altres mesures, una protecció davant dels desnonaments de persones i famílies vulnerables sense alternativa habitacional. El decret ha començat a tenir aplicació pràctica i ja s'ha utilitzat per suspendre algun desnonament. Però la història no acaba amb l'aprovació del decret, les mobilitzacions s'han mantingut i el debat sobre l'habitatge ha entrat de ple en el terreny polític. El bloqueig d'algunes mesures d'habitatge al Congrés i la mobilització social dels darrers dies ha obert fins i tot el debat sobre un possible, ara ja el tenim sobre la taula, avançament electoral. I aquí és on ens preguntem, estem davant d'un nou moviment social amb capacitat de sacsejar la política? Té punts en comú amb el 15M? Què ha canviat en 15 anys en la manera d'organitzar-se i també mobilitzar-se? I fins on pot arribar el moviment per l'habitatge? Avui en parlarem amb la Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Avui, al Col·lectius en xarxa, decret Mari Carmen.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I avui el Lluís no hi és perquè havíem de gravar aquest episodi per arribar a temps i que fos de màxima actualitat. Malgrat tot, us expliquem que el lloguer mitjà, i per fer una mica doncs, de línies abans de començar, dels nous contractes a Catalunya va ser de 861,23 euros al mes durant el primer trimestre del 2026. Durant el quart trimestre del 2025, el lloguer mitjà havia estat de 884,19 euros mensuals. Catalunya va registrar 2.069 llançaments judicials durant el primer trimestre del 2025 i el 28,2% de tots els que es van practicar a l'Estat. 1.542 eren derivats dels procediments relacionats amb el lloguer. I la renda mitjana, si us ho pregunteu, neta anual per persona a Catalunya, és de 17.262 euros segons l'enquesta de condicions de vida del 2025. A més, el 24,8% de la població es trobava en risc de pobresa o també d'exclusió social.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per analitzar què hi ha darrere d'aquesta mobilització, avui ens acompanya Georgina Luna, portaveu del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Amb ella volem parlar de què està passant al carrer, fins a quin punt aquest moviment té capacitat per condicionar la política i si podem també estar davant d'un nou cicle de mobilització social i, sobretot, volem saber

0: si les imatges que estem veient aquests dies tenen alguna cosa del 15M o si estem davant d'un moviment completament diferent. Georgina, comencem per al principi. Per aquest decret, Mari Carmen, quines mesures s'han aconseguit fins ara i quines creieu, des del vostre punt de vista o des del teu punt de vista, que encara falten per assolir?
1: O sigui, jo crec que ara mateix tot el que hi ha sobre la taula és totalment provisional, no hi ha res en ferm, però crec que ja ho has dit a l'inici, està sobre la taula el tema de la moratòria aquesta dels desnonaments, com poder aturar els desnonaments en casos de vulnerabilitat, i també hi ha l'altre decret, no, l'altre famós decret, que plantejava el tema de els lloguers indefinits, que de la mateixa manera, no? Igual quan s'hagin de fer aquestes renovacions, si no es diu res, si el propietari no diu que no vol renovar o el que sigui, es renova automàticament per uns 5 o 7 anys més, i si no es vol renovar, si el propietari no vol renovar, doncs hauria de pagar una indemnització. Però és el que et dic ara mateix... no hi ha res en ferm, s'ha de votar a les instàncies que s'hagi de votar, i bueno, en aquest període de temps sí que podem utilitzar-ho, tenim cert marge, però fins que no s'acabi votant i convalidant aquests decrets no tenim res en ferm, no? I el que em deies, no? Al final jo crec que aquests decrets evidentment són qüestions que des del sindicalisme d'habitatge i la gent, o sigui, des de les persones que patim el problema de l'habitatge, són qüestions que evidentment ens interessen, però són clarament insuficients. El tema de la moratòria ja hem vist com l'últim decret que hi havia de la moratòria només parava un de cada quatre desnonaments. És un colador, vull dir, no atura tots els desnonaments. A part, es queda molt curt per la situació en la que estem vivint, no? Mm-hmm. Estem parlant de que... estem dient, no parla dels preus, no? Des del nostre punt de vista pensem que no només s'han de congelar els preus, sinó que s'han de baixar radicalment els preus del lloguer fins a la meitat. Vull dir, ara ho deies, el preu del lloguer els últims 10 anys ha pujat crec que un 50 o un 60%. Pues ara és el moment de poder baixar-los i de que, bueno, i com els nostres sous no han pujat en la mateixa mesura, no? I també parlem de... estem dient de poder impedir l'expulsió de la gent de les seves cases, però no estem parlant de garantir eficaçment l'accés a l'habitatge, no? Nosaltres parlem de poder expropiar a tots els fons d'inversió, als bancs, que crec que la dada eren que els fons d'inversió o els grans tenidors acumulaven fins a 700.000 habitatges. Vull dir, això no ho podem permetre, en aquestes altures no ho podem permetre, i creiem que aquesta seria una mesura que podria garantir l'accés a la gent, per tant, a l'habitatge. Per tant, des del nostre punt de vista, aquests decrets es queden molt limitats per la situació en la que estem, i això que t'acabo de dir són mesures que són d'emergència, però tampoc solucionaran el problema de fons, que és que l'habitatge és un negoci.
0: El cas de Mari Carmen Abascal, que és una mica doncs, la punta de l'iceberg, no?, de tot el que estem visquent aquests dies, aquestes setmanes, ha obligat també a fer caure algunes caretes, tant en la política com en la societat, també.
1: I tant, i tant. O sigui, jo crec que el desnonament de la Mari Carmen ha servit per despertar consciències, per veure... Quin és el panorama, no? El cas de la Mari Carmen ha sigut com la punta de l'iceberg, com un cas molt extrem, i al final hem vist com tant polítics d'esquerra com polítics de dreta no està disposat a poder moure fitxa per aquestes situacions. I parlem de la Mari Carmen, però abans de la Mari Carmen hi han hagut moltes més, segueixen havent moltes més ara mateix dia a dia, i el desnonament de la Mari Carmen vam veure clarament com els polítics de dretes segueixen defensant el que sempre han defensat, que és el negoci, que és la propietat privada, que és garantir el rendisme i garantir poder fer negoci d'un bé bàsic com és l'habitatge, però de l'altra banda tenim els polítics d'esquerra com els polítics van atrevir-se a anar al desnonament de la Mari Carmen, s'han atrevit a anar a totes les mobilitzacions que hi han hagut aquests dies, quan, vull dir, de manera molt oportunista, no? Perquè al final tots aquests partits han tingut responsabilitats de govern en diferents instàncies i no han fet res, no han estat disposats a trencar amb aquest negoci. Per tant, jo crec que també hem de assenyalar això, no? Com durant anys i anys hem seguit, hem patit tot això durant aquests anys de govern que ha estat governant l'esquerra. No ha millorat res. Si més no, al contrari, vull dir, per tant, jo crec que hem de ser realistes amb quina és la situació i qui són els agents que també provoquen aquesta situació.
0: Des del sindicat d'habitatge i també des del sindicat de llogateres i dels diferents grups, esperàveu que la mobilització social fos tan gran com està sent i sobretot mantinguda en el temps, és a dir, que no fos una cosa que aparegués als mitjans 2, 3, 4 dies, sinó que s'estigui allargant setmanes? Esperàveu que la gent realment sortís al carrer per una cosa que potser haurien d'haver fet abans, però que la gent s'estigui mobilitzant tant?
1: No sé si ho esperàvem o no, però jo crec que evidentment ho celebrem. Vull dir, sí que és veritat que bueno, són casos molt paradigmàtics, no? Amb el tema de pues, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, i la gran convocatòria que va fer el sindicat de llogateres i tot el sindicat d'inquilines i la gran convocatòria que van fer van acabar desnonant, i després el cas de la Olga a l'Hospitalet, com vull dir, l'exemple clar de com el negoci de l'habitatge passa per sobre de totes les nostres vides. Llavors jo crec que ha arribat un punt en què bueno, pues la gent està veient cada cop més que aquesta situació s'apropa a les seves pròpies vides, perquè potser fins fa uns anys això era algo que ho sentíem més llunyà, però cada cop més estem veient com les nostres condicions materials i les nostres condicions de vida i els nostres drets es van esvaint i cada cop es veuen més vulnerats dia a dia. Llavors, jo crec que és algo que s'ha anat coent des de fa molt de temps, i els sindicats hem estat sempre al peu del canyó, i jo crec que ara pot ser un moment d'inflexió en el que no només necessitem que la gent surti als carrers, que la gent vagi a acampar, que la gent vagi a la manifestació, sinó que necessitem que la gent s'organitzi als sindicats i s'organitzi a les organitzacions de classe i que puguin treballar per realment canviar la situació, perquè és que és el que estem veient. Vull dir, si darrere del cas de la Mari Carmen, si darrere de la manifestació de l'altre dia no haguessin hagut sindicats forts, no s'haguessin mogut certes coses. Per tant, jo crec que aquests dies ens estan evidenciant quina és la solució, i és que no hem de dipositar totes les nostres confiances en els partits polítics, sinó que hem d'organitzar-nos en els sindicats, que són qui realment forçarà i garantirà aquest accés a l'habitatge.
0: Georgina, una de les o dels èxits que està tenint aquestes mobilitzacions és el fet d'haver posat la política contra les cordes i que anem a unes eleccions estatals. Suposo que això també obliga, en certa manera, els partits que s'hi presentin a oferir solucions, no? I a oferir propostes, que després ja veurem si es compleixen i amb quines mesures i amb quin temps, però sí que és veritat que s'ha sacsejat també una mica doncs l'estatus polític, no? Perquè fins ara tenim un problema amb l'habitatge, però hi anàvem passant com una mica de cantó en tot això. És a dir, que ha posat de nou en el centre l'habitatge doncs de tot el que ara ha de passar en aquest mes de novembre amb aquestes eleccions generals. És a dir, que obliguen a la política a jugar cartes i a prendre mesures, que després veurem si es compleixen, però si més no, posar-les sobre la taula, no?
1: Sí, exacte. Jo crec que, bueno, és el que tu has dit. Al final, molts d'aquests partits polítics han estat passant de perfil, han fet mesures cosmètiques, estètiques, per penjar-se la medalla de que ens preocupa l'habitatge, però... Vull dir, ara estem veient que és un problema de primer ordre, que a la gent li preocupa, i va molt més enllà de moltes altres coses que han anat sorgint aquests dies, sinó, és a dir, vull dir, veiem com la dreta, amb el tema de Ceuta, amb el tema, bueno, com s'ha ensenyat, no? I ha fet tota la seva propaganda política, però ara veiem com, en termes d'habitatge, que és un problema que realment pateix la classe treballadora, com tenen les mans buides en propostes de cara a això. Perquè la seva proposta és el que et deia abans, seguir enriquint, seguir fent rodar la roda del negoci de l'habitatge... I això per una banda, i per l'altra banda, bueno, els partits polítics d'esquerres, pues, el que t'he dit, no? Com han estat durant aquest temps passant de perfil, fent certes lleis o certs anunciaments per penjar-se la medalla, per quedar bé amb fins electoralistes, com és que hagin anat al desnonament de la Mari Carmen... que al final això jo crec que és un problema real, perquè si el que és l'esquerra se suposa que hauria de garantir els nostres drets i hauria de legislar per protegir a la classe treballadora i fa lleis que no serveixen de res, fan anunciaments polítics que a la classe treballadora no li arriba res, al final la classe treballadora s'acaba cansant i acaba anant a l'altra banda, no? Anant i culpant a l'estranger, culpant de tots els seus problemes a l'immigrant, i acaba, no? aquest gir cap a l'extrema dreta, que és el que estem veient i és el que veurem a les eleccions.
0: Clar, de fet, et pregunto abans, fora de micro, i et deia, centrant-nos en aquestes eleccions, és veritat que la dreta i l'extrema dreta van a votar sempre, i a més ho faran amb més motiu i amb més força, perquè en tenen ganes de que això passi, de que hi hagi un canvi. En canvi, l'esquerra falta potser aquesta part de mobilització, no? Que potser hi ha gent que ho dona per fet, que potser a l'esquerra li anirà bé, o que dona per fet que la dreta hi passarà per sobre, i potser falta, doncs, que la gent també vagi a votar, no? O la idea, si més no, la intenció de voler que les coses puguin canviar i anar cap a millor. És a dir, hi ha com una certa desafecció també per la part de l'esquerra, no?, dels votants de l'esquerra, que potser perquè han vist que no han passat coses o tantes coses com havien de passar, i potser diuen, doncs mira, si no ha passat, doncs ja ho estem perdent tot, no?
1: Exactament, jo crec que aquesta és la conseqüència de com, bueno, que els partits polítics no hagin garantitzat realment els drets i les condicions de vida de la gent. Però alhora jo et diria, el que et deia abans, passi el que passi a les eleccions, jo crec que el que hem de fer com a gent que estem preocupada per la situació, per l'habitatge, és organitzar-nos en els sindicats, organitzar-nos en les organitzacions de classe, afiliar-nos, participar de les assemblees, engruixir al final aquesta força que tenim com a classe treballadora, però perquè... És el que hem vist i és el que hem de fer, perquè sabem que els partits polítics d'esquerra no s'atreviran a trencar amb aquest negoci, amb el negoci immobiliari, perquè hi ha massa interessos. Vull dir, l'altre dia no sé quines dades eren exactament, però veiem com els diputats són un gran percentatge rendistes. Vull dir, al final hi ha molts interessos al mig. I els partits d'esquerra, sigui el PSOE o a l'esquerra del PSOE, no s'atreviran, no estaran disposats a tocar aquest monstre. Per tant, qui hem d'estar disposats i qui hem de lluitar pels nostres drets som la classe treballadora. Llavors, de cara a les eleccions, jo no crec que és el que et deia, no hem de seguir dipositant les nostres esperances en cap partit i això, hem, uh-huh. hem de seguir organitzades. Evidentment, sí que hi ha en joc els nostres drets polítics, el dret a estar organitzades, vull dir, el context canviarà segons el que surti, de poder seguir fent política, de poder seguir fent sindicalisme, però passi el que passi, crec que la resposta no ha de ser com un 15M, fer un altre partit polític, que veiem com què és el que ha fet durant aquestes últimes dècades, i l'alternativa a tot això és pues el sindicalisme d'habitatge i això, està organitzada.
0: Ara parlàvem d'aquestes mobilitzacions i una de les mobilitzacions físiques o que més estem veient són aquestes acampades a Madrid i a Barcelona, que ha tornat a posar un altre cop la protesta al centre. Aquestes mobilitzacions creus que duraran i s'allargaran en el temps? És a dir, venen com per quedar-se? O creus que això acabarà passant? Perquè és una mica el que manté en part una mica la flama d'aquesta mobilització de manera més visual, no? Aquestes acampades, creus que tenen com continuïtat en el temps?
1: Jo crec que el tema de poder sostenir una acampada és molt complicat, perquè al final la gent que està és molt desgastant i vull dir, crec que és un èxit que la gent estigui disposada a acampar dies i setmanes per qüestions com aquesta, però crec que hem d'anar més enllà. Vull dir, no només ens hem d'acampar les setmanes que faci falta, sinó que hem de canalitzar tota aquesta mobilització i tota aquesta ràbia, no?, que al final la gent sent, i que és el que ha mogut a les persones a poder acampar, sinó que hem de canalitzar tot això en algú organitzat, en algú que es mantingui en el temps i en algú que pugui donar resposta al context que estem vivint.
0: Clar, amb tot això el que estem vivint, i parlàvem del cas de l'Americana, però és veritat que aquí al Maresme o al Baix Maresme tenim situacions aquestes gairebé a diari o setmanals, no? Que és una cosa que passa, és a dir, no és l'excepció, sinó que és el pa de cada dia, no, això?
1: Sí, de fet, just, no sé si dos dies després o la setmana següent del desnonament de la Mari Carmen, a Mataró desnonaven a una família, ara no sé de quantes persones, amb tres menors, amb dues persones amb discapacitat, i o sigui, jo crec que ens quedem gelats de veure com després del que va passar amb la Mari Carmen segueixen passant aquestes coses sense cap repercussió i sense, bueno, sense cap resposta, no? I bueno, és el que et deia, tot i que al desnonament de la Mari Carmen es mobilitzessin centenars de persones, la van acabar desnonant. Evidentment, després sí que hi ha hagut una resposta i tot el que sigui, però crec que hem de ser realistes en quina és la situació, no? O sigui, la força que fa falta per poder aturar aquests desnonaments, per poder moure el taulell i que es moguin certes cartes per poder aturar els desnonaments, però anar més enllà, no? Hem d'aturar els desnonaments, hem d'aturar tots els desnonaments, però hem de poder garantir que la gent pugui accedir a un habitatge.
0: Amb això que ens deies, i ara hi pensava, perquè és veritat que, doncs, ho hem estat comentant, hi ha posicionaments molt diversos i molt diferenciats, no? Però hi ha una part que a mi em preocupa especialment, que és com la gent que hi està en contra, és a dir, que inclús passen per una manifestació, per una concentració, i inclús increpa la gent que està defensant els drets de tots, no? Que clar, aquí és com, ja no és que estigui recolzant poc o molt la causa, és que directament hi vas en contra de que una persona tingui un lloc on viure, no? I que una altra persona tingui 8 pisos i que els tingui buits, no? Que els estigui llogant per 1.500 euros, no? Em costa com posar-me com a l'altra banda i creure que hi hagi gent que públicament, no la portes cap endins, sinó públicament, i vagi en contra d'això, no? I que vagi en contra del dret col·lectiu, no? I de uns serveis que tots mínimament hauríem de tenir garantits, no?
1: Sí, jo també m'esgarrifo molt amb tot això. Bueno, i al final jo crec que és el que et deia, la conseqüència de com els partits polítics d'esquerres no han pogut solucionar res, doncs la resposta a la gent és passar-se a l'altra banda, no? I concebre's a un mateix com algú que potser estaria més a prop de tenir propietats que de ser desnonat, quan és totalment el contrari.
0: Totalment,
1: perquè
0: sí, sí.
1: Veiem com molta d'aquesta gent, molta d'aquesta propaganda ve de gent que és clarament de classe treballadora. Però és que jo crec que és el missatge que ha calat de i les idees reaccionàries dels partits polítics d'esquerra i de dretes, i d'extrema dreta, no, pues, com a tothom li està passant el mateix, no? Com retrocedim en drets, retrocedim en condicions de vida. Llavors hi ha dues respostes aquí. O bé ens organitzem per plantar cara i per poder, des de nosaltres, des de la classe treballadora, donar resposta a tot això, o la resposta reaccionària, no? La resposta de tancar files, de dir habitatge pels nostres, els immigrants són el problema de tots els nostres problemes, no? No? I hi ha com aquestes dues respostes. Llavors jo crec que molta gent, bueno, és el que estem veient, com la gent està adoptant cada cop més les idees reaccionàries, inclús la classe treballadora, molta gent cada cop més està adoptant aquestes idees, però també veiem com tots els partits polítics estan cada cop més decantant la balança cap a aquest tipus d'idees.
0: De fet, hem parlat també una mica de doncs, com la gent s'informa o percep l'actualitat o medeix una mica doncs, l'actualitat, i veiem com es crea contingut gairebé a diari a xarxes com TikTok, a Instagram, i que la gent es creu el que veuen allà només perquè ho ha dit X persona, no? I això ja és l'argument que fan valdre davant de tot, no? Un vídeo de TikTok o un contingut que han vist en un minut mal gravat i mal editat, però això ja és com el que ens val, no? Per dir que estic aquí, i a més persones que si tu pares a mirar segurament doncs potser no tenen feina o tenen una feina amb el salari mínim si arriba i que viuen amb els seus pares, i penses, però si hauries d'estar gairebé més a l'altra banda que no pas defensar una persona que té 8 pisos i que tu no pots estar visquent en aquests pisos, no? És a dir, que a vegades costa molt fer aquesta lectura cap a fora, no? Perquè no tens els arguments per poder defensar aquesta posició. Georgina, si ens haguéssim de veure d'aquí un any, quin creus que és l'estadi en el qual un cop hagués passat aquesta onada ens hauríem de trobar? És a dir, quin és una mica l'estatus diví en el qual hauríem d'estar d'aquí 365 dies?
1: Ostres! pues... Jo crec que en un punt ideal hauríem d'haver enfortit tots els sindicats, tots els sindicats, totes les organitzacions de classe, tant sindicats d'habitatge com sindicats laborals, com la força al final de la classe treballadora. Jo crec que això seria primer el punt ideal. Però estic per... Bueno, sí. I per altra banda, crec que si aconseguim realment tenir molta força, poder ficar contra les cordes al sistema en el que vivim, no? Poder començar dintre d'un any, espero, però a llarg termini, poder començar a construir un sistema en el que l'habitatge es produeixi i es reparteixi en base a les necessitats socials, les necessitats de la gent, que s'organitzi racionalment i no en base als beneficis d'uns pocs. I això es comença fent el que et deia abans, no? Pues expropiant els pisos de fons voltors i de bancs, rebaixant el lloguer a la meitat, a un 50% menys, aturant tots els desnonaments, els lloguers indefinits. Tot això són mesures d'urgència que espero que dintre d'un any haguem aconseguit, aprofitant l'empenta en la que estem, no sé si serà possible, però jo espero que dintre d'un any haguem pogut aconseguir molt més que aquestes mesures que nosaltres considerem que són les mesures d'emergència, d'urgència, no algo de màxims. El de màxims és poder garantir un habitatge gratuït, universal i de qualitat per tothom.
0: Doncs, Georgina Luna, gràcies per acompanyar-nos avui al Col·lectiu en Xarxa per fer aquesta conversa i veurem cap a on va tot plegat, si la cosa va millorant a poc a poc. Moltes gràcies per haver vingut. I nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Tornem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar al Col·lectiu en Xarxa. Que vagi molt bé.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. Continguts en Xarxa.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en Xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
5: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
6: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
3: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten a aquesta hora al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
6: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg de tot el matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa veu a la reivindicació.
7: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
3: Els preus augmenten un 4,5% a Catalunya el mes de setembre respecte del mateix mes que l'any passat.
6: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
3: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
6: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre.
3: En esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol. Joan Barberà.
8: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
3: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït en molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va a menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeïnats, més sol, cap a l'Alt Pirineu i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, d'entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
6: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats als populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
3: Pel que fa als comicis al Parlament, no hi ha gaire canvis respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
6: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 25 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats. Els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé Catalunya.
5: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
6: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
3: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
6: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres el 43,2% dels sufragis.
3: Justament en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una factura important electoralment parlant, especialment a les demarcacions petites.
6: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
11: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels fons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
3: No deixem la política. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot plegat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
6: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades amb més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
12: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final
13: la convivència, la normalització s'imposen, no?
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Ens demanen pas des del centre de Barcelona perquè uns 200 tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu de Catalunya protesten a aquesta hora per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals carreteres del país durant tot el matí. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, en, com dèieu, la presència de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres, que a molts els ha portat a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per ferres viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
7: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem, i aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
14: Ara mateix la tracturada es troba a la Gran Via davant la seu del Departament d'Agricultura després d'haver traslladat les reivindicacions a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Una protesta que finalitzarà a la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat.
3: Gràcies, Carina. Una protesta que no ha acabat encara i que ha començat ja a primera hora del matí amb aquestes marxes lentes, aquestes tracturades que han arribat fins al centre de Barcelona. A Vilafranca del Penedès la concentració s'ha iniciat a 8:45 del matí a prop del polígon Masia Pont Nou i ha comptat amb una desena de tractors a més d'un centenar de pagesos. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
15: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
16: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú, alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana. I això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
15: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres.
3: Enmig d'aquestes protestes i reivindicacions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana i que es mobilitzin tots els recursos possibles per a habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, amb Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
18: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1, missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
17: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin o guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
3: I tot plegat, mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC del setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
6: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
19: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes prenent com a excusa la inflació.
6: El sindicat UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
20: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
6: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
10: Notícies en xarxa.
3: És 3:15. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
6: La circulació amb l'AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen aquests treballs.
21: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri a la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
6: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i que les causes de l'accident encara s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
3: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat han assegurat aquesta casa a la xarxa, a l'estació de Sants de Barcelona, que els retards són força superiors.
22: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
23: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
3: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
6: La sostracció del material s'ha produït entre Raïmat i Almacelles, al Segrià, segons ADIF.
3: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
6: I per tant s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027 els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
3: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Tarragona, ja que allà els adolescents diuen fumen menys cànnabis i beuen menys alcohol, però vapegen més. És una de les conclusions d'una enquesta que ha fet l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili i que analitza els hàbits i el benestar dels joves d'entre 14 i 19 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
24: L'estudi, que acumula 5 edicions des del 2015, mostra una reducció del consum d'alcohol, tabac i cànnabis, però alerta de l'augment del vapeig, que ha passat del 4,2% al 22,6% en l'última dècada. Així ho explica el catedràtic de Sociologia de la URB, Àngel Belzunegui.
25: Hi ha hagut un descens importantíssim dels consums
0: de les substàncies més tradicionals, no? Com podria ser el tabac, l'alcohol, i després també ha baixat substancialment el consum de cànnabis, no? L'únic consum que ha pujat, i és un punt que hem d'estudiar i que hem d'incloure en els sistemes de prevenció de l'Ajuntament, és l'increment del vapeig.
24: Una de les principals preocupacions és el malestar emocional, que afecta un 29,2% dels adolescents, amb una diferència significativa entre nois i noies. L'enquesta també assenyala que el 31,7% presenta indicadors d'ús problemàtic d'internet.
3: Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge a Estat al centre d'atenció primària al CAP de Torelló, a Osona.
6: Els fets van tenir lloc ahir a les 12 de la nit, a prop de la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o bé d'una agressió gratuïta. L'Ajuntament de Torelló ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha traslladat el seu suport a la víctima i al seu entorn.
3: I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial. Ha estat en l'àmbit de la gestió dels municipis i les ciutats i en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal. S'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
6: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
1: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
6: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
3: I és moment per a la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema Badalona i diverses seus metropolitanes. Serà del 15 al 25 d'aquest mateix mes. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Recordem que totes les activitats tenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno. No, tenim problemes per escoltar Raquel Moreno. De seguida intentem recuperar aquesta informació des de Ràdio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara passem a una altra qüestió. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i de la gestió. L'objectiu, que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
2: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha cedit per 50 anys l'antiga fàbrica surera de Can Rosselló a Mascana de Sis per desenvolupar-hi la futura fàbrica creativa M6. Actualment, l'associació busca recursos per rehabilitar aquest edifici patrimonial que data del 1882 i que compta amb prop de 1.000 metres quadrats i 3 plantes. Marc Calvet és el president de Mascana de Sis.
4: És un gran espai on hi puguin anar artistes, professionals, estudiants, entitats, ciutadania, i vinculat tot amb la creació, la producció artística, la formació, el coworking, residències artístiques, activitats educatives i, al final, una cosa molt important per Sant Feliu, un espai social de trobada, d'intercanvi.
2: El projecte de rehabilitació de la fàbrica pot costar prop de 3 milions d'euros i l'Ajuntament hi sumaria 1,5 milions d'euros més per tal d'urbanitzar l'entorn. S'ambiciona que estigui en funcionament el 2030.
3: Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala, que decidirà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, o La noche de los faroles, o Los caminantes, a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val. Enguany, el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals.
3: Gràcies, David Navarro. I ara, la informació esportiva. amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol.
5: Bon dia, Marta. Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Hansi Flick.
9: Football is it can change very fast, so
11: el futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
9: How we want to play, but at the end our ambitions are much more so.
11: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
9: You win the big titles and this is we are working every day for that.
5: I què diu el defensa Eric García de la Minya amb el jugador un dia més valuós del partit?
12: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
5: Lamine Yamal, el jugador més valuós del partit de la Lliga de Campions d'ahir a Turquia. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Real Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal en el darrer partit de Lliga, on va veure targeta vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel contra el Barça. En bàsquet, el Joventut Badalona rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra, en partit pendent de la Lliga ACB. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
13: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar amb dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10-9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Herceg Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
25: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica, també es ajunta el fet que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
13: I Cabana remarca el factor Can Llong com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
25: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat, jo crec que amb bastanta convicció.
13: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.
5: I en handbol destaquem, avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de Lliga a la pista del Beti Onac.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
26: La xarxa de comunicació local.
27: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
28: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
27: La tradició es mou si la mous tu.
28: Tota la informació a firamediterrania.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
29: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto quatre coses molt meves. una llibreta, uns rotuladors i un llapis, que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són tres cordons, un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
3: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
4: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa en veu a la reivindicació.
5: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
1: Els preus a Catalunya augmenten un 4,5% al setembre respecte del mateix mes de l'any passat.
4: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
1: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
4: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Barcelona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre.
1: A Badalona se celebrarà a Badalona. Als esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol, Joan Barberà.
6: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va a menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats. Més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
4: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats. Els

0: populars entre 5 i 6 i la formació d'ultradreta.
1: Quan els comicis al Parlament no hi ha gaire canvi respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport aquest cop, amb un màxim de 35 diputats.
0: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
0: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
1: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. És la primera que es fa des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
0: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 els 43,2% dels sufragis.
1: No deixem, la política és un altre dels titulars de la jornada. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
0: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
3: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
4: Notícies en xarxa.
1: Tornem ara al centre de Barcelona. Allà uns 200 tractors i un milers de pagesos d'arreu de Catalunya protesten per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals autopistes i carreteres de Catalunya al llarg del matí. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb la presència, com dèieu, de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivades de les guerres, que els han portat a molts a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb el mínima tributació possible. Què és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos?
6: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
5: Ara mateix la tractorada camina cap a la plaça de Sant Jaume, cap a la seu del govern de la Generalitat, després d'haver passat per la delegació del govern espanyol i també pel Departament d'Agricultura, on s'han cremat bales de palla en motiu de protesta.
1: Gràcies, Carina. I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles, també per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, amb Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals: la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
7: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
4: Illa ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, Illa ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
1: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
0: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat del Treball, Albert Ferrer.
8: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera responsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
0: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
9: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
0: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
1: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix aquesta demora al restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
0: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
10: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
1: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat consultats per la xarxa des de l'estació de Sants a Barcelona asseguren que els retards són força superiors.
11: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia en mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
12: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
1: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
0: La sostracció del material s'ha produït entre Raimat i Almacelles, al Segrià.
1: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
0: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
1: Són 3:15. Les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. Aquestes afecten 127 comunitats de veïns i es tracta d'una reivindicació històrica del veïnat, com us explicàvem ahir. Avui l'alcalde Josep Martínez ha explicat com ha estat aquest inici i fins quan durarà aquesta primera fase per treure l'amiant. Televisió de Sabadell, Ferran Ortega.
13: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
14: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fem front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu sobretot no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les mediacions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
13: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Del Vallès Occidental a l'Oriental, la Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb la seva segona edició i una participació de rècord. Hi participen 44 empreses amb 162 ofertes de feina i 439 vacants. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
15: La convocatòria ha registrat 1.563 persones inscrites i ha generat cues molt llargues per accedir al recinte. La fira manté el format speed dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer contacte directe i agilitzar els processos de selecció. Els candidats presents s'han preparat les entrevistes per aprofitar al màxim les oportunitats laborals. És el cas de la Isabel Cano i en Víctor Malvaceda.
16: Pues sí, lo he traído todo preparado porque hace días que me apunté, miré las empresas y lo traigo todo planificado y organizado para ir más rápido e ir realmente a lo que quiero.
17: Sí, me he preparado, he tratado de ser un poco más concreto en mi presentación y, bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
15: El format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada. Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els d'operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat, dependent de vendes o cambrer i ajudant de cuina.
1: I atenció, perquè el Departament d'Agricultura rebaixa a 2 els casos de febre del Nil Occidental detectats en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà.
0: Primer es va informar de 16 casos entre les dues hípiques, però al Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, un a cadascun. És el primer cas confirmat de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya.
1: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
0: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
18: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
0: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
1: I és moment per la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
19: El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb filmets primària i filmets secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la Nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic Marc Cors ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
20: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes.
19: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, a Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers, projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules a Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
1: Doncs demà comença el Filmets a Badalona i a Barcelona es lliura el Premi Planeta, el més ben dotat de les lletres en castellà. Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes en aquesta 75a edició dels Premis. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que ha de decidir qui serà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val.
22: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de persones que se acercan al Premio Planeta crece.
21: Enguany el Premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà demà en una gala al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
1: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada en Lliga de Campions masculina de futbol.
23: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray a Turquia, liderat a la fase Lliga, amb 2 victòries i 9 gols a favor i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem Eric García, defensa del Barça, parlant de Lamine Yamal, un dia el jugador més valuós del partit.
24: Un jugador com ell... No cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
23: I el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal, on va veure vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel de Lliga contra el Barça. A Tercera Federació, avui la Lliga es posa al dia amb els partits pendents de fa un parell de caps de setmana. A les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Montanyès a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
2: L'OSPI vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
3: Creo que en los 5 partidos que hemos jugado, el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
2: En una setmana amb 2 partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet. Però abans, l'OSPI vol recuperar sensacions contra el Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
23: Gràcies, Andrea Rubio. Des de mitjans de l'Hospitalet volem escoltar el tècnic de l'equip rival del Mollerussa, Manel Cazorla.
5: I haurem d'estar amb una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats que segur que tindrem i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria i que està fent molt bé les coses.
23: I a 9:15, Sant Cristóbal Fegrama i Cerdanyola Martinenc en bàsquet del Joventut de Badalona rep avui el Morabanc Andorra a les 8 del vespre, partit pendent de la Lliga CB. A l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Espart Girona rep la visita de l'Ostrava Txec. I en waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a la final de la Supercopa d'Espanya. Escoltem Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell.
6: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno.
23: Les paraules de Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell, avui final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya, segons el sindicat Unió de Pagesos, han protestat avui al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i de fertilitzants, que fa molt difícil la viabilitat d'algunes explotacions. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
2: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit, perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
1: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà a la normalitat el servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. Escoltem el nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona.
3: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa, i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte al mateix mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. I la Fira d'Operació Girafeina més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb una segona edició i una participació rècord. 44 empreses, 162 ofertes de feina i 439 vacants. La convocatòria ha registrat més de 1.500 persones inscrites i ha generat cues llargues a l'exterior del Mercat Vell per accedir al recinte. I acabem parlant d'Oques Grasses, que ha batut un rècord, en aquest cas d'escoltes a Spotify. Segons dades de la plataforma, una cançó del grup, Sort de tu, ha arribat per primer cop al top 10 entre els usuaris de l'àrea de Barcelona. La setmana del 2 al 8 d'octubre es va situar i va pujar 22 posicions.

0: Informació local.
1: Aquest dissabte, Molins Comerç organitza la primera fira Molins Viu Bé. Serà de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça de l'1 d'octubre. Aquest dissabte, una fira de salut, benestar i cura amb exhibicions i activitats dirigides per tots els públics, taula rodona, xerrades i activitats infantils i inclusives, i participa en una sèrie de comerços doncs, de benestar, salut i cura. També dissabte hi ha Cineclub a la Peni a les 7 de la tarda, La última ronda en Venècia de Francesco Sosai, una pel·lícula del 2025 italiana que dura 1 hora i 40 i es projecta en versió original subtitulada a l'espanyol. El 2025 va obtenir diversos premis, entre els quals millor pel·lícula, millor director, millor actor i millor guió, els premis David de Donatello. El diumenge, al carrer Rafael Casanova 26-28, es celebra el dia del soci de la grupa. A les 12 del migdia hi haurà sardanes amb la Copla Marinada, 3:15 lliurament d'insignes, a les 3 dinar popular amb Fideuà, també opció vegana, i a 4:15 concert a càrrec de Pollets. Els tiquets del dinar, que són, costen 10 euros la Fideuà i beguda inclosa, els podeu adquirir a la grupa, a l'estanc Margarit i a la llibreria Barba. També dissabte, al CEM, a la secció Anem al Teatre, van a veure La truita. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas protagonitzen aquest dinar familiar accidentat carregat de comèdia i drama. Es farà al Teatre Poliorama i anireu amb autocar. Les inscripcions al CEM de 6:45 a 9:15 del vespre de dilluns a divendres. I de cara també al dissabte, el Foment Cultural i Artístic Soco Comedy presenta l'espectacle No Somos Estopa. Serà a 9:15 del vespre. Les entrades les podeu adquirir al web Entràpolis. I la farmàcia oberta avui a Molins de Rei fins a les 10 de la nit és la farmàcia Terraplè, al passeig del Terraplè número 5.

0: final sí que ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar de tot. Il·luminats per la paraula de Déu, el temps diví.
4: Kairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts a Fora Clixés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Bona tarda. Si esteu pensant que avui venim amb el guió més brillant, divertit i perfectament estructurat, doncs anem malament, perquè no és així. Venim d'estar tres... No, no, home, no. David, porta't bé. Venim d'estar tres hores mirant una pantalla en blanc sense saber ni com començar. Però avui us demanarem una cosa.
2: Què penseu en un moment on us heu quedat completament en blanc?
1: A la feina.
2: A l'institut.
1: Escrivint un missatge important.
2: O intentant tenir una idea genial quan algú us diu, sorprèn-me.
1: I ara imagineu que el temps passa, no?
2: El rellotge fàtic, tac.
1: I al teu cap només hi ha el soroll d'un xiprer, no? O el vent del desert, per exemple.
2: I tu et mires al mirall i et preguntes...
1: Se m'ha acabat el talent?
2: Sóc una impostora.
1: Oh, perquè qui decideix quan hem de ser brillants?
2: La nostra ment?
1: El nostre cap?
2: L'algoritme de TikTok, Instagram?
1: O totes les xarxes, no?
2: Sí.
1: O d'una societat que ens exigeix produir contingut, idees i solucions les 24 hores del dia.
2: I el més curiós és que de vegades...
1: Com més ens obsessionem a tenir una gran idea...
2: Més ràpid s'escapa.
1: Exacte. Avui venim a parlar precisament d'això.
2: De quan la ment diu fins aquí. I la creativitat es tanca amb clau.
1: Exacte. I de tot el que fem per intentar dissimular que no tenim ni la més remota idea de què collons fer.
2: Perquè potser el problema mai no ha estat la falla d'idees. Ai, la falla, la
1: no,
2: falta,
1: bueno,
2: la falta.
1: No, però està bé, la falla, no passa res.
2: La falla, la falta, què vulguis.
1: M'encanta la Neus. Potser el problema és que l'obsessió és, o sigui, el no poder parar mai, no? Mm-hmm. Que aquest és el problema. Llavors, però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: Neus, avui em sembla que obrim un meló que ens toca de ple, i no només com a creadores de ràdio, mare meva, de creadores de programes de ràdio, com per exemple el d'avui, sinó com a humanes que intenten sobreviure al dia a dia.
2: Perquè avui parlem de...
1: Del síndrome de la pàgina en blanc i els bloquejos creatius.
2: Exacte, d'aquesta sensació que hem tingut avui, aquesta setmana,
1: bueno, aquesta
2: per
1: setmana.
2: Aquest programa,
1: sí.
2: Que és de... d'estar buits, no? De la pressió de ser originals, del síndrome de l'impostor...
1: Vaja, en resum, que no teníem idea per fer aquest programa i perquè hem dit, hòstia, i aquest bloqueig mental que hem tingut i creatiu per saber quin és el tema d'aquesta setmana, doncs perquè no aprofitem i parlem dels bloquejos, no? Perquè són molt comuns, la veritat és que sí. I de com els artistes, escriptors, músics i fins i tot gent del carrer s'han quedat atrapats, no?, en aquest mur de la ment.
2: Uh-huh. I aquí és on volem anar.
1: Perquè, pregunta que llenço, el bloqueig creatiu és una malaltia del nostre temps o una pausa necessària del cervell?
2: La tecnologia ens fa ser més creatius o ens ha tornat més vagos i dependents?
1: Com es surt d'un caos mental quan el límit del temps s'acaba? Mare meva, avui estem de preguntes?
2: Pim-pam,
1: pim-pam, truco-truco. I ara sí, pregunta per vosaltres, oients, com cada setmana. Quan us quedeu en blanc davant d'un problema, quin és el vostre truc secret per desencallar la ment? M'ho podeu dir?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1.
2: Avui no portem excuses de per què no ens surten les coses.
1: Portem dades sorprenents, mare meva com estem avui, bogeries que s'han fet per superar, no, aquest bloqueig creatiu i moltes altres coses més.
2: Exacte. Començo jo amb l'artista que va pagar milers de dòlars per un quadre en blanc.
1: Boníssim, boníssim, m'encanta. Explica'ns-ho.
2: L'any 2021, un artista conceptual italià anomenat Salvatore...
1: Garau.
2: Va vendre una escultura invisible, és a dir, el buit absolut, per 15.000 euros.
1: És molt fort, eh? Com us quedeu? 15.000 euros per un quadre absolutament blanc.
2: Sí. El comprador va rebre un certificat d'autenticitat i instruccions per col·locar l'escultura en un espai lliure d'obstacles. Un exemple extrem, com el bloqueig o la provocació conceptual, es pot compartir, no, en un negoci rodó quan no tens cap material físic per mostrar.
1: Exacte.
2: De fet, hi ha una obra de teatre que es diu Art.
1: Sí,
2: que va
1: efectivament
2: d'això.
1: que d'un quadre que en blanc. Un, bueno, així una mica de resum, que un dels amics, són tres amics, val, una colla de tres amics, i aquest amic, no, ha comprat un quadre, doncs, que és blanc completament, no? Llavors li diu que és un art, no, i que invita els seus amics a veure com aquesta obra d'art que li ha costat una milionada, vale? Llavors els amics es queden com flipant de com t'has atrevit a perdre els diners d'aquesta manera, vull dir... no hi veig res més que blanc. I l'altre, el que l'ha comprat, diu no, no, és que fixeu-vos, o sigui,
2: hi ha diferents tons de blanc.
1: Hi ha diferents tons de blanc. Llavors, aquí entra un món, doncs, que si voleu anar a veure l'obra, doncs, és molt bona, la veritat. Jo la vaig veure fa molts anys, que estava feta pel... Bueno, crec que el protagonista era el Francesc Orella, el protagonista de Merlí.
2: No sé.
1: Molt bona l'obra.
2: A on era?
1: Al Teatre Goya. Ah. Però ja fa molt que la van fer, no me'n recordo ara. Hm. Però bueno. Va. Molt bé. Seguim. Jo porto la tècnica més vogue per provocar idees. O sigui, dormir amb una cullera. I diràs, què vol dir això? Vale, ara ho aporto. És que és molt curiós i m'encanta. El pintor Salvador Dalí i l'inventor Thomas Edison, vale, compartien un mètode surrealista per superar els seus bloquejos.
2: Ah, molt
1: vale.
2: Bé.
1: S'asseien en una cadira amb una cullera de metall, vale, a la mà i un plat de metall al terra. Vale? Quan es començaven a dormir i entraven en l'estat d'hipnagogia, vale? Quina paraula més difícil, o sigui que el límit entre la vigília i la son, no? Vull dir, aquest límit, doncs la mà es relaxava, la cullera feia un soroll brutal contra el plat i es despertaven de cop amb les idees més boges i abstractes del subconscient directament anotades.
2: Ho haurem de posar en pràctica.
1: Jo això ho provaria, eh? Però té lògica. Però i si la cullera cau no en el plat i cau en un lloc que no fa soroll?
2: Doncs posa un plat gran.
1: Vale. Bueno. Vale, sí, però clar, i de cop i volta si et cau per un costat i no hi ha el plat allà, t'has de rodejar de plats, vaja. Així en resum.
2: Sí.
1: Proseguim.
2: La llei dels 20 minuts contra el procrastinar.
1: Molt bé, procrastinar.
2: Procrastinar. Vale, segons estudis de neurociència, el bloqueig creatiu gairebé mai és una falta d'idees.
1: No, no és una falta, no?
2: Eh?
1: O sigui, que no és una falta d'idees.
2: Calla, deixa'm seguir, m'estàs liant.
1: Perdó.
2: No és una falta d'idees, sinó una reacció de por del cervell davant del fracàs.
1: Vale.
2: Ah. Els experts recomanen la regla dels 20 minuts de brossa. Vale, això consisteix en vigilar-te, escriure, dibuixar o treballar durant 20 minuts fent absolutament el pitjor treball possible a propòsit.
1: Vale.
2: Vale? En reduir la pressió de la perfecció, el cervell es desbloqueja automàticament en el 80% dels casos, diuen.
1: Vale.
2: O sigui que quan fas una merda molt gran i dius això està molt malament fet, després quan fas alguna mica millor ja et sembla brutal.
1: Vale, ja t'entenc.
2: Entens?
1: Sí, t'entenc 100%. Enhorabona, Arlet, ho has entès. Jo, vale, clar, culleres amb això, vale? George R. R. Martin, vale? Perquè les dues R's no sé d'on les treuen, vale? No passa res, no em sé els cognoms. I el bloqueig més lent de la història. Vale, això és molt interessant. L'autor de Jocs de Joc de Trons, el coneixem tots, no? Vale, porta més de 13 anys intentant acabar el sisè llibre de la saga. Vents d'hivern, es diu, vale? L'estrès mediàtic, l'èxit de la sèrie de televisió i la pressió dels milions de fans que van tenir Joc de Trons li va generar un bloqueig creatiu tan colossal que la mateixa sèrie va haver d'inventar-se el seu propi final abans que ell fos capaç d'escriure una sola pàgina definitiva.
2: Curiós.
1: Això passa molt, eh? Jo no sé com el creador de One Piece, que va fent capítol per capítol, Com li van venir les idees? O sigui, ha de tenir algun bloqueig creatiu. I m'encantaria dir-li, pots venir? I ens ho expliques. Clar, és que és molt
2: porta
1: difícil,
2: molts anys,
1: eh?
2: No, fent la sèrie,
1: és que porta molts anys.
2: No l'acaba mai.
1: I a més és que no és una cosa que ja tingui escrita, és que la va escrivint, si no m'equivoco. Crec que em sona
2: que
1: vagi com generant a poc a poc. I em sembla com molt fort. Vale, proseguim.
2: La última notícia.
1: Molt bé.
2: La IA.
1: IA.
2: Intel·ligència artificial.
1: Sí, com ens agrada, eh?
2: El fi del bloqueig o la fi de la creativitat?
1: Gran pregunta, Neus, gran pregunta.
2: En els últims anys, l'ús d'eines de generació per intel·ligència artificial s'ha multiplicat per un 300% entre estudiants i professionals per superar el pavor de la pàgina en blanc. La polèmica està servida. Ens ajuden a desencallar-nos.
1: Adoro la Neus. Ai. Pobre, és que té dislèxia, llavors va girant coses, és que és
2: no
1: normal.
2: Passa res, seguim.
1: No passa res.
2: O estem aprofitant, és que ja m'estàs posant... l'atenció al cos.
1: Em fa riure tant.
2: Ho estem atrofiant, la nostra capacitat de pensar idees originals per nosaltres mateixos.
1: No, pots tornar a fer la pregunta? Perquè crec que no entens ningú, eh?
2: Ni ens ajuden, o sigui, la IA ens ajuda a desencallar-nos, vale, o estem atrofiant la nostra capacitat de pensar idees originals per nosaltres mateixos?
1: Vale, ara sé que m'ha quedat clar.
2: Ara t'ha quedat clar.
1: Ara m'ha quedat superclar. La veritat és que sí. És que, clar, raret, però sí.
2: Vale,
1: 100%.
2: Mira, jo canvio de tema perquè jo crec que és el moment d'obrir el meló.
1: No? Estic totalment d'acord.
2: Vinga, va.
1: Totalment. Va, obrim el meló.
0: Obrim el meló.
1: Ui.
2: Què et passa, va?
1: Aquest meló té una cosa.
2: Quina?
1: Que quan el vols tallar et quedes mirant el ganivet i no saps per on començar. M'explico?
2: Sí.
1: Això és el que té aquest meló.
2: Avui analitzarem per què ens bloquegem la pressió de la productivitat, la por a no ser suficients i com superem aquest mur.
1: O sigui, i això ho farem anant directes a la ferida de l'estrès creatiu, ¿vale? Perquè volem obrir aquest meló i treure les llavors i treure-ho tot per excrementar moltes coses dins d'aquest meló. Bueno, m'he posat de cop i volta.
2: El síndrome de la pàgina en blanc i el perfeccionisme paralitzant.
1: Molt bé. Podríem dir, aquest bloc consisteix en que parlarem de que el bloqueig creatiu no és falta d'idees, és el que deia abans la Neus, no? És una ment filtrant, no?, i destruint qualsevol pensament abans que tingui temps de respirar per por a no ser excel·lent, que això ens passa a tots i a totes. Vull dir, a vegades pensem que el tenir aquest bloqueig ens fa ser unes persones que no som cultes, que no sabem res, que estem en una etapa negativa, que qualsevol merda que puguis afegir al final.
2: Que no som creatius.
1: Que no som creatius, que som les pitjors persones, és que no ens podem dedicar a això perquè no som bons. Bueno, totes les coses d'aquestes que dius, vale, anem a teràpia, anem a treballar-nos la negativitat. Però seguim. Llavors, dins d'aquest tema del bloc 1, del síndrome de la pàgina en blanc i perfeccionisme paralitzant, entraríem en el mite del talent inesgotable, per exemple. Què vol dir això? O sigui, per què traiem aquest tema? Doncs perquè al final ens han venut, no, la idea de que si no ets una font constant d'idees generals i genials que et fan ser doncs la persona que ets, no? Ets un impostor i has tingut sort fins ara, però vull dir que ara al tenir aquest bloqueig no ets ningú, m'explico? I això és una gran negativa, realment. Perquè no és veritat. Tots, els millors i els pitjors, i és que no hi ha ni de pitjors ni de millors. Hi ha, totes les persones tenim bloquejos, i no perquè siguem millors o pitjors que d'altres, m'explico? Simplement estan a diferents punts de la nostra vida. Llavors, també podem parlar
2: del perfeccionisme.
1: I tu del sí.
2: Jo sí, clar, i tant, totalment. Del perfeccionisme. Ostres. Com a disfressa de la por.
1: Vale, sí, 100%.
2: Vale, o sigui, fer una cosa malament ens fa tanta por que preferim la seguretat de no fer absolutament res i dir que estem bloquejats.
1: Efectivament.
2: Vale, o sigui, aquesta idea de voler ser perfectes i aquesta cosa que tenim a sobre de tot ha d'estar ideal, perfecte i perfectíssim, ens fa fer que no, diguem, tinc un bloqueig.
1: I que a més crec que el negatiu és que ens acomodem, no?, en aquest fet de, vale, tinc un bloqueig, no sóc ningú, vale, pues no faig la meva feina, o vale, pues, aquesta setmana no ho faré, perquè llavors és com que ho vas allargant, no? Llavors es va fent com una muntanya. I això tampoc és positiu, no? Llavors s'ha d'anar fent. És com, per exemple, un altre tema que entraria dins d'aquest bloc 1, és la tirania del deadline, mare meva, avui. O sigui, el temps com a enemic, no? Així en resum. O sigui, quan...
2: Què és la deadline?
1: Però si ho diu, o sigui, ho diu el nom, vale. Deadline.
2: Vale, en plan, és la línia que tens, sí. En plan, la línia de la mort, que és com la línia límit que tens per fer alguna cosa.
1: Efectivament, deadline,
2: si potser
1: línia
2: algú no
1: de
2: sap.
1: La muerte. Vale, està bé.
2: Doncs quan ho vas explicar.
1: No. Quan falten 10 minuts per entregar o per entrar en, o sigui, per entrar en aquest joc, no, la ment, com quan no crea, no, entra en un mode de supervivència. I aquesta és la supervivència que et crea com aquesta tirania de deadline. Vale? Hòstia, m'està costant dir aquesta paraula, eh? Deadline. Això, culleres. Vale.
2: Això a mi em passava molt, per exemple, quan havies de fer una redacció. I deies, de quin tema parlo
1: clar,
2: jo ara?
1: Clar.
2: Què li explico jo a aquest professor? I quan quedaven 10 minuts deies, doncs això.
1: És que, de fet, jo, per exemple, sóc una de les persones, hi ha persones i persones, eh? Però jo sóc una persona que treballa molt bé sota pressió. O sigui, jo els treballs d'escola i els TER, jo me'n recordo el treball de recerca, que són com 50 pàgines, jo el vaig fer el dia d'abans. però em van venir una inspirada, i tots els treballs els feia la setmana abans o el dia abans, i em venia una inspirada que, bueno, em posaven matrícula d'honor, en plan, em venia, no, si no vinc aquí a ser ego, vale? Però sí que és veritat que a mi em funcionava molt treballar sota pressió, perquè al final et surten com les coses bones, no? Portes dues setmanes bloquejada i de cop i volta el dia d'abans t'entra com el... Llavors, pam, i sorgeix una obra d'art. Clar que sí.
2: I tant.
1: O no, el fons musical també ha fet tan... Bueno, és igual.
2: Cançoneta.
1: Triarem Unwritten, de Natasha Bedingfield, vale? Que és un dels grans èxits del pop que parla d'obrir la finestra, o sigui, no tenir por a cometre errors i recordar que el full en blanc no és una amenaça, sinó un terreny lliure per començar des de zero. Escoltem-la perquè jo sóc una aficionada d'aquest tema.

0: Comencem, bueno, comencem no, seguim amb el bloc 2, amb la dictadura del sempre actius i l'art d'avorrir-se. Vale.
1: I aquest perquè... art no el tinc jo.
0: La Neus no té l'art d'avorrir-se. Sí que el tens, sí. Sí que el tens,
1: però
0: que
1: no moltes suporto, vegades... No, és veritat, no, no pot,
0: la Neus. Sí. A mi m'encanta tenir moments de no tenir res a fer, però perquè trobes moltes altres coses. Com, per exemple, quan vas a caminar, com bé diu Isra Bravo, un gran creador de moltes coses bones, aquest senyor diu que surt a caminar 4 hores al dia i li venen una d'idees increïbles. I potser tu anar a caminar sola t'avorreix, no? Però
1: sí.
0: A mi m'encanta, és que moments així sense fer res també m'aporten moltes coses. Que diferents som els humans, eh? Bueno.
1: La societat de la immediatesa ens fa sentir culpables si no estem produint, vaja, el que acabem de dir. Aparentment, o creant contingut les 24 hores del dia. Mm-hmm. O sigui, hem exterminat l'avorriment, que és precisament l'hàbit natural de la creativitat.
0: Exacte, o sigui, per exemple, podríem parlar de la mort del temps buit, no? Què podem dir de la mort del temps buit? Doncs que omplim qualsevol pausa de 10 segons obrint Instagram o TikTok, no? Saturant el cervell de soroll i deixant zero espai per al pensament propi. I a vegades ho parlàvem fa res amb l'Eli, que forma part de l'equip de la ràdio, parlàvem d'això, no? De per què d'entrar jo a xarxes socials i sentir que m'estic avorrint, no? O que sento que no estic fent el que podria fer, perquè, clar, les xarxes van molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid, i al final et dones compte de que no estàs fent tot el que podries fer i realment tens tot el dia ocupat de coses. Llavors, fins a quin punt realment m'estic avorrint o m'estan condicionant aquest avorriment? Gran pregunta.
1: Mm-hmm. El descans no és un premi, és una necessitat.
0: Mm-hmm.
1: Esgotar
0: què vol dir que ets bueno?
1: Esgotar la ment i pretendre que continuï tenint idees brillants és com demanar-li a un cotxe sense gasolina que faci un rally.
0: Jo sincerament estic molt d'acord amb això, Neus. O sigui, que a tu no t'agradi avorrir-te i el descans és una altra cosa, però vull dir, frenar també va bé.
1: I tant.
0: No està gens d'acord. O sigui, escoltar la ment i descansar és que trobo que és molt bo també. Les idees de la dutxa, per exemple. Molt bones, les idees de la dutxa. Les millors troballes mai surten quan estàs forçat a la ment davant d'un ordinador, mm-hmm. sinó quan estàs fent una activitat mecànica i el subconscient treballa en silenci. Jo, per exemple, quan estic molt agobiada de treballar moltes hores a l'ordinador o d'estar en un despatx doncs gairebé tot un dia allà tancada, quan me'n vaig a fer una dutxa calenteta, doncs de cop i volta tot es veu de colors molt més llampants i més bonics. M'explico? I és com molt millor. Sí. Llavors, com podem anar escoltant, la cançó d'aquest bloc és The Lazy Song, de Bruno Mars. Mm-hmm. En certa manera l'hem escollit perquè és un himne definitiu, el dret de no fer absolutament res, o sigui, apagar el mòbil, recordar que el descans és fonamental per mantenir el cap al seu lloc. I així diu Bruno Mars.

0: 3.
1: De què parlarem en aquest bloc 3?
0: De copiar, inspirar-se o robar, no? La cultura del mostratge.
1: Molt bona,
0: vale. Davant del bloqueig, la reacció immediata és buscar què han fet els altres.
1: Mm-hmm. 100%. Vale? Surt sol.
0: Però on acaba la inspiració i on comença el plagi.
1: Exacte, això surt sol. Vale?
0: Saps què m'agrada molt fer a mi?
1: Què t'agrada?
0: Per exemple, jo ets d'escriure, no sé, no sé, un programa de ràdio, fica-li, mm-hmm. vale? I, o qualsevol cosa, vaig a dibuixar alguna cosa en un full, mm-hmm. vale? I ja estic en blanc, no sé què dibuixar, o no sé què escriure, o no sé què fer. Mm-hmm. Què faig? Pregunto a la gent què puc fer. I encara que em donin idees de merda, em serveix per descartar-les i trobar una idea bona.
1: No és mala, eh? No
0: sempre
1: està malament, està molt bé. Està molt bé, està molt bé.
0: Arlet, què dibuixo? Em dius una casa. I dic, una casa? Doncs dibuixa un jardí. Un jardí? I llavors dic, oh, i si dibuixo un sol, saps?
1: Molt bona! La Neus ha donat un gran truc de com deixar de tenir bloquejos creatius. Uh-huh. Dins d'aquest bloc 3 també entraria el res no és 100% original, no? Que és el que dèiem de copiar, inspirar-se o robar. O sigui, tota gran idea és una barreja de coses que hem vist, llegit o escoltat prèviament. O sigui, el talent està com fas la teva pròpia recepta. Quan parlem, per exemple, de música, no? Hi ha músiques que diem, quan les escoltem, diu, ostres, em sona molt aquesta. Però segur

0: Mentre ho facis des de la teva originalitat, no? I des d'aquesta barreja de coses que tu com a persona pots apostar i fer en el món, doncs ja és talent, m'explico. O, per exemple, podríem parlar també de la trampa de la comparació, que és el que deia la Neus, no? Mirar el treball acabat dels altres, doncs al final fa que el teu esbós sembli una porqueria, o perquè tu et penses que és una porqueria o tu t'analitzes tan negativament que et poses pels terres. M'explico sense entendre que ells també van passar per aquesta mateixa fase de bloqueig, o potser ells també pensen que la teva és millor que la seva. Perquè al final no es tracta de comparar-se de la meva és millor que la teva, sinó acceptar el que fas i estimar l'art i de com tu aportes aquestes coses al món, no?
1: Sí. També podríem parlar de la IA com a drecera.
0: Sí.
1: O com a crossa.
0: Sí.
1: Depèn com tu miris, no? Les eines, utilitzar eines d'aquestes digitals per sortir del pozo, no,
0: del
1: diguéssim,
0: pozo, sí.
1: Està bé, però delegar el pensament creatiu ens atrofia la capacitat de raonar per nosaltres mateixos.
0: Exacte.
1: O sigui, a mi m'agrada molt utilitzar la IA en el sentit de tinc una idea i vull veure com quedarà, li dic que me la faci. En plan, una manualitat, vale? Fiquem-li.
0: Ai, sí, la
1: Ara estem fent
0: això.
1: Una guirnalda per un sopar de Halloween.
0: Sí,
1: vale?
0: Bueno, en Halloween plan, no, Halloween.
1: Halloween perquè Halloween és en plan cutre,
0: és meme, o sigui, anirem disfressades, o sigui, serà tot meme, o sigui, no serà de la niña de Kruger ni res.
1: Ni coses de pom, serà en plan anem a riure un rato.
0: Ens vestim de pot de maionesa, vale? Perquè us feu com una idea, vale? Llavors... La Neus,
1: llavors,
0: amb aquesta festa de Huawelin...
1: Unes guirnaldes per decorar el sopar.
0: Com li agrada, eh?
1: I
0: per no avorrir-se.
1: Per no avorrir-me, exactament.
0: I no tenir bloquejos mentals.
1: Llavors, vull saber com quedarà si junto aquests uns quatre colors, no? I vull mirar com queda, li dic a la I, escolta, vull fer això, en plan, li explico el que vull fer, i dic, genera'm una imatge d'això, a veure com quedarà. Llavors, decideixo si m'agrada, canvio l'ordre...
0: Mm-hmm. Molt bé. La veritat és que està molt bé. Em sembla
1: es
0: molt ben aprofitat. Em sembla molt bona crossa aquesta.
1: És per no perdre el temps.
0: No, sí. Bueno, però està bé, està bé.
1: Si no m'avorreixo.
0: No, però que està bé. Exacte. Però també t'has de saber avorrir-te, eh? I per acabar aquest bloc 3, anem amb una cançó que es diu As It Was, de Harry Styles. I per què escollim aquesta cançó? Doncs perquè al final és el que diem, no? Demostra com agafar una melodia nostàlgica o un ritme familiar que serveix per desencallar una idea i connectar immediatament amb l'audiència.

0: Bloc 4 i l'últim bloc.
1: Avui poquets, eh?
0: Avui poquets, però perquè també mola molt escoltar el que diuen les cançons referents que hem escollit per aquests
1: I
0: temes.
1: I tant, que normalment les hem de ficar pam, pam,
0: superràpids,
1: pam,
0: pam. I també va bé una mica d'escoltar la música i allargar i poder gaudir-les, no? Bloc 4, parlarem de l'entorn i la por al què diran. Mm.

0: cuidadín, cuidadín, cuidadín. A vegades el mur creatiu no el posa la ment, sinó la por a l'exposició pública, no? El temor a la crítica dels amics, dels companys o de l'audiència que està a l'altra banda de la ràdio o de qualsevol situació.
1: Mm-hmm. En aquest cas la ràdio, perquè estem aquí ara.
0: Efectivament. Podríem parlar de la censura prèvia, no? Que en certa manera seria com tancar la boca o no presentar una proposta a la feina o a l'institut per por a que els altres la trobin una barbaritat o una rocada. Per exemple, a mi, el que em costava molt, quan ens feien fer projectes individuals i havíem d'exposar-los davant de la classe, jo em sentia tan jutjada, i segurament eren coses meves, eh? Però, ostres, que potser no he entès bé això, o potser no ho he fet bé, llavors, som tan negatius a vegades i ens posem en tant situacions, és el que parlem en general, no? Però aquesta censura prèvia, no? Que és el que diran, que també ens està fent molt de mal això a la societat.
2: Mm-hmm.
0: I té molt a veure amb aquest bloqueig creatiu.
1: També tenim el judici de la comunitat, no? Al final, treballar o crear sota una mirada atenta d'un entorn petit, per exemple, un poble o un grup d'amics, en plan haver de fer alguna cosa per un grup d'amics.
0: Sí.
1: També passa, no? Augmenta la pressió de no sortir-se de la norma.
0: O, per exemple, quan és que m'ha vingut la idea de la cosa de, per exemple, si tu tens una família, no? Com tots, que tots tenim una família, bueno, vull dir, el tema és, tu tens la família, no? O qualsevol entorn, vale? I veus que t'exigeixen unes coses com, per exemple, buah, mira l'altre, aquesta persona ha fet això, buah, ha fet aquesta obra d'art, buah, mira que brutal és això. Clar, tu ja estàs pensant, vale, merda, on estic, no? Ostres, per què tu no estàs fent això? Per què tu no estàs apropant-te a el que fa ell? Per què la comparació constant, ja sigui nostra o de l'entorn, cap als altres fa que ens sentim menys o que no estiguem fent tot el que podem fer a la vida quan realment sí que fem moltes coses? M'explico? Neus, t'estic avorrint.
1: No pas.
0: Una mica.
1: Ha vingut un badall de son des del migdia.
0: Molt bé, els badalls van molt bé. Jo sempre els dic a les meves alumnes que badalls per cantar van molt bé, perquè obres l'instrument.
1: Venia, és el que estic fent, obrint l'instrument.
0: Perquè com que ara cantarem, no?
1: Exacte.
0: Ara cantarem.
1: Era la sorpresa del programa. Jolín,
0: ostres, perdona, Jolín. He fet un spoiler. Vale, no, proseguim. I l'últim tema que podríem tractar en aquest bloc 4...
1: Vale, sí, és l'elogi a la primera rocada.
0: Vale.
1: Per...
0: se'ns ha agafat.
1: Per arribar a una idea brillant s'ha de dir abans 20 bajanades sense vergonya ni filtre.
0: Exacte, és el que hem dit durant tota l'estona, no? Que al final, per fer una cosa
1: bona...
0: És
1: el meu mètode, al final.
0: Sí.
1: Pregunto a la gent i al final no em faig cas a res.
0: Què passa amb l'obra? Jo estic fent un musical propi, de creació pròpia. Què passa? Jo vaig per 10 esbossos ja. O sigui, porto 10, i jo sé que, per exemple, demà quedaré amb un amic que és el típic que em desmunta tota l'obra i em diu, vale, això és una merda, això és una merda, això podria millorar, això és no sé què. Llavors, doncs, en comptes de pensar, vale, és una merda, em quedo en la merda, és, vale, a través d'això que m'han dit, que és una merda, no, intento projectar millor.
1: Uh-huh.
0: No, a mi això m'ha passat molt, i jo vaig Què vaig? Pel de Wes, vos? De l'obra.
1: Bueno, tinc, o sigui, a mi em passa, la pressió me la fico jo soleta, per això, eh?
0: Sí.
1: Jo cada any et munto una festa sorpresa pel teu cumple,
0: sí,
1: temàtica d'algú.
0: S'ho curra molt.
1: Què passa? Que aquest any no, perquè no m'ha donat la vida.
0: Perquè no t'ha donat la vida.
1: I ha sigut com merda, jo volia fer una temàtica com faig sempre.
0: Sí.
1: I però, és que són molt guais les temàtiques.
0: Molt bones, però igualment no t'has de jutjar ni has de... Veus, aquest
1: no,
0: és el punt. No t'has de jutjar del fet, vale, merda, aquesta festa m'ha sigut una merda, sinó que no he tingut temps ni...
1: Quina
0: ni...
1: ha sigut la temàtica d'aquest any?
0: És que no hi ha hagut temàtica.
1: Ah, no hi ha hagut temàtica.
0: No hi ha hagut temàtica. Però no passa res. No passa res.
1: No, sí,
0: jo
1: ja
0: crec que l'estona amb els amics i l'estona de que la teva intenció de fer-ho i de preparar-m'ho i tot això a mi em fa la felicitat.
1: No, però és que a mi m'encanta preparar-ho, ja ho
0: sí,
1: saps.
0: Però això, però no cal que et fiquis aquesta pressió, m'explico.
1: No,
0: perquè
1: però
0: si de cop i volta fas una festa... Sí, però de cop i volta fas una festa increïblement brutal, l'any que ve, què passaràs? Et desfraudaràs perquè no era igual de brutal que l'any passat? Doncs pues no. Doncs pues aquest bloqueig creatiu i aquestes coses les estem parlant aquí, Neus, i no fora. Les volem fora.
1: Ja tinc idea per l'any que ve, això ja ho sabem.
0: Ho sé.
1: Que
0: jo
1: el
0: sé
1: primer any va ser...
0: El primer any va ser dinosaures, perquè a mi em diuen Arletosaurus. No sé per què, d'on va sortir. Arletosaurus em diuen.
1: Perquè hi ha un dinosaure que es diu...
0: Albertosaurus. Em van dir Arletosaurus. Llavors tothom em diu Arletosaurus. Bueno, tots els meus amics, Arletosaurus. I clar, doncs suposo que dec tenir cara de dinosaure, no ho sé. Vale, llavors vam fer temàtica de dinosaures, tota la decoració era de dinosaures, perquè estem explicant la nostra vida, bueno, tot bé. I la samarreta era de dinosaures, totes les samarretes
1: sí,
0: eren de dinosaures.
1: Sí, vaig comprar una pancarta, una lona així de dinosaures amb
0: Bienvenida
1: corritos de fiesta.
0: Bienvenida a la fiesta de dinosaurios.
1: Després, però ja vaig a lo cutre, perquè si m'ho curro molt, quedarà cutre igual, llavors jo directament vaig a buscar
0: el cutre.
1: És que espera,
0: perquè després va ser l'any següent, va ser una festa de monges i cures, perquè hi ha una telenovela argentina que ens encanta, que es diu Esperanza Mía. I és una telenovela argentina que també...
1: De monges.
0: És, i és musical. Canta, les monges canten, ens encanta. L'hem vist ja com tres vegades, vale, aquest estiu, perquè no hem tingut temps, perquè si no l'haguéssim vist una quarta vegada. I pues, disfressant-nos de cures i de monges, va ser brutal. Els postres i tot, hi havia com guirnaldes i coses, doncs de
1: una, fer una, un fotocol, una, com es diu això, una estampita d'aquestes de verges, però
0: sí.
1: Era l'Arlet.
0: Era jo, una estampeta de consagració de la monja Arlet, o no sé, bueno, molt graciós. I aquest any no ha passat res, però no passa res.
1: No, aquest any ha sigut temàtica rosa.
0: Rosa. Però no anàvem vestits
1: ja
0: de rosa.
1: Temàtica rosa.
0: No, està molt bé, està molt bé. Neus, jo no us sutxo pas, eh? Bueno, proseguim. Bueno, el bloc 4 se'ns ha allargat una barbaritat. Anem amb la cançó de Physical de Dua Lipa. Per què aquesta cançó? Doncs, per què, Neus?
1: És el simbolisme de l'acció pura contra la paràlisi per anàlisi.
0: Molt bona!
1: Vale? Quan l'entorn et jutja o et paralitza, l'única solució és augmentar les revolucions, actuar de pressa i no deixar espai perquè els altres et qüestionin.
0: Exacte, anem a escoltar Dua Lipa.

0: imaginació en marxa. Començant experiment.
1: D'acord, Neus, aviam, si hem estat tot el programa parlant de com la ment es queda en blanc i es col·lapsa...
2: Avui no us portem la típica secció de preguntes i respostes d'un examen.
1: Ni us farem recitar dades de memòria.
2: Exacte. Avui anem a sotmetre el nostre propi cervell a un entrenament d'emergència en directe.
1: Separarem la teoria de la pràctica, vaja. Jugarem a la creativitat express o excusa barata.
2: Vale. Us diem, o sigui, jo li diré a l'Arlet i ella a mi després, una situació absurda, un objecte que no serveixi per res...
1: I en menys de 10 segons haurem de trobar una idea genial o inventar-nos una història sense poder dir no ho sé, ni quedar-nos paralitzades, vale? Vaja, sense tenir bloqueig mental, vaja. Així en resum. Vale, comencem.
2: Això juguem les dues del primer, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Repte de l'objecte absurd.
1: Absurd.
2: Absurd. Per què serveix un clip de paper, com el que tinc a la mà, en un desert?
1: Doncs... pot servir per escarbar la sorra, no?
2: I buscar aigua.
1: I buscar aigua, per exemple. O pot servir per deixar... per enganxar-ho, per exemple. No vols que et robin, no? Enganxes el clip a la sabata, que sobresurti de la sorra, i amagues la sabata amb el mòbil a sota. Llavors, al veure el clip, saps que es talla la sabata amb el mòbil tapat a baix.
2: M'explico? Ah, però sense el peu dintre.
1: Sense el peu dintre, clar. O sigui, fem una caixa,
2: sí,
1: vale?
2: Sí, ho entès.
1: Hi ha una caixa, i dintre de la caixa has ficat el mòbil i has ficat els diners. I com que vols tombar-te una estona i dormir i no saps si et robaran, fiques un clip que s'enganxi a la caixa. És molt bona, eh? De res, de res. Vale, proseguim.
2: Seguim.
1: Història a tres paraules, vale? Hem de construir un guió de paraules de pel·lícula, vale? Una historieta petita, dient una paraula cadascuna de manera alternada sense parar, vale? Ha de ser curtet. Vaja, vale, proseguim. Comença tu.
2: I
1: la
2: Rosa
1: va
2: anar
1: a
2: la
1: piscina
2: per
1: banyar-se
2: un
1: diumenge
2: al
1: matí.
2: I
1: així
2: va
1: fer
2: una...
1: ràpid, ràpid, Arlet. Va fer una croqueta
2: per
1: la
2: celebració
1: de
2: el
1: cervell.
2: Molt bé.
1: Ha tingut sentit, no ho sé. Jo tot el rato volia dir circulació, però és com que no
2: hi havia manera. Circulació?
1: Perquè li anava bé per la circulació, però no...
2: Era una festa del seu cumple.
1: Clar, és que no passa res. És que no has de tenir cap expectativa. No has de tenir cap expectativa. Vale, proseguim. La prova de l'eslògan dolent. Hem de crear una frase, vale, per un sabó que fa olor de ceba en menys de 5 segons. Vale?
2: Vale.
1: Creem un eslògan de... d'un sabó que faci olor a ceba, vale? Tens 5 segons. Faig així amb el dit, vale? 3, 2, 1... I...
2: Si vols espantar... Ah, no, els vampirs no. Si vols espantar... Qui s'espanta amb la ceba?
1: No sé, ja has perdut 5 segons, Neus!
2: Pues sí, algú que s'espanti amb la ceba.
1: Qualsevol, és igual.
2: Pues mira, si fos a l'ai, si vols espantar els vampirs, utilitza'm.
1: Però si els vampirs no existeixen...
2: Arlet, és un eslògan.
1: Vale, vale.
2: Red Bull també té lo d'abuela i tampoc volem. Saps el que vull dir-te? És que...
1: Si vols que els mosquits no et piquin...
2: Fes-me servir.
1: Fes-me servir. Vale. Algú així, o per exemple, si vols no tossir quan estàs enconstipada, fes-me servir.
2: Si vols
1: cosa,
2: plorar.
1: Si vols plorar i fer de la teva vida un drama, fes-me servir. Mira quants eslògans tenim.
2: Molt bé,
1: Arlet. És que ni un, eh? Ni
2: vale,
1: una.
2: Ara et faré un test del pensament.
1: Vale,
2: et ficaré una situació.
1: No,
2: ens
1: no.
2: Encanta jugar aquest joc.
1: Sí, però és molt
2: has d'adivinar per què passa això, vale?
1: Potser acabem laboratori que no ho he acabat, vale?
2: I vols sentir la resposta. Un home viu al pis 10 d'un edifici.
1: Vale.
2: Cada dia agafa l'ascensor fins al pis 7 i puja les escales fins al 10.
1: Vale, torna-hi, torna-hi.
2: Vale, és un home que viu al pis 10.
1: Vale, ostres.
2: Però cada dia... ell puja amb ascensor fins al 7 i després puja caminant fins al 10. Excepte el dia que plou. Que el dia que plou va directament amb ascensor al pis 10. Per què?
1: Ostres.
2: M'ha de fer preguntes de si vale. O no, jo l'he d'anar responent.
1: Perquè, és perquè ha d'ajudar o ha de fer alguna cosa amb uns veïns?
2: No.
1: Vale. És perquè vol fer esport?
2: No. Més ràpid, més ràpid.
1: És perquè l'ascensor no funciona?
2: No.
1: No, perquè no té sentit, perquè llavors la pluja pujaria. Té a veure amb la professió del
2: no.
1: Noi? té a veure amb la seva salut?
2: No.
1: Vale. O sigui, no és important el per què baixa, o sigui, no és important, no?, el per què es para la sèptima.
2: No és tan rebuscat com els que fem sempre. O sigui, és molt més...
1: És molt més fàcil. Ha de, o sigui, baix,
2: és puja, com el del bar, l'home
1: vale,
2: que va...
1: Puja amb ascensor a la sèptima. És perquè sempre para a parlar amb la veïna?
2: No.
1: No, sí, però s'apropa.
2: No s'apropa. Ha sortit així, no.
1: És perquè... Ostres...
2: Tens 2 minuts.
1: No té res a veure amb veí, eh?
2: No.
1: Amb ningú veí. Té a veure amb la seva alçada?
2: Sí!
1: Vale. És perquè... No ho sé. Em pots fer una petita pista?
2: Vale, té a veure amb la seva alçada.
1: Mhm.
2: I els dies de pluja hi porta un complement.
1: Ah, vale. És pels dies d'alçada...
2: Una pista molt pista, eh?
1: No, per al paraigües. Vale, però com pot ser que amb pluja pugui pujar amb paraigües?
2: Perquè el paraigües al final és un...
1: Opa,
2: saps? Estic fent una mica de mímica.
1: Ara, no val. A veure, normalment tenim molta més estona per fer això, eh? Vale, espera't un moment. O sigui, m'estàs dient que l'home... No? O la persona, uh-huh, puja a la sèptima planta normalment i baixa allà i després puja caminant. Vale, és perquè el paraigües no hi cap a les escales?
2: No.
1: Vale. Però és que no té cap mena de sentit, vale? O sigui que tindrà, vale? Que
2: has endevinat l'alçada, que és algú d'una
1: que és, d'alçada. És per l'alçada, vale? Vol dir que ell és petitó, vale? És un nen?
2: Podria ser-ho.
1: Podria ser, és un nen. Vale, és perquè... És perquè no pot baixar... No pot... Perquè entra amb el paraigües i després no el pot fer...
2: No, et rendeixes, no sé. T'has
1: rendeixo,
2: de rendir.
1: Em rendeixo, sí.
2: El David el sap.
1: Jolín.
2: És baixet, no. Llavors no arriba a apretar el número 10 de l'ascensor.
1: Ah,
2: llavors apreta el número 7, que és fins on arriba.
1: Sí,
2: amb el paraigües
1: sí.
2: Arriba a donar-li el 10.
1: Ai, la merda. Jo us dic que si haguéssim estat més estona ho hagués pogut treure, però clar, és que em bloquejo i
2: tinc
1: em
2: dono
1: una pressió.
2: Tinc uns quants, després juguem, vale?
1: És, vale. Tinc una pressió amb això, sempre. Bueno, després d'haver posat a prova el nostre cervell i haver demostrat que fins i tot les idees més des de les idees més absurdes en pot sortir cosa divertida, vale? Que no m'ha sortit bé al final, però bueno, que és un joc que perdura i dura temps. Però
2: i
1: bueno.
2: Tant. Ens quedem amb una cançó que parla precisament de la bogeria de crear, de no seguir les regles i de creure en un mateix quan ningú més ho fa.
1: Anem amb la cançó Break Free d'Ariana Grande, vale? Que és un tema pop explosiu sobre tancar la porta a allò que et paralitza. Trenca les teves pròpies cadenes i volar sense demanar permís a ningú. Take

0: to know this.
1: I fins aquí el nostre programa d'avui de Fora Clitxés.
2: Avui hem parlat d'una cosa que tots hem patit alguna vegada, la por de quedar-nos en blanc i sentir que no tenim res interessant a oferir al món.
1: Hem viatjat des de les escultures invisibles i els trucs de Salvador Dalí,
2: passant pel síndrome de l'impostor, la necessitat d'avorrir-nos i la pressió de ser productius a totes hores.
1: Per descobrir que darrere d'un bloqueig creatiu gairebé mai hi ha una ment buida.
2: Hi ha una època.
1: Uns nivells d'exigència absurds.
2: Una por paralitzant el fracàs.
1: I una necessitat urgent de recordar que per tenir bones idees primer hem de prendre la por perdre la por, perdó, a tenir-ne de dolentes.
2: Perquè una fulla en blanc no és el teu enemic.
1: És simplement un espai esperant que t'atreveixis a equivocar-te.
2: I un silenci a la ment.
1: Exacte. Potser la millor pista que necessites amb una bona migdiada ho pots solucionar.
2: I això és el que ens encanta de fer ràdio.
1: Que venim sense por a fer el ridícul, obrint melonets, no?
2: I fem que les idees flueixin soles, amb un guió, però tenint tota la llibertat que volem.
1: Exacte. Com sempre, volem donar les gràcies a Ràdio Molins de Rei per deixar-nos aquest meravellós espai i permetre'ns fer aquesta bogeria cada setmana.
2: El nostre tècnic, David, gràcies per aguantar-nos una setmana més i per salvar-nos quan ens quedem en blanc a l'estudi i fer-nos riure sempre.
1: Sempre amb el mec.
2: Mec.
1: I a l'Àlex Gilabert, efectivament, amb aquest so, i a l'Àlex Gilabert per posar les veus a les nostres sintonies, perquè nosaltres podem estar bloquejades i sense idees, però ell no ho està.
2: No. I recordeu que al final,
1: per molts fulls en blanc que se'ns posin al davant o per moltes vegades que la ment se'ns quedi en silenci,
2: la millor idea sempre apareix quan perds la por de dir qualsevol tonteria. I atenció,
1: la setmana que ve obrirem el...
3: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la notícia com una victòria clara de l'independentisme.
2: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
1: I el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023 d'entre 18 i 19 escons, segons el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent, volem dir, suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana a Catalunya, que creixeria en escons entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se als 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats dels populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit a l'agressió que ha patit un metge al cap de Torelló aquest dimarts a la nit i ha dit que la investigació està en marxa i que els Mossos treballen per detenir l'agressor i ha assegurat que li caurà tot el pes de la llei. La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat la víctima aquesta tarda, que es troba ingressada a l'Hospital de Vic després de ser operada d'urgència, i ha dit que s'ha recuperat amb facilitat i ràpidament. Hi ha ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra aquesta tarda també al barri de la Mariola de Lleida, on han acudit per retornar una menor que s'havia escapat d'un centre de menors. Quan la policia ha arribat al lloc on es trobava la jove, aquesta ha reaccionat violentament i agredit, donant un cop a la cara a una mossa d'esquadra. Per aquest motiu ha acabat sent detinguda per atemptat contra un agent de la policia. El dispositiu, format per diverses patrulles i furgonetes de l'Arro, ha despertat molta expectació entre els veïns.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Aquest diumenge la secció de senderisme del Centre Excursionista de Molins de Rei organitza una sortida a Taradell, a Osona, una ruta circular accessible per tots els públics per la Creu dels Miquelets, la Monumental, Alzina d'en Pujol, les Cuines, que són unes coves, i el Turó de l'Enclusa. Seran gairebé 14 quilòmetres amb 340 metres de desnivell i podeu inscriure-us al SEM de 6:45 de la tarda, 8:45 del vespre, de dilluns a divendres. També aquest diumenge, una altra associació que organitza una sortida són els Amics del Museu. Concretament, fan una sortida a Tàrrega, al Mas de Colom i al Museu Trapat, i al migdia amb un dinar a l'Hostal del Carme a Vilagrassa. Aquesta sortida és per aquest diumenge. Se sortirà a 8:45 del matí del Passeig del Terraplè amb la plaça de la Llibertat i es tornarà al voltant de 6:45 del vespre. El preu per als socis és de 60 euros, 65 pels no socis, i les places estan limitades a 55 persones. En aquest cas, la sortida ja us havíeu d'haver inscrit, però si voleu consultar si encara queden places, podeu trucar al telèfon 649-964-484. De cara a la vaga general que hi ha convocada per l'11 de novembre, aquest diumenge, a 6:45 de la tarda, a la plaça de la Creu, hi ha una assemblea oberta per preparar aquesta vaga que organitza, entre altres, Arran Molins. i també diumenge, en aquest cas a la Penny, a 6:15 de la tarda també, la companyia Tutatis, dins de la xarxa d'espectacle infantil i juvenil, presenta De què fa gust la lluna. La podeu doncs veure aquesta obra, com us dèiem, aquest diumenge a 6:15 al Teatre de la Penny. I també diumenge a 7:00 a la Transcatrusca hi ha un nou cicle de dalt a baix amb Alba Careta, grup que presenta Panical. El preu de l'entrada anticipada és de 15 euros i podeu comprar les entrades a Entrepolis o al web daltabaix.com. I també aquest diumenge se celebrarà la bicicletada Miquel Torpijoan, que es va suspendre diumenge passat per la pluja. És una bicicletada urbana per totes les edats, de 6 quilòmetres amb sortida des del passeig del Terraplè amb la plaça de la Llibertat.
3: Informació local.
4: I acabem amb informació de servei. La farmàcia oberta avui fins les 10 de la nit a la nostra vila és la farmàcia Terraplè del passeig del Terraplè número 5.

0: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
1: Kairos, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: A Capravo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 2-4 de Molins de Rei. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, amb tu.
3: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
4: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
5: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
6: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
5: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
1: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
8: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
7: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
8: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
7: Informa't al Molí Jove.

0: Bé, nosaltres som els del programa de Serenó, que en aquests moments comencem, amb l'Alícia avui, també, vinguda de per allà baix. On avui estava... avui era el rei per allà, estava fent...
1: No hem coincidit.
0: I avui també tenim amb nosaltres la nostra entranyable amiga Gemma.
1: Hola, què tal?
0: Molt bona
1: ja
0: tarda.
1: Ja recuperada.
0: I molt recuperada, sí que has estat com una mica de tubet, oi?
1: Febre, bueno, de todo un poco.
0: Molt bé. Vinga, de què parlem avui? Què et sembla, home, tu?
1: Home, de Ceuta no.
0: De què? De Ceuta no. No.
1: És que... és per posar-se i enfadar-se.
0: Sí, i tu no vols enfadar.
1: No, perquè veig que aquesta situació continua i continua i continua i aquella gent d'allà baix continua amb la mateixa situació i ningú els solventa el problema i...
0: Ja.
2: I les persones que volen sortir, vull dir, les persones que estan intentant creuar, com ho veus això?
1: Jo ho sento molt, però en aquest cas jo la retornaria directament al Marroc. Ho sento moltíssim.
0: Ho sento, et sap
1: greu. Ho sento en l'ànima, però les coses no es fan així. I llavors el que no podem, el que no es pot dir a un país és que poden venir 70.000 persones i fer el que els doni la gana i a sobre riure-se'ns a la cara. Perquè això és el que hem fet. Hi ha molta gent marroquina... Ja que no, eh? Ja que no. A veure, no es pot generalitzar. Però hi ha gent que s'enfoten de tota aquesta situació. Principalment persones que estan aquí ja vivint i ho tenen tot fet i que no han de lluitar doncs, com aquestes persones que haurien de lluitar des de zero. Però a mi em sap molt de greu, però no pot ser. Les coses no poden ser així. No poden ser així.
2: No, i tant que no. El problema és més també amb els menors, que aquests no els pots retornar.
1: Bueno, és que...
2: dir, no es pot fer, diguem-ne, quan entren, no és el mateix que els grans, que sí que d'alguna manera pots gestionar-ho perquè, bueno, depèn de per on entrin, si per l'aigua, per terra, depèn de com, es pot retornar, però els petits no. O sigui, la gent jove no la pots retornar d'aquesta manera.
1: El problema que hi ha aquí és que Espanya només fa que... fer la llei, o sigui, complir la llei i tal, i la resta no ho fan. Llavors, què passa? Que arriba un punt que a Espanya ha de dir, fins aquí, això no, i això no. Que em multaran? Doncs que em multin. Però no pot ser. O sigui, hi ha coses que no poden ser. No pot ser que tinguis hacinada, no sé com es diu en català,
2: sí, sí.
1: Gent en una platja fent les necessitats en...
2: de qualsevol manera.
1: No,
2: sí, no
1: pot
2: ser. Impossible. No, a més, no hi caben.
1: No pot ser perquè,
2: és impossible.
1: Perquè aquesta gent acabarà...
2: malalta.
1: Hi ha gent que no és...
2: Acabaran malalts.
1: Bueno, hi havia gent malalta que no. Venien al molt millor amb com es diu, lo del pit, com es diu?
2: O pneumònia, o bronquitis, o bronquiolitis, o qualsevol...
1: No, més que és contagiós la...
0: Val, que no.
2: Bueno, tuberculosi.
1: Tuberculosi. Hi havia algun cas de tuberculosi, llavors això és molt perillós. I llavors, doncs, clar, la gent que té gana, al final acaba doncs, dient, entrar en un lloc i agafar un tros de pa amb formatge.
2: Mm-hmm. Jo la veig una mica també una qüestió política, no? Jo crec que...
0: Bueno, és que la política jo penso que té aquest inconvenient que tu acabes de dir. Això és política pura i dura.
2: Exacte,
0: llavors, posicionar-nos
2: sí.
0: A dir, com tu estàs dient, i destacar alguns inconvenients que genera la situació que la política genera, jo penso que és el que hem de saber com tractar-ho, no? I aquí és on crec que fallem tots plegats. Tu esmentaves ara fa un moment que nosaltres ja fem el que hem de fer, però que n'hi ha que no. Clar, vull dir, és que aquí tothom reacciona de la manera que d'una manera o altra ha de funcionar o que acaba decidint com ha de funcionar i llavors ens trobem amb aquests grans inconvenients. Això és com les guerres que continuen, Ucraïna i el Putin, vull dir, això, tot això,
2: justament Justament jo crec que aquí hi ha una pressió dels potències que sabem qui són i que estan pressionant justament, vull dir, juntament amb el Marroc, amb l'oligarca del Marroc, perquè aquestes coses passin per poder fotre Espanya.
0: I això està clar. I que passin
1: és que el perill i la por que suposo que tothom ha tingut individualment és la por a una guerra, perquè no, fa molt poc que hem tingut guerres aquí a Espanya. Jo no les he viscut, però el meu avi sí que les va viure. Llavors, tot això, el meu avi ja no es viu. Però és igual, hi ha persones encara vives que encara recorden aquestes guerres.
0: Que tenen aquesta por.
1: Hi ha molta por a una guerra. I encara gràcies que la gent de tot Espanya n'hem agafat, ens hem anat allà baix ens hem, ens hem anat i hem agafat i hem fet fora les persones.
0: Molt bé.
1: Vull dir, s'hagués produït una debacle.
0: Com que hem dit que no parlaríem de política, doncs ho deixem aquí.
2: No, a veure, jo crec que volem donar una explicació més o menys, vull dir que nosaltres no és que estem en contra de les persones, ni molt menys, perquè els drets humans són sobre de tot, com ella ha dit, vull dir que quan una persona té gana, evidentment,
1: roba.
2: O agafa,
1: perquè no es considera robar.
2: Bueno, perquè és una necessitat vital, vull dir, el fet de menjar o tenir un forat per posar-te. Però, clar, la gent que està patint allà és el problema de la gent que està allà, que està rebent tota aquesta massa. Clar, nosaltres ho veiem de lluny, però ells ho estan patint.
0: Clar.
2: També s'ha de ser una miqueta... No, els problemes s'ha de solucionar d'alguna manera.
1: Una altra solució és que cadascú a casa seva s'emporti un marroquí.
0: Sí.
1: Si són tan solidaris, si tots som tan tal, doncs cadascú a casa seva un marroquí.
0: Ja està.
1: Ja s'ha arreglat el problema.
2: Quants
1: milions som? 41? Doncs mira...
2: No s'arreglaria, perquè hi hauria més gent. Sempre hi haurà més gent.
1: Clar, per això...
2: És impossible.
1: Per això
2: solucionar el problema
1: la
2: resta de països és impossible. El problema s'ha d'arreglar dintre del propi país.
1: Sí, però el senyor rei no...
2: No, home, clar.
1: El senyor rei del Marroc.
2: El senyor rei del Marroc, doncs... a veure, i a més, amb una admiració que li té tothom, impressionant, eh? Vull dir, perquè veus fotos per tot arreu. Tu vas a un lavabo i te'l trobes allà. Vas aquí, te'l trobes allà. Vas allà a tots els bars, a tot arreu està la seva foto de la seva família, als hotels, però tot arreu. Vull dir, a qualsevol lloc que vagis,
0: ja
2: està la foto. Vull dir, és un senyor que és omnipresente. Està tot arreu. Dic, no ho entenc. Com és possible que li tinguin... O sigui, aquest amor. Vull dir, aquí hauria d'haver-hi una revolució. Diguem-ne, ells aixecar-se perquè això no passi, perquè veritablement el que està fent és que el seu propi país estigui malament i que la gent visqui malament, perquè jo he estat allà i ho he vist. I a veure, per entrar allà a Marroc, jo per entrar a Marroc em van fer 50.000 preguntes. Per entrar, jo anava de vacances, i jo quan vaig entrar a la frontera, jo vaig passar, dic, ostres, vinga, preguntes, on t'anava, quina edat tenia, què era el que feia, què no feia, quina era la meva professió, i així, mirant així...
1: Però com si anessis a quedar al Marroc?
2: Això a l'entrada, sí. I jo dic, bueno, i això jo... Bueno, a la meva família és que anàvem preguntant, però bueno, un chequeo, dic, mare de Déu. Dic, ostres, sembla que potser vingui jo aquí. I quan vam sortir, uns cacheos de tot. Després obrint a la meva germana, li van obrir tots els regals.
1: Però els souvenirs. Normal, però això és normal. Pel tràfic de...
2: Sí, no, però eren... A veure, si es veia que eren... A veure, que es veien que eren souvenirs i eren petites tonteries.
1: Ja.
2: Però bueno, vull dir, a mi que... Bueno, em van tocar tot, però bueno, a mi que me toquin, bueno, me torna igual.
1: Va ser una dona.
2: Sí, va ser una dona. No, que ja em va passar una vegada que no era una dona. Era un home. Portant jo el corset que portava de varetes, una vegada em van aixecar la camisa i em van deixar allà.
1: Hòstia,
2: això em va passar a mi, que la meva germana m'ha muntat un pollastre, perquè clar, això no es pot fer. Si tu has de tocar una persona, l'has de ficar dintre
1: d'un quarto
2: per, i dones...
1: I a més dues.
2: I dones per poder mirar-ho. Pues a mi em van aixecar la camisa i sí, o sigui, això m'ha passat a mi, és veritat. Pues, sí, a més, és un vol absurd, que no tenia ni cap ni peus, perquè clar, sí que tenia varetes de ferro, que és normal.
1: Clar.
2: Però bueno, jo entenc que passin i que et mirin. Això ho entenc perfectament. Jo no, a veure, és que ho entenc, no posaria cap pega perquè diria sí, ho entenc. Però el problema no és aquest, el problema és que t'ho facin davant de tothom, que t'aixequin la camisa i davant de tothom. Això sí que no era correcte. Però això m'ha passat a mi.
1: Imagina't, si nosaltres estem parlant aquí i portem, no sé, 8 minuts, els polítics, quant temps es deuen haver pres per parlar d'aquest tema?
0: Moltes vegades.
1: I poder arribar a una conclusió.
0: No és tan fàcil, sí.
1: Però és acuerdos, arribar a acords.
0: Jo, si em permeteu, precisament avui, en un dels diaris que surten...
1: Vol canviar de tema.
0: No canvio de tema, no, ja veuràs com no. Ja veuràs com no. Hi ha la nostra amiga Cati Morell, que treballa a Sant Joan de Déu, i que parla de salut mental a partir de les situacions amables i de tot el que representa, doncs, espais correctes. Fixem-nos-hi una mica i després ja seguim parlant i no oblidarem el que acabem de dir, no? Diu, ara no sé quin color era, però fa anys els calabossos de les comissaries dels Mossos d'Esquadra eren de color rosa xiclet, perquè els experts diuen que aquest color és un color de calma, més enllà de si aquesta teoria és o no és objecte de debat. La idea que hi ha al darrere és profundament humana. Els espais on vivim influeixen en com ens sentim i ens comportem, i generen un comportament. Vale. Té a veure això, tu esmentaves això de posar-los allà amb tendes de campanya i tal, i
2: no,
0: fent
2: clar,
0: allò,
2: no, és que això no és un desastre.
0: Val. Llavors es diu...
2: Ara, això de les parets de color rosa xiclet, això sí que...
0: Sí, a mi em sona com una mica buscat.
2: Em sona estrany.
1: És més aviat excitant.
2: Jo crec que potser és el rosa que jo m'estic imaginant, que potser hi ha un altre tipus de rosa xiclet, però jo m'estic imaginant un tipus més fúcsia, no? Més,
1: bueno, sí,
2: més
1: és un fúcsia.
2: I, és veritat,
1: el xiclet boomer.
2: I llavors això és excitant, no crec que sigui relaxant,
0: Aquesta noia parla d'això, vull dir, ara després podem opinar, no? Diu, allò, molts coneixen i apliquen tècniques d'això, de suavitat a casa, per estar bé amb ells mateixos, i els llibres de Marion Kondo, s'han venut durant anys com si fossin xurros als centres de Madrid, perquè busquen això, l'ordre que ens ajuda a treure el millor de nosaltres mateixos. Alguns necessiten omplir la llar de les plantes, de plantes, no? I d'altres troben serenor escoltant el soroll de l'aigua o passejant sota els arbres. Diu, tots, d'una manera o altra, intentem modelar el nostre entorn perquè se'ns faci molt més amable i millor. Però el canvi, en canvi, sovint vivim en ciutats, barris i carrers que ens condicionen i treballen en espais que ens vampiritzen. Els entrebancs són cada vegada més densos, accelerats i sorollosos. Me'n recordo el que explicaves avui també, venint, després en tot cas ho comentem. Carrers sense arbres, habitatges petitíssims, pantalles omnipresents, aïllats dels silencis o dels espais de trobada on estar en contacte amb la natura o simplement socialitzar i compartir. I aquests espais, vulguem o no, també modelen el nostre benestar emocional. Acabo de llegir una petita cosa i entrem ja en opinions personals. Durant molt de temps hem concebut la salut mental com una qüestió exclusivament individual. I aquí és on entra la gran clau de l'article aquest, segons el meu criteri. Com si depengués només del que passa dins el nostre cervell o de la nostra capacitat per gestionar les dificultats. Però avui sabem que la salut mental és molt més que això. Està condicionada pels factors socials, econòmics, culturals i ambientals. La qualitat de les relacions que mantenim, diu, la seguretat del lloc on vivim, l'accés als espais verds, la mobilitat, l'habitatge o la possibilitat de sentir-nos part d'una comunitat també influeixen de manera decisiva a com ens sentim. Què us sembla? Després d'haver parlat del que hem parlat i escoltar això, està clar que aquesta senyora ens proposa una reflexió sobre no la individualitat, sinó la comunitat.
2: A mi m'ha fet gràcia això de l'ordre. No, lo del xiclet primer. Que, bueno, jo, pel que entenc, o sigui, el color rosa, com hem dit, per mi és més llampant, però bueno, no sé. I lo de l'escriptora aquesta, la Marie Kondo,
0: sí.
2: Ai, escriptora, perdó, sí, és una escriptora que parla de tot l'ordre, de tot posar-ho en ordre, no? Clar, tot posar-ho en ordre si comptes amb una vivenda.
0: Vale, comencem per aquí, oi?
2: Això per començar.
0: Sí.
2: I bé, o sigui que parla dels espais petitíssims, de les pantalles que no hi caben dintre de l'espai petitíssim, que ens encantaria tenir moltes zones verdes, i encara, per exemple, a nosaltres que ens agradi les plantes, però si tens una finestra on poses les plantes, no? Vull dir,
1: sí, doncs ja. Totes amorrades a la finestra.
2: Imagina't tota una família dintre que no cap, que tingui un espai petitó amb les plantes i tots allà ficats.
1: Ja.
2: Llavors és complexa, no? I que sí, que clar que tothom volem tenir tot això, no?
0: Hem començat dient inconvenients a base de bé, hem manifestat que no podem estar-hi d'acord i tal, i després aquesta senyora, per mi, ens proposa que pensem en totes les coses.
2: Però vull dir que això és de calaix.
0: És de calaix.
2: Pues vull dir que, clar, i que la salut mental ja està més que estudiat, que ja no és un problema individual.
0: Això
2: fa ja molts anys que se sap que és un problema social i que a nivell comunitari, que sí, no anem per, no és una persona que va per allà com un bolet.
0: I no només és la ment que fa coses rares,
2: i a més que cada vegada s'està veient que hi ha més persones que tenen problemàtiques mentals, perquè és així.
0: Bé.
2: Perquè cada vegada els percentatges i més en diferents franges d'edat, no? Cada vegada més joves estan tenint més problemes. Per tant, vull dir, clar, que és un problema polític, social, econòmic, cultural, sociològic, ambiental...
0: Sí,
2: clar, vull dir, és de perogrullo. Vull dir, això. Que passa que estem en una...
0: Però ho hem d'anar recordant, això.
2: En una situació... Sí, no, sí, jo m'ho recordo cada dia,
0: ja,
2: no pensis.
0: Ja.
2: I és molt trist, molt trist que a vegades ho estem veient a la gent que està a la plaça del Sol o allà a Sevilla, que no sé exactament a quina barriada, però estan allà amb tendes de campanya per demanar justament això, estar a tenir un lloc on viure, perquè els preus són impossibles a qualsevol part, crec, de la geografia espanyola, diguem-ne, dintre de lo que són les ciutats. Els preus són brutals, disparadíssims. Després, jo el que estic veient és que ahir sentia, no, que Espanya havia pujat molt a nivell econòmic, però que n'hi hauria conjuntament una inflació horrorosa. Clar, llavors, sí, vale, creix, d'acord, però creixen els preus i no creixen els salaris, i creixen molt els lloguers, els preus dels aliments, de
0: la benzina,
2: el petroli en general.
0: Sí,
2: el petroli és un indicador, quan puja el petroli, molt, com totes les crisis que n'hi ha hagut al petroli. I com no tenim la persona que abans més o menys ja sabem que controlava una mica els barrils, aquest ja no està per controlar-ho, llavors el preu se'ns mou una mica, no?
1: Però vull dir... Qui era?
0: Eh? Com deies?
2: Qui controlava...
1: Els barrils, ai, ara no hi caic.
2: Home, el nostre rei emèrit tenia unes amistats molt grans i llavors... Teníem una mica més controlada la situació.
1: No havia caigut, no havia caigut.
2: A veure, ara aquesta amistat ja suposo que deu quedar allà per allà, i és veritat que...
1: No està comptant els barrils. No
2: està comptant barrils, i el preu, pues, ens puja un munt. I, bueno, i quan puja, puja tot. Llavors, clar, és que si puja, sí, puja l'economia, d'acord, bueno... Però, clar, si tot no puja de la mateixa manera...
0: No, no anem bé.
2: No fem res.
0: No podem.
2: No fem res. Llavors, i per tant. Això els espais amables se me fan desagradables.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Aquest entenc. És el que jo veig, no?
0: Sí, sí.
2: No sé si penses sí. una...
0: Què penses?
2: Què penses?
0: Gemma.
1: Bueno, jo sé que... Jo només puc dir que quan un no està bé, casa seva no la té molt...
0: Maca.
1: Molt endreçada o no sé, hi ha com una espècie de com barullo, no? Ho dic per
2: té
1: mi
2: raó,
1: perquè,
2: perquè em passa, també.
1: Perquè en la tinc com embarullada, no? I dius, sí, no sé què li passa, però no em caixen, no em caixen les
2: igual.
1: Coses.
2: Em passa igual.
1: Ostres. I em molesta molt, però...
2: Però no puc fer res.
1: No sé què fer.
2: Exacte. Ostres, I... has donat en el clau.
1: I llavors estic estirada o sentada dient, no sé què fer. I no sé què fer.
2: I no puc fer-ho.
1: I al final ja deixo de dir no sé què fer i ja estic pensant en les musaranyes o en una altra cosa. O sigui, perquè em molesta tenir que pensar en què fer.
2: A mi em molesta fins i tot és que em poso nerviosa davant d'una situació que jo l'estic veient, però és com l'estic veient i no sé, no puc. Per mi em dona la sensació fins i tot, mira el que et dic, i a mi no m'agrada cuinar. No m'agrada. I jo és que miro la cuina des de fora. O sigui, és com si n'hi hagués una porta.
1: Invisible.
2: Una porta invisible. I, ostres, saps allò? Traspassar allò? És com... Em suposo en una situació molt difícil.
0: Però tu creus que ho pots superar, això, algun dia?
2: No. Jo ja crec que porto tants anys amb aquesta història i tinc pujades i baixades.
0: I
2: això
0: de,
2: sí.
0: I ens hem de conformar que sigui d'aquesta manera.
2: Tinc pujades i baixades, però aquest problema l'he tingut pregunta. Pràcticament... Bueno, jo, vale. Que jo recordo, l'he tingut sempre. I a vegades el tinc més accentuat i a vegades menys. Igual que ella diu, amb el desordre, perquè intento ordenar i el meu cervell no es col·lapsa. O sigui, no sóc capaç.
1: Sí, perquè jo, per exemple, no agafo una revista i no sé què fer, si l'he de llançar o no l'he de llançar.
2: Per exemple.
1: No puc ni decidir això.
2: Per
1: Llavors,
2: exemple.
1: Clar,
2: per
1: com
2: exemple.
1: No puc decidir això, ja ho deixo, perquè ja dic, ja no seguim. Mm. Perquè si el proper paper és de metges...
0: És igual.
1: Ja,
2: per exemple.
1: Que difícil, si he d'arxivar o no he d'arxivar.
2: I a mi, per exemple, em passa també amb les coses, clar, jo tinc coses de la meva filla, que ara la meva filla viu fora, però bueno, tinc coses. Jo no les puc tocar. Jo les puc tocar perquè, clar, jo no sé si ella les vol guardar, les vol llançar o les vol, jo què sé, regalar o no sé el que vol. Però, clar, tampoc les puc tocar. I entre la meva, la de l'altra i la de l'altra, al final és un... I això, a mi, sí que em genera un estrès, eh?
1: Sí, a mi també.
2: Em genera estrès.
1: Jo, per exemple, cada any pujava l'altell, baixava totes les coses de l'altell, revisava que hi havia, no sé què... Bueno, ara fa, doncs, des de... Fa 2 anys i pico que estic, que no estic

0: Doncs, la salut mental...
1: Perdona, sí. La Mali. Hem tingut a la Mali, que era al Teatre Olímpia de París.
0: Oh, carai, tio.
1: Una peça de la, que ens ha portat la Susana.
0: Som la mar de bé, eh? La salut mental no és fruit únicament d'allò que passa a les consultes o als hospitals. La salut mental és fruit del que ens passa a tot arreu. La salut mental es construeix als carrers, a les places, a les escoles, als llocs de treball i també a les llars. Es construeix en la manera com dissenyem els espais i en les oportunitats que oferim a les persones per connectar amb els altres i amb el seu entorn. M'ha agradat dir això, perquè després del que heu dit, jo penso que això també ens convida a Déu.
1: Sí, clar, la salut mental que... es va conjuntar amb tot. Clar, la salut mental, el que el cap no va per una banda i el cos per una altra.
0: Jo visc ara en un pis, jo mai havia viscut en un pis. No havia viscut mai en un pis, i un pis, esclar, és molt limitador. Jo vivia en una casa de pagès allà i cabia tot.
1: Te la canvio.
0: La canvies, oi?
2: Va. Jo no. Jo, amb el que tinc, i si fos més petit, encara millor.
0: Encara més bé, oi que
2: perquè
0: sí?
2: Perquè no necessitaria tantes coses.
0: És el que anava a dir ara. Jo, per exemple, doncs, jo tinc una habitació que és la meva habitació. O sigui, allà, no és que jo no tegi, però bueno, gairebé. Però allà tinc tot, allà escric, allà tinc tots els articles que guardo, allà tinc totes les eines de mecànic que he fet servir al llarg de, ja veus tu, 50 anys gairebé, no? I tinc de tot, i molt repetit, perquè tot això s'acaba

0: recollint, perquè cada vegada són menys els que fan feines d'aquestes, perquè tot això és automàtic avui ja, no? I llavors jo allà faig de tot el que convé, no? Per, fins i tot a arreglar el vostre que porto. Eh? Sí, sí, si convé ho faig. Llavors, que jo estic satisfet de com està això? No. Per què? Perquè pot estar millor. I sempre vaig buscant la manera. Tu saps la de cargols que tinc en una caixa, que són de diferents, però quan m'entretic una mica a buscar els més petitons, aquests els poso en un altre lloc, perquè sé que els trobaré allà. Val? I és qüestió d'anar fent, de no deixar-te dominar pel desencís que heu esmentat.
1: Això és molt fàcil, eh?
0: Ja ho sé.
1: Molt fàcil dir-ho. O sigui, és... si jo pogués fer això que em dius,
0: ja,
1: que m'avingués la inspiració, bueno, jo ho faig, la inspiració aquesta, i digués, doncs mira, avui agafaré, és que si penso, agafaré aquesta d'això de roba, i per exemple, el jerseys, i faré paquetets, i els ja portaré està aquí, o els portaré allà, o el que sigui.
0: Sí.
1: Si fos capaç de ser això, de fer això, clar, ja no tindria el problema.
2: No, cada dia una bossa del Mercadona, plena. I cada dia la portes al i la deixes al container, cada dia, una.
0: O bé,
2: una.
0: La portes a la botiga aquesta solidària, o bueno, coses d'aquestes.
2: Jo ho dic perquè per mi no és ningú problema el del container, saps? Vale. Perquè si no, és massa en renou. He d'anar a aquella botiga que ha d'estar oberta una hora, que no sé què. Ja. Llavors, a les 4 del matí, si em dóna la gana, puc agafar la bossa i portar-la al container.
0: Això també m'agrada, veus? Això ja ho veig jo.
1: No, i alguna vegada sí que ho he fet, eh? Però és agafar la fer la bossa. El que no sé és fer la bossa.
2: Jo a vegades... Triar.
1: Exacte, faig la bossa i desfaig. Uf, ja. M'ha passat això perquè... Ai, que això no era meu. Sembla que era de la meva filla. Ai, i així m'he equivocat. I ja no puc. I ja després ja passa temps, i no sóc capaç un altre cop.
0: Bueno, però pots arribar a fer-ho, ja te ho asseguro jo,
1: bueno,
0: que sí.
1: Gràcies per la confiança. Gràcies per això.
0: Aquí.
1: La casa aquesta de pagès m'aniria molt bé per poder ampliar, no? Per poder ampliar horitzons.
0: A la casa de pagès, imagina't, allà el meu avi va fer la casa aquesta i tenia, doncs, el carro, perquè en tenia
1: sí,
0: un...
1: Sí, el lloc, un carro i una habitació de la casa de pagès per anar amb el carro.
0: Tu saps com ocupava allò?
1: No, però vull dir, m'aniria bé el carro per portar les coses, però... per portar-les a la casa aquesta de pagès, a no sé on...
0: Però hauries d'haver d'agafar un dels 6 cavalls que tenia, també.
1: El cavall ja sóc, però si és un carro...
0: Vull dir que això també existia, eh? Vull dir, això, quan jo vaig néixer estava així.
1: Però el carro no es pot portar sense...
0: No, ha de ser l'animal. Hi ha d'haver
1: l'animal. Llavors agafa un carro de la compra.
2: El meu avi portava un carro, era matalasser i portava un carro.
1: Aquest
0: sí que en sabia, eh?
1: Aquest, doncs amb aquest ja em faig. Me deixes aquest carro,
0: i ja està.
1: Tu me deixes el d'allò i jo, perfecte.
0: Tu saps una cosa?
1: Sí.
0: Ara que em fas pensar, el meu oncle, que era mecànic igual que jo, doncs era també molt traçut, no? I va fer un carro que traginàvem, doncs què et diré jo, em sembla que eren entre 6 o 7 caixes, només de caixes però plenes de fruita, eh? I ho traginàvem, no era tan difícil, perquè el carro era una meravella.
1: Doncs aquest carro,
0: vale,
1: el tens?
0: Jo ja sé qui el té, ja te'l donaré.
1: Vale, però bueno, necessito el lloc, perquè si tinc el carro i me quedo a la carrer amb el carro...
0: No, ja t'ajudaré jo.
1: Doncs ja sé on aniré després.
0: Que vivim
1: després,
0: junts.
1: Després, amb el carro.
0: Que vivim... Ho
1: portaran on la Gemma i jo sabem.
0: Que vivim gairebé junts, tu
1: i
0: jo,
1: no sé si,
0: ja
1: t'ajudaré. No sé si em portaran amb el carro,
2: les parets roses, les parets roses.
1: La paret rosa,
0: això sí que us ha agradat, eh?
1: Sí,
0: xicó,
1: sí. I jo potser no es veurà d'un altre color, eh?
2: Sí, bueno, ja.
0: La sòcia ha començat amb una d'allò, oi?
1: Ai, per
0: favor. Aquesta ha estat una de les moltes reflexions que van sorgir en les jornades de la Setmana de la Salut Mental que es van celebrar al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu tota la setmana passada. Professionals de diferents àmbits, psiquiatres, psicòlegs, infermers, treballadors socials, educadors, arquitectes, aparelladors, compartint evidències, experiències i projectes que posen de manifest que l'entorn no és un element secundari, és un determinant de salut.
1: S'ha oblidat.
0: Qui?
1: De voluntaris i primeres persones.
0: Oh,
1: S'ha oblidat, eh?
0: Que som tu, nosaltres, oi?
1: Vull dir, voluntaris i primeres persones, sí. Perquè aquí totes... Vale, els professionals van fer... Sí, la setmana passada van fer tota la setmana.
0: Allà, tu?
1: Sí, a veure, jo vaig estar, però vull dir, no jo, sinó tothom. Ja. Jo no em refereixo a mi, jo dic tothom. Jo no sé mai... Sóc una persona individualista, ja ho sabeu, que jo, això no m'agrada. O sigui, que voluntaris i primeres persones. Que
2: és però todo para ti, todo para ti.
1: No, per mi no.
2: Sí, todo en tu casa, todo para ti.
1: Ah, no, sí, això sí, això sí, i el carro. I el carro també.
0: El carro, per posar-lo a l'ascensor, diries una mica malament.
2: Complicat.
0: Perquè el carro...
1: No, no, però jo ho faria. Faria, no cal el carro dintre... No cal el carro dintre de l'ascensor.
0: A baix a l'escala.
1: A baix a l'escala i les caixes dintre de l'ascensor baixen les dones amb les potes, li tires així.
0: Jo t'asseguro que aquest carro existeix. Ara.
1: Vale.
0: Ja
1: vale, i el lloc per... Bueno, hem d'arreglar un lloc. Hem d'arreglar un lloc.
2: Un negoci, aquí hi ha un negoci.
1: Negoci molt dolent, aquest negoci.
2: I si posessis un en un mercadillo, un tenderete d'aquests, per vendre roba?
1: Ui, jo no sé vendre.
2: És igual, no. Se'ls vendria sola, la roba.
0: No, sí? Home, no, sola res.
2: Jo no sé, amb un togades. A l'euro, a l'euro, a l'euro, a l'euro.
1: Sí. Ostres, és veritat, però mira, jo aquesta setmana és veritat, vaig veure això al mercadillo.
0: Allà, sí, el tens davant de casa.
1: Sí, que està davant de casa meva. Jo no sé comprar això, és que no sé. Perquè ho veig, com tu bé dius, jo les muntanyes encara les veig més grosses. O sigui, sóc incapaç de veure alguna cosa.
2: Jo tampoc no.
1: Ho veig com... No sóc capaç de distingir res. Hi ha gent que té una vista...
2: Hi ha gent que té molta gràcia, però...
1: I clava, eh? Ostres, una peça, diu, això m'ho vam comprar per 2 euros o 3. Ah, i tu dius que sí. I jo, impossible. Jo no trobo mai res, però és que jo veig i ja... És com si m'agafés alguna cosa.
2: Bueno, clar, normal.
1: M'agafa alguna
0: cosa. Yeah, molt bé. Bueno, doncs ja hem estat parlant d'alguns inconvenients que semblen insuperables, però que potser no, i que nosaltres aprendrem alguna de les coses i tal. Llavors diu, quan incorporem a la natura els espais assistencials, quan promovem projectes d'arts en salut, quan dissenyem barris més habitables, quan generem llocs de trobada que combaten la solitud, quan fem que una persona se senti segura, acollida i connectada amb la seva comunitat, no estem només millorant el seu entorn, estem intervenint sobre la salut mental. Sí?
1: Sí, és molt bonic això, eh?
0: Però queda bé, oi?
1: Queda
0: això,
1: molt bé.
0: Amb un programa de ràdio, això
1: queda... Queda molt bé. A mi m'agradaria veure la realitat.
0: La realitat...
1: La realitat de la vida.
0: O que t'agradaria és no veure la realitat que tu veus.
1: Clar. O sigui que realment, si això... és a l'abast de la gent en general, o no ho està.
0: Tot és qüestió, crec jo, de que la mirada que tu tens crítica, transformar-la en un cert alè, que no vol dir estar totalment d'acord, l'alè de conformitat, i que d'una manera o altra estàs disposada, clar, doncs a anar millorant la situació en el moment que les teves capacitats augmenten.
1: No, a veure, i m'agradaria que això passés, perquè evidentment estaria molt millor, les persones estarien millor.
0: És que estem aquí per crear això, nosaltres.
1: És així, vull dir, no hi ha la salut mental, sinó la salut i salut integral de les persones, vull dir, és tot. Estaries millor si tinguessis espais verds per poder respirar bé, per veure els ocellets... per poder fer una bona passejada, l'aire estaria menys contaminat, no hi hauria sorolls de fons com els sorolls dels cotxes, però clar, on vivim?
0: Ja ho he dit abans.
1: Clar, això...
0: Però la mirada ha de ser més tolerable.
1: Sí, però que quan hi ha una realitat...
2: Sí, però hem d'acceptar el lloc on vivim i tirar amb el que tenim.
0: Hem de
2: tirar endavant.
0: Hem de saber acceptar-nos.
1: El que passa que hi ha persones que, tot i que a lo millor o sigui, no els hi deixa viure. M'entens? Vull dir que no és que sigui una qüestió d'acceptació, sinó que és qüestió de que una persona pues, amb un entorn hostil no és capaç de viure. Hi ha molta gent que es té que anar fora perquè dintre d'un ambient amb molt soroll és incapaç de viure.
2: Ja.
1: I s'han d'anar a viure en un altre lloc.
0: A veure, diguem una cosa, que en el moment que tu arribes en aquesta època de vacances o de festes o de 3 o 4 dies que hi ha de festa i te'n vas a recuperar, com diuen, a recuperar l'aire, jo això em vaig sentir a parlar molt quan a casa ni pensàvem en això. Jo estic d'acord, aquesta és una manera també de recuperar-te tu i de tenir més capacitat, com tu esmentaves, no? Acceptar les coses i tal, no, molt bé. Però quan això se't fa, doncs, una mica més violent, perquè aquestes dates no les tenim a mà, doncs llavors hem d'aprendre també d'allò altre, no? De tenir, doncs, una més tolerable, ser més tolerable amb els inconvenients que ens trobem cada dia.
1: A veure, és que a mi, clar, el fet de marxar uns dies i torno al mateix lloc, o sigui, és que
0: tampoc, no.
1: Ni m'arregla ni a fora ni a dins, perquè sé que quan tornaré em trobaré el mateix o pitjor.
2: Però és que això a tothom...
1: És així.
2: Que cregui que se'n va fora i ho arregla tot...
1: És que no. És
0: no.
1: Que no. Vull dir, hi ha persones que sí que diuen, eh? Me'n vaig, el que diu ell,
2: no.
0: Però sí que millora.
2: Lo que sí que, lo millor, a l'estat d'ànim canvia, perquè canvies de lloc, estàs amb altra gent, veus altres coses, i llavors quan tornes, doncs, tens una mirada més fresca.
0: Clar.
2: Però les coses segueixen estant igual.
0: Ja. Yeah.
2: Aquell paper que estava allà, que no has mogut en 3 anys,
1: exacte,
2: segueix estant allà.
0: Ja, sí, sí, això està clar.
1: I la ciutat on vius és la mateixa.
0: És igual.
1: I el soroll que hi havia és el mateix. O sigui que jo me'n vaig amb el soroll i m'avinc amb el soroll. És que jo no sóc capaç d'aparcar-ho. No sóc capaç de desconnectar. No sé si m'ho enteneu.
0: Allà on vivim tu i jo, concretament en Cornellà, passen 8 o 10 autobusos cada dia.
1: No, no sé, ja.
0: A cada moment.
1: I la Renfe al darrere.
0: Que
1: la tinc al darrere.
0: Vull dir que, ja veus, no? Clar, això no té res.
2: I en realitat t'acostumes, no?
1: No, no.
0: Sí, jo sí. No, jo sí.
1: No, mira, pues jo, tot el contrari. Ostres, és que és molt estrany. Jo recordo que la Renfe, abans que no estava fet el pont, no sé si recordeu el pont antic.
0: Oh, i tant.
1: Potser
2: sí, te'n
1: recordes?
0: No vols que no el recordi jo.
1: No, dic la, bueno, la Gemma, no sé
2: sí.
1: Si l'ha vist.
2: Sí.
1: Jo recordo que abans feia molt més soroll, feia molt més soroll, van dir, i és veritat, fa més soroll. Però jo no sé què m'està passant, però conforme van passant els anys, jo tinc més problemes amb els sorolls.
2: O sigui, però a mi també em passa això.
1: Però fins i tot... posen un cargol en un lloc, saps
2: sí.
1: Allò? I ja m'està agafant. Ostres, no és possible. No és possible que m'estipa, perquè clar, tothom té dret a posar un cargol.
2: A posar el cargol, sí,
1: i a posar
2: sí.
1: El cargol i a fer obres, i a fer tal, i a fer qual. I la Renfe ha de passar, l'autobús ha de passar, i a veure, és així. I cada vegada em molesta més. Tinc cada vegada més problemes amb el soroll.
2: Però a mi també em passa. Jo penso, no tenia una altra hora per fer el forat.
0: Això sí.
2: Que ha de ser ara...
0: Sí, ha de ser una hora
2: correcta. Em molesta, sí. Però és perquè tenim els oïdes més sensibles.
1: Molesta sí. Tot, però és que no ho entenc, dic, com és possible?
2: Sí, és per l'edat. Bueno, sí. Jo, en el meu cas, crec que és per l'edat. Vaig fent més gran i les coses em molesten
1: pues,
2: més.
1: Pues a mi, de veritat, és que... Vull dir, m'hauria de posar d'això cascos inhibidors, perquè a vegades...
2: Bueno, doncs pues posa tant, si et molesta tant.
1: I fins i tot les llums. No sé si et passa
2: sí,
1: a tu.
2: Sí, bueno, les llums a mi sempre
1: m'han molestat molt. Les llums és una cosa que dius, ostres, però com és possible? O sigui, la gent no sé, jo no coneixo quasi bé que ningú que li passi.
2: Sí, a mi em passa, a mi em passa.
1: Però dius, ostres, em molesta la llum, em molesta que sigui el soroll... Clar, però és que llavors no pots viure, perquè, a veure, és un món.
2: Però a mi també em passa...
1: És un món.
2: Aquí. Em molesten els crios quan van a l'autobús i van cridant com a energúmens, també
0: sí,
2: em molesten.
0: Sí. A veure, jo el que entenc és que, un, allò que li molesta ha de veure de quina manera pot arribar a d'això, a que no li molesti tant, vaja, vull dir, perquè és que, esclar, és que són inconvenients quotidians, això.
1: Bueno, són lo de lo que hem dit, lo que ella també ha dit, lo dels cascos inhibidors,
0: sí.
1: I fer coses d'aquestes, perquè jo la veritat és que ho passo molt malament, eh?
0: Vale.
1: No és una qüestió baladí, eh?
0: Perdona, aquí hi ha una cosa que penso que és molt important que tu acabes de dir ara. Jo ho passo malament i ho faig passar malament als altres?
1: A veure, jo estic sola, llavors...
0: No.
1: Clar, no...
0: Si és així, no? Hi ha tant de problema. ets tu mateix.
2: Doncs. La meva gateta no s'ha queixat del paper aquell que fa 3 anys no s'ha queixat.
1: Ja, I el soroll tampoc es queixa, no?
2: No.
1: Pues jo com a de jo no, perquè no... No, jo m'ho empasso. O sigui, tot això, o sigui, ara ho he compartit. I el meu ho explico quan vaig al professional i li explico les meves coses, però si no... A veure, m'ho empasso i ja està, eh?
2: Jo ho dic en veu alta, com si el que està fent el forat em sentís.
1: Ah, no, ja.
2: Però on, nena? Ja el millor és el veí del front.
0: El veí de l'altre,
1: sí.
0: Ja entenc, el dia que vaig fer, no, jo la mola aquella...
1: No, clar, però és que, a veure, i que a més tothom fa obres, jo no ho entenc. Està tot ple de sacs d'aquests obres.
0: És que sempre hi ha coses a fer en una casa. Tu no ho saps, això?
2: Sí, clar,
0: ho acabeu de dir.
1: Sí, però jo
2: però
1: faig poca cosa.
0: Ja, però jo sí que ho sé, perquè les faig jo.
1: És que és molt penós.
0: A veure, en 2 minutets acabo de llegir l'article, perquè penso que s'ha de saber llegir. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu fa anys que treballa en un projecte d'humanització dels espais. Allò que CaixaBank ja va fer fa molts anys... Tu precisament vas tenir una experiència que no ho acredita, això, convertint les oficines en un espai d'acollida traslladat a l'àmbit de la salut.
2: No, ui, ja sí, les oficines.
0: Ja t'ho diré, sí.
2: Un acolliment.
1: Vamos, un acolliment. Te posen
0: però,
1: hasta un gotet de...
0: Sí, però sí.
1: Unes pastetes.
0: Ja ho sé.
2: Tots fent cua i amb una mala hòstia.
0: Ens mou l'hospitalitat i som acollidors. Perquè ha arribat el moment de deixar de preguntar-nos només què podem fer per les persones per cuidar la nostra salut mental i començar a preguntar-nos com hem de projectar el nostre entorn per cuidar-nos, què és el que hem de fer nosaltres.
1: No m'agradaria saber lo de la humanització de la Caixa.
0: Vale.
2: Sí, això que han posat
0: sí.
2: una taula i t'atén una persona
0: és
2: personalment.
0: Que tu vas viure una excepció.
1: Bueno, a veure, jo considero que això de la Caixa... A veure,
2: és una enganyifa.
1: És una enganyifa per poder... Que tu, en teoria, estigués més còmoda per poder vendre't millor el producte.
2: Clar. Només hi ha 3 cadires i són 8.
1: Clar, però vull dir que els jocs aquests que diem que està la persona asseguda, que tu t'asseus, oh, mira que bonic, que maco, això és per intentar vendre't el producte que estiguis més còmoda i llavors estàs... ho escoltes millor, no? Mira, a veure què m'explica. Ostres, el millor m'està dient una cosa molt bona. I és tot el que... O sigui, humanitzar la Caixa...
0: Ho acabem.
1: O sigui, el que és la Caixa...
0: És que ho diu l'article,
1: no sé.
0: Jo no puc obviar-ho, això.
1: No sé. Vull dir, el que és la Caixa en si, potser algun espai de la Caixa, la Fundació La Caixa, potser sí que intenta...
0: Sí, la Fundació...
1: Potser sí... Però
0: les persones no vivim la salut per parts i això ens obliga a pensar en models d'atenció integral i en el cas de la salut mental encara més, perquè la salut mental, abans que un diagnòstic o un tractament, és una experiència dels que habitem cada dia des de dins i des de fora. La salut mental la fem en tot allò que construïm al nostre interior i en els espais que projectem, que construïm i que cuidem, i evidentment en els vincles que hi fem créixer. Sí? Són paraules maques, ja ho sé,
1: sí,
0: però a mi m'agrada molt.
1: Que vull dir que humanitzar
0: això.
1: I és treballar bé, és treballar millor perquè la gent estigui millor.
0: Clar.
1: Això està molt clar, que ho entenc a nivell, per exemple, assistencial. A nivell assistencial d'hospitalari, doncs entenc que si hi ha... l'assistència està més humanitzada, millor treballaran els treballadors, els professionals que estan, i millor estaran atesos les persones que estan ateses. Llavors, segurament que els resultats siguin molt beneficiosos, ja no a nivell de ràtios econòmiques, sinó a nivell de ràtios de benestar de les persones. No? Una altra cosa és, vull dir, d'altres entitats que no sé, jo vull dir que ja no les conec com per dir aquesta humanització si arriba de tal manera, no?
0: Gemma, molt contenta que hagis estat aquí amb nosaltres avui.
1: Ja s'ha acabat. Jo pensava que encara quedava.
0: Què escoltem ara?
1: Per la tercera part. Anava a fer la tercera part.
0: Sí. No, això no és el bàsquet, home.
1: Ah, doncs jo un partidet.
0: Bé, doncs acabem amb aquesta peça musical que l'escoltem, la Mar de Bé.
1: Que tenim
2: fins dimecres vinent.
0: Això.
1: Aquí tenim avui el Jarabe de Palo, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Que vagi molt bé, adéu-siau.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La ministra de Defensa, Margarita Robles, serà la número 2 de Pedro Sánchez a les llistes del PSOE per Madrid per les eleccions estatals el 29 de novembre. Mentre que el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, serà el número 3. Ho han confirmat fons del partit. L'agrupació provincial de la capital espanyola es reuneix aquest dimecres a la tarda per configurar les paperetes que presentarà tant al Congrés com al Senat. Es preveu que les llistes es ratifiquin aquest dissabte en el Comitè Federal a la localitat madrilenya de Fuenlabrada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat a la Comissió Europea que mobilitzi ajudes extraordinàries de la Reserva Agrícola Comunitària pels agricultors i ramaders. Illa s'ha reunit al Parlament Europeu a Brussel·les amb representants del Comitè d'Agricultura. El cap de l'executiu català ha traslladat als eurodiputats les preocupacions de la pagesia coincidint amb les protestes del sector.
2: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer comunitari. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats.
1: Avui uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya, segons el sindicat, les xifres d'Unió de Pagesos, han protestat al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 500 metres de cable de coure de la línia ferroviària entre Lleida i Tarragona a l'altura del quilòmetre 22,8 al terme de Juneda. L'avís es va rebre dissabte a les 2:50 minuts de la matinada i el robatori va afectar elements essencials per al funcionament dels sistemes de senyalització i va provocar una afectació greu a la infraestructura ferroviària que va causar alteracions en els sistemes de seguretat i també de senyalització. Sant Feliu de Guíxols projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i la gestió. L'objectiu és que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. El projecte de rehabilitació de la fàbrica té prop d'un pressupost de 3 milions d'euros i l'Ajuntament n'aportaria 1,5 milions.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Aquest dissabte, Molins Comerç organitza la primera fira Molins Viu Bé. Serà de 10 del matí a 8 del vespre a la plaça de l'1 d'octubre. Aquest dissabte, una fira de salut, benestar i cura amb exhibicions i activitats dirigides per tots els públics, taula rodona, xerrades i activitats infantils i inclusives, i participa en una sèrie de comerços de benestar, salut i cura. També dissabte hi ha Cineclub a la Penya a les 7 de la tarda, l'última ronda en Venècia de Francesco Sosai, una pel·lícula del 2025 italiana que dura 1 hora i 40 i es projecta en versió original subtitulada a l'espanyol. El 2025 va obtenir diversos premis, entre els quals millor pel·lícula, millor director, millor actor i millor guió, els premis David de Donatello. El diumenge, al carrer Rafael Casanova 26-28, es celebra el dia del soci de la grupa. A les 12 del migdia hi haurà sardanes amb la Copla Marinada, 3:15 lliurament d'insignes, a les 3 dinar popular amb Fideuà, també opció vegana, i a 4:15 concert a càrrec de Pollets. Els tiquets del dinar, que costen 10 euros la Fideuà i beguda inclosa, els podeu adquirir a la grupa, a l'estanc Margarit i a la llibreria Barba. També dissabte, al SEM, a la secció Anem al Teatre, van a veure La Truita. Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas protagonitzen aquest dinar familiar accidentat carregat de comèdia i drama. Es farà al Teatre Poliorama i anireu amb autocar. Les inscripcions al SEM de 2:15 a 9:15 del vespre de dilluns a divendres. I de cara també al dissabte, el Foment Cultural i Artístic Soco Comedy presenta l'espectacle No Somos Estopa. Serà a 9:15 del vespre. Les entrades les podeu adquirir al web Entràpolis. I la farmàcia oberta avui a Molins de Rei fins a les 10 de la nit és la farmàcia Terraplè, al passeig del Terraplè número 5. Ràdio Molins de Rei.
3: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
5: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
3: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
5: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
3: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
5: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
6: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
7: Generació Chic.
6: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chi, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good,
8: yeah. Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
9: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
8: Doncs truquem ara mateix.
10: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei. Tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes, benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla amb molt de gust l'Àngel, Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia i comencem.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: L'any 1994, pels acords d'Oslo entre l'Organització per l'Alliberament de Palestina i el govern d'Israel, es va establir l'anomenada Autoritat Nacional Palestina, una entitat administrativa dels territoris palestins ocupats de Cisjordània i la Franja de Gaza. Com sabem tots, Gaza ha estat arrasada i, pel que fa a Cisjordània, Israel hi promou l'assentament de colons jueus sense respectar els acords que va signar fa 32 anys. Actualment, l'Autoritat Nacional Palestina només controla un 18% de Cisjordània. Aquest feble embrió d'estat palestí format per Cisjordània i Gaza, si bé no està reconegut per l'ONU pel veto dels Estats Units, cal dir-ho, ha aconseguit obtenir a les Nacions Unides l'estatus d'estat observador. La seva capital hauria de ser la part est de la ciutat de Jerusalem, però, com que també ha estat ocupada, de facto la capital d'aquest estat palestí és la ciutat de Ramallah. D'altres ciutats importants de Cisjordània són Betlem, Hebron, Jericó, Nablus, Tulkarem, Jenin i Qalqilia. Com podeu veure, la majoria d'aquestes ciutats tenen fortes ressonàncies bíbliques per nosaltres, i és que l'actual Cisjordània la conformen els antics territoris històrics de Judea i Samaria, sí, on va viure i predicar Jesús. La llengua dels palestins és l'àrab, i si bé la majoria són musulmans, aproximadament un 10% són de religió cristiana. Sí, cristians que parlen àrab. De fet, és allà on hi ha les comunitats cristianes més antigues del món. Una d'aquestes comunitats es troba en el poblet de Taibe, considerat avui el darrer poble cristià que queda a Cisjordània. Com he explicat a l'inici, aquest poblet en teoria es troba sota el control de l'Autoritat Nacional Palestina pels acords d'Oslo pactats entre Israel i l'OAP, l'Organització per l'Alliberament de Palestina. Però a l'hora de la veritat, com la resta de pobles de Cisjordània, pateix incursions violentes de colons israelians. Una estratègia d'assetjament destinada a crear un clima de por i empenya les famílies palestines, siguin cristianes o musulmanes, a abandonar els pobles on viuen. Aquests darrers mesos, la situació a Taibe s'ha agreujat de manera dramàtica. Els colons israelians han provocat incendis a les muntanyes del voltant i els 1.200 habitants de Taibe gairebé cada dia s'enfronten a incursions i atacs contra propietats privades, s'enfronten a la destrucció de terres agrícoles, al tancament de carreteres, a restriccions de circulació i, en conseqüència, a una pressió psicològica terrible. El rector de Taibe, mossèn Bashar Fawalla, afirma que se senten sols i oblidats, que les famílies de Taibe volen deixar-ho tot i marxar del poble, i demana a la comunitat internacional que faci pressió perquè Taibe no desaparegui en el silenci. Casos com aquest, i especialment el genocidi perpetrat per Israel a la Franja de Gaza, van portar fa un any a crear la xarxa internacional Capellans contra el Genocidi. Actualment són 2.600 capellans de 58 països diferents, amb 27 bisbes i 3 cardenals. A continuació, us llegiré el seu manifest fundacional. Com a sacerdots catòlics, pastors i guies de la comunitat, estem indignats i no podem romandre en silenci davant la tragèdia humanitària que pateix la població civil palestina a la Franja de Gaza i en els altres territoris palestins ocupats. Aquesta xarxa no neix per fomentar l'odi o la divisió, sinó per donar una veu unitària a les nombroses iniciatives personals que ja expressen la denúncia i fan una crida a la justícia, amb fidelitat a l'Evangeli, al Magisteri de l'Església Catòlica i a la sensibilitat compartida amb moltes confessions cristianes. Ens inspirem en la paraula de Déu i el Magisteri de l'Església, que afirma en la Constitució Pastoral Gaudium et Spes, aprovada l'any 1965 al Concili Vaticà II i promulgada pel Papa Pau VI, aquesta Constitució Pastoral afirma que la pau no és la simple absència de guerra, ni es redueix al mer manteniment de l'equilibri de forces adverses, sinó que la pau es defineix com a obra de la justícia. També ens inspirem en la doctrina social de l'Església, que condemna el comerç d'armes i el foment dels conflictes i afirma que la carrera armamentística no és un camí segur per garantir la pau. Finalment, ens inspirem en els acords internacionals que prohibeixen la venda d'armes a aquells que cometen crims contra civils en compliment de la posició comuna del Consell de la Unió Europea. Aquesta presa de posició contra el genocidi del poble palestí no té finalitats partidistes, sinó que neix de la consciència de ser éssers humans i de la necessitat de viure coherentment la nostra fe, fins i tot quan això impliqui pronunciar veritats incòmodes. Volem ser profetes de la pau que, seguint l'exemple de Jesús, denuncien la injustícia, consolen les víctimes, invoquen el cessament de les hostilitats i promouen una pau justa. Apreciem la tradició jueva, de la qual hem rebut els ensenyaments de Jesús i de la qual encara avui obtenim gràcia i saviesa. Per això rebutgem qualsevol possible acusació d'antisemitisme. L'antisemitisme consisteix en l'odi, la discriminació i la violència contra els jueus pel fet de ser jueus. D'altra banda, no entra en aquesta definició la crítica que fem de les decisions polítiques de l'Estat d'Israel, i això ho reconeix la International Holocaust Remembrance Alliance, la qual afirma que les crítiques a Israel, com les adreçades a qualsevol altre país, no poden considerar-se antisemites. Nosaltres no tenim cap prejudici cap al poble jueu, sinó que, per contra, reconeixem en ell les nostres arrels comunes. Denunciem, en canvi, l'ús distorsionat que fan el poder politico-militar i la instrumentalització del nom de Déu. Una denúncia que, per cert, ja els van fer els profetes de la tradició jueva en altres temps, quan hi havia reis injustos. Els nostres objectius són pregar per una pau desarmada i desarmant en els territoris palestins ocupats i en els més de 50 llocs del món on estem vivint una tercera guerra mundial per parts, com va dir el Papa Francesc en un discurs davant del Consell de Seguretat de les Nacions Unides el 14 de juny del 2023. Un altre objectiu nostre és sensibilitzar els sacerdots de les nostres comunitats, denunciar el genocidi que s'està fent a Gaza, la violència injustificada contra la població civil palestina i l'estat d'apartheid que impera des de fa més de 70 anys en tots els territoris palestins ocupats. Un altre objectiu és exigir el respecte del dret internacional, de les resolucions de les Nacions Unides i dels pronunciaments de la Cort Internacional Penal. Finalment, volem promoure una cultura de reconciliació que passi pel reconeixement de les responsabilitats personals, polítiques i militars a través d'investigacions independents i justes sobre els fets del 7 d'octubre de 2023 i sobre el que va passar abans i després d'aquesta data. Els nostres compromisos són difondre aquesta declaració, sensibilitzar les parròquies, demanar la suspensió de la venda d'armes a estats o subjectes implicats en crims contra la població civil, un compromís concret i immediat per una pau verdadera a Terra Santa, acompanyat de l'inici d'un autèntic procés de justícia i reconciliació en el respecte del dret internacional i de la dignitat de tots els pobles, la promoció de pelegrinatges de pau i agermanaments amb les parròquies i les realitats eclesials dels territoris palestins ocupats i la Franja de Gaza. Finalment, col·laborar amb altres realitats cristianes i interreligioses compromeses amb la pau i la justícia. Us acabo de llegir el manifest fundacional de la xarxa internacional Capellans contra el Genocidi. Es va fundar fa un any i actualment són 2.600 capellans de 58 països diferents amb 27 bisbes i 3 cardenals. El motiu de que avui parlem d'això és que concretament el dimarts 22 de setembre d'aquest any uns 200 membres d'aquesta xarxa internacional, Capellans contra el Genocidi, van participar en una concentració a Roma per denunciar el genocidi que Israel està fent a Gaza i demanar que es trenqui el silenci. Un d'aquests capellans que van viatjar a Roma el 22 de setembre passat per aquesta manifestació va ser mossèn Toni Román, rector de la parròquia de Sant Andreu del Palomar a Barcelona i que ha tingut l'amabilitat d'atendre la nostra trucada. Escoltem a continuació l'entrevista que hem enregistrat amb mossèn Toni Román per tots vosaltres. Bona tarda, mossèn Toni.
2: Bona tarda.
0: I moltes gràcies per atendre'ns. Mossèn, quan es va crear la xarxa internacional Sacerdots contra el Genocidi? Per què feia falta crear aquesta xarxa?
2: Bueno, no sé si feia falta. Creiem que és positiu. Es va crear al setembre del 2025 davant de, bueno, d'això que, no, d'aquesta realitat que ja feia massa temps que dura, d'aquest genocidi sobre la població de Gaza, però també una mica intentant sensibilitzar i posant l'accent sobre tot el que està passant a Palestina, a Terra Santa, al Líban, aquest ús de la violència de l'estat d'Israel sobre aquesta població àrab, sobre la població per nosaltres de Terra Santa, allà on va néixer, va viure i va morir Jesús, no? I per tant, com una manera de cridar l'atenció sobre, primer, les comunitats cristianes nostres i després sobre la societat en general. I això, doncs, coincideix, ja va coincidir fa un any, o sigui, el setembre del 2025, amb la convocatòria de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Llavors, volgudament, s'ha fet coincidir quan, també aquest any, la segona edició d'aquesta trobada i d'aquesta concentració de capellans. És una xarxa internacional de capellans contra el genocidi per cridar d'alguna manera com un símbol, com un signe, per cridar l'atenció, pues, de la pròpia Església Catòlica i de la societat en general sobre el que està passant sobre Gaza especialment.
3: Personalment, com la vas conèixer i per què t'hi vas adherir?
2: La vaig conèixer, avui en dia és molt fàcil, tot està a les xarxes, no? I doncs amb una publicació digital d'Església vaig veure que hi havia aquesta iniciativa, que feien una crida, això neix a Itàlia, entre alguns capellans de Roma, i neix a Itàlia, i llavors bueno, hi havia una crida a adherir-se doncs, des de capellans de tot el món, i bueno, també per sensibilitat sobre aquest tema, perquè tinc amics a Cisjordània, palestins, doncs em va semblar que també era una manera de fer algun signe visible que tingués una certa força. Una mica d'aquí també el fet de que ens diguem sacerdots contra el genocidi, una xarxa. No tindria per què ser sacerdots, sinó cristians, no? Però també el valor que té, doncs, que una colla de capellans d'arreu del món, de més de 58 països d'arreu del món, estiguem units per denunciar aquest fet i posar-lo de relleu en la nostra societat.
3: Has dit que cal cridar l'atenció del món i també dins de la pròpia Església, i a vegades feu servir l'expressió trencar el silenci. A quin silenci us referiu?
2: El silenci de la societat, dels mitjans i a vegades també doncs, això de la pròpia Església. Hem fet diverses cartes a diverses conferències episcopals, també l'espanyola. És una xarxa que també està bastant activa als Estats Units, a Nord-Amèrica, també a Irlanda, Anglaterra, a diversos llocs, i hem fet doncs, cartes o declaracions també a mitjans públics intentant que no caigui en l'oblit. Aquest any la marxa ha coincidit això pràcticament amb el primer aniversari de l'alto el foc, doncs també hem volgut fer un signe per tots aquells infants que han mort durant l'anomenat alto el foc, no? Que no és tal. I, per tant, es tracta d'això, de que els mitjans no deixin anar el tema, de posar-lo de relleu, de donar a conèixer les atrocitats que s'estan fent sobre una població que pràcticament és indefensa. No queda molt clar en la nostra convocatòria que no anem contra ningú, sinó a favor de uns que en aquests moments estan sent oprimits per un opressor. Però no va ni contra el poble jueu, ni contra ningú, això també quedava molt clar, i des d'una motivació evangèlica de l'Evangeli, no? I intentant mostrar que hi ha altres camins, altres maneres de fer política, altres maneres de relacionar-se als pobles, que no sigui la invasió, l'exterminació, com és l'exterminació que s'està duent a terme ara del poble palestí.
3: Has dit que hi havia membres de la xarxa de 58 països, has dit?
2: Sí.
3: 58 països?
2: Ara, uns 58 bisbes també, i 3 cardenals han firmat també el manifest de la xarxa de sacerdots contra el genocidi. Doncs també és una mica la idea, no? Aconseguir que més bisbes el signin, més bisbes s'afegeixin, bisbes en tant que són els portaveus doncs, de la institució, no? I portaveus del poble de Déu, doncs, que puguin signar-ho, que puguin aixecar la seva veu. De fet, en la trobada aquesta del dia 22 de setembre van ser diversos els bisbes que van enviar un missatge per vídeo adherint-se en aquesta iniciativa, no? Des de Sud-àfrica, Sudan, etc., d'Irlanda també.
3: Parlem d'aquesta concentració o marxa que es va fer el passat 22 de setembre de 2026 a Roma. Tu hi vas ser, oi que sí?
2: Sí, sí, sí. Vam ser, era un dimarts. Va ser una jornada de tot el dia.
3: Podries explicar-nos una mica en què va consistir?
2: El matí era més trobada nostra, amb una sala de conferències, i va consistir en intercanviar una mica experiències que s'havien dut a terme al llarg d'aquest primer any d'existència de la xarxa de sacerdots contra el genocidi, i va ser molt ric i molt interessant. Diverses experiències que s'han fet arreu del món, algunes en viu, allà presents, i altres doncs això, per comunicat o videoconferència, i iniciatives que s'estan duent a terme a Sud-àfrica, a Anglaterra, a Madrid, a Barcelona. Vam intercanviar una mica. Alguns capellans havien pogut anar en pelegrinatge de la Santa, amb un accent de solidaritat amb la població d'allà. Doncs van explicar també com fer un pelegrinatge avui, quin sentit pot tenir pelegrinar a Terra Santa, tot i les dificultats que hi ha de seguretat, etc. Però que tenia sentit, que val la pena. I al matí va ser això, intercanvi d'experiències, intercanvi de testimonis. També això, vam rebre els testimonis d'alguns bisbes d'arreu del món. I a la tarda vam començar amb una pregària a l'església d'allà al costat de la Via de la Conciliazione, i vam fer la marxa, que va consistir durant el migdia i el dinar vam estar escrivint en un llençol a manera de sudari, de mortalla, de com s'embolicaven abans els morts, no? També de Jesús.
0: Uh-huh.
2: I vam inscriure els noms d'aquests 300 i pico infants que han mort a Gaza i al sud del Líban durant aquest any de l'alto el foc, significant, doncs, això, que el conflicte no s'ha acabat, que continuen matant, assassinant infants, que se'ls elimina la vida. Va ser colpidor escriure els noms amb els cognoms i l'edat de cada infant quan el van matar, i llavors aquest sudari és el que vam portar en la marxa, en la concentració, que era caminant. Vam estar caminant quasi 2 hores pels carrers de Roma.
0: Déu-n'hi-do.
2: Una primera parada va ser a la plaça Sant Pere, davant del Vaticà, doncs això, no? Fins i tot com a imatge visible, demanar a l'Església que també tingui una veu més forta davant d'aquestes atrocitats i aquest genocidi. I després ens vam aturar també durant la marxa a l'ambaixada del Líban i de Palestina. Caminàvem escoltant textos de l'Evangeli i alguns textos de teòlegs, inclús del Papa Lleó, sobre la pau, i cantant algunes cançons. I vam acabar la marxa davant de l'empresa més potent que fabrica armament a Itàlia i que exporta armament a Israel, que és el que fan servir, doncs, això, no? per matar els palestins.
0: Un dia molt aprofitat.
2: Sí, emocionant.
0: De fet, volia parlar d'això perquè em deies, microtancat, que va ser una jornada molt interessant, emotiva i profètica. Què significa que una jornada és profètica?
2: Per nosaltres, i ho dèiem en començar també, perquè, bueno, és important també distingir el missatge, no? Això que us deia, que no volem anar contra ningú, senzillament denunciar

0: apunta les maneres més de l'Evangeli, del que ens proposa Jesús i del que ell anomenava el regne de Déu. Vam llegir i vam cantar les benaurances durant la marxa. Per tant, és aquesta aposta de... Bueno, a vegades ho hem dit així, no? Un altre món és possible. Doncs sí, un altre món és possible, una altra manera de diplomàcia és possible, una altra manera d'entendre's com a pobles és possible. I volem ser una veu més que ho pugui dir i que pugui avançar cap a aquest món que voldríem.
1: Mossèn Antoni Román, rector de la parròquia de Sant Andreu del Palomar a Barcelona i que va ser present en aquesta concentració del 22 de setembre a Roma sota el lema capellans, no, de la xarxa Capellans contra el Genocidi, i el lema, aquí volia fer èmfasi, he llegit que era Crist ha mort a Gaza. Podries explicar teològicament què significa aquesta frase? Crist ha mort a Gaza.
0: Bé, Crist, el Crist històric, Jesucrist, el Jesús de Nazaret, va morir una vegada fa més de 2.000 anys a Palestina, precisament, no? Però, teològicament, doncs, creiem que tot fill i filla de Déu mor amb Jesús, o Jesús mor en cada mort dels seus fills i filles, germans que creiem que som tots, i per tant és això, no? Cada vegada que algú mor injustament, crucificat, o assassinat, o exterminat, doncs és el mateix Crist que mor com a fill de Déu, com a categoria teològica, i que tots som fills i filles de Déu, doncs aquest Jesús que va morir a la creu a Palestina continua morint avui, no només a Palestina, evidentment, a Ucraïna també, i al Sudan, i al Txad, i a tants llocs, no? I a Haití, i a tants llocs del món on doncs no es practiquen els drets humans, on injustament una persona és assassinada o conculcada els seus drets com a persona i com a fill, filla de Déu, no? Per tant, era aquest lema. També per nosaltres és important veure que s'està exterminant la població cristiana de Palestina, allà on va viure i va morir i va ressuscitar Jesús, no? Per tant, també hi ha aquesta preocupació d'estar al costat d'aquells últims que són testimonis d'una experiència històrica que alimenta la nostra fe i que creiem això, no? que és profètica, perquè apunta a un món nou.
1: Ahà, o sigui, el profetisme és com un oracle de futur, et refereixes?
0: Sí, com apuntar allò que esperem, no? Allò que desitjaríem construir, que fos aquest món, i que Jesús per nosaltres doncs és el que va a venir a iniciar-lo, no? A posar-ho en marxa.
1: Precisament et volia preguntar per això, perquè no us centreu només en el genocidi de Gaza, sinó en tot el que seria la Palestina i la Terra Santa, on es va desenvolupar els fets de la vida de Jesús. Jo he llegit a les cròniques que entre aquests cants i aquestes recitacions que es van fer durant aquesta marxa de 2 hores al llarg de Roma, vau entonar un cant sobre Taibé, i Taibé és el nom del considerat el darrer poble cristià de Cisjordània. Què li ha passat a aquest poble?
0: Aquest poble, per circumstàncies històriques, la tradició diu que és l'últim poble on Jesús es va aturar abans de pujar a Jerusalem, sabent que moriria, que seria mort, i conserva aquest record. I, curiosament, doncs, la població pràcticament és tota cristiana, de les diferents confessions cristianes, ortodoxa, de les diferents confessions que existeixen a Terra Santa, catòlica també, latinocatòlica, i, per tant, la majoria de la població es considera i practica la fe cristiana, i aleshores, bueno, conservat aquesta identitat pròpia, de la qual també ells estan contents i satisfets, i per nosaltres doncs significa també molt això, no? Que estiguin, també ells estan rebent l'hostilitat sobretot dels colons cada vegada més, i per tant també aquest signe va ser una manera de germanar-nos amb els nostres germans en la fe com a cristians i recolzar-nos.

0: no? Perquè estan bastant sols, perquè hi ha dificultat de tirar endavant. Els estan expulsant dels seus territoris, els estan arrabassant les oliveres, els ramats, els estan cremant camps, els estan tallant l'aigua, i això passa cada dia, dia a dia. I per tant, també una mica el sentit de la nostra xarxa és posar això sobre la taula i sobre els mitjans i sobre la comunitat cristiana, les nostres, també, que sigui conegut. També una de les idees que sortia en aquesta jornada era procurar intercanvis, no? Intercanvis de comunitats. Per això aquest un altre mossèn d'aquí de Barcelona, mossèn Xavier Morlans, ha fet una cançó a Taibe, amb el nom del poble, no? Doncs per tenir-los més presents, per cantar-los, perquè sentin que hi som. I ells mateixos ens diuen que rebre aquesta solidaritat, que rebre notícies de que algú està pendent d'ells, els té presents, doncs els ajuda, els enforteix. Fa dos Nadals van estar dos germans que d'una família que som amics d'aquest poble de Taibe, van estar aquí a Barcelona, van compartir amb nosaltres el Nadal, i ens posaven també molt l'accent en aquest tema, inclús, de la salut mental, no? De com resistir aquest assetjament constant, diari, i de com mantenir-se amb una salut mental una mica en dempeus, no?
1: Perquè els nostres oients es puguin situar, aquest poble, Taibe, en teoria està sota administració de quin país?
0: Ells són de la Cisjordània, per tant, l'autoritat palestina.
1: Ahà. És la part de Palestina que és
0: Té anomenem Cisjordània.
1: Entitat jurídica pròpia.
0: Sí. Està a prop de la capital de Cisjordània, que és Ramallah, i una mica al nord de Jerusalem, i a prop de Ramallah, i per tant, sí, sota l'autoritat de l'autoritat palestina, Cisjordània, o això, amb tot l'assetjament que hi ha il·legal, reconegudament internacionalment, que és il·legal, aquests assentaments dels colons i totes aquestes accions que estan fent ara de cremar oliveres, de rebassar ramats, de tallar l'aigua.
1: Mossèn Toni, estaríem parlant moltíssima estona. De fet, aquest conflicte, alguns el marquen com a inici el 1948, però jo crec que ja ve de molt abans. Per tant, no, ara, amb un quart d'hora, no podem parlar de tot. Però sí que volia apuntar un tema. Nosaltres aquí al programa, la setmana passada, ens vam fer ressò d'una campanya que hi ha perquè el papa Lleó XIV visiti Gaza. Que això seria molt positiu, oi?
0: Sí, també segurament seria un gest i un signe profètic en aquesta línia, no? Jo el que entenc que ho han valorat al Vaticà, segur, i segurament cal calcular molt pros i contres, no? d'un gest així, a part que una visita no depèn només d'un, depèn del qui la rep, també, i per tant, fàcil no és. Entenc que ho deuen haver valorat al Vaticà, jo personalment ho desconec, però sí que és veritat que s'insisteix perquè seria un gest molt visible. És possible que hagin valorat que ara per ara hi ha més riscos que oportunitats en el gest, en el viatge. El que sí que jo crec que el papa Lleó s'ha manifestat amb contundència diverses vegades sobre aquest conflicte i sobre la injustícia que s'està cometent i sobre la conculcació dels drets humans que s'està donant en aquesta i altres guerres, però també molt concretament en aquesta.
1: Tenim temps per una altra pregunta, mossèn Toni?
0: Endavant.
1: Sí? Sí. A veure,
0: nosaltres amb el programa, i els programes sempre s'acaben.
1: Sí. A veure, no, jo voldria, si fossis tan amable, de fer un apunt sobre el tema aquest de l'ús de Déu per justificar aquestes atrocitats. De fet, el govern israelià, el poder polític i militar d'Israel es justifica fent servir el nom de Déu com en el sentit de que nosaltres som el poble escollit i ja en el passat la Bíblia ja diu que ens havíem de defensar dels enemics i senzillament estem fent això. Què pensa? Què en penses d'això?
0: Que és una temptació molt gran fer servir el nom de Déu a favor nostre, de qualsevol poble, i en nom dels beneficis propis, no? Quan s'ajunta la religió amb el poder polític, pues és una temptació molt gran de fer un mal ús de la fe, de la religió, i per tant jo estic molt en contra, absolutament. No? És difícil fer els equilibris, no? de que una religió pugui tenir una veu també pública, que reclamem, però sense vincular-se a l'exercici d'un poder concret, no? I d'un poble, identificar-la amb un poble. Jo crec que això és més de l'Antic Testament per nosaltres, no? Que sí que el poble jueu es pensava o es creia el poble escollit per Déu, però Jesús ho desmunta, això. Per casualitat, però precisament en els evangelis d'aquests diumenges d'aquestes setmanes estem veient com Jesús precisament descobreix que el poble jueu no acull la seva bona notícia i els hi va dient en forma de paràboles, doncs això que vinc a portar serà donat a un altre poble, no? Lo de Jesús és molt més obert, és molt més global, és molt més per tothom, i ens demana molta lucidesa d'esperit també a l'hora de dir, pues, Déu està amb nosaltres, no? Difícilment hauríem de fer servir aquesta expressió ningú.
1: Mossèn Antoni Román, moltes gràcies per atendre la trucada. Pels oients que s'han incorporat tard, recordem Toni Román, rector de la parròquia de Sant Andreu del Palomar, membre de la xarxa Capellans contra el Genocidi, i que va participar personalment al costat de molts altres activistes, religiosos, etc., en una concentració a Roma que es va fer el passat dimarts 22 de setembre de 2026 per denunciar el genocidi que Israel està perpetrant a Gaza i demanar una mica que es trenqui el silenci. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Ha estat un plaer.
0: Gràcies a vosaltres per donar veu també a aquesta xarxa.
2: Acabem d'escoltar una entrevista que vam enregistrar amb mossèn Toni Román, com acabem de dir. I per acabar aquesta monografia d'avui, escoltarem aquest càntic que ha esmentat mossèn Toni Román, que va composar Xavier Morlans, vicari de la parròquia de Santa Anna de Barcelona i un altre dels mossens catalans que va ser present a la manifestació de Roma. El càntic es titula Taibe, i recordeu, com hem dit al llarg de la monografia, està considerat el darrer poble cristià que queda a Cisjordània. Escoltem aquesta cançó composada per Xavier Morlans i que es va cantar a Roma el passat 22 de setembre.

Acabem d'escoltar aquest càntic titulat Taibe, composat per mossèn Xavier Morlans, autor d'aquesta cançó i de moltes altres. No, intento mossegar-me la llengua, però no puc. El Xavier Morlans també és l'autor de la cançó Obrim Camins, que fem servir com a sintonia del programa. Bé, Xavier Morlans també ha tingut una part molt activa en la xarxa Capellans contra el Genocidi, i concretament va declarar a l'agència de notícies Flama que el que passa a Gaza i els territoris palestins ocupats és un autèntic genocidi reconegut per historiadors i experts jueus en l'Holocaust, com per exemple el senyor Omer Bartov, i denuncia també que Israel està exportant a tot el món la tecnologia de l'ocupació. Segons mossèn Xavier Morlans, Israel i Palestina s'han convertit avui en un autèntic laboratori de l'experimentació de la crueltat, el cinisme i el maquiavelisme amb la complicitat dels grans estats i de la premsa més important. Un laboratori on, al mateix temps, també cal dir que han sorgit grans testimonis de justícia i de fe. Bé, esperem que hagueu trobat interessant la monografia d'avui. A continuació escoltarem una mica de música per distendir i després no marxeu perquè encara tenim temps de fer algun altre espai del programa. Fins ara!

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Els fariseus van planejar la manera de sorprendre Jesús en alguna paraula comprometedora. I van enviar els seus deixebles i els partidaris d'Herodes a dir-li: «Mestre, sabem que dius la veritat i que ensenyes realment el camí de Déu sense deixar-te influir per ningú, ja que no fas distinció de persones». Digue'ns què et sembla. És permès o no de pagar tribut al César? Jesús es va adonar de la seva malícia i els va dir: «Per què em poseu a prova, hipòcrites? Ensenyeu-me la moneda del tribut». Ells li van portar un denari. Jesús llavors els va preguntar: «De qui són aquesta imatge i aquesta inscripció?». Li van respondre: «Del César». Llavors Jesús els va dir: «Doncs doneu al César el que és del César i a Déu el que és de Déu». Els deixebles dels fariseus i partidaris d'Herodes no sembla que vulguin aprendre. Al contrari, volen posar trampes a Jesús. El volen acusar amb un assumpte polèmic. Fixeu-vos, si Jesús hagués respost que s'ha de pagar, l'haurien acusat de ser amic dels romans. Si hagués respost que no s'ha de pagar, seria acusat de subversiu. Jesús se n'adona de la intenció hipòcrita dels fariseus i la seva resposta és molt enginyosa i clara i els descol·loca. La moneda té la imatge del César. Així doncs, aquest té dret a la plata, però no a la vida de les persones. El César no se l'adora. El cor i la mirada s'han de posar en Déu. Doneu a Déu el que és de Déu, o sigui, practiqueu la justícia, l'honestedat, la coherència. Cada ésser humà porta l'empremta de Déu en el seu ésser i pertany a Déu. Com diu el Salm: «Soc més feliç guardant el teu pacte que fruint de grans riqueses». I per completar aquest espai de l'Evangeli, a continuació escoltarem una nota de premsa que va fer el bisbe de la nostra diòcesi, Fra Xavier Gómez. Tingueu en compte que és una nota de premsa escrita, no la diu ell oralment. Per tant, la veu que escoltareu ara no és del nostre bisbe, sinó que, ho he de confessar, ha estat generada amb intel·ligència artificial.
4: Reflexió del bisbe Xavier com a responsable del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya i de Migracions i Interculturalitat. A les platges de Ceuta, centenars de migrants, moltíssims menors d'edat, van aixecar tendes on aixoplugar-se. A les places, les acampades denuncien que el dret a l'habitatge no està garantit i que tenir feina no assegura poder pagar una llar. Són realitats diferents, però ofereixen una radiografia colpidora. Alguna cosa no funciona quan les estructures que haurien de protegir les persones no ho fan o les assenyalen com un problema. No podem confondre situacions ni simplificar-ne les causes. A Ceuta, després d'una arribada massiva, hi ha una emergència migratòria i de protecció de menors que exigeix identificació, acollida digna, cooperació entre administracions i responsabilitat europea. Avui, entre nosaltres, moltes famílies pateixen una crisi d'habitatge alimentada per l'escassetat d'oferta assequible, la precarietat, l'especulació, la recerca del màxim rendiment i unes polítiques insuficients. La platja i la plaça ens conviden a fer-nos ressò de les preguntes que el Papa Lleó XIV ens plantejava. Quin és el problema del sistema que permet que una persona gran sigui expulsada de casa seva? I hi afegeixo: quin problema empenya tants nens i joves a voler fugir del seu país? Si el sistema és el problema, treballem perquè sigui part de la solució. No serà que fallen o hem desplaçat els valors morals que els sustenten? Aquestes preguntes ens colpeixen. A més de reaccionar davant l'emergència, cal cercar-ne les causes sistèmiques. Alguna cosa no funciona quan la casa és un negoci i un actiu financer, i no una llar, o quan un menor migrant és vist abans com una amenaça que com un infant. Deixem de castigar les persones empobrides i lluitem contra la pobresa i la precarietat. Ja era hora que el principal problema del país fos tractat com el principal desafiament que demana respostes, pactes d'Estat i acords entre administracions públiques i ciutadania que no poden esperar. L'Evangeli ens demana acostar-nos a les tendes, escoltant noms i històries, i convertir la nostra compassió o la nostra indignació en polítiques justes. El nivell de qualsevol civilització es mesura per la manera com protegeix la vida i la dignitat dels més vulnerables. Signat, Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
3: I així acabem el programa. Moltes gràcies a Elisabet Arjona al control de so. Que tingueu una molt bona setmana i ens veiem dimecres que ve.
2: Populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3%, en perdria 6. Esquerra seria la 6ª força a l'Estat amb un 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 el 43,2% dels sufragis. Precisament parlant en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una important fractura electoral, sobretot a les demarcacions petites. Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
5: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no?
2: Per cert, que guanyem Badalona, ha escollit l'activista Marcel Vivet com a candidat a l'alcaldia badalonina a les eleccions municipals de maig de 2027. La formació ha presentat aquest dimecres la candidatura en un acte al Parc de Calarnús i ha apostat per un relleu generacional després de l'etapa encapçalada per l'exalcalde Sabater. Vivet, badaloní i professor de secundària, va ser condemnat a 5 anys de presó per la protesta Holi contra el sindicat policial Jusapol el 2018 i més tard va ser amnistiat. I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la IA a l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la 4ª jornada de comunicació municipal que s'ha fet sota el títol Innovació a la comunicació pública local. La jornada, això sí, ha deixat més preguntes que respostes. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planetes. El guardó enguany, amb rècord de participació, 1.424 novel·les.
6: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: amb Toni Ramoneda.
1: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chi. Ja ho saps, aquesta història, aquest programa, aquesta trobada, aquest punt de trobada que tenim, aquell d'Andorra no, que ja el van treure, aquell. Però sí, nosaltres som igual, ens muntem el nostre punt de trobada aquí, amb tota aquesta colla dels que ens agrada això de la música dels 80 i els 90, recordant aquells èxits dels 80 i els 90, que no ens cansarem mai d'escoltar, perquè fixa't si n'han passat d'anys i encara els portem doncs, a les nostres playlists quan sortim a córrer, això els que surten a córrer, que diuen que corres de covards, però això és una altra història que no entrarem, aquella llista que portem al cotxe per conduir, per ajudar-ne en aquelles hores de carretera, o simplement aquella que tenim a casa per posar-nos mentre, per exemple, preparem el sopar, per què no? Qualsevol d'elles és bona, perquè segur que totes elles van plenes i ben farcides d'això, música dels 80 i els 90, la música que ens va ajudar a créixer, la banda sonora de la nostra vida. La banda sonora de la Generació Chic, perquè tu també ets Generació Chic. Aquest programa, ja ho saps, el fem entre tots amb les col·laboracions de tot, perquè agraïm moltíssim tots els comentaris que ens feu al nostre perfil d'Instagram, ja ho saps, @generaciochic, tot junt, sense espai, sense res pel mig, sense guionets, res de tot això. Tot pel broc gros. I aquest espai de trobada, doncs, és aquest que compartim doncs, els que ens agrada això. Aquesta música, aquestes cançons d'aquestes dues dècades fantàstiques que ens van donar tanta bona música. I et dic, mira si és bona que tants anys després encara segueixen la nostra música de capçalera, els nostres grups de capçalera, alguns cantants que encara veiem en directe i alguns doncs, que, home, potser, mira, per desgràcia, doncs ja se n'han anat. Avui començarem el programa amb un d'aquests, un dels que ens va deixar seguríssim abans d'hora, i que és un dels cantants que molts de vosaltres doncs ens dieu que, escolta'm, per què no recordem alguna cosa del grandíssim, del fantàstic Pau Donés? I si hem de posar alguna dels Jarabe i del Pau Donés, comencem amb La Flaca, no? El seu gran èxit del 96.

Aquesta cançó, a més de ser, diguem-ne, que bé, evidentment la cançó insígnia del Jarabe de Palo i del Pau Donés per extensió, de fet, va ser el seu primer senzill de l'àlbum La Flaca de 1996, un àlbum que, o una cançó que va estar dins d'una campanya de publicitat. Recordeu aquella escena tocant com els Beatles, no? Tocant des de dalt d'un terrat i parlant-nos d'aquesta flaca, d'aquesta cubana, d'aquesta habanera que va trobar el Pau Donés. Diuen les males llengües, diuen que basat en fets reals, tot això. El que et deia, en Pau Donés, un dels grans de la nostra música, de la nostra generació, i que, per desgràcia, ens va deixar només amb 53 anys, quan això, doncs, encara tenia tota... hauria d'haver tingut tota una vida per davant. És una llàstima quan cantants, quan personatges de l'alçada, filòsofs, podríem dir, perquè el Pau Donés, a més de la seva música, de la seva guitarra, del seu grup i de les històries que ens explicava, doncs podia exercir perfectament de filòsof dels nostres temps, amb un pensament molt profund, sobretot en les últimes entrevistes que va donar just abans de morir, quan ja era plenament conscient de la seva malaltia. Per desgràcia, doncs no és no és l'únic que de la nostra generació i del nostre imaginari col·lectiu, quan parlem de gent que fa música, doncs que se'ns han anat abans del que tocaria, abans del que voldríem. I això ha estroncat, doncs, carreres musicals importants, com va ser la de Jarabe de Palo, la del mateix Donés, o, per exemple, d'aquests irlandesos, dels Cranberries, no? Amb la Dolores O'Riordan, que també va marxar abans d'hora, diguem-ne.

i Jarabe de Palo, i és difícilment doncs no podem associar-lo a altra cançó, n'ha fet moltes, però la flaca va absolutament associada a Jarabe de Palo, els Cranberries, la Rider Than a Dolores, l'hem d'associar amb aquest zombi. Aquesta és del 94. Una cançó també així forta, potent, interessant, divertida. Una altra de les que ens representa. Una altra de la generació, xic.

cançó que ens comença així com molt pausadeta, després tampoc és que vagi massa forta de BPMs, per això la posem al principi, o sigui, ens agrada anar pujant de poc a molt, molt, molt en el que fa a les, als BPMs, però que sí que és potent en quant, quant a la força que té, i sobretot la veu de la Dolores O'Riordan, i sobretot el sentiment que hi posa en aquest zombie dels Cranberries. Una banda irlandesa, tot i que molts diuen que es veu que en aquesta cançó diu alguna cosa de Sabadell. No, no són de Sabadell, no són de Sabadell. Ah, que aquesta me la compreu, aquesta no, no. Evidentment que no són de Sabadell. Des d'Irlanda, Cranberries. Aquesta des d'un àlbum de 1994. Això es diu Zombie. Una veu que es va apagar aviat aquesta, doncs, per mirar, per veure massa també la Dolores dels Cranberries. Anem amb una cançó d'aquelles que amb una tornada d'aquestes que se't posen aquí al cap i no hi ha man.

Sí, senyor, aquesta torradeta de la Susan Vega també la tindreu, jo crec que per bona estona, eh? Però després em posarem de millor. Per què no? Susan Vega, Tom's Dinner. Des del segon dels àlbums de la Susan Vega, amb aquesta tornada forta, forta, a sopar aquí amb el Tom, sí o què? Tom's Dinner, Susan Vega.

no em diguis que no tenia raó amb això que et deia de que aquesta tornada se't posa aquí el caca, aquest Tom's Dinner de la Susan Vega, et deies del segon àlbum. És una cançó que ens parla, de fet, del restaurant Tom's a Nova York, en el que ella mateixa doncs, hi cantava i portava artistes emergents que els promocionava i que estava molt bé. Aquesta cançó, de fet, en la seva primera versió, és una, de fet, a l'àlbum hi ha una versió absolutament a capella, també una versió a piano. Ha sigut, a més, aquesta base que dona com per, fins i tot per rapejar, doncs l'han fet servir els DNA també, per exemple, lupejant aquest trosset, no?, d'aquesta base que és...

La de Santa Mònica, la de Califòrnia, la que no es volia perdre, avui tampoc, el Generació Xic. Escolta, que hi ha molta gent que no se'l vol perdre i que ens va escrivint fent, mentre fem el programa durant tota la setmana, també, per què no? I gent que ens diu, posa alguna cosa del Terence Trent D'Arby, va. Per exemple, nosaltres, mira, ens ho demanava la Cris. Deia, el Terence Trent D'Arby li agrada molt. Busca'm en una la que tu vulguis. Hem triat aquest If You Let Me Stay de 1987, no? Què et sembla? Aquesta a mi m'agrada. T'agrada a tu? Som-hi, doncs, mica, va.

Aquesta de If You Let Me Stay, deixa'm quedar-me aquí, deixa que em quedi aquí del Terence Trent D'Arby, quan encara es deia Terence Trent D'Arby. Perquè ja ho saps, eh? T'ho hem explicat més d'una vegada. Aquesta és del 87. I és quan encara no li havia agafat la pàjara. Cap a, doncs, més endavant, cap a, la, cap a això, cap al 90, mitjans dels 90, doncs, li va agafar una crisi espiritual i aleshores va dir, va deixar de dir-se Terence Trent D'Arby per dir-se Samantha Matreya. Bé, el de Nova York. Que això sí que ens interessa, el que feia bona música, el que ens agrada com canta, i que una cançó que et deia, la Cris ens la demanava a través del perfil que tenim a Instagram, aquella arroba generació xic. Anem amb uns altres irlandesos, amb aquesta banda, anem amb aquests The Coast. Aquesta cançó és del 2000, ens enganxa ja justet el que toquem nosaltres, però això es diu Breathless i són els The Coast.

deixant-nos sense l'E, Breathless, completament els The Corrs. Aquesta banda irlandesa, ja ho saps, amb la peculiaritat guapíssima que els quatre són germanets, eh? Els germans. Andrea, Caroline, Shannon i Jim Corr. Per això són els Corrs. Tema, una cançó que ja ens dona vidilla, ens dona història guapa, ens anima el cotarro, ens posa en aquella situació ja de, ostres, d'anar marcant el ritme, d'anar picant amb el peu, de deixar-nos sense l'air. Au!

acabé un final així com guapo, aquest. Una cançó que finalitza així bé, a mal, perfecta, que ens deixa...

Aquesta vida que moltes vegades, la majoria de vegades, no perquè vulguem, sinó perquè els avatars de la vida ens hi porten a que sigui així, és això complicada, complicadíssima, la que ens explica la història, que ens expliquen aquí els Pets, des de l'àlbum Sol de 1999. Una història que ens ve a explicar, doncs, això, el que ha de passar una dona amb el marit a la presó, tirant ella sola endavant de la família, dels fills, i on res té sentit si no és per aquells 5 minuts de cada dissabte on poder-se veure una mica.

0: aquelles cançons amb aquell sempre rerefons costumista que ens tenen acostumbrats, valgui la paraula, els Pets, els de Constantí, aquí amb el segell del Reig al darrere de tot això, d'aquesta La vida és bonica, però complicada, sí senyor. I tot això aquí ho recordem també, el Generació Z, per què no? Perquè ens agraden també els Pets.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
2: To all the people all around the world, ooh la la la la la la la la la la la la la.
0: Què? Anem ara amb una mica ja més de musiqueta així, diguem-ne, discotequera? Anem amb aquesta producció d'una italiana que es diu Alexia. Això és el ooh la la la. Oh, yeah.

jo t'estimo perquè no m'estimes tu. Aquesta nit ens proposa l'Alessia Quilani, coneguda com a Alexia. I atenció, important, amb la producció d'en Roberto Zanetti. En Zanetti és un dels grans de la música disco, de la música feta a Itàlia, ja més a la part dels 90. Però bueno, també havia fet coses abans, eh? Iau, la la la. Aquest té aquest Let's Go Dancing, eh? Que ha reconegut segurament amb reminiscències dels Kool & The Gang. Això ho té a sota, aquesta cançó, produïda per Zanetti i de la

Diu aquí l'Alexia, nosaltres ho farem amb un austríac. Aquest sí, ens transporta més enrere. Això és de 1982, eh? Anda, que no ha llovido ni na. Amb Falco, Der Kommissar. Austríac cantant amb alemany. Una dels que els més vells del lugar segur que reconeixeu i cantareu amb mi. Ha!

Aquestes de les que ens en recordem, eh? Perquè aquestes sí que ens toquen molt de valent a la nostra generació, la generació Chic. Doncs bé, aquests senyors a Austria canten en alemany, evidentment, Falco i aquest de Comissar. És el mateix de l'Amadeus.

I com et deies, una és el mateix de l'Amadeus, és aquesta del Der Kommissar, és la, segurament la millor, no? La gran cançó de Falco, això, ho tindríem, estaríem d'acord amb això? Fem, no sé si que és la seva gran, la millor, the best, però clar, és que fer servir the best... Perquè no, jo no sé què vols que digui, però a mi em diuen the best i jo només penso en una, amb la única. L'única cantant que es mereix aquest sobrenom de the best.

possible la que vulguis, perquè s'hi poden posar absolutament tots els adjectius que un, tots, absolutament tots, acaben amb una, acaben amb aquest. La millor, la gran, la absolutament més bèstia de tots, Tina Turner. La Cristina de Cal Torné. Simple i de bé, simplement la millor, l'autèntica reina, reina, la nostra reinona. Saps que aquesta cançó de Best no és de la Tina Turner, no la van escriure per la Tina Turner i no la va treure la Tina Turner, la va estrenar una altra que se'ns va anar no fa massa, ara fa uns mesos, la Bonnie Tyler. Va ser la primera que un any abans havia tret aquesta cançó de Best, però que no va tenir massa èxit en la veu aquella tan característica que tenia la Bonnie Tyler. Doncs no li va funcionar aquesta cançó i la versió que, si més potent, més rockera que en va fer la Tina Turner, doncs està tot dit. Això va ser el de Best de la Tina Turner i això sí que va funcionar i tant que va funcionar. Nosaltres marxarem, ja ens acabem aquest Generació Xic d'avui, ho fem amb una versió en directe d'uns que se'n ve diuen que ells el que tenen és una banda de rock and roll. Perquè jo tinc una banda de rock and roll. I sembla que quan tens una banda de rock and roll has de parlar una mica així. En Josep Maria Sanz. El Loquillo. Des d'aquest directe. Anem a acabar la generació d'avui amb aquest ritme de garaje.

0: Avui acabem aquest Generació Chic de... Bueno, acabem a dalt de tot aquí, donant-ho tot de rotllo rocanrolero total, total, amb aquest senyor de Barcelona, aquest senyor que jugava a bàsquet, però que ja saps que té tota la història del rock a sobre. A més de tenir una banda de rock and roll. I aquesta banda, ja ho saps, a més de ser el loquillo, què són els troglodites? Aquesta banda, que no és que la tinguin ells, no, és que tu... Tu tienes tu banda de rock and roll. Els troglodites, ja ho saps, amb el Sabino Méndez, sobretot. La guitarra que li feia molts arreglos al loquillo a l'època dels troglodites, per exemple. Un loquillo que va ser, per exemple, mànager de... dels Rebeldes a l'inici de tot, eh? Bé, en definitiva, loquillo, els troglodites, i aquesta versió en directe des de la Por ellos que son pocos y cobardes, des d'aquell directe mític de 1986, un àlbum doble amb cançons impagables i amb aquest so del directe bestial que ens acompanya i ens porta al final del Generació Chic d'avui. Nosaltres ens queda el temps justet per dir-te que volem que tornis amb nosaltres a la propera edició, a la propera entrega del Generació Chic, que això serà, doncs, en uns dies, però que ho pots escoltar a la teva emissora quan vulguis a través de la web, ja ho saps.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La defensa de Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem que li apliqui ja la llei d'amnistia. L'expresident de la Generalitat ha presentat l'escrit que reclamava al Tribunal a les parts després de la sentència del Tribunal Constitucional que dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el recurs contra la no aplicació de l'amnistia. La defensa de Puigdemont recorda que els fets pels quals el Suprem evita aplicar la mesura de gràcia a l'expresident, un presumpte delicte de malversació argumentat en un enriquiment dels líders sobiranistes per haver pagat amb diners públics les despeses del procés, són els mateixos que el Constitucional sí considera amnistiables. I la dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada d'en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte al mes, el mateix mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%. UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
2: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenta els salaris.
1: I la Comissió Marítima Federal dels Estats Units ha proposat aquest dimecres a l'administració de Donald Trump que imposi una taxa de $200,000, el que serien uns 180.000 euros, per viatge als vaixells amb bandera espanyola i limitar l'entrada de mercaderies procedents a Espanya. La mesura arriba després que l'organisme hagi conclòs que el govern espanyol ha denegat l'accés a ports espanyols a determinats vaixells nord-americans, presumptament vinculats al transport d'armes amb Israel. I Agricultura rebaixa 2 els casos de febre del Nil Occidental detectada en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà. Primer es van confirmar 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, una cadascuna. És el primer cas confirmat de malaltia en èquids a la demarcació de Lleida des d'octubre de 2020. I la Barema ha tancat la campanya de 2026 amb més de 350 milions de quilos de raïm, un 3,6% més que l'any passat. Un cop acabada la major part a Catalunya, l'Institut Català del Vi, l'Incaví, ha confirmat la recuperació de la producció, tot i que les xifres finals s'han situat, això sí, diu, per sota de les expectatives que es plantejaven després d'una tardor i un hivern amb precipitacions força abundants.
3: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
4: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: la teva finestra a la cultura, les tendències i el debat de la setmana s'obre ara mateix. Benvinguts i benvingudes a Joves en Antena, l'espai de Ràdio Molins de Rei, on la veu del jovent agafa el protagonisme. Avui us portem una hora plena de contingut, les recomanacions més potents de cinema, sèries, teatre i literatura, el repàs indispensable a les notícies més destacades i, com sempre, el nostre espai de debat per analitzar tot allò que ens envolta. Poseu-vos còmodes i poseu el volum, que comencem.
1: Bona nit!
2: Bona nit, com estàs?
1: Bueno, cansada una miqueta, però bueno, sí. No passa res.
2: Bueno, bé. És que avui ha sigut un dia potent, eh, classe?
1: Sí.
2: Molt potent.
1: Cert.
2: Bueno, ahir també, eh?
1: Tots els dies de la setmana per mi són molt potents si has d'anar a classe.
2: Sobretot dimarts, oi?
1: O sigui, exacte, jo diria els dimarts. Però si has d'anar a classe, em fa molta mandra a mi. I també si no he d'anar. O sigui, a mi em fa mandra si no he de fer coses de profit, com per exemple anar al teatre. Per la resta... és broma, és broma. O no és broma.
2: Bueno. Bueno.
1: Bueno, què?
2: No sé, és que estava pensant què hem de dir ara.
1: Sí,
2: bueno,
1: no sé.
2: Bueno, avui... Tu què portes, Lia?
1: Jo avui porto sèries. Una sèrie. Evidentment, una sèrie, no quatre, però... Porto, o sigui,
2: la sèrie,
1: porto
2: la
1: una
2: sèrie.
1: Secció a la secció de sèries porto una sèrie.
2: Jo porto la pel·lícula i també, bueno, parlarem del tema del milió, la música, Oques Grasses,
1: ui, que raro.
2: Sí, jo ho sé. I també tenim una obra de teatre que en vam parlar l'any passat perquè es va fer l'any passat i aquest any es repeteix, però ja ho anireu veient. I per començar tenim l'Anna, que ens proposa el seu llibre. Comencem amb la secció de literatura.

0: A veure, Anna, què ens portes avui?
1: Hola, com esteu? Espero que molt bé. Avui us recomanaré un llibre que es diu Ocell Blanc, que és de la mateixa autora de Wonder, que vaig fer fa uns mesos la recomanació del llibre de Wonder, la Lliçó d'August. L'autora és la R.J. Palacio. R.J. Palacio. Llavors, de què va aquest llibre? Si coneixeu la història de l'August de Wonder, sabreu que un dels personatges secundaris és el Julian. I en aquest llibre, la seva àvia li explica una història sobre quan ella era petita. Quan ella era petita, i és una història doncs, que parla de la Segona Guerra Mundial. També, doncs, això, no? És una història emotiva. També vam fer adaptació fa uns anyets i, bueno, amb la pel·lícula acabes a llàgrima viva, però la veritat és que la manera d'escriure d'aquesta autora és molt maca, enganxa molt i ja us dic, si us ha agradat Wonder o la coneixeu i us crida l'atenció, aquest llibre també crec que us pot agradar molt perquè està molt ben escrit, és molt maco, la història és molt bonica. Ens parla també això del futur del Julian i la seva àvia, que explica tota la seva història. I bueno, jo crec que es pot fer sentir i enganxar molt. Per tant, espero que us animeu a llegir-lo i ja ens direu. Un petonet.
0: Ai, doncs sembla molt interessant.
2: Cert.
0: Tu te l'has llegit?
2: No. O sigui, a veure, no, és que... No,
0: és que no llegeixes massa, tampoc.
2: No em dóna temps, no em dóna la vida. Però no me l'he llegit.
0: Jo tampoc, de moment. De moment
2: sí, exacte,
0: sempre...
2: no diguis... No, és que
0: mai diguis mai, però
2: aleshores, si dius mai diguis mai, aleshores tu no pots dir mai diguis mai, perquè ja estàs dient mai, m'entens? Ja. O sigui, és curiós, és com... podries dir no diguis mai, però aleshores seria no diguis mai. Però és que si tu dius mai diguis mai, és com que és igual, és com que no passar, o sigui, és
0: que no has de dir mai, però ja estàs obligant-te a en ningú moment dir la frase mai.
2: Exacte.
0: La paraula, volia dir, perdó.
2: Exacte.
0: Bueno, qui se l'hagi llegit ens ho podeu comentar.
2: Sí.
0: I, bueno, seguim amb tu, Lia.
2: Sèries.

0: Doncs avui us parlaré d'una sèrie que es diu Adolescence, que no sé si l'heu vista, l'has vist, Conrad, tu.
1: Jo? Ah, sí, espera, jo vaig veure un tros.
0: Sí, un tros només, no l'has vist sencera mai.
1: Jo he vist com trossos, perquè la meva família la va començar a veure, la vam començar a veure tots junts, però llavors hi havia no sé qui anava a fer no sé què, i conclusió, la va acabar ma mare, amb un germà i ma germana, crec, però jo crec que no la vaig arribar a veure tota. O sigui, jo vaig veure els primers capítols i l'últim, seguríssim, la resta ja no ho sé.
0: Doncs és una minissèrie, o sigui que potser sí que les vas veure sencera perquè és curta. Bueno, curta. Els capítols duren una hora llarga, eh?
1: Sí, sí.
0: Però, o sigui, és curta de capítols, o sigui que potser sí que la vas veure sencera. És una minissèrie dramàtica i policíaca, sobretot dramàtica, del Regne Unit. O sigui, si la veieu en versió original notareu com l'accent super tancat dels actors i fa molta gràcia. De l'any 2025. La podeu veure a Netflix, vale? Això que deu-vos, i doncs una mica de informació, fitxa tècnica, no? Els creadors i guionistes són Jack Thorne i Stephen Graham, i doncs el director és Philip Barantini, i té crec que és que no sé si 4 o 8 episodis, és que té molt pocs, em sembla que 4, però té molt pocs capítols.
1: Si no m'equivoco, en té 4.
0: Sí, té molt pocs capítols, o sigui que segurament te l'has vist sencera perquè és impossible.
1: Segurament. Però són llargs també.
0: I són d'aproximadament una hora per capítol, una hora, hora i mitja, no ho sé. És que fa temps que no la veig. Doncs la sinopsi. Aquesta sèrie doncs explica la història de Jamie Miller, que és un noi de 13 anys que és detingut i acusat d'assassinar una companya de classe. Ve fort, eh? Això,
1: sí, sí,
0: el tema,
1: sí,
0: de la sèrie.
1: Comença just així, oi? Que entren a casa.
0: Comença que entren a buscar-lo a casa seva.
1: Sí, com que des del primer moment t'impressiona.
0: Sí, doncs a partir d'aquest moment la seva família i els investigadors, que són els de la policia, intenten descobrir què ha passat i què ha portat al Jamie a trobar-se en aquesta situació. I al llarg de la sèrie es tracten temes com l'assetjament escolar, les xarxes socials, la pressió del grup i l'influència doncs, de l'entorn en el comportament dels adolescents, no? I la història mostra les conseqüències d'aquest succés i les dificultats doncs, de la família del Jamie en afrontar-ho. Doncs us faré un resum de cada capítol, perquè bé, són 4 i tampoc és que...
1: Però sense massa spoiler.
0: No, un resum he dit.
1: Uh-huh.
0: D'acord, el primer capítol, la policia deté el Jamie i doncs, l'interroguen per assassinat. Segon capítol, veus? Spoiler? Què és spoiler? És bàsicament el que passa.
1: Spoiler, hi ha un noi que es diu Jamie.
0: Segon capítol, els investigadors parlen amb els companys de classe i descobreixen, doncs, indicis de ciberassetjament, ciberbullying online, bàsicament.
1: Sí.
0: El tercer capítol, una psicòloga, o una psiquiatra, més que una psicòloga, entrevista el Jamie per entendre doncs, el seu comportament i les seves emocions. I el quart capítol, la família intenta recuperar doncs, la seva vida amb normalitat, perquè al final bueno, s'ha de seguir, no?
1: Yeah.
0: Però continua patint les conseqüències del que va fer el Jamie o que no va fer el Jamie. Digues, Conrad,
1: ho dic al final, ho dic al final de tot.
0: D'acord. Doncs els temes principals que tracta són la violència juvenil, l'assetjament escolar i el ciberassetjament, les xarxes socials, la família i la salut mental i emocional, que és molt important. I doncs el missatge principal de la sèrie és que bueno, mostra com l'assetjament, la influència de les xarxes i determinades actituds socials poden afectar els adolescents, i també destaca la importància de l'educació, la comunicació familiar i la prevenció de la violència. I en conclusió, Adolescents, perquè el títol és anglès, convida a reflexionar sobre els problemes dels joves i sobre la responsabilitat de les famílies, les escoles i doncs, la societat a l'hora de doncs, prevenir la violència. És una sèrie que jo l'he vist 3 cops.
1: I te n'has cansat?
0: El tercer cop ja em va fer una mica de mandreta. Mm. Perquè és llarga, o sigui, és curta, però els capítols són llargs, sí. I es fan pesats perquè al final és dramàtica i es fan molt pesats, però per la resta és una sèrie està gravada tot en pla seqüència, no sé si veu què és. És tot com els cals de l'escènic, o sigui, no, que és broma.
1: Els que fem cultura audiovisual.
0: Està tot gravat, cada capítol està gravat sense talls, tot sense el capítol.
1: Correcte.
0: Sense cap tall. La càmera es va movent amb els personatges i és molt interessant veure això. A vegades també una mica agobiant.
1: Però... està gravat com si tu fossis una persona d'allà en tot moment i és com increïble aquest punt de vista. I el que volia dir abans... té una, segons jo, té un aire també a la sèrie d'Invisible. No sé si l'has vist.
0: No, he llegit el llibre.
1: No, jo vaig veure la sèrie i és una sèrie, ho sento dir-ho així, però normal, no?, que té els seus talls i totes les seves coses, però la història ronda cap al mateix espai, per dir-ho així, de...
0: Sí, però és que crec que haver-me llegit el llibre, res a veure, t'haig de dir, eh? O sigui, yeah, que sí que és veritat que tracta sobre el bullying i totes les coses aquestes, i sobre l'assetjament,
1: no, però
0: Adolescents no té res a veure amb això. O sigui, sí que és veritat que tracta molt aquest tema, però no té res a veure... O sigui, al final no és el més important de la sèrie, és una sèrie policíaca. O sigui, hem de començar per això.
1: No, però dic, si us ha agradat aquest aire, pot ser que us interessi. No, perquè té tants espais, aquests tipus, el psicòleg, el... no sé, els espais són... tenen com un aire invisible. Això segons jo, eh? També.
0: Clar,
1: o
0: cadascú té
1: també...
0: cadascú té les seves opinions.
1: Correcte. I, bueno, algú més a afegir? Bueno, està a Netflix, això ja ho hem dit, sí, però repassem per si de cas. I no hi ha data de finalització, no?
0: Com data de finalització.
1: O sigui, a vegades a Netflix tenen coses que ho tenen durant un temps,
0: sí,
1: i després
0: no,
1: ho treuen.
0: Sí, però tot, de fet. Però no
1: de moment.
0: De moment, no.
1: Bueno, doncs, de pel·lícules, avui us portem una d'aquelles propostes que, bueno, també és de delictes, però aquest va més cap a l'aspecte del terror. Avui parlarem de, a veure si ho dic bé, espero que sí, Clown in a Cornfield? Sí, no? Que significa un pallasso a un camp de blat.
0: Sí, o sigui que si teniu fòbia als pallassos, doncs o no la mireu o us prepareu, us mentalitzeu ja.
1: Bueno, hem posat
0: això...
1: Quina
0: por, això, Conrad.
1: Ja, ho he hagut de posar per posar-vos en ambient.
0: Sí, ja.
1: He tingut aquesta necessitat. Bueno, aquesta pel·lícula surt d'una novel·la que es diu... Bueno, es diu igual, i està escrita per Adam César, no?
0: César,
1: en el 2020. Aquest llibre va ser molt famós i va estar... o sigui, va vendre molts exemplars. Va guanyar també el premi Bram Stoker... I amb un llibre tan potent, era qüestió de temps que Hollywood, doncs, fes la seva versió en cinema. La pel·lícula en si, bueno, us faré un petit resum així sense spoiler. Bueno, la història, perquè el llibre passa el mateix. Ens traslladem a la ciutat de... al poble, bueno, és un poblet així petitó, que es diu Kettle Spring. Si dic alguna cosa malament, m'ho dius, vale, Lia?
0: Sí.
1: Que és un poblet rural dels Estats Units i viu en un moment que està decaient econòmicament, això. L'antiga fàbrica de xarop de blat de moro es va cremar i l'economia del poble es va enfonsar per aquest esdeveniment. Per una banda tenim, doncs, el jovent del poble, no?, que estan frustrats i sense veure un futur al poble, que només volen sortir de festa i gravar vídeos. I d'altra banda tenim els adults, que, doncs, estan més nostàlgics i ressentits, culpant a la joventut per, doncs, la decadència que està tenint el poble. Enmig d'això, arriba la Queen amb el seu pare, que el seu pare va treballar en el... li podríem dir a la clínica que hi ha allà, un CAP, se li podria dir, un hospital d'aquests petitons. I, bueno, des d'allà comencen des de zero. La Queen va al, a l'institut, fa amics, fa la seva colla, i bueno, la cosa s'embolica quan en una festa d'inici de curs, en, al mig del car, al camp de blats de Moro, de nit apareix un Frendo, que és la mascota oficial de la, del poble, que és també la mascota oficial de la marca de xarop, que, bueno, és un pallasso amb el nas vermell de tota la vida i amb pèls vermells, o sigui, amb el cabell vermell. I no ve a fer riure, sinó a netejar, per dir-ho així, el poble eliminant tota la generació juvenil.
0: Ah, mira, sí. Que curiós.
1: Sí, sí.
0: Hi ha gent que vol fer això, eh?
1: Sí. Hi ha gent que no li molestaria fer-ho.
0: Exacte.
1: El, bueno, la, el veredicte, el meu veredicte, veredicte, és que si us agrada les pel·lícules com Scream, La matança de Texas o històries de terror així tipus qualsevol cosa així, tipus que no sigui super de por, que estàs com super en tensió, sinó que també hi hagin altres aspectes romàntics, amistats, coses així, jo crec que us pot agradar moltíssim. La meva nota en aquesta pel·lícula és un 9,5 sobre 10. La vaig veure al... ara no em sortirà la frase, al Terror Molins de l'any passat, que hi vaig anar amb unes amigues, i em va semblar completament increïble. La podeu veure amb una subscripció a Movistar Plus, i si no, també la teniu a Amazon Prime amb un extra, o els típics de YouTube, Google Play, etc, etc. Ens podeu dir què us ha semblat quan l'hagueu vist, perquè jo trobo que és increïble aquesta pel·lícula. No sé si l'has vist, Olia.
0: No, no l'he vista, però m'ha sonat bé. El que passa és que a mi les pel·lícules de por em fan molta
1: com,
0: por.
1: Com que no? Bueno,
0: no jo... puc, és que no puc mirar pel·lícules de por perquè em fan molta por. I no és que tingui malsons a la nit, perquè al final no tinc, no tinc cap... O sigui, després no tinc cap tipus de reacció, però en el moment en què no, no puc, no puc, m'agobio molt.
1: Jo vaig ser l'únic, o sigui... Perquè amb aquest grup d'amigues vam anar a veure també una altra pel·lícula, que us en parlaré la setmana que ve, que també era de por. Doncs en els dos llocs era l'única persona que cridava. L'única. O sigui, tothom estava en silenci i de cop hi havia un susto i jo, hosti! O sigui, cridava de cop i era l'únic. I bueno. Però és molt xula, us ho podeu passar... Disculpeu. Us ho podeu passar molt bé i ens direu què us ha semblat. Seguim amb el debat de la setmana.

0: Doncs avui us porto un debat que, bé, que al final tots són opinions, però aquest debat és més basat en l'opinió de cada persona i en les experiències.
1: Ja, yeah, nosaltres ho direm com tot des del nostre punt de vista, com a jovent adolescent.
0: Que ningú s'ofengui, i si teniu una altra opinió ens ho podeu dir. Doncs el tema del debat és que si és millor tenir un grup d'amic, o sigui, un grup d'amics gran o un cercle de 3 o 4 persones. O sigui, un cercle més petit, més tancat i amb menys gent.
1: Vale. Jo abans pensava que era millor un cercle petit i ara he canviat completament d'idea al passar a l'institut on estem 38 persones a l'hora del pati, tot super happy life. Ara penso que és millor tindre un grup gran.
0: Explica't.
1: Vale. Bueno, digues la teva posició i després m'explico jo.
0: És que jo estic amb guió per les dues bandes.
1: Depèn de què, no?
0: Comencem
1: amb la magnífica frase del debat. Depèn.
0: Ara ho explicaré, però primer explica't tu. Vale.
1: Jo, bueno, t'acostumes a juntar amb gent que té els mateixos gustos o tenir alguna cosa semblant amb aquesta gent, no? Doncs resulta que en el batxillerat hi ha molta gent, no? Sobretot en el nostre, en escènic. Hi ha molta gent que té els teus mateixos gustos, per no dir tothom. I llavors, doncs, clar, estem, o sigui, jo segons jo, clar, després pot ser que hi hagi gent que no està tan còmoda, però jo, per exemple, em sento supercòmoda perquè allà al pati estem tots junts, tots parlant, i sí, pot ser que jo durant un dia no hagi parlat ni un moment amb la Lia perquè hi ha tanta gent que ni parla amb ella.
0: Bueno, no és el cas perquè tornem junts i anem junts, però podria passar perfectament.
1: Sí, però hi ha altra gent del grup on no estem junts que... O sigui, t'hi pares a pensar i dius, és que he intercanviat amb aquesta persona 4 paraules comptades avui, preguntant quina és l'hora. I ja està. O sigui, has preguntat això i ja està. Llavors, segons jo, tenir un grup gran és... Està... O sigui, no es diria que està millor, perquè tindre un grup petit també està molt bé, però si jo hagués de triar, preferiria tindre un grup gran, però com el que tenim ara, per... Perquè, a part de que si tens un problema amb algú, és com que tothom ajuda a solucionar-lo perquè no es vol que el grup es trenqui. I en un grup petit, quan algú es trenca completament i costa molt tornar a ajuntar. Tu què en penses?
0: O sigui, que et posiciones a que és millor un grup gran que tenir un grup gran que un cercle tancat.
1: Segons jo, en el moment vital en el que em trobo, sí. Però
0: no calia el segons jo i el moment vital en el que trobo.
1: Bueno, és
0: una pregunta de sí o no, però Conrad contesta com vulguis.
1: És igual. Però és clar, depèn també de com ho sentis tu i depèn dels gustos que tingui la gent, perquè si jo, per exemple, hagués d'estar amb un grup que, jo què sé, és que d'un altre tema que a mi m'interessa però no em fascina, potser preferiria un grup reduït.
0: D'acord.
1: Però en l'aspecte, o sigui, és per això que he dit ara mateix en el meu moment vital.
0: D'acord.
1: Ho he dit per això.
0: Jo, parlant des de l'experiència i des de la meva opinió, que ningú se m'ofengui, clar, és que jo opino així en general que és millor tenir un grup reduït. Així en general. Què passa? Algun rato jo formem part del mateix grup, o sigui que hem format gairebé sempre del mateix grup. I abans érem un grup tancat de 3-4 persones i ara som un grup bastant gran. Si ha de ser un grup gran, o sigui, estic molt còmode amb el grup que estem ara. De fet, si és un grup com el que tenim ara, tenint bona relació tots entre tots, això sí que com que inclinant-me cap a aquesta banda, sí que diria, buah, si tots els grups grans fossin fossin d'aquesta manera, de que, o sigui, del bon rotllo que hi ha i tot això, però malauradament no és així, no és el cas. No tots els grups grans tenen això i, clar, evidentment has de trobar el teu grup. Què passa? Que formant part jo de grups grans i grups petits, doncs jo prefereixo un grup reduït, més tancat. I, doncs, bàsicament perquè un grup reduït, un grup petit, simplement, o sigui, vull dir-te, parlant des de l'experiència, un grup petit és com que pots intercanviar més idees perquè, evidentment, encara que en un grup gran tinguis molts amics, molta gent i molts gustos similars, mai acabareu de congeniar tots bé, perquè sempre hi haurà discussions, sempre hi haurà grups separats, que evidentment en un grup petit també hi ha, però en un grup petit és més com que, o sigui, zero hate, exacte, cap al grup que tenim ara, perquè jo amb el grup que tenim ara estic superbé, però bàsicament que a vegades és com, jo crec que en un grup petit pot respirar més, saps? Vull dir, evidentment, això, si et canses d'una persona, no pots donar-li l'esquena a aquesta persona, perquè al final...
1: perquè no hi ha ningú més.
0: No hi haurà ningú més, per parlar amb tu. Però jo opino que, sincerament, jo opino que tot, encara que tot depengui de com el grup i de la gent i les dinàmiques, crec que per intercanviar idees i estar més a gust i més com acollidor, entre cometes, és un grup petit.
1: Un grup petit de quanta gent estem parlant de...
0: Un grup petit. No estic parlant de cap número de gent,
1: no,
0: en concret.
1: Em refereixo de menys de 10.
0: Sí, evidentment.
1: Però més de 5 o menys?
0: Menys. Vale, vale. Què?
1: Jo què sé.
0: A partir de 6 és un grup gran.
1: T'ho pregunto perquè és del teu punt de vista, això.
0: Ah, vale. A partir de 6 és un grup gran.
1: Hi ha gent que té grups gegants que al ser un grup de 10 persones és un grup petit, això.
0: Sí, però estem parlant de gent... Estic parlant des del punt de vista de gent normal, no de gent que té 1.000 amics, m'entens?
1: Gent normal.
0: No, és que no tothom té un munt d'amics. O sigui, si tens tants amics, ho sento, però fes-t'ho mira. No, a veure, amb excepcions, evidentment, però, o sigui, de veritat. Alguna... Vols rebatre el que he dit?
1: Rebatre algú? No ho sé. Estic bastant d'acord, però jo segueixo que el, pensant...
0: Sí, no t'estic demanant que et posicionis a favor.
1: No, jo només et dic que... Jo segueixo pensant que el que penso jo és la meva opinió i... Sí, és que tots, anava a dir, és millor,
0: pensem,
1: però no em refereixo a això.
0: Tots pensem que el que pensem és la nostra opinió. Jo crec que és lògica.
1: És el que toca.
0: Exacte, és lògica. Si el que pensem no és la nostra opinió, doncs mira, no sé jo.
1: Malament rai.
0: Exacte. Doncs bàsicament això. Jo per mi, o sigui, estan molt ben... Perquè he estat en més d'un grup gran. Estan molt ben grups grans. Sempre al final en els grups grans hi ha grupets. A dins. Yeah. Ja, en el nostre passa. En el nostre, jo sé que hi ha grupets.
1: Yeah, però a l'hora del pati...
0: Sí, no, però...
1: A l'hora del pati és com que tothom és feliç.
0: Però no és que... No és només a l'hora del pati. No és l'única relació que tens amb aquesta gent. Aleshores, encara que siguem un grup gran i tinguem molt bona dinàmica i tot això, al final... sí que és veritat que hi ha grupets més petits a dins això. I aleshores, tenint un grup petit, no crec que hi hagi grupets més petits perquè no es pot fer. Físicament és impossible.
1: Jo prefereixo això. Segons el meu punt de vista, això és millor.
0: Per què prefereixes que hi hagi grups dins el grup?
1: O sigui, un grup gran. Perquè si a algú no li ve de gust a algú, segur que hi ha algú altre que li ve de gust.
0: Vale.
1: O quasi sempre.
0: Vale, i si no és el cas, tornem.
1: I si no és el cas, doncs...
0: Tornem-hi a lo del grup petit.
1: Espera, el què?
0: No, que, clar, o sigui, igualment, en els grups petits també pot haver que no estiguis d'acord amb una persona i que hi hagi una altra persona que estigui d'acord amb tu.
1: Ja, però aquí és, en un grup més petit és més complicat trobar algú que tingui gustos més semblants amb tu, o sigui...
0: No,
1: només...
0: de fet, al contrari, tot al contrari. En un grup gran pot haver gent de tots tipus. En un grup petit, doncs, evidentment, tens la gent amb qui tens més afinitat, com en el nostre grup gran. Hi ha grups petits, o sigui, està dividit en grups petits de gent, o sigui, hi ha més... O sigui, aquesta gent doncs tenen les seves dinàmiques entre ells i si tens un grup petit, evidentment no pot haver... Pots que dos es portin millor que els altres, però... O sigui, entén-me, no... Com que s'ha de congeniar d'alguna manera
1: sí.
0: I en els grups petits, doncs normalment busques a la gent amb qui tens més afinitat perquè en un grup gran hi ha un munt de gent amb un munt d'idees, un munt de... opinions diferents i evidentment que en un grup petit també hi ha, però un grup petit, al ser més reduït... Per què rius, Conrad?
1: Perquè estic recordant un tema que vam parlar cap de setmana.
0: No sé de què estàs rient. Però, bueno, cadascú té opinions i idees diferents. I en un grup petit, sí, és veritat que et pot passar, però com que tens més afinitat, pots que sé que tinguis més afinitat amb aquesta gent, per mi, en la meva opinió.
1: Bueno, jo segueixo pensant en el que crec, tu segueixes pensant en el que creu.
0: Conrad,
1: la tècnica de so d'avui segueix pensant el que creu.
0: Conrad, ja sé que segueixes pensant el que creus, però un debat va de rebre... De...

0: Bueno, deixo un debat. Rebatre'm? No em pots rebatre?
1: Bueno, doncs, el que sigui, és igual. Tu m'has dit que creus que un grup petit té gent amb la que més congenies, no?
0: Normalment sí.
1: Normalment, correcte. I què passa si tens un grup petit però estàs allà com perquè ningú més t'accepta?
0: Aleshores, si és problema teu.
1: És problema teu o de la resta?
0: O de la resta.
1: Un altre tema.
0: Sí, però si és un altre tema del debat. Però també t'he de dir, en un grup gran potser també vas amb ells perquè no tens ningú quina, m'entens? I no has de pensar així, has de pensar, en comptes de pensar vaig amb aquests perquè no tinc ningú quina, has de pensar, escolta, vaig amb aquests perquè m'han acollit, perquè els dos estem bé amb aquesta gent, perquè és que si no tinguessis un mínim d'afinitat amb aquesta gent no t'haurien acollit.
1: Ja. Yeah.
0: I això no només passa en un grup petit, pot passar en qualsevol tipus de grup.
1: Ja, bueno.
0: I és absurd.
1: No sé, jo no ho trobo així, la veritat.
0: Per què no?
1: Per què no? Doncs perquè, o sigui, és que l'exemple més senzill és la nostra amistat, Lia. O sigui, nosaltres vam començar supermalament. Ja ho sé, que n'hem parlat 8.000 vegades, però és que el que passa és que hem de donar la nostra opinió, el nostre punt de vista i les nostres opinions, no, les nostres experiències, això, les nostres experiències. Vam començar supermalament.
0: Sí, però ara quan no estem malament.
1: Ja ho sé, ja ho sé. Jo no estic dient que ara estiguem malament.
0: Ah, d'acord, no, ja, no.
1: No.
0: No comencem.
1: No, Lia, no cal.
0: No, Conrad, no cal.
1: Lia, és igual, això ja en parlarem després.
0: Sí, després en parlarem.
1: Sí, després en parlarem. I jo no me'n recordo. Estava dient...
0: Que vam començar molt malament.
1: Vam començar molt malament. Llavors, quin tema vam trobar que ens congenies? Un que després no vam parlar ben bé mai més fins l'any passat.
0: Ja.
1: Stranger Things.
0: Ja, sisplau, deixem-ho. Deixem-ho. O sigui, podem deixar de sobrevalorar aquestes sèries. M'agrada molt, li tinc molt apreci, però ja està, sobrevalorada, ja està.
1: En el sentit de que vam començar per un tema, però després hem trobat molt més.
0: És
1: i
0: això?
1: Per què vam començar a parlar? Perquè tu un dia em vas dir, vine a seure't amb mi. Algo així, crec que era.
0: Ah, clar. Però això no, jo no ho vaig fer perquè et veia exclòs. Jo ho vaig fer perquè em queies bé. I aleshores vaig dir, mira, Conrad, vine a mi. Jo no ho vaig fer perquè no tinguessis amb qui més anar o perquè jo no tingués amb qui més anar. No ho vaig fer perquè cap dels dos tingués una... O sigui, estés sol i no tingués més gent amb qui anar. Ho vaig fer perquè ens portàvem bé i et vaig dir, Conrad, vine sobre mi. Per què? Perquè disfruto del temps de passar temps amb tu. És bàsicament això. Vull dir, no és perquè tu vulguis estar amb una... O sigui... No és perquè cap dels dos estigués sol i aleshores és com, va, anem a ajuntar la gent que està sola. No. Si no ens haguéssim portat... O sigui, si fos per això i no ens haguéssim portat bé, no t'hauria dit res. Entén-me. M'entens?
1: Mm.
0: Aleshores... riu?
1: No, és que m'ha fet molta il·lusió el que has dit.
0: Vale, i aleshores...
1: I em fa il·lusió que estigui gravat, a més.
0: M'ho això... pujarà cada cop que ens barallem.
1: Sí?
0: Escolta això.
1: Escolta-ho. Recordes? Ja està.
0: Ara et calles.
1: Ai, no, és que estava pensant... Ara, si fos una mica més sensible, segurament ja estaria plorant. Però tinc els ulls plorosos. Lia, això no m'ho pots fer.
0: Què?
1: No pots ser realista al mig d'un programa.
0: No t'has fet res, no m'ho t'has explicat. Estic rebatent un argument.
1: Ja ho sé.
0: Pues ja està, ja està.
1: Ja ho sé, però no sé, és com que mai ho havíem parlat a fora i m'ha fet com molta il·lusió que ho diguis aquí. Ja està, és només això.
0: Vale.
1: Ja està, és només això.
0: Ja està. Ara vols rebatre el meu argument?
1: No cal. Crec que hem de seguir cap a teatre perquè si no el programa se'ns tira a sobre.
0: Sí, doncs seguim a la secció de teatre.

0: Doncs avui parlarem d'una obra de teatre que ja en vam parlar fa un temps. Fa un temps vol dir la temporada passada, però que aquesta temporada ho tornarà a fer. Llavors, doncs, us ho tornem a proposar perquè és una obra la qual creiem que és molt interessant, perquè és històrica. Disculpe. Mare meva,
1: no
0: és que no em trobo...
1: No morir-se també és opcional. També és una opció. No sé, viure és opcional, però també hauria...
0: No, és que no em trobo bé, la veritat. És que ha fet molt fred aquests dies, o sigui, a mi
1: cert.
0: No pot fer fred.
1: Jo dormo amb l'adrador. Jo dormo tapat amb l'adrador.
0: Amb l'adrador no encara.
1: Jo sí, amb l'adrador i llençol. Ja està.

0: Mitjons llargs. Perdó. Pijama llarg, el llençol, la colxa i manta de llana de la meva besàvia, crec. O sigui, allò tapa més que segurament qualsevol cosa que puguis comprar al Decathlon, per dir alguna cosa.
1: Jo és que passo molt de fred i a més tinc l'habitació més freda de la casa, o sigui que...
0: Jo ara tinc la més calenta. Abans tenia la més freda, però ara ja amb un germà ja està. Bueno, aquesta obra es diu El Tenorio i la tornen a fer ara no em sortirà, al Teatre Coliseu de Barcelona. L'obra en si és una versió doncs més gamberra del clàssic de José Zorrilla, una comèdia de 85 minuts en català i castellà que promet no deixar ningú indiferent. El repartiment de l'equip ha canviat una mica de la temporada passada, però hi ha persones com la Sílvia Viri, Abril, que segueix sent-hi. Tenim la Sílvia Abril i el David Olivares, que aquesta temporada que el David Olivares assumeix el paper de Tenorio, i també s'hi sumen al repartiment Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. L'atenció està feta per Carles Sanz, de El Tricicle, una cosa que suposo que tothom ha vist algun cop.
1: Sí.
0: Sí? O sabeu que existeix.
1: O coneixem, sí.
0: El Tres Estrelles, El Tricicle en si. I de dramaturgia teníem a...
1: Dramaturgia.
0: I què he dit jo?
1: Dramaturgia. Nova ciència descoberta. Sí. Pots sí, estudiar sí. El batxillerat científic per ser, com has dit, dramatòleg.
0: És igual. Disrael Solà. Aquest equip és de primer nivell perquè tenim un equip doncs, molt complet i que amb aquest equip poden fer molt riure en aquesta obra. Les entrades estan des de 29 fins a 35 euros i si hi aneu gent a partir de 10 persones doncs teniu un preu especial i heu d'escriure doncs, a un correu que bueno, si ho busqueu ja ho trobareu. Es fa, com us he dit, durant aquest mes al Teatre Coliseu de Barcelona i si sou dels que sorgeixen, o sigui, de que els hi sorgeixen imprevistos a última hora, tenen una opció d'entrada flexible que permet canviar l'entrada fins a 48 hores abans, o sigui, pots canviar de dia. Bueno, està dirigida, per dir-ho així, o sigui, la companyia oficial és Balanya en Viu, vale? Una companyia en la qual hem parlat moltíssim, perquè hem fet El Dia de la Marmota,
1: Ànima... Altres musicals.
0: Correcte, moltes coses.
1: És que només miren musicals.
0: Sí, principalment sí. Bueno, teniu tota la informació i les entrades a la web de Balanya en Viu i ens direu si hi aneu i si hi heu anat també ens ho podeu comentar. I seguim amb música.
1: Sí.
0: La nostra meravellosa música.
1: Sí.

0: Doncs començarem amb el grup magnífic. Bueno, exgrup, ja. Oh, fa mal, dir-ho. Fa molt bueno, mal dir-ho.
1: Això no els ho dic jo, que no em fa mal. Exgrup.
0: Ah! De...
1: No.
0: De Oques Gràcies. Anem a escoltar la cançó de Ping Pong.
2: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor. Acabaré de dir que amb el ping-pong segur que m'anirà millor.

0: l'ànima. A poc vaig passant pàgina.
1: Cançó increïble de Cos Grasses, Ping Pong.
2: De fet, és una de les millors que tenen, en la meva opinió.
1: A mi, tant aquesta com... ara m'he oblidat de la cançó. Sort de tu. No, espera, no es diu així, espera. Sort de tu també és molt maca, la gent que estimo també és molt maca, tenen cançons molt maques, ben bé totes. Hi ha alguna que dius, bueno
2: n'hi
1: ha altres de millors, però, bueno, la que a mi m'encanta és la de... Què passaria si et digués que ets l'amor? Que ara no em ve el nom al cap, no sé per què. Bueno, doncs, com ja sabeu, el dissabte passat vam fer l'últim concert de la història d'Oques Gràcies. Jesús, fa una setmana hi vaig anar i va ser el primer últim... concert que vam fer. Que us vam dir que dimarts se'n feia un, és mentida, no se'n feia.
2: No, ens vam equivocar
1: perquè som éssers humans.
2: Feien molts, aleshores va ser complicat per nosaltres de quadrar, perquè ja que el dilluns l'havien canviat a dijous, ho sentim molt si vam fer que tinguéssiu un accident de cotxe, diem-vos això. Que és normal. És broma. Dic que no era com tan greu, saps?
1: O sigui, no ho hem fet expressament, ha sigut un error perquè som éssers humans.
2: I perquè ens escolta moltíssima gent.
1: Sí. I això va ser el primer últim concert d'Oques Grasses. Va ser increïble. Hi havia gent que aprofitava l'ocasió i demanava matrimoni.
2: No. A veure, podem un moment parar. Parem tot. I parlem d'això. No demanis matrimoni en un concert. No ets el protagonista. Tampoc demanis matrimoni en un aniversari o en una altra boda. No ets el protagonista. Para ja, sisplau. Vale.
1: O al mig del carrer. Quina
2: davant
1: vergonya.
2: Davant de gent. I si vol dir que no? O sigui, si vol dir que no amb la pressió social... No.
1: Bueno.
2: M'ho fes. Ja està, continua.
1: Segueixo. Que jo sàpiga, hi ha tres parelles que van demanar-se matrimoni. Tingueu present que l'algoritme no m'ho ensenya tot i que podria ser que, a part de que l'algoritme no m'ho hagués ensenyat, podria ser que fossin més, però a part de que l'algoritme no m'ho hagués ensenyat, que o no s'hagués gravat o, si s'hagués gravat, no s'hagués penjat a una compte pública. Vale? Ah. O sigui, s'han de posar totes aquestes idees. A més, també van haver-hi crits d'independència, llàgrimes, que per cert, o sigui, d'aquí poc, si l'estadi olímpic segueix fent comiats, passaré a ser una piscina. O sigui, us ho dic molt en sèrio, tothom estava plorant al concert.
2: Tu, Conrad?
1: Jo, en directe no, perquè sabia que encara hi havia alguns concerts, però... L'últim concert, que es va passar per 3CAT, que després
2: mirar.
1: En parlaré, sí, sí,
2: una
1: el vaig
2: pregunta...
1: mirar.
2: Una pregunta... Bueno, no, sí,
1: després en parlaré, sí. I allà sí que vaig plorar. Perquè, per qui no ho sàpiga, Oques Grasses no és l'únic grup que es va acomiadar a l'estadi. Ho va fer també la família dels Supers, ara fa gairebé 10 anys.
2: Sí. Perdó?
1: Bueno, 2017.
2: No.
1: 9 anys, però sí.
2: 10 anys... No, perdó.
1: 9 anys portem sense família del Super 3.
2: No, és això.
1: Ah, digues.
2: 10 anys porto tenint consciència, ja.
1: Ah, sí.
2: O sigui, ja puc dir fa 10 anys... No.
1: Sí, ja podem dir de... Sí, que jo me'n recordo de fa 10 anys que abans deies... Sí, és que jo fa 10 anys i deies... No, 10 anys no, fa 10 anys tenia 4 anys.
2: I tu deia algú i era com, però
1: què t'inventes?
2: Quants anys tens, tu? Prehistòria? O sigui, com eren els dinosaures? Doncs pues no, ara ens ho preguntaran els nens a nosaltres.
1: Ja, però si tu, hi vas anar alguna vegada a la festa dels Supers?
2: Sí, quan era petita.
1: Sí, també.
2: No, ara no. Ara no puc.
1: I vaig anar ara. Jo vaig anar al Dark Andu. Tu te'n recordes a quina funció vas anar? O sigui,
2: no,
1: quin...
2: no me'n recordo.
1: Doncs jo vaig anar al Camp Nou.
2: Recordo que era un caos. Ja està.
1: Sí,
2: o sigui,
1: sí.
2: Hi havia un munt de gent. O sigui,
1: hi havia moltíssima.
2: Era molt fort.
1: Perquè, a més, a part d'haver-hi la festa dels Supers a dins l'estadi, que era doncs, el concert en si, a fora hi havia activitats, hi havia moltíssimes coses.
2: Veritat.
1: I el que a mi m'encantava era que a l'última cançó, la de Tots som Supers, que la cantaven sempre al final de tot, sortien tots els personatges. Et sortia allà el Mick, et sortia el Ritirat? No, el Riff, Riff Raff. No
2: sé. Riff Raff és Rocky Horror Show. Em sembla que
1: no. No sé.
2: El Biribiri, dius.
1: El Biribiri també, però no, em refereixo als dos ratolins que hi havia, el blau i groc.
2: No me'n recordo.
1: Riff i Raff, crec que era, o Ritirac. RAC 105. No, no sé què era, o sigui...
2: És que em ric perquè Riff Raff és d'un dels meus musicals preferits. És un personatge, o sigui, un personatge d'un musical que m'agrada molt a mi, que és diu així.
1: Sí, n'has parlat ja?
2: Sí.
1: Sí? Mal, doncs no me'n recordava jo.
2: Crec que sí, si no vaig parlar de la mort de Tim Curry. Que, bueno, és igual, continua.
1: Bueno, tornant al concert, l'energia, la posada d'escena, el públic, va ser tot increïble. El concert, ara ja us ho puc dir, si no l'heu vist, el podeu veure, després parlo d'on el podeu veure, baixeu una mica el volum. El concert va començar amb una entrada que jo no m'esperava, hi havia gent que sí. Per què? Perquè la gent s'ho esperava perquè en el vídeo on van dir que farien al Estadi Olímpic, cosa que representava que havia de ser només un, i això ja era com super complicat de fer-ho, segur.
2: Ja us diuen que en català no arribaràs enlloc.
1: Ja, no t'han sortit com molts vídeos de...
2: Sí.
1: Quin greu em faria no ser català, o després diuen que el català no arribarà enlloc, però és que és veritat, això hi ha molta gent que ho diu. Yeah. I és com, és que seria lo típic, abans que hi haurà un dia
2: molta
1: que t'ensenyaré...
2: Molta gent que ho deia dilluns... Sí. Doncs això.
1: Saps que hi haurà un dia que jo t'ensenyaré l'àudio que acaba, o sigui, del programa, oi? De, ai, sí, no sé què, perquè ens vam conèixer. Doncs hi haurà algú que li ensenyarà el vídeo de... Que no? Que no? 220.000 persones? Que no?
2: Bueno.
1: Uh-huh. Bueno, per cert, no sé si ho he dit, va reunir a més de 220.000 persones, que això es diu molt ràpid, però no s'omple l'estadi tan ràpid, eh?
2: No.
1: Mare meva, si tardes estona per pujar.
2: I després la gent
1: pujar.
2: Estava venent les entrades just abans del concert.
1: Ja.
2: Això em va ofendre molt.
1: Això, a mi
2: és
1: també.
2: És com, a veure, no són el meu grup preferit ni de lluny, o sigui, em semblen bons, però tampoc és com... No aniria al seu concert, no pagaria pel seu concert, m'entens? Però la cosa aquesta, com, perdó?
1: La gent que compra, tipus, 50 entrades
2: i després
1: les ven, és com...
2: Ja, ja, bueno, és igual.
1: Vaig estar fent cua durant 4 hores, no vaig poder comprar entrades, però tu em vas comprar 10 i al final no vas fer servir ninguna perquè no les vas poder vendre?
2: Ja.
1: M'ho estàs dient en sèrio?
2: Mm-hmm.
1: Que hi havia gent que... Les entrades que valien entre 35 i 80 euros, crec que eren, hi havia gent que les venia per 180. Sí, segur que et compraria una entrada per 180 euros.
2: Bueno.
1: O sigui, ho sento, però és que segur que hi ha gent que per 100 euros més ho compraria, però jo personalment, Oques Grasses m'agrada molt, però 100 euros més no ho faria. Bueno, tornant al tema, el vídeo que vam fer que farien, o sigui, que farien a l'Estadi Olímpic entraven des del públic. Jo, personalment, no sé si vaig arribar a veure aquest vídeo, però no m'esperava l'entrada. Se'm va posar la pell de gallina, per cert, això sí, se'm va posar molt la pell de gallina allà.
2: Això passa normalment als concerts.
1: Sí. La setlist que vam fer. Corre pels camps, que després l'escoltarem. Pataro, Està guai, Elefants, Cara de cul, Bancals, Cançó de l'aire, Com està el pati, Cavall estable, una cançó increïble que, per qui no l'hagi escoltat, l'heu d'escoltar. Però l'heu d'escoltar versió concert. Vale? Perquè versió normal està bé, versió concert és increïble. John Brown, versió concert també increïble. Cool, Passos importants, Bambi, increïble també. Molta tralla, Ping Pong, la que acabem d'escoltar. Com a dia la nit, Cap amunt, In the night, Bye bye, Serem ocells, Torno a ser jo, La gent que estimo. The Bonish, que no la van cantar del tot, la va cantar al cor, perquè hi havia un cor, hi havia... gent que feia ball, gent que feia cor i, doncs, els músics, a part del grup, han sido Oques Grasses. I la va cantar el cor mentre ells passaven de l'escenari principal a, o sigui, la cabina de tècnics, per dir-ho així,
2: sí.
1: Doncs es posaven a sobre de la cabina.
2: Sí, cert.
1: Sí, ho vas veure, no?
2: Sí.
1: Vale, doncs, mentre feien aquest camí, van cantar aquesta cançó, Només la tornada, i després van acabar amb Sort de tu, i una cançó que s'haurà de crear és Llàgrimes, perquè hi havia gent... Bueno, simplement increïble, ja està. Tema 3CAT.
2: Sí, això et volia preguntar. Es va emetre en directe a 3CAT, oi?
1: Correcte.
2: D'acord, però si jo ara el vull mirar, puc?
1: Està a la carta fins al 9 de desembre, un dia després del meu aniversari, perquè 3CAT va decidir que jo l'havia de veure el dia del meu aniversari, segurament... I també hi ha el concert que van fer el 2023 al Palau Sant Jordi. També està a 3CAT, per si el voleu buscar. I això, el teniu fins al desembre i està ben gravat, eh? O sigui, està en format, com se li diu, pro-shot, per dir-ho així. I, bueno, o sigui, hi haurà algun moment que podreu notar que hi ha alguna cançó que doncs, no s'escolta del tot bé, ¿vale? Perquè, doncs, jo què sé, hi ha hagut un problema del micro, ¿vale?
2: Sempre passa, és evident, sí. Són coses del directe.
1: Correcte, i una cosa que, per 3CAT això va, eh? La següent vegada que feu una gravació, poseu un micro al públic, o sigui, al moment de que el públic, o sigui, el cantant fa un silenci perquè el públic canti, això ben bé mai s'escolta. I és una cosa increïble.
2: Ja, és preciós, a mi m'encanta escoltar el públic en cançons, gravacions en directe i tot això. És com m'emociona a mi i no sóc ni el cantant. Vaig veure un cop un vídeo del Billy Joel cantant Piano Man i que va deixar de tocar i de cantar i s'escolta tot el públic cantant. O sigui, increïble.
1: Bueno, i fins aquí el programa d'avui de Joves a l'Antena d'aquesta setmana.
2: Se'ns han passat aquests 52 minuts volant i moltes gràcies a tots els que heu estat a l'altra banda compartint aquesta estona de ràdio amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a l'Anna, que ha estat avui amb nosaltres, i moltes gràcies a la nostra tècnica de so, que avui ha sigut l'Eli, per tenir-ho tot sota control des de la sala de tècnics. Nosaltres tornem dimecres vinent a les 9.
2: I us deixem ja mateix la cançó del dia,
1: sí, que el Conrad, quina és? Us la presento, que és una cançó que es diu Els Goig de Bresca, que està feta per les violines i el Pont d'Arcalís, que ara l'escoltarem, i abans de res, és una cançó que parla de la mandra, ¿vale? L'hem posat perquè estem molt cansats i no tenim ganes de demà tornar a l'institut, però ho hem de fer.
2: Cert.
1: I, bueno, que acabeu de passar molt bon dimecres.
2: I fins la setmana que ve.
1: Bona nit!

molt bona nit. Benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei, en el 91.2 de la freqüència modulada i, si la tècnica ho permet, doncs a través d'internet, entrant a la pàgina web de la ràdio nostra, buscant l'emissió online o buscant algun dels podcasts d'aquest programa que és meu i és vostre, on dediquem quasi que bàsicament tot el temps a música creada per dones, amb veu de dona, amb arranjaments, producció, lletres, músiques, a vegades versions, però és del que va aquest programa, de compartir músiques i que siguin la majoria, per no dir totes, on la veu cantant és una dona. Dit això, disculpo per la setmana passada que no vaig poder estar per aquí i vau escoltar una remissió d'un programa d'una altra temporada, però és que avui encara puc parlar, dic encara perquè no sé com acabaré el programa, però la setmana passada era impossible, no tenia veu, zero veu. Bé, dit això, comença el Quan comença la nit, comença el programa de música amb veu de dona. Com us he dit abans, soc la Fermina, us faré companyia durant ben bé una hora i compartirem música. Aquí comencem amb una novetat que és del 2 d'octubre, és el darrer single del grup L'Aranna, que és un duet composat per la Anna Sala i la Lara Magrinyà. L'Anna és catalana i la Lara és d'Eivissa. Elles fan una barreja de música folk, pop, electrònica, fan una barreja de músiques, i aquest darrer single, doncs la veritat és que té molt de suc. I per què té suc? Doncs perquè es titula Tanta mar per tan poca illa i el dediquen bàsicament a la crisi de l'habitatge a les illes en general, però sobretot a les illes, la transformació que està patint Eivissa i les Pitiüses sota el prisma del luxe enfront de la realitat local, on s'està deixant de banda les persones que hi viuen, no que fan turisme, sinó que hi viuen. I bé, elles han volgut dedicar aquest tema. El títol li han agafat, amb permís, suposo, a un conegut poeta eivissenc que es diu Jean Serra i Torres. Tanta mar per tan poca illa és amb el tema que comencem, amb el Quan comença la nit d'avui.

I seguim amb novetats ara des dels Estats Units, amb un grup mixte que es diuen Alabama Shakes, després d'uns anyets sense fer res com a grup, però la senyora Brittany Howard, que és la cantant i la guitarrista, doncs sí que ha anat fent coses en solitari, com Brittany Howard, però sí, com Alabama Shakes, han estat descansant una temporada i ara ja llarga durada nou. Es diu I Must Be Dreamin', i aquest és el single promocional, Another Life, que parla de relacions que s'acaben, però que no té per què ser un adeu definitiu, sinó que et pots veure encara que passin molts anys. I si no, torna a començar, si, como decíamos ayer, ¿no? Com començar no de zero. Potser parla d'alguna cosa una miqueta més mística, com veure't en l'altra vida i de més, però no acabo de trobar-li el què. Llavors jo us dic el que jo entenc del que escolto. Another Life, novetat d'Alabama Shakes, la veu de Brittany Howard, per continuar, el Quan comença la nit.

I tot i que la dona que continua tot seguit és nascuda a Sud-àfrica, ella bàsicament està centrada a Melbourne, Austràlia, i bé, aquest és, el, si no m'equivoco, el seu segon àlbum. Us posaré un tema d'un àlbum que es diu Some Kid of Control, i el tema que es diu exactament igual, Some Kid of Control, de Ruby Gill. Ella en aquest àlbum en general, però en aquesta cançó en concret, parla de tornar a agafar el control sobre ella mateixa, aprendre a posar límits, a no voler, no ser només el que volen els altres, sinó tenir clar que la seva autonomia i els seus límits estan marcats. I bé, doncs, representa això, el punt d'inflexió quan ella decideix prendre un altre cop les regnes de la seva pròpia vida, sobretot per tenir control personal, per poder fer una recerca de la pau personal també, i sense haver de cedir les regnes de la seva vida a altres persones, com ella sentia que ho havia estat fent fins ara. Hi ha un àlbum nou, que és del 26, que es diu Anar a pescar no és la pesca, o una cosa semblant, que està molt bé, però bé, jo havia escollit aquest tema pel programa d'avui, que per qui acabi d'arribar, esteu escoltant el Quan comença la nit, que això va de música amb veu de dona, que Ruby Gill, que és amb qui continuarem, és cantautora, produeix la seva pròpia música, i la veritat té un punt folk que és bonic d'escoltar.

no sé si us... Bé, el que més m'agrada, que era el que us volia dir, aquest puntet naïf que té la melodia de la cançó que hem escoltat de Ruby Gil, o Gil, és que ara no ho sabria dir com es pronuncia correctament, però ara és el torn d'una californiana que es diu Anna Ash i un tema What You Didn't Say, des d'un àlbum del 2016 que es diu Floodlights. El rotllet és una mica semblant al que acabem d'escoltar de la Ruby Gil, el de l'Anna Ash, i suposo que per això us les vull posar juntes. No m'enrotllo gaire i així no li perdeu el fil als temes.

I ara és el torn de Begònia. Begònia és una dona que m'encanta com la defineixen. Si entres a la seva pàgina web, doncs te la defineixen com: Begònia és la teva millor amiga. És la fada capritxosa que portes a l'espatlla i et fa sentir còmoda sent tu mateixa, alhora que et fa pensar què hi fa aquesta fada aquí i què porta posat. Tot això és també molt per la... el seu atrezzo a l'hora de vestir-se és esplèndida, no s'està de res, flors, colors, llum, però alhora que hi ha tota aquesta llum, no deixa de banda la part fosca, que és el viure. El viure és aquesta barreja entre llum i foscor, no? I bé, té una veu també molt peculiar que et convida a escoltar-la. Jo, en comptes de posar-vos alguna cosa del darrer àlbum, que és del 2025, he volgut anar-me'n al primer. Es diu Jennifer, i us poso la versió que es va fer per posar a la ràdio. Em sembla una cançó preciosíssima, molt senzilleta, però no per això menys complexa, eh? Senzilla en l'execució, però parla de la confiança en una mateixa, de com pot ser, com et pot afectar l'èxit, la por al fracàs, confiança, premonició, la síndrome de l'impostor, totes aquestes coses, i també parla de resiliència i de lluita. Dit això, què millor que escoltar-la, Begònia? Us convido de veritat, tafanegeu-la, tal qual, Begònia. Jo crec que us agradarà força.

I sabeu que de tant en quan faig això de que entri una cançó sense previ avís. No ho faig a propi intent, us ho ben asseguro, però no ho tallo, crec que ja està bé, si no us parlo de la cançó i de qui canta abans, ho puc fer després. Sempre que no se m'oblidi, clar, perquè aquests lapsus de memòria no ajuden. La persona que heu escoltat és una dona que es diu Sophie Payton. Ella és coneguda com a Gordy. No confondre amb Gordy, el grup aquell de finals dels 60, començaments dels 80, eren un grup de rock simfònic heavy de Sèrbia. Ella és una cantant i compositora australiana. L'encasellen dintre de la folktrònica. Jo crec que fa música preciosíssima, delicada, que aquesta melodia és bonica d'escoltar, entenguis o no el que diu a la lletra. Però jo, si voleu, us faig 5 cèntims de que anava la lletra. Parla d'una cosa tan quotidiana com anar-te'n... el tema es diu Avant Gardener i en realitat no és d'ella, és una versió que ja fa d'un tema de Courtney Barnett, que també és una cantant australiana, i bé, doncs, que Gordy la versiona, fa que

ara amb qui ens anem? Doncs ens anem amb una banda mixta que es deia en Fox. En teoria, perdó, van estar en actiu des del 2000, finals del 2010, començament 2011, fins al 2017, tot i que em sembla que acaben fent alguna cosa. Són una gent de Wisconsin i de fet són un sextet i diuen que fan una barreja que et pot enlluernar d'art polirítmic amb tints psicodèlics. M'encanta com a vegades defineixen, a vegades defineixo, per mi fan una música que és molt bonica d'escoltar, que a aquestes hores senta molt bé i que entre els altres membres músics hi ha una cantant, que és la Mònica Martin, i és la veu que escoltareu amb segones veus que els hi fan la resta de la banda. L'àlbum és el seu primer, que es diu exactament igual que el grup, Fox, i el tema Slow Motion. Molt bonic, i on les polifonies estan molt presents.

us vull presentar un tema que no sé si el diré bé. Another thing that I'm supposed to do and I don't want to. És de la senyora Gretel. És una senyora que ha anat fent modificacions en la seva manera d'afrontar la música. Ha anat llimant qui era ella, passant de... a dir-se només pel seu nom, de Gretel Heilin, que és com ella va començar com a artista, a ser ara simplement Gretel. Aquest és el seu darrer àlbum, que es diu Squish. Squish és com un allò que fas d'apretar-te la cara per deformar-la, i no és baladí, fa servir aquest gest en la portada del seu àlbum, i parla de totes les coses que et pressionen amb el temps i que creen aquest desig incòmode i de forma en el teu interior. Això són paraules d'ella, de Gretel. Diu: sento que sempre porto aquest desig dins, està en aquest curiós punt intermig entre el que el món m'imposa i tot el que t'exprimeix. Però a vegades tinc somnis tan desmesurats que quan em miro a mi mateixa només estic fent un mal pas infantil cap a ells. És una traducció que us ho he fet així sobre la marxa. Realment és té un punt bastant folk, que podríem dir que en algun moment s'acosta cap al grunge, i és una evolució fantàstica la que ha fet aquesta dona, sota el meu punt de vista. Us poso aquest tema que forma part, com us deia, del seu darrer àlbum, Squish, però us convido a que l'escolteu sencer. 12 temes del que no me'n deixaria cap.

0: I ara és el torn de la banda britànica Adulmam. Però abans de presentar la banda, recordar-vos que esteu escoltant el Quan comença la nit, que esteu a Ràdio Molins de Rei, que jo sóc la Fermina, que aquest programa va de músiques amb veus de dona. I com us deia, és el torn de la banda Adulmam, que tot i que va començar sent un projecte en solitari d'un senyor que es deia Stevie Knipe, doncs al final bàsicament és una banda femenina. La cantant i guitarrista Allegra Edinger, la baixista Lili Mastrodimos i la baterista Olivia Batell. La veu que canta, doncs, la d'Allegra Edinger. I aquest és un tema que us he escollit, un tema que m'ha semblat significatiu, que es diu Survival, que és de l'any 2015, i parla sobre la vulnerabilitat, l'explotació crua, les relacions difícils, la resistència. Però em vull quedar amb una frase que hi ha a la cançó, que es diu I set fire to abusers like a war, que és una declaració de defensa pròpia, de resistència i de catarsis davant de les dinàmiques abusives o que fan mal. Dit això, seguim amb la música, que és del que va aquest programa, Survival, dintre d'un àlbum que es diu Momentary Lapse of Happily. Survival, Adulmam.
1: I saw her later and I was just like, sorry for making you cry. She was like, it's okay.

I ara és el torn d'Odessa. Ella és una violinista que en aquest cas es transforma en cantant i la veritat és que amb aquest tema que us he escollit, que és el Hammett Low, fa uns arranjaments molt senzills, polits i que et transporten doncs cap als cels que hi ha, de les que et vol parlar, cels blaus immensos, quilòmetres de carreteres obertes, un viatge cap a una destinació significativa. Té un ritme que et va acompanyant durant tot el tema i la veritat és que l'he recuperat després de molt de temps sense escoltar-lo. Us dic que és un àlbum del 2015 i us recordo el tema Hammett Low amb la senyora Odessa, que ho fa també com a violinista com com a cantant.

És una meravella, meravella de tema aquest d'Odessa Hamed Low. Aquests arranjaments amb el violí del final dona aquesta sensació, com us explicava abans, d'espai obert, de cel lineal que no s'acaba, carreteres que no acaben tampoc. No sé, acabarem el programa d'avui perquè això ja s'acaba. S'acaba també amb Veu de Dona, amb Silvana Estrada des de Mèxic, amb el seu tema Com un pájaro. És un àlbum del 2025 que es diu Vendran suaves lluvias. I jo crec que us he posat més vegades a Silvana Estrada. Gran tema, aquest de com un pájaro, que parla de com podem buscar la soledat íntima, el silenci, la contemplació. No sé, és un tema que va néixer a la pandèmia i que ja l'ha acabat fent tan bonic. Donar-vos les gràcies per fer-me companyia una nit més. M'encantaria que estiguéssiu aquí la propera setmana, us envio un petó molt gran. I recordeu que això de la ràdio sense vosaltres no té cap sentit. Us deixo amb Silvana Estrada i Com un pájaro. Fins a la propera setmana, si voleu.

0: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
1: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
2: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
3: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
2: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
4: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
6: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
7: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal. Cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
9: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
10: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
9: A la nostra edat estem fets uns tequis.
11: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Gerard Capdevila.
2: Hola, bon dia. Doncs avui vull fer un recordatori d'una de les grans figures de la història de la música rock i de la música popular, que és Freddie Mercury, Farrokh Bulsara, que un dia com avui, 14 d'octubre de 1991, és a dir, avui fa 35 anys, llançava el que podríem dir el seu últim single, probablement una de les últimes cançons que va gravar a l'estudi i, paradoxalment, una de les veus més impressionants de la història de la banda Queen, que liderava bé, liderava conjuntament amb Brian May, Roger Taylor i John Deacon, quatre dels grans compositors de la música, però és un dels últims singles que va llançar. Aprofito també perquè aquesta tardor hi ha molts efemèrides al voltant de la figura de Freddie Mercury. El 23 de setembre passat es complien els 80 anys del seu aniversari, per tant, hagués complert 80 anys, i d'aquí unes setmanes, al mes de novembre, es compliran també 35 anys, igual que aquesta última cançó, de la seva mort el 1991. Per tot això, per recordar aquesta gran figura, per recordar la grandesa d'aquesta banda eclèctica que va arrasar, però a més va aportar una visió totalment nova, innovadora a la història de la música, que són els Queen, us deixo amb aquest Show Must Go On, l'últim single que va publicar Freddie Mercury en vida amb la banda Queen. Doncs això, que l'espectacle continuï. Que vagi bé.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimecres 14 d'octubre la compartim amb el Jordi Torró. Què tal, Jordi?
1: Molt bé.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Antonio Bonilla, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: També tenim el Ricard García. Bon dia, Ricard.
3: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. I la Samara Lansari, que també la tenim via telèfon. Hola, Samara, bon dia i bona hora.
4: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. A l'espera de rebre el Toni Ramoneda, i el Pere, ja sabeu que se'ns incorporarà d'aquí unes setmanes, el Pere Madurell. Encetem aquesta tertúlia d'una setmana més curta del que és habitual, setmana lectiva, per la festivitat del dilluns, en què doncs, vas tenir una bona celebració, Ricard, ara ens deies, no?
3: Això és sí, positiu. Sí, sí.
0: Les coses positives s'han de dir.
3: Exacte, l'Aurora va fer 90 anys,
0: sí,
3: el dissabte,
0: i ho vau celebrar.
3: I vam celebrar ahir.
0: Que bé.
3: Una mica més i no ho celebrem, perquè es va sí. quedar tancada.
0: Costa't una mica més. Ara.
3: Es va quedar tancada a casa seva, no podria, no sí? podia obrir el pany, però ho vam poder arreglar, vull dir que la celebració va ser al final. Bueno, i la meva sogra va caure, també, poca
0: sí.
3: dona. Sí, és un completo.
0: És un complet, dir. Un pack.
3: Exacte.
0: Molt bé. Bé, però el bé, cas bé, és que bé, es va poder bé. Celebrar, eh?
3: Exacte, exacte.
0: Molt bé. Dèiem ara teníem diversos temes sobre la taula. Volia intentar evitar parlar de política ja d'entrada, però ja teníem debat aquí fora, que com sempre és el més interessant, més enllà dels titulars, no? Les sensacions personals, que també segurament molts oients poden compartir o no, però en tot cas, Ricard, em deies que estàs com una mica desconcertat, era la paraula que has fet servir?
3: Bé, sí, és que no es pot treure l'entrellat veritablement de què està passant, vull dir que tots fa anys que sempre...
0: A veure, parlant de política i parlant de, sobretot, per exemple, aquest enrenou...
3: Sí, amb les esquerres.
0: Amb les esquerres.
3: Vull dir, és una qüestió que es va repetint any rere any, és a dir, tothom ho sap de memòria, bon dia.
2: Bon dia,
0: bon dia, Toni.
3: Tothom ho sap sempre, doncs, que les esquerres no es posen mai d'acord, que és un mantra, no?, que es va repetint any rere any i elecció rere elecció, i que les dretes van totes a una i tot. Jo penso que és qüestió de que no som capaços d'aprendre dels errors. I ara, evidentment, subjectivament, penso que venen mal dades, si segons qui guanyi, i la manera és anar tots a una, i veritablement això no està passant, això no està passant per molts factors, des del punt de vista de que doncs hi ha una sèrie de corrents que no es diferencien tant i que no són capaces de dir anem tots a una, això hi ha un factor. Hi ha l'altre factor, evidentment, que és el factor nacional, és a dir, que a tothom li fa gràcia quan creues quan passes la franja de Ponent i vas més enllà, tothom li faràs un senyor que parla molt bé i que planta cara a la dreta i tot, però que el tema nacional doncs es toca, doncs llavors hem d'anar de puntetes, no? I això també és un perill, és a dir, que tothom li agradaria que el senyor Rufián encapçalés aquest front, però clar, el senyor Rufián ha d'anar amb compte, perquè segons que trepitgi, doncs li diran fins aquí. I aquí a casa també ha d'anar en compte, perquè segons amb què cedeixi li diran no volem. Això per un costat, i per un altre també tenim una sèrie de partits doncs que no hi ha manera. No hi ha manera de que vegin que han de deixar endarrere aquestes petites diferències, perquè penso jo que a nivell ideològic són petites. Vull dir que al final parlar de drets humans, parlar de rebuig a l'homofòbia, rebuig a la xenofòbia, els drets de les dones, tot això, tothom s'ha de posar d'acord. I això no ho fem. I ens vindran mal dades, perquè ens caurà una grossa.
0: Samar, què hi dius?
4: Doncs poca cosa més a afegir. Estic bastant d'acord amb el que diu el Ricard. Per mi el tema del que passa amb els blocs esquerres és sempre el mateix, i és una lluita d'egos. És a dir, en tot allò en què no arriben a posar-se d'acord de manera exacta, doncs comença aquí una lluita, i això ho veiem cada... bueno, eleccions rere eleccions, és que sempre passa el mateix. Llavors, ostres, justament ahir el Zetangana es va activar molt a les xarxes després d'aquests anys una miqueta més desactivat i més tirant cap al cinema, i va començar a fer comentaris al voltant de les eleccions, i va fer una reflexió que per mi doncs va ser bastant encertada, no? I és que davant dels fenòmens com l'extrema dreta, traicionar el teu propi partit i una de les dels teus punts, no? D'aquests punts, d'aquestes línies que cap d'ells volen travessar mai, no? Traicionar el teu partit hauria de ser una obligació, perquè a l'altra banda el que hi ha és extrema dreta. Llavors, bueno, és que el temps s'acaba, divendres hi han d'estar totes les candidatures, I el que tornarà a passar serà un altre cop que tornarà a haver-hi, encara que Podem i Esquerra es presentin junts ara mateix a les eleccions aquí a Catalunya, diguem-ne, bueno, el que passarà serà un altre cop el mateix, que hi haurà 200 partits d'esquerres per votar i acabarem tenint, doncs, un Parlament amb una majoria del PP, una majoria del PSOE, i després molts partits d'esquerres, cadascun amb X escons, amb 4, 5, 6, 7, i després tindrem Vox, que es menjarà, doncs, la resta de l'espai de la dreta del PP, amb 80 escons de sobte. Llavors, bueno, la ley d'ont és la que és, els partits la coneixen perfectament, bueno, potser en segons quins casos és intel·ligent, no? Deixar de banda una miqueta aquestes petites diferències i ajuntar-se. De fet, si es busca una miqueta la gent d'esquerres, al voltant d'esquerres, el que demana és aquesta unió, i no ho demanen només aquí, ho demanen arreu de l'Estat. Llavors, escoltem una mica la gent, perquè qui posa el vot a les urnes són les persones, i a qui representen és a les persones, que no s'oblidin. No és a un partit, no és a unes sigles, és a les persones del carrer. I ells cobren una nòmina pública perquè les persones que els hi voten els han posat allà. Llavors, potser cal replantejar i escoltar una mica la gent el que diu i deixar una miqueta aquesta lluita d'egos, perquè estem a les portes de tenir una molt negra durant, no 4, sinó, jo pronostico, com a mínim 8 anys.
0: Antonio, crec que tu has fet servir també la paraula, el concepte egos.
2: Sí, sí, efectivament.
0: Abans d'entrar,
2: amb l'esquerres, penso que hi ha massa ego, i que a vegades...
0: I a la dreta no, vols dir?
2: No, perquè d'alguna manera la dreta no deixa de ser una ideologia que existeix.
3: O ho posen sota la catifa, que són més pillos.
2: Bueno, però que en definitiva i els uneix una cosa, que és el dividir en lloc d'unir. La dreta o l'extrema dreta és important. Vull dir, dels que estem aquí actualment a la taula, i la Samara aquí online, penso que l'únic que ha viscut de veritat el que és el franquisme, el que és l'extrema dreta, penso que és en Jordi.
1: Sí.
2: Jo almenys era molt petit i pràcticament no recordo res. Vull dir, ara tindria 7 o 8 anys quan Franco va morir. Vull dir que jo no he viscut el franquisme purament. Sí, l'he escoltat molt a casa, i per tant puc parlar del que m'han dit, no del que he viscut, no? I potser el Jordi aquí tindria moltes coses a dir. Però és important posar sobre la taula la importància d'aquestes eleccions. No és que siguin més importants que unes altres, però és que el que ve, ja ho he dit aquí als micròfons més una vegada, a mi em fa por, ja no d'ara, de fa molt temps, no? I, no sé, de tant en tant m'agrada a mi escriure coses, i en aquest cas he escrit sobre el que considero jo que és l'extrema dreta, i si ho considereu ho puc llegir.
0: Sí, home, i tant, endavant.
2: Pues, per mi l'extrema dreta, i el Jordi segur, a veure si conforma el que jo estic dient, es presenta com a defensora del poble, però els seus plantejaments sovint entren en contradicció amb els principis d'igualtat, justícia social i democràcia. Defensa els interessos econòmics particulars per damunt del benestar col·lectiu. Promou la supremacia d'uns col·lectius sobre els altres, qüestionant el principi d'igualtat. Ho estem veient contínuament. Alimenta el racisme, la xenofòbia, la discriminació, convertint la diferència en una amenaça. Ho estem veient contínuament. Perpetua el classisme, justificant les desigualtats socials i econòmiques. Individualitza la pobresa, atribuint-la exclusivament a la mancança d'esforç personal i ignorant les desigualtats estructurals i la falta d'oportunitats. I normalitza l'autoritarisme i la confrontació, debilitant la convivència i el respecte a la pluralitat. Qüestiona els fonaments de la democràcia liberal, especialment el pluralisme dels drets de minories i la independència de les institucions. Posa en risc a la universalitat dels drets socials, quan subordina l'accés a la sanitat, l'educació i els criteris econòmics identitaris o d'exclusió. Ho estem veient contínuament amb el tema de l'educació i la sanitat, no? Continuament privatitzant tot això. O sigui, la gran contradicció és que afirma defensar el poble, però sovint construeix el seu discurs dividint-lo entre el que considera legítim i el que pretén excloure, no? Una societat no és més forta que un s'imposa sobre els altres, sinó quan gaudeix drets, oportunitats i dignitats per a tothom, no? Aleshores, tot això és el que ve. Tot això és la por que jo tinc des de fa molts mesos que podem tindre. I aquí jo parlo del meu punt de vista, a vegades amb unes eleccions com aquestes suggeriria un vot més estratègic, pensant en el futur, no amb el bo, sinó el menys dolent que es pot vindre.
0: Jordi.
1: Sí, no, jo sóc d'una generació, com deia l'Antonio, molt antiga, i en aquell temps ja l'esquerra estava fragmentadíssima. Hi havia el partit, que era el SUP, que era el gran partit, i després hi havia el PT, Lliga Comunista Revolucionària, primera, vull dir, 6 o 7 partits que no s'ajuntava. Hi havia molt ego, també. Ara tornem a estar amb l'ego, segurament el més important del que està passant. Estan reapareixent persones que teòricament havien desaparegut del mapa polític, no? I estan tornant a reaparèixer buscant un lloc. No sóc tan... tan pessimista, sí? Com l'Antonio. Jo penso que hi ha possibilitats. Hi ha possibilitats de que, bueno, de que millorem, no, però que seguim igual. És a dir, que quan, a l'època que parlava abans, el PSOE, per exemple, no existia a Catalunya. N'hi havia molt poca cosa. Vull dir, de repente apareix el PSOE i capta una gran quantitat de gent que era l'esperança de la igualtat i d'Europa. Doncs, no sé, jo tinc confiança que encara poden passar coses.
2: Ojalà.
0: Bé, completem la primera roda de reflexions, Toni.
5: Dues coses. L'atomització de l'esquerra és endèmica, l'hem tingut sempre, des de, ara ho deia el Jordi, des de final, des de que es legalitza el Partit Comunista i tots els satèl·lits que li surten al voltant són incapaços de fer una gran força d'esquerra, i ho hem vist els últims 4, 8, 12, 16, o sigui, a cada elecció ho hem vist que no hi ha manera de que s'ajuntin, i al final amb tant d'això doncs sempre perds un mitjó, i així els hi va. I per altra banda, la reflexió que feia l'Antonio, no voldria donar-li la raó, el problema és que la té. Vull dir, però és que jo crec que és bo que hi hagin forces de dretes. El problema de base és que què és el primer que has fet tu quan has parlat de les dretes? Referir-te al Jordi, que ell sí que havia viscut el franquisme. A veure, hauríem de poder tenir forces de dretes que no tinguin res a veure amb el franquisme. El franquisme és una lacra que vam tenir, una xacra que es va patir molt, que ha deixat els seus... bueno, mira, també ens ha deixat els embassaments. Alguna cosa bona hauria de fer el Paquito. Però vull dir que ara, hosti, ja han passat bastants anys, 50, com perquè... 50 i potser podríem posar-ne més, perquè els últims 10 fotia més nosa que servei. Però... vull dir, jo defenso que hi hagi polítiques de dretes i partits que defensin polítiques de dretes, però que siguin això, polítiques de dretes, no polítiques franquistes. I el problema és que una de les parts, si no totes les parts de la dreta, vull entendre que excepte Junts, el que fan és perpetuar el franquisme. I aquest és el problema. Hosti, defenseu polítiques de dretes, diem que els empresaris són els millors del món i que gràcies a ells es promou riquesa. Tot això t'ho accepto. Però no ho referenciem al franquisme, que hauria d'estar més que oblidat, i tots, fins i tot les dretes, dir, ostres, que bé que allò, que al final era una dictadura, com podria ser qualsevol altra dictadura d'esquerres de l'est d'Europa, i tots poder dir, hosti, que bé que allò va passar, és una cosa que sí, és història, no la podem oblidar, però és una cosa que ja no existeix. No, és que tenim una força, el PP no tenen els... allò, la valentia de dir-ho amb la veu alta, ho diuen així, fluixet, i en canvi hi ha Vox que sí, que ells, hosti, si per ells tornaria a treure el pollastre al mig de la bandera. Doncs aquesta és la llàstima. O sigui, jo voldria dir, no, la dreta no té res a veure amb el franquisme, la dreta defensa les coses de la dreta com es defensen a tot arreu. I és bo que hi hagi la confrontació esquerres-dretes, molt bé. El problema és que no, és que aquí la dreta passa de parlar de polítiques de dretes per dir com Franco estàvamos mejor. després de 50 anys. Hòstia,
2: això és el que... És que aquesta és la importància que deia abans de la situació d'aquestes eleccions del 21. És que si no és esquerres, és que el que tenim a l'altra banda, aquí és, aquesta és la por que a mi em fan.
1: Bueno, un dels èxits del franquisme, entre cometes, és que va desarrollar la dreta.
3: I tant.
1: O es va exiliar, o la va fer desaparèixer, o d'això, i va quedar tot aquest nucli que, com va morir el Franco, van anar a retre-li homenatge, no? Tota aquesta gent, l'entrada va acceptar d'una manera o una altra la transició, però en quant ha pogut s'ha reorganitzat, sobretot a través d'això de l'Estat, de les organitzacions, la justícia, la policia...
5: És que justament...
1: És que amb el Franco... Però, acabo. Amb el Franco hi havia la UME, la Unió Militar Europea...
3: Espanyola. UME,
1: espanyola, és igual. Hi havia una part de l'exèrcit que era d'esquerres.
5: Ara també hi és, ara posen d'emergències, però és el mateix.
1: El va desarborar.
5: No, només per acabar, és que el greu problema segurament que ha tingut aquest país en els últims 50 anys, precisament, és que vam donar per, com a la cosa més exitosa, la transició. I la transició no deixa de ser, com el seu nom indica, un pas cap a una altra cosa que es va fer malament. Que es va fer amb el que deies tu abans de la catifa, Ricard, de tapa-ho, que no ho vegin, i va, passem pàgina i va, mira, no cal que en parlem més d'això. Com feia la mama, la mama de tothom sempre era de, va, seu estar, que no faci pudor, això, deixa-ho estar. I així no s'arreglen les coses, perquè passen 50 anys i allò segueix allà, latent, ha estat allà, i al final explota.
0: Ricard.
3: Sí, el factor històric jo penso que també hi ha una mica... tots veiem i hem vist, vull dir, la diferència entre una dreta democràtica i una dreta totalitària. La resta d'Europa, o la gran majoria d'Europa, ha tingut 80 anys amb els quals el totalitarisme es va acabar. La dreta, evidentment, com dius tu, perquè és necessària, perquè una societat hi hagi un equilibri, doncs ha d'haver unes ideologies i una manera de veure el món. Però per nassos, la dreta de la resta de països va haver d'adaptar-se a uns paràmetres democràtics. Aquí això, com dius tu, sol fa 50 anys. És a dir, portem 30 anys d'endarreriment, amb els quals aquesta dreta, posant-ho sota la catifa, ha fet veure que hi havia una transició, però encara bevia d'aquest totalitarisme. Ja sabem tots qui va formar Aliança Popular, i que després ha sigut el que ha sigut. Això treu que el que dona més neguit ara és veure que aquests quadres que van formar aquest partit i que han seguit un corrent i que han anat fent-se grans, ara estan nodrits, sigui per la moda, pel que sigui, per una munió de gent jove que sense haver viscut aquest totalitarisme l'adula, l'alaba com si fos la solució a tots els problemes.
0: Ho veiem a la Puerta del Sol, per exemple.
3: Exacte, Oriol, exacte.
0: Fa pocs dies.
5: I hi ha tants altres exemples.
3: Hi ha molts llocs. És a dir, s'està bevent d'un caldo de violència, d'agressivitat, que dona molt neguit. I jo ho relaciono una mica també amb aquesta Puerta del Sol o aquest 12 d'octubre, però que ja fa dies que ho sentim, fa mesos que ho sentim, la facilitat i la impunitat amb la qual es diu Pedro Sánchez, hijo de puta.
0: Sí.
3: És a dir, tothom pot dir el que vulgui, pot pensar que aquest senyor és com sigui, però anys enrere ens estava molt de dir públicament una sèrie de coses. I ara s'escridassa de manera coral. I això és una cosa que la societat hauria de repudiar. És a dir, s'ha de discutir, s'ha d'estar d'acord o en desacord, però no d'aquesta manera. És a dir, estem tornant a posar l'agressivitat al carrer. Ha passat de les llars a Masterchef al carrer. Jo una mica tinc aquesta teoria. Hem anat educant a la gent una altra vegada en què tot s'hi val a nivell de violència, d'agressivitat i de trepitjar l'altre. I això ho estem pagant ara. I em fa poc ho pagarem encara més car.
2: Mm-hmm. Sí, és que el que deia, alimenta la diferència, convertint la diferència, diguéssim, en una amenaça. Com tu ets una amenaça, jo vaig anar en contra teu com sigui, no? Per una altra banda, he trobat a faltar en aquests últims anys, quan dic anys, jo diria 7 anys de govern actual, els sindicats. O sigui, els sindicats...

0: Però mateix, doncs, no puc accedir a res, doncs clar, és que con Franco se vivia mejor. Llavors, bueno, a mi em fa molt, molt aquesta reflexió de què està passant amb els joves, no? Què està passant amb les xarxes, com calen aquests discursos i quin realment és el nivell que han de tenir aquests nens de 16, 17, 18, 20 anys ara mateix perquè no siguin capaços de saber què va passar fa 50 anys en aquest país, que no ens oblidem, que sembla molt lluny, però és que Franco va morir fa només 50 anys. És a dir, però bueno...
1: I al llit.
0: Sí. Exactament. I va morir al llit quan aquest país està ple de persones encara a les cunetes. Llavors, bueno...
2: Algú vol afegir alguna cosa més per anar avançant?
3: De fet, és que avui me'n recordava també de quan deia això dels insults al Pedro Sánchez, és que estem banalitzant coses que serien intolerables fa un temps. I ara m'he recordat, jo penso que la imatge és un vídeo que és de... jo diria que és del dilluns, del Dia de la Hispanitat, amb el qual es veu uns legionaris vitorejant el Vito Quiles. Aleshores, això... fa un temps seria inimaginable, és a dir, són servidors públics, Aleshores, han de servir a tots els espanyols. No poden decantar-se a favor d'algú, de la mateixa manera que no m'hagués semblat igual coherent doncs, que vitoregessin amb una persona d'extrema esquerra, que potser seria més empàtic, vull dir, tindria més empatia cap a això, però

0: també hi va haver-hi una institució que era el Patronato de la Mujer, que, bueno, en comptes de protegir feia unes altres coses que eren autèntiques barbaritats i que també es podria parlar d'un camp de concentració més similar al del Cuento de la Criada, que no pas a un camp de concentració nazi com en tenim al cap, no? Però per què no es va fer tot això? Quina va ser la falta de valentia de prohibir, no? Tots aquests símbols del dictador es van com amagar sota la catifa, no? Com deia també el Toni fa un moment. Es van amagar sota la catifa perquè doncs, no quedava bé dir obertament que eres franquista, però no es van arribar a prohibir. I ara mateix el que ens trobem és aquest problema.
1: Bé, sí, digues, no, Jordi.
2: Només indicar els problemes que té la memòria històrica. Vull dir, totes les organitzacions que intenten reelegir... Sí. Doncs no se'n surten.
1: Bé, a tot això hem parlat d'aquesta qüestió. Parlem de tema d'actualitat. A les 12 del migdia hi ha convocats els pagesos de tot Catalunya davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya, a la cruïlla del carrer Mallorca amb Roger de Llúria de Barcelona, per reprendre les protestes amb el màxim nivell. Atenció, el lema és pagesia o foc. I milers de tractors doncs, tornaran a col·lapsar la capital catalana des de mig matí, en principi, fins al vespre, cridats en aquest cas per Unió de Pagesos. No sé si t'has trobat amb algun problema, Toni, a l'hora de venir.
3: No, és el que hi comptava una mica. Sí. Trobar... Ja hem dit que serà de forma organitzada i per un carril i sense fer massa nosa, però bueno, al final tenim les carreteres com les tenim, encara que només t'ocupin un carril, si ja quan els tenim tots anem justos, només falta que a sobre te'n treguin un. Però vaja, al final les protestes són part de la democràcia.
1: Efectivament. I a Unió de Pagesos ha resumit les reivindicacions en 8 punts. Preus justos, ajuts directes per compensar les crisis provocades per guerres, inestabilitat global i el canvi climàtic, mesures per pal·liar l'augment de costos de producció, un control de preus per les terres de conreu, accés a aigua de qualitat i ser sector prioritari en temps de sequera, protecció real dels espais agraris davant de macroprojectes, que s'activin els plans de control poblacional de fauna i una nova llei de caça, i que la Unió Europea activi la pertorbació de mercats de l'arròs a causa de l'acumulació de males campanyes comercials. Recordeu que també s'havien queixat de l'enorme burocràcia que han de fer o l'excés de burocràcia que han de fer els pagesos. De totes aquestes reivindicacions, Antonio, que tu et dediques més al sector empresa.
4: Bé, en aquest sentit, clar, és normal que vulguin d'alguna manera regularitzar els preus, perquè segurament els marges que estan tenint no són els adequats.
1: Correcte.
4: Ni mantindre, diguéssim, la seva empresa, el seu negoci com a tal, i això és molt, molt important. Sobretot en un sector tan primordial com és l'alimentació, que nosaltres mengem cada dia, i si podem, fins i tot 3 vegades, no? Aleshores, clar, la pagesia ens cuida a nosaltres que arriben als supermercats, i dels supermercats o micromercats, més igual, també ens arriba, és on comprem nosaltres, no? A partir d'aquí ens sembla bé que d'alguna manera hi hagin certes prioritats en un sector com és tan important com l'alimentació, i sobretot en un sector en el qual no només a Catalunya sinó a nivell nacional som el segon país més important en conreu, vull dir, en terres de cultiu som el segon país més important, i no només és a nivell de consum propi sinó també d'exportació a d'altres països. Sembla bé, no tinc el detall concret de tot això, però tot el que sigui cultivar i mantindre algo tan important com és l'agricultura, d'alguna manera, que ens alimenta a nosaltres i a d'altres, jo penso que és molt important posar documentació i dades sobre la taula i trobar una solució.
1: Mm-hmm. Toni, que mous el cap i no sé...
3: No, perquè és que... Que torno a estar d'acord, eh?
1: Sí, però amb matisos...
3: No, que és veritat que tenim moltes hectàrees de conreu, aquest país, i que exportem molt, però no oblidem que també importem. I que si hi ha el problema dels preus és perquè la majoria de grans cadenes d'alimentació, fins i tot algunes, potser no tan grans, però que van amb la bandereta de quilòmetre zero, les cebes venen de Marroc, les taronges venen de no sé on... I al final, amb una cadena de grans supermercats que... No sé per què la gent s'acaba de posar amb... Oh, és que les cebes venen del Marroc... Ah, no sé, a una cadena de supermercats, sigui la que sigui, perquè em sembla que ja últimament...

0: Venen totes d'allà. I hem vist en llocs, en cadenes molt catalanes, també, ceba de Figueres, origen Marroc. Dius, home, de Figueres, Figueres no serà. Tot i que Figueres hi hagi molt de marroquí, però no crec que vagi per aquí la cosa. Això ho hem vist. Però al final això és una empresa privada que si compra si troba les cebes més barates a fora i les porta, és una decisió empresarial seva, que jo no sé, aquí podríem discutir, si tenen ells, són ells els que han de fer aquesta política de preservar lo nostre. No sé si estan obligats a fer-ho sent una empresa privada.
1: Aquí és on vaig, no és del tot així. Si la Unió Europea limita la importació i exportació de segons què. Si, per exemple, anys enrere, el sector de la llet, Astúries i més, van tindre que llançar hectolitres de llet a terra perquè la Unió Europea limitava un màxim de litres. O sigui, tinc llet aquí i no puc vendre-la. Vull dir que en aquest sentit, està dintre de la Unió Europea, limita jo... també a les importacions de tot. De
0: sí, jo deia més que res perquè aquesta gent que ja dic, no tenen per què ser defensors del producte de la terra i tot això, però que ho fan. Ho deia potser més per aquestes cadenes que viuen del dir jo tot és d'aquí, quilòmetre zero, perquè tot això va néixer aquesta supergran cadena de botigues que tenim ara, una de nova i ben grossa.
2: Demà s'obre, eh?
3: Demà.
0: Molt bé, doncs aquests, la política... És que, clar, jo tampoc no vull anar en contra...
2: Bueno, a veure, no sé.
0: Però dic que el leitmotiv d'aquesta gent és això va néixer amb el camp que tenia l'avi...
2: Sí, el Penedès.
0: I pam, pam, pam, pam, pam, i anem anant fent grans, i ara tenim les cebes del Marroc, les taronges de...
2: I la mongeta tenda de Kènia.
0: Exactament. Llavors, que a mi em sembla collons que compris les mongetes a Kènia, si has trobat una millor oferta, i a tu et dona més marge comercial, i al final, tu, com a qualsevol empresa, el que vols és guanyar diners. Només dic... La bandereta aquesta del producte quilòmetre zero, baixa-la, no engany... Bueno, no facis veure el que potser no és.
1: El màrqueting no és engany, però...
0: Exactament, el màrqueting no és engany. Màrqueting és màrqueting, i enganyar és quan jo et dic que això és blanc, quan tu estàs veient perfectament que és negre. No, això és enganyar.
1: No estan enganyant, estan dient que és de Kènia. De tota manera...
0: Dic que ell, que hi han cadenes que... van amb la bandereta de nosaltres som quilòmetre zero perquè sempre hem sortit de l'or de l'avi. L'or de l'avi o té 10.500 milions d'hectàrees o no dona. O no dona l'or de l'avi. Vull dir, donava quan tenien dues botigues. Ara ja no.
1: Teníem aquí.
2: Sí, digues, Jordi.
4: No.
2: Sí, Jordi, digues.
4: No, sempre en plan camp. No?
2: Sí.
4: Me'n recordo de la cançó de la Trinca que volen aquesta gent que... No, que truca de matinada, no cal...
0: Aquesta no era la Trinca.
2: Maria del Mar Bonet.
4: Pobres escalivats i domàcs, això. Llavors érem els espanyols...
0: La guerra de l'enciam.
4: La guerra de l'enciam. I ara passa el mateix, vull dir... a veure, com m'explico. L'agricultura a Catalunya és poca. En canvi, a la resta del món, a l'Àfrica, a Sud-amèrica, i l'agricultura és important. I una creació de riquesa. Llavors, una de les maneres de que el món avanci també és donar oportunitats a aquests països amb el que tenen més escaient. I això, vull dir...
1: És el que anava a dir, que s'està obrint també noves oportunitats amb el recent acord amb Mercosur. Vull dir que existeix l'opció d'anar a buscar alternatives amb un mercat nou com pot ser... Clar, el fet d'obrir un mercat com a Mercosur, que són alguns països de Sud-amèrica, no només és qüestió de que tu puguis anar a vendre allà, sinó que ells també puguin vindre a vendre aquí. I aquí és on tenim... Aquí cada empresa, a nivell privat, pues, s'ha de buscar les garrofes, mai millor dit aquesta expressió, per buscar alternatives amb la millora del seu negoci com a tal, no? Que al final és guanyar diners d'una manera molt, molt clara. No?
4: Sí, la cosa de tot això que diuen els pagesos és l'administració. És dir, treure traves administratives perquè els hi costa, té un cost que no els hi compensa.
1: Això, completament d'acord. S'han d'activar coses, completament d'acord. Sí.
2: Samar.
5: No, doncs poc més
3: o sigui, tampoc vull afegir tampoc gaire cosa més, perquè jo del tema d'agricultura vaig una mica perduda, però sí que és veritat que, bueno, que no és la primera protesta que fan, ja porten molts anys de protestes i al final avui han sortit als carrers perquè el que demanen és la falta de solucions. És a dir, el que no pot ser és que un sector tan important com és l'agricultura, o sigui, sí que és veritat que ara mateix doncs, tenim importacions, exportem, importem menjars, pues, si no tenim taronges de València les podem tenir del Marroc, no? Però bueno, cuidem el que és nostre. És a dir, no perquè tinguem la facilitat de poder agafar-lo d'un altre país o de poder importar-lo d'un altre país, vol dir que no haguem de cuidar els que són nostres. Llavors, bueno, el que demanen sobretot és solucions ja entre tot el que, bueno, entre totes les, els problemes que té el camp, no? Tot el tema de les confrontacions amb, el, amb les polítiques de medi ambient, amb l'ús de pesticides, també amb el tema dels preus de les exportacions. Llavors, ostres, potser si, si aquests agricultors que porten tants anys, perquè no és d'ara, o sigui, el tema de l'agricultura ja ve des de fa molts anys, que porten tants anys demanant millores en les seves condicions laborals i entre altres coses, perquè si no tenen millores tampoc hi haurà aquesta renovació generacional. De fet, passa aquí mateix, o sigui, el parc de, agrari del, del Baix Llobregat passa. Llavors, bueno, haurien potser de seure i de... i de i d'entendre, no? Què són, què és el que necessiten aquests agricultors, perquè al final ells el que volen és tirar el seu negoci endavant, és a dir, com qualsevol altre empresari. Llavors, què és el que necessiten i què es pot fer i fins on es pot fer, però el que han d'arribar és a un acord ja perquè uns puguin continuar treballant amb garanties i doncs els altres comencin a adequar una miqueta i a la situació, no, a la que és actualment. És que tampoc... No sé.
2: Ricard.
0: No, tot això el que demostra és que veritablement anem cap a un món cada vegada més global i quan més global, més difícil és mantenir l'equilibri. És a dir, en 5 minuts hem vist veritablement la necessitat de protegir els productors autòctons, que són la gent d'aquí, però per una altra part veus la necessitat de generar riquesa a l'exterior, perquè això va totalment vinculat a controlar una mica més els problemes de migració. És a dir, com trobes aquest equilibri? Com satisfàs aquestes persones que estan mantenint viu un territori, d'acord? És a dir, el, la pagesia manté viu un territori, però per una altra part, també dones servei i dones solució a un problema global com és la fam, i és l'economia de molts països en què, si no, segurament molta d'aquesta gent que conrea mongetes a Kènia, si no... exportés mongetes a Europa, no sabrem què estaria fent. Potser estaria creuant el Sàhara intentant agafar una patera. És molt trist, però és que és així. És a dir, com trobes aquest equilibri, no? Com trobes donar raó a aquesta gent que està trencant-se l'esquena aquí cada dia per vendre a preus baixíssims, perquè si no, evidentment, les empreses compraran més barat a fora. És a dir, com els ajudes amb ells i com ajudes els altres. Jo ho trobo inquietant, perquè és molt difícil, però és que és així, eh? I aviam, sí, però... i ara estem pensant, estem patint pels pagesos, però no sé si recordeu, vull dir que abans la majoria de les sabates es feien aquí, i ara no. I quan diem sabates, d'aquí 10 anys estarem parlant de cotxes, eh?
1: No,
5: d'aquí 10 anys no.
0: 5 anys, ja.
5: 10 anys no.
1: Sí, ja estem parlant.
5: Precisament a Europa ha hagut de tallar que arribin
0: exacte,
5: cotxes japonesos.
0: Aviam, perdó, què passa amb la marca Seat?
5: El que s'està plantejant Seat és desaparèixer la marca
0: exacte,
5: directament
0: exacte.
5: Però ara precisament s'ha limitat un altre cop, que ja estava limitat, ho han tornat a limitar l'entrada de cotxes. De fet, van limitar l'entrada de cotxes elèctrics xinesos. Què van fer els xinesos? Bueno, us els enviem híbrids. Ara limitem els híbrids. Però el que estem veient és que arriben cotxes xinesos aquí. Després la qualitat és la que és, eh? Vull dir, si paguem menys també no esperem que tinguem aquí el que tenim. Però això, no, això no és que arribarà, això. Ja és història. Sí.
2: Ricard, tu vius al barri de la Granja, no?
0: Sí.
2: Per tant, demà, amb aquesta gran superfície que s'inaugura, i es completa tots els supermercats...
0: No me falta Carrefour, falta el Corte Inglés...
2: No, crec que estaven previstos aquí.
5: El Corte Inglés no els veig.
2: El Corte Inglés a la Granja.
0: El Macro. El macro, exacte. Home, veritablement ha sigut un canvi radical.
2: Sí,
0: amb els 25
2: temps...
0: anys que vivim allà, des de sentir els grills per la nit quan anaves a tirar les escombraries,
2: sí,
0: i els solars de les cases per edificar,
6: ara a donar un quart d'hora, voltes un quart d'hora per poder aparcar el cotxe. I...
2: Perquè teniu aparcament, bueno, al bloc de pisos.
6: Sí, sí, però...
2: Ara...
6: Però, bueno, quan tens dos cotxes, quan no te'n refies de la Renfe, doncs clar, tens un problema, no? Jo penso que a nivell municipal, doncs bé, vull dir, s'havia de fer una aposta, que era doncs, on posem totes aquestes superfícies, i ha caigut allà. Que és convenient o que és fàcil, vull dir, sortim amb les xancles i el xandall a comprar? Potser sí, però per una altra banda, el moviment que hi ha, bueno, és terrible, vull dir que camions descarregant, cotxes buscant lloc per aparcar, entre això i la restauració, vull dir, més que una granja, ja no sé si sembla la Costa Brava.
2: Caram! Bé, bé.
4: Falta la platja.
6: Falta, exacte. Bé.
2: Bé, tenim el riu.
6: Bueno, si vau veure la riera de Vallvidrera l'altre dia, doncs gairebé arribava a dalt, vull dir que una mica més i fem surf.
2: Bé, doncs tenim el Lidl, tenim l'Aldi, tenim el Mercadona.
6: I ara a casa Manlleu. Sí, sí.
1: Un poble d'algú més de 25.000 habitants.
6: 26,
1: vull dir que...
6: 27, sí, sí.
1: 27. Vull dir que estem aquí...
6: No, i casa Manlleu el mantenen, aquest d'aquí.
2: Sí.
5: I una nova ensenya aquí al Terraplè, que a Catalunya no té encara...
2: Atenció.
5: No té encara una gran presència, però que és un dels més batalleros d'Espanya. Eh?
2: Sí, eh? M'estàs dient del Prima Prix.
5: Uh-huh. Correcte.
2: Ah, sí, molta gent no el coneixia.
5: No, perquè és una cadena que aquí a Catalunya no té encara una implantació, que està...
2: En tenim pocs.
5: Ara està arribant, sí. Està fent la seva implantació a Catalunya, on no hi havia massa presència, però compte que són gent que van... amb el ganivet a la...
2: Sí,
1: sí, sí. Jo el vaig conèixer a Madrid i, hòsties, no sabia jo què és el que hi havia. El primer que vaig veure va ser una també recient a l'Esplau de Cornellà, i han obert una i he començat a veure que estan invertint força en aquest sentit.
5: Bé. Sí, sí, són cadenes, aquesta, Prima Prix, Family Cash, que són cadenes que aquí a Catalunya no tenim, però que són canyeres. No, vull dir, que prioritzen el perdre marge o tenir marges més petits per poder...
1: Per implantar-se, sí, sí.
5: Per poder tenir una oferta molt econòmica.
1: Però és pla de qualsevol pla de desenvolupament, d'implantació, comences comparant el mercat, entre cometes.
2: I per cert que llegim avui, amb això acabarem, que hi haurà mobilització també dels restauradors de Collserola aquest cap de setmana, per denunciar la seva situació degut a les restriccions de la pesta porcina. Han convocat una concentració aquest dissabte, 17 d'octubre, a les 11 del matí a la plaça de Vallvidrera, per iniciar una marxa a peu fins al Tibidabo per reclamar la reobertura de la muntanya. Els afectats temen perdre també la tardor, una de les temporades de més facturació, abans d'entrar durant els mesos d'hivern, quan l'activitat disminueix. O sigui, serà aquest dissabte que també...
1: A veure si fan força i podem anar tots a la muntanya d'una punyetera vegada.
2: Almenys ja a final d'any. Estem acabant. Ricard, la setmana que ve no hi seràs?
6: No.
2: Explica'm on seràs.
6: Doncs me'n vaig a la fira més important del món de jocs de taula.
2: Sí?
6: Una fira doncs, en la qual hi ha 220 i pico mil visitants, és a dir, el doble que el Mobile World Congress. I me'n vaig amb moltes ganes, me'n vaig a veure jocs de taula nous, a conèixer doncs, a editors, a autors, jugar i...
2: És anual?
6: És anual, és molt important. Són 4 dies de fira i jo aniré el primer dia que fan la presentació de les noves produccions. Es presenten 1.400 jocs, brutal. És un tema, els jocs de taula és una cosa que des de la pandèmia, fora d'aquí ja era una cosa totalment normalitzada, però aquí s'ha anat implantant i s'ha anat arrelant i un dia ja podem parlar si voleu, però sí, estaré allà, vull dir que si voleu trucar-me i us explico in situ el que
2: molt
6: estic
2: bé.
6: Fent, doncs us explico.
2: Molt bé. Doncs ho deixem aquí, que vagi molt bé a Alemanya.
6: Molt bé.
2: Gràcies per les reflexions, Samara Lansari, Jordi Torró, Toni Ramoneda, Antoni Bonilla i Ricard García. Bona setmana tingueu.
1: Molt bon dia.
3: Igualment.
2: Gràcies
3: bon dia.
2: I bon dia.
6: Que vagi bé.
2: Adéu-siau.

Si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Dieres!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Yeah. Bocchioli. Com ho fèiem abans?
8: Tu saps.
7: Okay.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou per fi les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre les tres, no?
1: A la de tres. Fem un fa major, un fa major.
4: Sí, clar.
1: Una, dos. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

el que pots fer al web Dicat, també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.